un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit, abans que jo li vagi...

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Plus. Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela és de 1.450 persones mortes i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents espanyols afectats. És de 17 espanyols morts i 150 desapareguts. A més, l'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts en total. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies.
1: Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
3: Avui hi ha una vaga a Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. Rodalies, els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i de llarga distància.
1: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Dos morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís un altre vehicle a Poblenou de Barcelona.
3: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
4: I he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
3: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a la xarxa social X que tot apunta que el conductor fugitiu anava drogat.
1: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat el Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són el primer equip classificat per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil-Japó i també l'Alemanya-Paraguai.
3: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
1: Encara a motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat tercer.
3: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
1: I acabarem dient que avui arranca el torneig de tenis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que el dia començarà amb sol i tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà. Matinada, ho estareu notant segurament tòrrida al Vallès i la costa barcelonina. Mínima aquí entre 24 i 27 graus i a la tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa. La temperatura màxima baixarà de 2 a 4 graus, excepte a la costa. Marta Ariana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dilluns. Avui a Torredembarra, al Tarragones, el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 6 minuts. Això són... Ai, ja, 3
0: ja
1: minuts menys que fa una setmana.
0: Ai, d'aquí 2 dies, a les 6 de la tarda, serà fosc.
1: Calla, calla.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 29 de juny, hauria fet 33 anys el cantant, raper i compositor estatunidenc Oliver Tree. Ens va deixar el passat 14 de juny en un tràgic accident d'helicòpter. Sempre ens quedarà la seva música i cites com aquesta. No necessitem un milió d'amics, només necessitem una persona que ens escolti de veritat.
0: Oh, escolta, nena,
1: uau, maca aquesta, quina profunditat. Ai, no, l'Oliver Tree.
0: Sempre t'ho l'has agafat.
1: Ah, però per a les seves.
0: Què passarà a casa de la Garcia? Bé, com si res, en un obrir i tancar d'ull realment hem arribat a l'última setmana de la temporada. L'equip dels matiners ens queden 4 despertadors, el d'avui evidentment ni el contem, i no us negarem que tot i que ens ho passem molt bé fent el programa també tenim unes ganes irresistibles de desconnectar la maleïda alarma i poder allargar les tardes i alguna nit. Aquests dies ens despertarem amb cançons que precisament donen la benvinguda a un nou dia i la d'avui és tot un himne. Que s'aixequi el taló i que soni la música.

0: Evidentment, Good Morning Baltimore, del musical Hairspray, que per cert arribarà a Barcelona de la mà d'en Jan Llàcer i Nostromo Live. De fet, des d'avui fins l'1 de juliol engeguen els càstings per trobar la companyia que donarà vida a un dels grans musicals de Broadway. Hairspray és un musical ple d'energia, humor i música que transcorre la ciutat de Baltimore als anys 60, una època marcada per la segregació racial i els canvis socials. Però Hairspray és molt més que un musical d'entreteniment. És una obra que parla de la importància d'acceptar les diferències, lluitar contra els prejudicis i creure en un mateix. El seu missatge continua sent actual i fa reflexionar sobre la igualtat, la diversitat i, el més important, el respecte. I el cert és que engegar la setmana amb aquesta cançó només pot vaticinar un bon dia. Us diem, evidentment, bon dia des de la Diagonal de Barcelona. Intentarem afinar-la bé i que aquesta primera hora del matí sigui com un musical. Tenim la companyia preparada per sortir a escena. No desconnecteu els telèfons mòbils i menys encara si ens escolteu des de l'app de Catalunya Ràdio. I només ens queda dir Good Morning, Catalunya.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, estimat, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, tranquil.
0: Tranquil. Tranquil,
2: reposar una miqueta, sí,
0: agafant
2: sí.
0: Agafant energia.
2: Agafant energia per aquesta última setmana de temporada, que s'ha de fer i s'ha de fer bé com totes les que hem fet fins ara. Per tant, hem de seguir endavant.
0: Una última empanteta per preguntar-te què passarà a partir de les 6 del matí al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
2: Doncs mira, tornarem a Venezuela, on segueix a l'alça aquesta xifra de morts, aquest recompte oficial. I ja no hi ha esperança, diguem-ne, de trobar supervivents. Sí, encara hi ha molts desapareguts, que per tant hem d'anar seguint. Seguirem i anirem en directe des de les 6. Després de l'agenda política del cap de setmana, ens fixarem en una mena d'apropament del PP a Junts. Cada cop les declaracions del Partit Popular són, diguem-ne, menys hostils cap al partit de Carles Puigdemont. Intentarem interpretar què vol dir això i què ens aporta. I després, d'una història que relaciona amb l'Aliança Catalana i el seu candidat a Figueres, perquè ha apartat el candidat a Figueres perquè té 30 anys i s'ha conegut que té una parella que en té 16. Per tant, amb aquesta història tancarem l'hora del matí. Després també actualitzarem el recompte de successos. Van detenir una infermera acusada de matar el seu marit bomber a Manresa. En parlarem amb la Rebeca Carranco i farem una mica d'agora esportiva perquè ja han començat els 700 de final del Mundial, que sé que els està seguint amb molt d'interès.
0: No t'ho pots ni imaginar.
2: I ho farem amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després la gran final de l'Enigmàrius, avui des del Mercat de les Flors. Sí, home, dia gran, dia divertit, per tant, important. A les 11, final de l'Enigmàrius.
0: Escolta, encara m'ha enviat un missatge al Freddy, que avui el Ricard, que avui ve l'Ostrell.
2: Avui ve Ricard Ostrell, sí. Doncs... Ens ha descansat una mica i avui torna.
0: Doncs d'aquí uns moments, res, d'aquí pràcticament 40 minuts, 45, engegarà el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I nosaltres, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, el món no s'ha aturat mentre dormíem. Què ha passat al món, precisament, Carola Gil, mentre estàvem fent un petit cop de cap?
3: Bon dia, bon doncs. Dia. Mira, us porto una previsió de que avui França declararà la guerra a la moda ultra-express, aprovant una llei que vol acabar amb el model de negoci que ha convertit plataformes com Shein o Temu en gegants mundials a base de catàlegs infinits, preus ridículament baixos i una renovació constant de productes. No sé si us ha passat mai que ho entrat en una aplicació per comprar un vestit i n'heu sortit amb 3 samarretes, una fregidora d'aire...
0: Sí, passa.
3: Doncs per això, França vol evitar aquesta situació. La idea de fons és simple. Si una empresa posa al mercat milers i milers de peces noves a un ritme frenètic i ven roba tan barata que sovint doncs, costa menys comprar-ne una de nova que no pas arreglar-la, doncs hauria de pagar per aquest impacte ambiental normal, no? Perquè sí. Darrere d'aquella samarreta que costa menys que un cafè, segurament doncs hi ha una petjada important per les emissions mundials de gasos amb efecte hivernacle. A més, bona part d'aquesta roba, que té qualitat molt qüestionable, acaba a la brossa. De fet, al cap de poc temps. No sé si n'heu comprat alguna vegada.
0: I de fet, veure les imatges aquestes de tones de roba a segons quins punts del planeta és realment un desastre.
3: Totalment.
0: Que hem de començar a posar fil a l'agulla perquè la contaminació és absoluta, vaja.
3: Doncs precisament per això la nova llei preveu un sistema de penalitzacions econòmiques que anirà augmentant progressivament. moment. Els diners recollits es destinarien, entre altres coses, al tractament i reciclatge dels residus tèxtils. Però el més cridaner és que França no només vol tocar la butxaca de les empreses, també vol tocar-ne la visibilitat. El text inclou una prohibició de la publicitat d'aquestes plataformes, inclosa la promoció feta per influencers.
0: Molt bé, molt bé.
3: És a dir, aquell vídeo de 30 segons on algú ensenya una muntanya de paquets acabats d'arribar i assegura que ha comprat 15 peces per 20 euros, podria tenir els dies comptats. La pregunta és si la resta d'Europa seguirà l'exemple francès, perquè darrere d'aquella ganga que arriba a casa en dos dies, França hi veu una fractura ambiental que tard o d'hora pagarem tots, eh?
0: Doncs veurem si la resta d'Europa segueix aquesta iniciativa de França. Merci beaucoup, Carola, et bonjour.
3: Respondria en francès, però no en sé, eh?
0: Però bonjour, sí.
3: Merci, bonjour.
0: Bonjour. I mentrestant, perquè avui el món serà en lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor gràcies a iniciatives com les de la Universitat Rovira i Virgili, que ha atès 14 persones dins el programa pilot d'acompanyament a estudiants extutelats que volen accedir a la universitat. La prova va començar fa 3 anys amb la voluntat d'oferir suport econòmic i acompanyament personal als estudiants. L'objectiu del projecte no és només que aquests entrin a la universitat, sinó que acabin amb èxit els estudis.
0: Hem arribat ja a un quart de 6 del matí i un minut. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I mira, estàvem parlant fa uns moments dels influencers i precisament de què parlem poc, Marta?
5: Doncs de la nova proteïna dels influencers. Ja sabem que hi ha una febre boja per consumir proteïna i més després de fer exercici i tot plegat amb l'objectiu d'augmentar la massa muscular. Doncs recordem, hem vist batuts, barretes de tot tipus i ara arriba, atenció, a la nova proteïna, que és el formatge parmesà.
0: Va.
5: Els dietistes diuen que té fins a 3 vegades més la porció de proteïnes que té un ou o un iogurt grec, i tant és així que el Daily Mail, per exemple, explica que Taylor Swift emporta un sempre a sobre, un petit trosset de parmesà sempre a sobre, o actrius com Sydney Sweeney té un segon congelador només per tenir rodes de parmesà a casa seva.
0: D'aquesta calorada, tu et fots al bolso un parmesà i mates a tota la gent,
5: això,
0: a tota la gent que passa pel teu costat.
5: Potser
0: ho has de portar amb una mini nevareta, perquè és que fotre una pudor el parmesà amb aquestes altes temperatures.
5: Infàstic.
3: I que estàs tan tranquil·la, jo què sé, pel carrer i li fas una mossada al parmesà.
5: Sí, sí, sí, nena, és el que es porta ara. Quina marranada.
0: Demà tots amb un trosset de parmesà als nostres bolsos.
5: Anar rosegant.
0: Ho pot fer la Taylor Swift, ho podem fer nosaltres.
5: Som ratolins.
0: Som ratolinets.
5: Posarem la cançó de Ratatouille, que sabem que t'agrada molt.
0: M'encanta, m'encanta la banda sonora. Vinga, va, una bona notícia per engegar aquest matí, Lara.
5: Doncs mira, que Calafell reduirà el rebut de les escombraries als veïns que millor reciclin. El municipi està a punt d'obrir un punt net on els veïns hi podran portar tot tipus de materials i objectes per reciclar. Amb l'objectiu d'incentivar l'ús d'aquest punt de reciclatge, els usuaris aconseguiran rebaixes de fins al 20% de la taxa de residus en funció de les vegades que vagin al punt net, el tipus de material que hi dipositin i els quilos de deixalla que deixin.
0: Està bé, perquè el tema del reciclatge és important, però el cert és que hauríem de reduir una miqueta més els impostos de tot arreu si recicles com Déu mana.
5: Sí.
0: Perquè els impostos de brossa no serien precisament baixos.
5: No.
0: Ni quan m'arriba la factureta dic que hi tornem a ser.
5: Sí, sí, sí, és que no es pot ser bon ciutadà.
0: No es pot ser bon ciutadà. Ara, això sí, tenim motius per saltar del llit i un d'ells ens el porta com cada matí l'Ot Serra. Bon dia, estima tot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és fer servir l'esport per cultivar altres aspectes de la nostra vida. Aquest és l'objectiu de 14 Futbol Club, el primer equip de futbol exclusivament femení del Camp de Tarragona i que està naixent a les Borges del Camp. Més enllà de la competició i el futbol, la idea és posar el focus en la confiança en una mateixa, saber gestionar la frustració, fomentar els hàbits saludables o incidir en l'educació emocional. Que el futbol sigui un entorn d'acompanyament per a les noies que els suposi un creixement personal.
0: Bones notícies, ho celebrem des dels matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, ara sí, com batega el cor aquest matí, despleguem la revista dels matiners, va.
5: Batega amb Manuel Carrasco.

0: Estem a l'última setmana del programa.
1: Us diré una cosa, i és que no conec cap cançó de Manuel Carrasco.
0: Per favor.
1: No, i he posat aquesta.
0: A veure, però, a veure, Lara, com no pots conèixer, per favor, cap...
1: Ui, a mi m'havien agradat, eh?
0: A mi també, hi ha cançons que estan molt bé.
1: I m'agrada la seva veu.
0: I ell és que és tan simpàtic.
1: A mi em cau molt bé, però, o sigui, és que m'interessa molt poc.
0: Per què?
1: No sé, no m'ha interessat mai.
2: No t'acaba, eh?
1: No m'acaba, no.
0: Doncs t'interessarà molt el que ha fet Manuel Carrasco, perquè ha enviat un missatge contundent aquest cap de setmana.
1: I, de fet, t'ho he posat jo.
0: Sí, sí, jo també ho vaig veure per Twitter.
1: No, ha estat molt bé les paraules de Manuel Carrasco en el seu últim concert a Madrid aquest cap de setmana, en què ha respost als atacs constants que rep de haters a les xarxes que li diuen que és massa afeminat i que sembla gai.
3: Me llama la atención cuando alguien dice que así vestido vengo demasiado femenino para ser un hombre. O que parezco gay, que yo me pregunto, que parezco femenino. Y todavía vamos por ahí a la altura. ¿Quién es?

0: cançó que és pura cafeïna, Crazy in Love, de Beyoncé. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui del 2003, Beyoncé entrava directament al número 1 de les llistes d'àlbums tant del Regne Unit com dels Estats Units amb el seu àlbum de debut, un àlbum en solitari. Després d'estar amb Destiny's Child, i aquell àlbum la va convertir en una superestrella internacional. El disc, de fet, va guanyar diversos premis Grammy i més tard va ser inclòs entre els 200 àlbums que han marcat la història del rock and roll. Per cert, una curiositat, jo no, almenys jo no la sabia, sobre Beyoncé, és que porta aquest nom en honor a la família de la seva mare. És el cognom de soltera de Tina Knowles Lawson, que és Beyoncé. I sembla que, doncs, que després de parlar-ho i molt amb la seva família, van decidir posar-li el cognom com a nom a la seva filla perquè pensaven que no hi havia prou descendents per mantenir viu el cognom familiar.
0: Doncs escolta'm, quina bona idea.
2: Curiós.
0: M'encanta. Diu que curiós.
2: És curiós.
0: Molt bé, Lara.
2: Cosetes
0: que es porta la Viana.
2: Molt bé, Marta.
0: Ai, que estem a l'última setmana dels matiners. A veure,
2: Cristina.
0: Exacte. A veure quin dia ens espera. Astrològicament parlant, la gent d'Astrocat.cat ens ho explica. Cristina Borreguero, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 29 de juny, atenció, perquè Mercuri comença la seva retrogradació en el signe de Cranc. Aquests dies poden augmentar les errades, els malentesos i les confusions, així que val la pena revisar dues vegades el que diem, escrivim o signem. Però també és un bon moment per escoltar millor què sentim i cuidar la relació entre la nostra ment i les nostres emocions. Que passeu molt bona setmana.
0: Xipi-xipi, comencem la setmana, t'ho dic.
2: Que comencem fatal.
0: La comencem fatal.
2: I això ha d'anar canviant,
0: Home, per favor, o sigui, que hi hagi remuntada perquè estem a punt d'acabar la temporada.
2: Sisplau.
0: Sí, ara espero que aquests 4 dies que queden almenys la gent d'Astrocat.cat ens porti bones vibres.
2: I tant, sisplau.
0: A veure, ell també ens explica com estan els astres.
2: Avui hi ha lluna plena?
0: Sí, o avui o demà.
2: Avui
0: jo
2: o demà.
0: Jo noto.
2: Ho notem, eh?
0: Jo ho noto, revolucionadíssim per dins.
2: Sí.
0: Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, sí.
2: És un home llop.
0: Ja, miro un cel i dic, raro, ja va lluna rara. Jo estic com una marea. Saps? Com, què passa? Dic, la lluna, ja la tenim aquí.
2: La lluna, no, avui està molt gubeta.
0: Mentrestant, qui bufarà espelmes avui dilluns 29 de juny, Lara?
1: Avui fa anys 47, de fet, molt ben portats, l'actor Alejo Saura. Segur que prepararà un bon menú per celebrar que arriba als 48 el xef català Jordi Cruz. No sabem si avui ho anirà a celebrar el Luz de Gas, segurament sí, però qui també fa anys és el president del Barça, Joan Laporta, el presi en fa 64. L'exalcalde de Barcelona, Joan Clos, també bufarà espelmes, 77, i acabem felicitant Andreu Mascolell, avui arriba els 82, per molts anys a tots, i celebrar-ho com cal.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se.
5: Aquí estem, al peu del canyó.
4: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: 4 minuts, arribem a 5:45 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui, per cert, també fa anys, concretament 48, la veu de Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Bon moment per despertar-nos amb una cançó carregada de cafeïna. És aquesta que es diu Hash Hash.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem la final de l'Enigmàrius des del Mercat de les Flors. També comentarem el partit del Mundial entre Espanya i l'Uruguai. A la tarda repassarem consells i trucs per cuidar les plantes aquest estiu. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà una última història sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Àlex Bos, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa.
2: Els experts adverteixen que 3 dies després d'una catàstrofe com aquesta, les possibilitats de recuperar persones en vida són escasses. Malgrat tot, ahir, 4 dies després, encara es van viure escenes d'esperança. Això que sentim és el moment en què els equips de rescat aconseguien treure de sota la runa un pare i el seu fill adolescent. El tràgic balanç del doble terratrèmol del dia de Sant Joan s'eleva a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits. Però hi ha una xifra que fa posar els pèls de punta. L'ONU calcula que hi ha encara 50.000 desapareguts.
0: El corresponsal de Catalunya Ràdio, l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca, ha arribat aquesta matinada a Veneçuela i aquest matí ens informarà des d'allà. Mentrestant, l'Iran i els Estats Units donen una altra oportunitat a la pau.
2: Després d'uns dies d'atacs i represàlies, amb el control de l'estret d'Hormuz com a taló de fons, Washington i Teheran han pactat aquesta matinada a aturar l'escalada d'hostilitats i reprendre les negociacions. La pròxima cita, en principi, és demà a Qatar. L'objectiu és normalitzar el trànsit de vaixells per l'estret.
0: I un dia més hem de parlar d'aquesta onada de calor que castiga Europa.
2: França és un dels països més afectats. Segons les autoritats franceses, des de dimecres passat han mort al país un miler de persones més del que és habitual. Tot i això, creuen que el balanç final serà inferior al de l'onada de calor del 2003, en què van morir 15.000 persones. L'onada de calor es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya va arribar als 41,7 graus. Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40 graus.
0: En parlarem d'aquí poc menys de mitja hora amb en Tomàs Molina. Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per possibles maltractaments a Sabadell.
2: El nadó va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
0: Tot apunta que el conductor fugitiu que va provocar un accident mortal a Barcelona ahir al matí anava drogat.
2: Això és almenys el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una piulada a les xarxes. El conductor fugia dels Mossos per un carrer en contradirecció i va xocar violentament contra un altre vehicle. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
3: I he vist que bueno, pues el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
2: Els conductors dels dos vehicles van morir a l'acte. També hi ha una persona ferida greu.
0: 11 morts en un accident d'avioneta a França.
2: L'aparell transportava un grup d'estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt en paracaigudes. No va sobreviure ningú. Van morir el pilot, 5 instructors de salt i 5 estudiants. Els investigadors analitzen ara les restes de l'aparell per aclarir si va fallar.
0: I alerta, avui hi ha vaga a Renfe.
2: No sabem el grau de seguiment que tindrà l'aturada perquè l'ha convocat a tot l'estat un sindicat minoritari, el sindicat ferroviari. Tot i això, s'ha decretat serveis mínims a Rodalies seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE de llarga distància.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Pràcticament 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui, amb varietat de temes a les portades, hi ha el terratrèmol de Veneçuela com a denominador comú. La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Veneçuela. La Ley dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta que hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo que recull una altra pregunta, on és la maquinària de l'Estat? La indignació apunta a Delcy Rodríguez.
5: Altres temes de portada. El periòdico, només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula hi ha causat centenars de morts.
6: L'Ara obre edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada.
5: I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb El País, que titula que a l'Argentina Javier Milei perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
0: 2:45 a.m, 5 minuts, com d'ull també els articles dels diaris. Avui, per cert, varietat de temes als editorials.
5: Doncs sí, La Vanguardia el dedica al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
6: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
5: L'Ara subratlla que el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida és molt gran. Es tracta d'un sector que abasta des de la tecnologia fins a les farmacèutiques.
6: Assegura que és un pilar per millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
5: El periòdico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes d'accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per a aquells que s'han esforçat per formar-se i tenir una feina.
6: Destaca que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demanda si millorés el transport públic amb les grans ciutats.
5: El País parla d'immigració i titula a l'editorial l'èxit de la regularització, tot destacant que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'apropa a l'1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
6: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
5: Per la seva part, El Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE pel tema que destaca també en portada, els elogis que va fer en públic Pedro Sánchez a l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, que diu que és amic de Begoña Gómez.
6: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per intentar aconseguir contractes públics de l'empresa Red.es.
0: Pràcticament 6:45 a.m, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem també la premsa digital. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
1: Doncs mira, han col·locat plaques solars entre les vies del tren. Ho estan robant a prop del municipi de Butes, això és a l'oest del país. Per ara n'han instal·lat una 50a al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a una mitjana anual de 4 illes de cases. Ho veiem a Suïssa Info.
0: Ara només cal falta que no ho robin.
1: Sí, però Suïssa.
0: Clar, és el que t'anava a dir. Això passa aquí.
1: Durant no, dos dies.
0: Qui ha tancat?
1: Doncs el mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo. Llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament, aquesta setmana, han estat horribles. Ho compara, de fet, amb el que pots sentir el dia que has deixat la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir portes al 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política, la gastronomia i tothom que et puguis imaginar.
0: Trista notícia, sens dubte, el tancament de Casa Leopoldo. La notícia que agradarà als fans, alerta de Toy Story 5.
1: Sí, perquè un vol domèstic de Pequín a Xangai, de China Eastern Airlines, s'ha convertit de sobte en un avió de Toy Story 5. Els passatgers van embarcar-se en un avió tot decorat amb temàtica de la pel·lícula per fer-ne promoció. El moment no va ser casual, va ser coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al país.
0: Què estan desapareixent?
1: Doncs les maires, el peix, necessitarà.
0: Ah, sí, m'encanten.
1: Doncs mira.
0: Ben fregidetes, ben arrebossadetes, una bona maire, gustosa, fàcils de fer i desapareixent.
1: Sí, aprofita, anava a dir aprofita, perquè des del 2000 fins al 2025 els ports catalans n'han capturat un 80% menys. I si les pesquen en divendres, el preu és molt baix, a 1 euro. Fa uns anys asseguraven que eren les sardines les que disminuïen. Avui hem de parlar de les maires. A més, la majoria les pesquen sobretot a Galícia. Ara, doncs, les maires que van a la baixada, segons llegim a l'Ara. Sí. I això per què? Doncs sembla ser que per falta de fred i aliment per viure.
0: Veus? Doncs aprofiteu si en trobeu per menjar-vos una bona maire.
1: Ah, això mateix.
0: Gràcies, Sílvia. A veure, fot una calor que és perbera. És a dir, com dirien els lleidatans, mira, Marta, que això et toca de pop, fot un fred que es pedeguen les pedres, se'n van dir un dia.
6: A la contrària.
0: Que no, que no et sento, com?
4: Ah, que no, és que fotin fred.
0: Fot calor.
4: Fot una xitxa.
0: Em van dir amb el fred, però crec que ho pots
6: quin
0: comparar amb la calor.
6: L'equivalent amb calor?
0: Per les pedres també poden arribar a patar.
6: Ah, bueno, sí.
0: No, amb aquestes...
4: Sí, m'agrada molt. No l'havia sentit mai, sí.
0: Calor i fred extrem, no? No l'havia sentit mai?
4: No.
0: Doncs vinga.
4: A veure com fa, com dius.
0: Fot una calor que es peteguen les pedres. Que no se m'empipin els lleidatans amb l'accent, que ho estic fent amb tot el carinyo
4: no,
0: del món.
4: No, t'ha sentit prou bé.
0: Però vaja, que ho vaig sentir un dia i em va fer molta gràcia. Sí. Marc, què? Ens explotarà
6: matinada
0: el cap amb aquesta
6: calor. Matinada horriblement tòrrida, la que hem tingut al Vallès, també a la costa barcelonina. De fet, ara mateix, quan són 2:45 a.m, 27 graus i mig a la ciutat de Barcelona i 27 26, tant a Mataró com també a Sabadell. Un dia que començarà de baixa, de fet, amb sol i amb tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà, aquestes temperatures que diem altíssimes. A la tarda cauran ruixats al Prepirineu, també al Pirineu Oriental i la Garrotxa, temperatura màxima que baixarà un parell de graus, com a molt 4, excepte a la costa.
0: I aquestes hores, que amb només 5 minuts arribem a 6:45 del matí. Bon dia a tots els que, com sempre, aneu sintonitzant amb Catalunya Ràdio, fent els matiners amb tots vosaltres. I és també moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Per on comencem, Marta?
7: Doncs avui dia importantíssim per les arts escèniques a Catalunya, perquè comença una nova edició del Festival Grec. La inauguració serà amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, amb un repartiment de luxe, entre els quals hi haurà Nau Albet, Roc Bernadí, Joan Esteve, Eduard Farelo, Míriam Muc, Clara Mingueza o Júlia Trullol. El muntatge es podrà veure avui, que serà la inauguració a partir de les 9 del vespre. També es podrà veure demà i demà passat. També deixem parlar de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Venezuela, perquè han hagut de cancel·lar el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona, evidentment pels terratrèmols que hi ha hagut al país. Dudamel ha explicat en un comunicat que sent una profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la gira amb l'orquestra, i ha afegit que en moments com aquests la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
0: I acabem parlant d'Andrea Motis.
7: Perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava de l'Empordà. Han programat 12 concerts, alguns seran gratuïts i d'altres de pagament, amb noms, com dèiem, Andrea Motis, Ginestà, Masoni i Tomeu Penya.
0: I a aquestes hores del matí també ens encanta moure el dial de la ràdio. Avui marxem fins al 2004. Al matí de Catalunya Ràdio feien la secció Ràdio Bloc, on repassaven coses que passaven a internet. Precisament vam parlar del catalàemprenyat.com, segur que ho recordeu, un web on els catalans exposaven què els emprenyava, i són coses encara molt vigents.
8: Diuen que tan sols s'ha de respectar una mica aquest país, viure el dia a dia, patir les mancances d'infraestructures, comparar-lo amb altres comunitats de l'Estat que paguem i que rebem, veure com, de la manera més injusta, se'ns té per radicals quan el que intentem és que la nostra llengua no es mori, per adonar-nos que no se'ns tracta com mereixem, diuen. Si entreu a la web podreu participar en una enquesta i expressar com d'emprenyats esteu. De moment, els temes que més emprenyen els catalans que han entrat a la web i que han votat són, per aquest ordre, de menor a major, l'estat de la sanitat, la manca de serveis, les infraestructures de transport, l'actitud dels nostres polítics, el desplegament de l'Estatut, l'actitud del govern de l'Estat, com veuen la nostra llengua des de fora, i en el número 1, el que més emprenya els catalans, com manipulen la nostra imatge.
0: Em sembla que les coses des del 2004 no han canviat massa, perquè...
7: Que bo! Sí, fet, no gaire.
0: Repassant aquesta llista, podria estar actualitzada el 2026. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí a Venezuela, falten 17 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
9: Buenos días, matiners. Encara amb una situació molt dramàtica per aquí a Venezuela, a les ciutats de Guatire i de Guarena, se celebrarà, com cada 29 de juny, la Parranda de San Pedro, una de les festes més religioses del país. Buenas, buenas.

0: Tot un seguit de personatges representen la llegenda de l'esclava Maria Ignacia, a qui Sant Pere va curar la seva filla. Hi han els parranderos, que són els protagonistes, que canten i ballen i van acompanyats de tot un seguit que els hi segueixen el ritme.
1: Yo canto y tú cotiseas en estos 40 años.
0: Després dels terratrèmols de la setmana passada, aquesta serà una parranda amb més sentiment que mai i que resarà a Sant Pere per lluitar contra les injustícies i les desigualtats. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Veneçuela pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Un minut, arribem a 6:45 del matí. A partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio i amb Ricard Ostrell. Maiol Roger, quin menú ens heu preparat?
3: Doncs mira, anirem a Veneçuela on continuen aquestes tasques de rescat. Hi ha molt pocs supervivents. Sentíem abans la bona notícia que han recuperat un pare i el seu fill, però diguem-ne que ja són... Ja estem en aquell moment dels miracles o dels escassos... les escasses opcions de trobar algú en vida i de seguir amb la reconstrucció o de començar amb la reconstrucció de les zones més destruïdes. Connectarem allà amb el Bernat Lautaro, que és el periodista Caracas que, amb qui hem anat parlant aquests dies. També parlarem de l'agenda política de la setmana i de l'acostament del Partit Popular a Junts, que en mica van fent declaracions als seus dirigents que una mica treuen de... no de l'oblit o de, del lloc on tenien apartat el partit de Carles Puigdemont, i serà interessant seguir-ho. I també parlarem d'aquesta història d'aliança del candidat a Figueres, que aquí el partit ha fet plegar després que es conegués que té una relació amb una nena de 16 anys. Després, l'agenda de successos la repassarem amb la Rebeca Carranco. Han detingut una infermera acusada de matar el seu marit a Manresa, i també tenim una parella detinguda per matar el seu, presumptament el seu nadó a Sabadell. I després parlarem de coses més constructives o almenys més alegres, com el Mundial de Futbol, que, diguem-ne, les alegries i les tristeses són d'un caire diferent. Farem una mica de balanç i de què ens espera ara que arriba la ronda decisiva amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després, la final, no ara, la final del Mundial, sinó la gran final de l'Enigmàrius, amb moltes sorpreses, amb l'equip d'imitadors i, com sempre, el Màrius donant-ho tot amb els favorits de la Lliga, que...
2: Quina meravella. Escolta, Déu-n'hi-do, els cracs de l'Enigmàrius, Déu-n'hi-do, perquè una agilitat mental...
4: Molt.
2: Que té un seguit
4: d'admiració total.
2: Admiració total, perquè tenen una rapidesa a l'hora de contestar l'Enigmàrius, que aquí a vegades ens hi passem hores, t'ho dic.
3: Però aviam si algun dels cracs de l'Enigmàrius seria capaç d'encertar la dada d'avui.
2: Dada Maiol! Torna l'equip Sara Lías, torna Sara Llobet a primera fila per aconseguir una fita històrica, que és fer-ho bé com ho fem sempre, amb la Lara i, evidentment, la Marta.
4: Sí. Segurita, sí, queda molt bé.
2: Segona i tercera posició.
3: Doncs ara que ve l'estiu i que tindrem temps de mirar sèries...
2: Si no m'ho dic.
3: Una dada real sobre El Encargado.
5: Agua y sed.
4: Ui, aquí.
2: Però...
3: haureu vist l'escena de L'Encargado, del porter, L'Encargado Disney Plus, per qui no l'hagi vist, del porter d'una finca de Buenos Aires regant la vorera amb aigua.
2: Doncs no tinc ni idea del que em parles, però...
4: No.
3: Has vist la sèrie de L'Encargado?
4: No,
3: l'has vist? Doncs te la recomanem. Bueno, doncs la pregunta és, quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
2: Hi ha una dada sobre això?
3: Hi ha una dada sobre això?
4: Però com ho trobes, això?
3: Pues, ja, ara us ho explicaré.
4: Descat de Argentina.
6: Descat Buenos Aires.
4: A veure, pots tornar a repetir la pregunta?
3: Quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
2: Sara i jo diem 2 milions.
4: Cada dia?
2: Sí, clar. És que ja clar, hi ha molts porters, molta ciutadania a Buenos Aires. 2 milions, vinga, anem-hi.
4: 1,5 milió, jo et diria més i tot, 3,5.
3: Segons un article del periòdico dedicat al tema, es malgasten cada dia 24.581.250 litres d'aigua. És l'equivalent al consum de 500.000 de persones.
2: Què?
3: Cada 6 segons que deixen anar aigua de la mànega es perd 1 litre. Per tant, si multipliques els 6 segons per totes les finques que hi ha, és un càlcul del periòdico.
2: És una bestiesa.
3: És una bestiesa. Us he dit que les autoritats de Buenos Aires han intentat posar fre demanant que es faci amb cubells d'aigua o posant sistemes automàtics de rec
2: que gastin menys,
3: però que de moment no s'ha aconseguit. També us diré que és la vorera, vull dir que també es pot escombrar. No cal fer-ho, no cal fer-ho amb aigua.
2: Feu-vos-ho mirar, no, és perquè és una bestiesa.
4: No, espereu.
3: I mira-te l'encargado, que és una gran sèrie.
2: Val. Gràcies, Maiol. 9-3-2-0-7-4-7-4. Des de la setmana passada us estem demanant que aquells matiners que des d'aquesta temporada que hem començat el programa us desperteu amb nosaltres, home, ens truqueu per saludar-nos, que ens faria molta il·lusió anar-vos coneixent, i més aquesta setmana que ens queden ja pràcticament 4 despertadors per acabar la temporada. Per tant, si us ve de gust, us convidem a participar com? A través del 9-3-2-0-7-4-7-4. 9-3-2-0-7-4-7-4. Esperem ansiosos les trucades dels matiners i matineres.
6: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
2: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio. 39

0: IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
1: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
2: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
0: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
3: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
0: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
7: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
6: Que maco.
8: I el com si fos ahir seria internacional.
7: Exacte.
8: No?
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: matiners.
1: Veuràs, és que estic de vacances, però el meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, saps què? Posa els auriculars i trobo un enxar, perquè és que estic ja desesperat.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
1: Sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
1: A veure.
2: Sí, sí. Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
0: El Matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
2: Per cert, és que estic la temporada que ve, jo crec que hauríem de fer un concurs de
3: persones
2: que, o dones, o dones, és a dir, que
3: les dones ronquen molt també,
2: concurs de roncs, és a dir, la teva parella ronca, truca'ns en directe i apropar el mòbil en directe i fer un concurs de roncs al programa, crec que això ens ho hem de plantejar de cara a la temporada que ve. Esperem les vostres trucades a través del 932-07-474. Per cert, Josep Cuní va visitar Col·lapse de Jordi González aquest cap de setmana i va explicar una vegada més el llastre que porta arrossegant durant anys, que és el mític prou de quan presentava els matins. Això és el que deia Cuní a Jordi González.
4: Encara ara vas pel carrer i així una mica dissimulada i ja per ser que diu prou.
5: Per tu?
4: I dius, ai, no sé, algú que aborda. Per mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació.
5: Sí.
4: Després vaig saber per què no la vaig saber controlar o no la vaig poder controlar.
5: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
4: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no ho puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota, perquè és una anècdota,
5: sí,
4: em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals. I això, en aquests moments en què l'extrema dreta es fa notar des de tots els àmbits, s'ha de tenir molt present. Hi ha un moment en què tant s'ha tibat la corda, tant s'ha descontrolat la situació, que t'acabes traint a tu mateix i acabes fent allò que t'havies compromès amb tu mateix que no podies fer. Perquè entenc que l'espectador mereix un respecte. I el respecte també està en les formes, no només en el fons.
2: Podeu recuperar l'entrevista a través del 3CAT. Per cert, també va passar pel programa, per Col·lapse, la Maica Navarro, que va explicar que a partir d'aquest dimarts hi haurà una dotzena de testimonis que declararan en seu judicial pel cas Andic.
6: Ja han estat citats i dimarts començaran a acostar-se fins a aquests jutjats de Mataró i de Martorell els primers 10 testimonis que la fiscal va demanar i que la jutgessa entén que sí. La gran majoria...
5: Excursionistes que hi havia...
6: Primer, la més important, la psicoterapeuta.
5: Val.
6: Aquesta Maria Júlia, que hem de recordar que té un paper important. Per què? Perquè la magistrada, en el seu escrit, planteja fins i tot la possibilitat de vol veure fins a quin punt va poder o no influir en allò que la magistrada entén que ha estat un homicidi premeditat. Per tant, serà molt important aquesta declaració, tot i que ella declara com a testimoni.
2: Veurem, doncs, què passa aquesta

0: Setmana i acabem, home, hi ha molts catalans que estiuegen a Menorca. Una reflexió a través del compte d'X de 3CAT.
1: Què passa? Ens veiem a Menorca, no?
2: Conec una cala secreta que flipes.
1: Estàs sol.
2: No, el xiringo ja em coneixen.
1: Tu vens amb mi a Menorca i flipes.
2: O sigui, jo agafo sa moto, vaig cap a sa cala, tu, i brutal.
1: De fet, jo parlo poc de monarquia, que tants anys...
2: Et vas fotent la pomadeta, tu, que sembla que no puja, i al final
1: sé que està tot tan gentrificat.
2: I després dutxeta i cap al jasbe, eh? Sempre que puc, pam, m'escapo. No?
1: Juny i setembre, perquè agost és per guiris.
2: Ja tenim grup de WhatsApp, eh? Menorca 26.
1: O sigui, no has anat mai a Menorca?
2: Uau.
0: Ai, si el Jasme, si les parets del Jasme parléssim, mare meva. 5 minuts, arribem ja a les 6 del matí, 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí, vull saludar la Cristina. Cristina, bon dia, matinera.
3: Hola, bon dia, matiner.
0: Com estàs, Cristina?
3: Doncs molt bé, mira, conduint cap a la feina.
0: I cap on vas exactament, Cristina?
3: Jo visc a Badalona i tinc un port d'agustació a Sant Adrià del Besòs.
0: Ah, o sigui, i arribes bastant ràpid, doncs?
3: Sí, ben ràpid, sí, o sigui, no
0: té. A quina hora ens hi posem, Cristina?
3: Ens posem a les 6 o 10 minuts abans.
0: I com portes el tema aquest de l'horari? Perquè al llarg d'aquesta temporada hem anat parlant amb oients que alguns ho portaven millor i d'altres ho portaven una mica pitjor.
3: No, no, jo ho porto molt bé. Bueno, ho he fet sempre, eh? Sempre he matinat molt i ho porto molt bé.
0: És a dir, que fa anys, que fem aquest horari.
3: Quan no és el mateix conduir ara a les 6 del matí a les 8 o a les 7, saps?
0: I tant, home. És que el dia comença que no té color, perquè no hi ha ningú.
3: Sí, clar, molt millor.
0: Cristina, fins a quina hora treballarem?
3: Bueno, jo realment treballo tot el dia, o sigui que perquè el mercat obre tot el dia.
0: Sí.
3: I que jo soc una petita autònoma, o sigui que treballo des de les 6 fins a les 8 de la tarda.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I escolta'm, repeteix-nos el mercat, a quin mercat de Sant Adrià del Besòs et podem trobar, Cristina?
3: Bueno, només n'hi ha un a Sant Adrià.
0: Val.
3: Només n'hi ha un. I escolta'm, vull donar-li record, que segur que està escoltant, l'Adriana, que va parlar fa poc amb vosaltres.
0: Sí.
3: Perquè jo us escolto també cada dia.
0: Molt bé.
3: I també va del meu cor.
0: Doncs des d'aquí li enviem una abraçada i una salutació a l'Adriana.
3: Sí, perquè em va fer molta gràcia, perquè jo caminava, bueno, anava cap a la feina i la vaig escoltar, és molt maca, i la vida.
0: Doncs tots...
3: Perquè és clienta, però clar, ara ja fa uns dies no l'he vist, no l'he pogut dir.
0: Doncs des d'aquí, escolta'm, segur que ens estarà escoltant l'Adriana aquestes hores del matí. Li enviem aquesta salutació. Cristina, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio.
3: Molt bé, a vosaltres.
0: Una abraçada. Adéu, adéu. Que tinc el Tomàs, el tinc per aquí? A veure... No, Tomàs,
4: bon dia. Teníem dificultats de connexió.
0: Però escolta'm, si t'estic sentint estupendament bé. Com estàs, Tomàs?
4: Molt bé. A més, aquesta setmana comencem amb temperatures més baixes, amb un ambient... Vaja, no és que farà fred, eh? Però sí que almenys no serà tan calorós com l'agobiament que hem tingut aquest cap de setmana.
0: Ahir era horrorós. Tomàs, la calor, i sobretot, a mi m'ha sorprès, suposo que estaràs d'acord amb mi, aquestes altíssimes temperatures a molts països europeus, que crec que han batut tot els rècords.
4: I nosaltres tenim un WhatsApp, un grup de WhatsApp, sí, d'homes i dones del temps del món. I aquest cap de setmana era com s'acaba el món, s'acaba el món. Sí, de veritat, no? Es diu World Wild Weather.
0: Sí.
4: Mira, ara mateix, ara només tinc un missatge. De nou. Però anàvem passant les històries, no, saps? Com dient, aquí la temperatura va pujar fins als 40 graus, aquí i dalt, i anaven un darrere l'altre, que sembla, vaja, que feia una mica d'angúnia.
0: Sí, sí, les imatges també d'això, no?, d'aquestes ciutats europees banyant-se amb aquestes altíssimes temperatures, però em sembla que això, o almenys aquesta onada de calor, Tomàs, es va desplaçant, mica en mica, de casa nostra.
4: Avui, aquest dilluns i dimarts, seran normals per l'època de l'any, és a dir, que començarem el mes de juliol amb temperatures normalitzades, això no vol dir que no faci calor, fa calor el juliol,
0: sí,
4: però normal, i atenció amb tempestes que aquesta tarda apareixeran en tota l'àrea del Pirineu i Prepirineu, per tant, precaució, perquè les tempestes avui i demà poden ser intenses, podrien anar acompanyades de calamarsa o de pedra, afectaran sobretot el Pirineu, l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, però esporàdicament podrien arribar a algun punt del litoral, per tant, matí de sol, matí de temperatures normal i tarda de ruixats i de tempestes que poden ser intensos al nord del país.
0: Doncs escolta, al nord del país ho agrairà una miqueta de cosa fresqueta, una mica d'aigua, que sempre va bé.
4: que tingueu bon dia, però alerta a la tarda amb les tempestes.
0: Gràcies, Tomàs, una abraçada.
4: Ja.
0: Que vagi bé, bon dilluns. Home, si el tenim per aquí... A veure, què estàs fent, Ricard? Però què fas? Espera't, a veure, espera, que ara ha entrat. Què és això? Sí. Però què tens? Què estàs traient d'aquí? Va, vine, ràpid, que queden 30 segons, que no comences.
5: Espera, home.
0: Ui, si vas amb menorquines i tot.
5: Menorquines, què vol dir? Abarques.
0: Les abarques aquestes. Què és això?
5: Jo què sé.
0: Jo què sé, bon dia.
5: Bon dia.
0: Com estàs?
5: Mira, tot bé? El cafè per sobre, ja.
0: Tot el cafè per sobre. És un clàssic, eh? Sempre que portes la samarreta blanca que t'acabes tacant. Què, bé? Bé tot?
5: Sí.
0: Doncs vinga, que t'ho deixo ja...
6: La xarxa de comunicació local.

0: L'exili republicà a França va viure un dels moments més foscos amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial. El juny de 1940, els nazis envaeixen França després d'un mes i mig de combats. L'entrada de les tropes de Hitler al país serà funesta pels milers de republicans i republicanes a l'exili. Les tropes nazis van perseguir espanyols a l'exili i els van deportar a camps de concentració on els van esclavitzar. Molts d'ells moriran a causa del cansament, les malalties, la desnutrició o els maltractaments als que seran sotmesos. Altres seran eliminats quan els nazis considerin que no són útils per al règim. Homes, dones i criatures viuran l'horror dels camps de concentració i la deshumanització, però en allò que va ser un infern a la Terra hi va brillar una llum de solidaritat i esperança. El paper dels republicans espanyols i catalans serà clau per jutjar les atrocitats comeses pels nazis als camps d'extermini, però també estarà mancada de reconeixement durant molts anys. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 7. Resistir a la mort. La deportació a camps nazis.

0: La victòria nazi davant l'exèrcit francès va deixar el país dividit en dos. Una part, la França ocupada, estarà sota control directe dels alemanys. L'altra, governada pel mariscal Pétain des de la ciutat de Vichy. Aquest serà un règim aliat al nazisme i amb idees feixistes que, sota el nom de Zona Lliure, actuarà com a govern titella de Hitler. És agost de 1940. Els soldats alemanys arriben a Angulema, una població al sud-oest de França, on hi viuen unes 40.000 persones, a només 20 quilòmetres de la Zona Lliure. A les afores de la ciutat hi ha el camp de Les Alliers, on hi ha internats centenars de republicans espanyols. L'arribada de tropes nazis és un cop brutal per a aquelles persones que han sobreviscut la guerra fugint lluny de casa sense possibilitats de tornar. De sobte, aquells alemanys dels quals n'han sentit coses terribles són davant seu, mirant-los als ulls amb menyspreu. Els nazis els duen a una estació i els obliguen a pujar a un tren de bestiar. Tanquen les portes i la locomotora arrenca. 927 persones s'amunteguen dins d'aquells vagons sense seients. No saben on van ni quan durarà el viatge. Alguns creuen que els desallotgen cap a la Zona Lliure, altres que tornaran a Espanya. Ningú no s'espera el destí real.
1: Nos dijeron que subimos al tren para venir a España. Era de carga. Y recuerdo que la única ventana que había los vagones era el rectangular. Y cuando el tren pues arrancó, la vapor se asomaba pues por la ventana. Entonces se dio cuenta de que este entraba en un país que no es España, porque todos los rótulos de las estaciones estaban pues en alemán.
0: Acabem d'escoltar José Quesada Herrerías. Al final de la Guerra Civil va fugir del Prat de Llobregat amb la seva família cap a l'exili. El 1940 els nazis el van ficar dins del comboi dels 927. Amb ell hi anaven els pares i els germans. També els acompanyava una altra família que havia fugit del Prat, els Cortés. Durant 4 dies van viatjar en aquell vagó, sense aigua ni menjar. Un viatge que, segons explica Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen, va ser molt dur.
2: Amb els trens de bestiar, amb unes condicions pèssimes de transport, i a més, a vegades, han de passar hores dins d'un túnel perquè estan també rebent bombardejos de l'aviació aliada. Per tant, un transport que es fa difícil.
0: Quan el tren per fi s'atura, les portes dels vagons s'obren. Són a una estació de tren plena de soldats de les SS, tropes nazis molt radicalitzades en les idees de Hitler. Els republicans poden llegir el nom de l'estació, Mauthausen.
2: No saben on són. Quan arriben a Mauthausen és que no coneixen el nom, no saben on són. Un nom raro. Allà separen famílies, homes i nois de més de 14 anys, els fan baixar del tren, els porten a Mauthausen i la resta de la família tornen enrere amb un recorregut infernal i són abandonats a la frontera d'Espanya.
0: En José Quesada tenia llavors 12 anys. El seu pare, Ciriaco, havia estat militant de la CNT durant la Guerra Civil. El seu germà gran, Fèlix, havia complert 14 anys, però era alt per la seva edat i semblava més gran. Les tropes nazis obliguen els homes i els joves a baixar del tren. A les dones, nenes i criatures les mantenien dins dels vagons. En José baixa amb el seu pare. Mentre la família mira de fer entendre que en Fèlix és jove per anar amb els adults, un oficial nazi agafa per les aixelles el José i el torna a pujar al tren amb les criatures. Aquella serà la darrera vegada que la família es torni a veure al complet.
1: Para el tren, abren las puertas, hacen bajar a los hombres. Y yo, pues, se me ocurrió bajar con mi padre. Entonces vino un oficial de la SS, no sé quién era, y llamó a un soldado. El soldado se cuadró y me salió a mí. Cogí los sobacos y me puse al tren. Ese militar alemán iba separando a los hombres, unos a una parte, otros a otra parte.
0: Llavors en José Quesada no ho sabia, però els nazis estaven separant la gent segons la seva capacitat de treballar. Homes sans i joves a una banda, ancians, malalts, ferits i discapacitats de l'altra. Els primers seran duts al camp de Mauthausen, on seran forçats a treballar pel Tercer Reich. Els altres seran assassinats poques hores després.
3: Van ser moltes les persones que van patir de primera mà l'estada a un camp de concentració, tot i que l'horror no començava en arribar al camp, sinó molt abans. Algunes ni tan sols arribaven. La seva ànima les abandonava de camí, alliberant-les del patiment que els esperava. Viatgem a través dels mirals de memòria per escoltar el neguit i el patiment que es va viure dins dels vagons de tren cap a Mauthausen.
4: creus que ens porten?
5: No tinc ni idea. És el mateix que tu.
4: Pau, mira aquest noi. No fa gens de bona cara.
5: Ei, estàs bé? Què ha sigut això? Vine, sou aquí al nostre costat. Com et dius?
6: Sí, només estic marejant, gràcies. Em dic Joan.
4: O el Saire.
5: Millor?
6: Sí, tranquil, gràcies.
5: Ho pots dir si no estàs bé, eh? Jo tampoc ho estic.
4: Pau, prou.
5: No, és el quart dia que estem a aquest vagó. Som com 1.000 persones aquí dins. Mares, pares, avis, criatures i ferits. No sabem ni on anem. És agost, fa calor.
4: Pau, va, la gent no vol sentir això.
5: No callaré, no hi ha espai. No tenim menjar ni aigua i faig les meves necessitats en un maleït cubell. De debò que esteu deixant que ens tractin així? No voleu tornar a casa?
4: És clar que volem tornar.
7: Té raó, han passat 3 dies i res.
8: És hora de fer alguna cosa, no?
7: Què dieu? Esteu bojos. Per la vostra culpa ens mataran.
9: No sabem ni on estem.
8: Jo prefereixo morir intentant escapar-me que no fer res.
7: Tractem d'obrir la porta.
4: Ens mataran, pareu!
10: Hem arribat.
5: On estem?
4: Mauthausen.

0: El comboi dels 927 serà abandonat pels alemanys a Irún, a la frontera entre Espanya i França. El govern franquista se'n farà càrrec contra la seva voluntat, recloent les famílies exiliades en un edifici que té la funció de presó provisional. Però el règim no farà res per tornar els espanyols deportats. De fet, el govern franquista no reconeix els exiliats com a espanyols i això donarà el pretext als nazis per considerar-los apàtrides, és a dir, persones sense estat. Els nazis tenien obsessió per catalogar aquells que consideraven els seus enemics. Els jueus, per exemple, els identificaran amb una estrella de David groga, cosida a les vestidures. Els espanyols ho faran amb un triangle blau. Sobre això, l'Aitana, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta.
1: Què significava el triangle blau que duien els republicans espanyols al braç als camps nazis?
2: El triangle blau és el que representa els apàtrides, que corresponen a poblacions que han sortit del seu país i que estan com a refugiats estrangers, en aquest cas, en el cas específic, de França. No hi ha un estat que el reconegui com a propis, però porten la S a dins. Per tant, són reconeguts com a espanyols. Clar que és la gran contradicció i és una característica única en el cas de la deportació als camps nazis, en el qual un col·lectiu té una identificació pròpia com a apàtrida i al mateix temps se'l reconeix com a espanyol. A veure, o s'és espanyol o s'és apàtrida.
0: L'arribada de catalans als camps nazis no va ser només a través dels camps de refugiats francesos. De fet, moltes de les persones deportades ho van fer a través dels anomenats stàlags, camps de presoners de guerra alemanys. Molts republicans que s'havien enrolat en companyies de treballadors estrangeres franceses per fugir de la misèria i les males condicions dels camps de refugiats acabaran fets presoners pels nazis i seran deportats a Mauthausen. Altres seran activistes polítics que lluitaran contra el feixisme des de l'exili. Aquestes persones sovint seran perseguides per la policia secreta alemanya amb l'objectiu d'acabar amb tota la resistència política. Un dels personatges més insignes de la deportació és la Neus Català i Pallejà, una dona del Priorat que durant la guerra va enrolar-se al PSUC i va fer tasques sanitàries en una colònia on hi havia criatures refugiades, majoritàriament d'Astúries i Madrid. Amb la caiguda de Catalunya a mans franquistes, Català va creuar la frontera amb França amb 182 nens i nenes orfes, salvant-los de la brutalitat feixista. Ens ho explica l'Elisenda Balanguer Mercader, historiadora i biògrafa de Neus Català.
3: Segurament les autoritats franceses no van gosar a ella i a tants nens portar-los als camps de concentració d'Argelers. Ella aconsegueix que els nens siguin o adoptats per famílies belgues o repatriats amb les seves pròpies famílies, perquè si no el règim franquista ja enviava agents a buscar els nens per educar-los amb educació franquista. I llavors ella és quan s'implica allà a França amb la resistència, lògicament, perquè ella sabia que allò havia sigut només el preludi de la Segona Guerra Mundial.
0: Un cop a França, Català va treballar a la resistència contra els nazis, fins que va ser delatada. Els nazis la van deportar al camp de concentració per dones de Ravensbrück.
3: La Neus arriba a parar a Ravensbrück perquè feia la resistència, estava implicada amb el seu primer marit a la zona de la Dordonya i el Perigord. Ella i el seu marit el que feien era, a casa seva, era com un lloc de reunió i des d'allà era on es preparaven consignes, plans militars de sabotatge contra els nazis. I allà era una mica com el lloc de suport on alguna vegada s'allotjaven alguns guerrillers que alguns maquis, hi ha un senyor que els delata per diners, van arribar al poble, la Gestapo, la CSS, i els van detindre a ells dos, a la parella, i també uns guerrillers que en aquell moment, aquell dia, estaven allà amagats a casa seva.
0: Un destí molt semblant al que va viure una altra catalana, Mercedes Núñez Targa. Un delator va assenyalar aquesta dona comunista quan s'exiliava a França després d'haver escapat d'una presó franquista. Des de Carcassonne va ser deportada a Ravensbrück. Ens ho explica l'historiador Víctor Cabral Rodríguez.
4: La detenen por un chivatazo y la montan en un tren, en un vagó de cavalls, con moltes altres dones, en unes circumstàncies molt dures, amb poca llum i en unes condicions higièniques molt, molt deficients, i la porten directament cap a Ravensbrück.
0: L'arribada als camps de concentració va ser un dels moments més durs que van patir aquelles persones. Més de 7.000 espanyols passarien per l'horror dels camps d'extermini. la Neus Català sempre va recordar aquelles primeres hores com unes de les més difícils de la seva vida.
3: La Neus explicava doncs, que a l'entrar allà té molt record dels focus a l'entrar al camp, d'aquelles llums tan agressives, que això li van provocar fotofòbia, per això la Neus sempre anava amb aquelles ulleres negres, fosques, amb aquella muntura tan característica, perquè li molestava molt la llum. Recorda molt a l'arribar doncs, veure dones esquelètiques, o sigui, cadàvers, no? Que eren cadàvers, eren ulls de mortes ja quasi, no? Les que hi havia als barracons que estaven dedicats ja a l'aniquilació, els apels, les dones que es tiraven a les filferrades elèctriques, els gossos llop, els cops de fuet...

0: Els camps de concentració i extermini nazis tenien dues funcions bàsiques. D'una banda, obligar les persones tancades a treballar fins a la mort pels esforços de guerra alemanys, i de l'altra, exterminar aquells que consideraven inferiors o no aptes pel treball. La vida als camps de concentració no tenia valor. La mort era present a tots els racons. Ho era, a més, de les formes més cruels i sàdiques. El pare del José Quesada, Ciriaco, va salvar-se dues vegades d'entrar a les cambres de gas, però va presenciar innumerables mostres de crueltat contra els presoners a Mauthausen.
1: Lo que también hacían para eliminar gente era en invierno, cuando hacía mucho frío, los levantaban de las camas, los sacaban afuera desnudos, se los ponían en fila y no podía moverte para nada. Y el padre de los Cortés, ahí murió, pues no pudo aguantar frío y ahí murió. No, los hijos estaban al lado de él y no podían tocarlo. Y cuando acabó una hora o X tiempo, venga a los barracones, y los que no tenían fuerza, ahí quedaban muertos. Los cogían y a los crematorios.
0: Infligir terror era una de les tècniques que feien servir els nazis per deshumanitzar els presoners. D'aquesta manera buscaven trencar l'esperit de supervivència, frustrar qualsevol esperança de sortir vius dels camps.
2: El tracte inhumà en totes les condicions, per qualsevol cosa i en qualsevol moment podia rebre una pallissa un cop. El desconeixement de les llengües, que llavors allò no t'orientaves. Els crits permanents, el soroll permanent que hi havia en els camps de concentració. La manca d'alimentació. La manca de condicions sanitàries. L'assinament que hi ha en els barracons. És a dir, tot està pensat per minvar la moral i per portar-te a la desaparició. Alguns no van suportar i es van suïcidar, i molts van caure víctimes de pallisses, assassinats o malalties. Allà els supervivents que et comentaven i que han comentat sempre com la vida no tenia cap mena de valor, que el teu objectiu era continuar viu al vespre i que el dia següent t'aixecaves i a millor tenies mort al costat del company de la teva llitera.
0: La deshumanització als camps de concentració es posava en pràctica des del primer minut. Quan les persones entraven als camps, se les rapava, se les vestia amb un uniforme de ratlles i se les tatuava un número, una matrícula. Ja no tenien nom, ara eren només una xifra. La Judit, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda, té una pregunta sobre la supervivència als camps nazis.
3: Als camps de concentració s'havia de parlar alemany per entendre els soldats i evitar ser castigats o assassinats. Els refugiats espanyols sabien parlar-lo?
2: Els supervivents dels camps es repetien de memòria el seu número en alemany, perquè era una forma de sobreviure. Si a tu et cridaven pel número i no l'identificaves, podria venir el capo, el presoner que estava al càrrec dels deportats, i et podia pallissar, perquè no havia estat àgils. Per tant, un sistema de resistència també era ensenyar als nous internats la seva numeració, la seva matrícula, identificar-la i saber-la pronunciar en alemany.
4: Una part de la resistència que van fer als camps va ser fer receptes de cuina, explicar-se coses les unes a les altres, fer poemes, fer cançons, cantar, però també hi havia les blokovas, que eren les jefes del barracó, que també eren presoneres, em sembla que eren poloneses, eren alemanes, algunes explicaven moltes de les coses que passaven.
0: Al camp de Mauthausen, els presoners estaven obligats a treballar extraient granit i transportant els pesats blocs des de la pedrera. Cada dia, els presoners carregaven les pedres i havien de pujar 186 esglaons fins a deixar la pesada càrrega al seu destí. Això ho repetien desenes de vegades al dia. Mal alimentats, sense maquinària ni ajut de cap mena. De fet, els soldats sovint empenyien els presoners per fer-los caure, per pura diversió. Moltes persones van morir d'esgotament. Aquelles escales es coneixen ara com les escales de la mort. Mentre els nazis anaven guanyant la Segona Guerra Mundial, la mortalitat als camps era molt elevada. En aquell moment hi havia molta mà d'obra esclava als camps i el Reich encara podia permetre's pagar els costos de la guerra amb empreses alemanyes. Segons va avançar la guerra i els nazis començaven a retrocedir, van necessitar més i més mà d'obra esclava per fabricar munició, roba per al front o material de construcció, i ja no els interessava tant matar els presoners. En aquest context, un petit grup de joves espanyols, el comando Post-Shahar, va aconseguir permís per sortir del camp a treballar. Primer ho feien sota la vigilància de soldats alemanys, però després anaven i tornaven sols. Francesc Boix, un presoner català que treballava al laboratori fotogràfic de Mauthausen retratant dia a dia al camp, va poder donar els negatius de les fotografies als joves espanyols que el van amagar al jardí d'una veïna del poble, Anna Pointer.
5: La crueltat i el dolor, l'extracció de la identitat i la vida, era el destí que els hi esperava a tots aquells que aconseguien arribar als camps nazis, establiment on la vida deixava de ser vida i on la necessitat de conservar-la va incentivar l'ingeni d'aquells empresonats per tal de denunciar el que patien allà dins.
6: Un altre cop, eh? Què ha passat?
7: L'Asi ha obdegut d'any.
8: Verges!
7: Heu fet la vostra feina, però sou molts. S'obren algunes persones. Ens han comentat que hi ha una persona que no para de queixar-se. Pau Sega, fes un pas endavant, Vite.
9: Pau, no!
6: Un plaer, Jacinto.
9: Pau!
6: No perdis la fe.
7: Digues! Què no et sembla bé? Digues! Què no et sembla bé?
6: He oblidat què vol dir ser humà.
7: Nein. Hem inventat una nova manera de ser-ho. Atega!
6: Cremareu a l'infern!
7: T'he dit atega!
6: Tots pagareu!
7: Stoppen! De peu! La gova, Vite. A la paret. Vols dir alguna última cosa?
6: Fill de puta! Cremaré l'in...
7: Good. Ja veieu què passa si algú parla massa. Com tu, Garveit!
10: Segueix mirant endavant, Jacinto. Que no ens vegin parlar. Estàs bé? Sóc en Boix. I m'has d'ajudar. Aquest sobre és per l'Anna. Vine, segueix-me. Ara.
11: Ei, para. Ets boig o què?
10: No, i merda, jo... És que escolta una cosa. En aquest sobre hi ha fotografies del que està passant aquí. La gent ha de saber el que està passant. No poden quedar impunes aquests cabrons.
11: Qui ets?
10: Un fotògraf que fa la seva feina. Li has de donar avui. Has de portar aquesta peça a un soldat que es diu Arnold. Si et paren, digues que la necessiten urgentment. A la caserna hi haurà l'Anna. Dóna-li i vés en compte. Bona sort, Jacinto.
11: Molt bona sort, Boix.
9: M'envia de la Bert que li porti aquesta peça.
12: T'envia Boix?
9: Ets l'Anna?
12: Sí, l'Anna Punté. Dóna'm el sobre abans que ens vegi algú. Gràcies.
9: Jacinto. Sóc en Jacinto.
12: Gràcies, Jacinto. Moltes gràcies. Per fi la gent sabrà el que estan fent dins d'aquests camps.

0: Amb la derrota dels nazis a la Segona Guerra Mundial vindrà l'alliberament dels camps de concentració i extermini. Les SS s'encarregaran d'executar milers de persones fins a l'últim minut. Però la valentia i solidaritat de les persones resistents va ser clau per poder jutjar molts dels responsables nazis pels seus crims i atrocitats. La Martina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Stein de la Ricarda, té una pregunta sobre el paper de la societat alemanya en tots aquests crims.
1: La societat alemanya sabia el que passava als camps i ho acceptava.
2: Mai podem parlar del 100% de la població alemana, però sí que és cert que una gran part de la població alemana va recolzar les idees nacionalsocialistes. És a dir, no hem d'oblidar que Hitler va començar a governar a començaments del 1933 arrel d'unes eleccions democràtiques. Per tant, en una situació de crisi on Alemanya es pot considerar que va ser humiliada amb els acords del Tractat de Versalles, va crear aquest caldo de cultiu perquè aquests sectors estigmatitzats pels nazis, doncs una bona part de la població, també pogués creure aquesta criminalització, pogués creure aquesta culpabilització. Això va ser un procés que va ser de mica en mica, és a dir, d'avui per demà no van començar ni a tancar als enemics polítics, ni a la població jueva, que en el cas de la població jueva o la població gitana o els altres col·lectius, va ser un procés a partir del 1933 fins a la Segona Guerra Mundial i fins a l'any 43-44, quan ja es va veure que estaven perdent la guerra. Per tant, va ser un procés ben bé de 10-11 anys de grans campanyes i de portar a terme polítiques estatals en contra d'aquests col·lectius.

Les fotografies de Francesc Boix mostraran al món l'horror nazi i la capacitat per fer mal d'aquell règim feixista. Però aquest món també farà com qui no veu el que passava a Espanya. La sortida dels camps de concentració no serà la fi de l'exili per als republicans. La majoria tornaran a França i molts d'ells mai no tornaran a trepitjar Catalunya. Els que ho facin seran a les acaballes del règim franquista o amb el dictador ja mort. Espanya silenciarà el que va ocórrer als camps d'extermini i concentració durant molts anys i, de fet, entitats com l'Amical de Mauthausen, formada per supervivents espanyols, serà il·legal fins al 1978, gairebé 3 anys després de la mort de Franco. El govern espanyol no visitarà el principal camp de reclusió i assassinat d'espanyols, el de Mauthausen, fins al 2005. Al programa d'avui hem parlat amb Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen i altres camps i totes les víctimes del nazisme a Espanya, amb Elisenda Balanguer Mercader, historiadora experta en Neus Català, i amb Víctor Cabral Rodríguez, historiador expert en Mercedes Núñez Targa. Amb tots dos, hem visitat el refugi antiaeri sota l'església de Santa Maria d'Agramunt. Volem fer un agraïment a l'Ajuntament d'Agramunt per haver-nos convidat a enregistrar-hi aquesta entrevista. En aquest capítol de Miralls de Memòria també hem sentit les paraules de José Quesada Herrerías, fill i germà de supervivents de Mauthausen i testimoni en primera persona de la deportació nazi. Malauradament, el José ens va deixar abans de l'emissió d'aquest programa a l'edat de 95 anys. Volem enviar una càlida abraçada a la família. Els pròxims dos capítols posarem el focus en les dones al llarg de la història. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
4: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i després de la prova és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
2: Salut activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Quan volem fer una prova esportiva hem de ser conscients de que hi ha un acondicionament previ, una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres. I sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència. No? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions, i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament. No podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa, i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: El vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, pues, és una xica, no? Una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seves tradicions, de les seves costums, i que amb 26 anys, pues, no s'hagués pensat mai poder treballar d'este ofici, que per mi, pues, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor, perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important, i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives, i havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven prens de taronges, i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
0: La de llatar i cosir era una feina feminitzada.
1: La figura que la treballava era figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, doncs, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
0: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
1: Començaríem pel procés de recol·lecta i potser aniríem, doncs, potser més aviat al juny a buscar aquestes fulles del margalló, i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser supergenerós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors has de pensar que durant tot l'any has de tindre material, perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el hàndicap que mos fa malbé la palma és l'aigua. Llavors, a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost, doncs, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
0: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
1: El primer any que jo vaig assecar pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, elles me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs, a les 2 setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. I al final van preguntar a altres veïnes d'aquí al poble, que també ho fan, van veure que era perquè el procés d'assecament al sol les cremava. O sigui, el canvi climàtic pues, també ens afecta.
0: I una vegada la poma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
1: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, pues, si les deixes a unes esgorfes i li toca la humitat, se faran malbé. Però jo he vist pomes de les meves reialles, i de mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores perquè se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de llatar hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar. Tot això significa que esta fulla posem de tota esta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de llatar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar llatant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? I llatar és, no? El meu projecte es diu La Llatadora, és perquè les senyores que llataven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
0: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
1: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, pues em vaig fer les alfombres, òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes. Eh? Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metros que creguis. En aquest cas, abans no hi havia metro, pues se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar, i ja està. I un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses, que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en aquest cas, tot i que estem intentant fer-les pues, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven, en aquest cas, aquestes de marra i iaia. I el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, ells ho feien amb les mateixes fulles de poma, que nosaltres anomenem brins, però això d'estar mullat també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En aquest cas jo ho faig amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
0: D'altra banda, la poma és un producte resistent, tal com ens explicava.
1: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, verem, sense que es facin mal, però verem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho teníem tot pensat, no? Agafàvem aquell material que era molt més resistent i que doncs, tenia una durabilitat important.
0: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i, tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de poma, no s'ha de perdre.
1: Mai he gravat cap so de la poma, però és molt, com s'hi diu ara... ASMR,
2: ah, sí.
1: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones llatant. I totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la poma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic, perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només... llatava, doncs imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria, amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa o en este cas la porta, i dins se posava la seva cadira i lletava. La gent que venia a visitar el poble, que potser venien a comprar pastissets o venien a fer una caminada a la serra, passaven per elles, passaven per l'Ola, i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve a ser ara, pues una botiga meua.
0: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de Rasquera.
1: Ara ens podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha dos cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga i el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, creaven per necessitat. Ara es crea pues per innovar i com diem aquí, pues xalem creant, saps?
0: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
1: No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos, per intercanvi per mitjà. O inclús, com me diem a iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major, perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creàvem per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar, és que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre, i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a lletar, i al final fas una mica de psicòleg entre totes, i això és algo que mos uneix.
0: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
1: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i qui són les lletadores. No? És bonic mostrar al món que hi havia en un indret, en este cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent lletava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut lletadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven, i porto sang de llatadores per ambes parts de la família. Però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas, també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que creaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
0: La llata, per a la Gisela, és ofici. És artesania, art i memòria, i divulgació, però també és, i va començar sent, una mena de teràpia.
1: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida llatar, no? Jo vaig tindre una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats, pues claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així. Ja hi ha baixat un material que m'heu d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, pues anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa, perquè estàs veient que de tants processos, i ho veus, pues és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 ja fent-ho bé, perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, pues me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs allí concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic, perquè pues, te veïs dels teus problemes del món. Per mi pues, va ser molt important. I després va vindre pues, una etapa molt fosca de la meva vida, on vaig tindre una ansietat i depressió. I això em va ajudar pues això, a viure.
0: D'aquesta passió incipient en va sorgir el projecte i el seu nom, La Llatadora.
1: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent i, ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
0: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
1: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? Pues totes eren les d'anar a la baixa, i no va ser així. Llavors, me podien més les ganes i no quedar-me amb... I si ho hagués fet? I si m'hagués dedicat, que hagués passat? No, me podien molt més les ganes. Vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més, eh?
0: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
1: Que és un bufador un rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, a Carrasquera hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té aquesta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc llatadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes... Posa'm el logo, posa'm la llatadora.

0: sigut. Ha sigut difícil, sí. Jo he tingut molta sort, també. També, perquè molts artesans i companys... Hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment. Faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser, a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé. Però ha sigut bonic aquest procés, tot i que ha sigut molt dur, eh? Nosaltres el que intentem, aquesta generació jove, que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
1: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
0: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no hi sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara... també des del Covid han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui, és un dia, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc aquests cadenes, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar. Això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
1: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Pauma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
0: Jo sempre he pensat que l'artesania s'ho ha de fer valdre, però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tindre una estimació del que costa, però, claro, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
1: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
0: D'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne, claro, aquí has de pagar pues, a la gent que potser t'ajuda o al teu temps, has de pagar pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, i al final no és algo net com per exemple treballaries de les teues 8 hores i tu enduries bastant net. No? Aquí pues, s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicacions dels nostres preus. Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encaramar el client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Perquè m'he trobat moltíssim, que l'estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure. Que tu la puguis vendre bé, clar.
1: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
0: És cert que jo tinc dos... no sé si se li pot dir finalitat, no sé si serà una finalitat o no, però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicaven amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa, de tal, aquí tenim molt pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algú jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna m'he dit més, segurament, però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, no n'hi ha. No? O sigui, jo què he estudiat per ser això? Pues he estudiat els coneixements de ma iaia, però m'agradaria que hi hagués una recerca xula, on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no? No sé si és una formació professional o no, però que

0: puguin ser lletadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria pues tindre un sou digne i que pogués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà pues que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
1: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parlar de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta: amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements. Una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de patates. A mi, els ous ferrats amb patates fregides m'encanten. Quan penso en l'origen de la patata i el senyor Parmentier, no puc estar més que agraïda de la gran feina que va fer. Ell va aconseguir que la patata sigui un dels nostres aliments bàsics. Ell va ser el que va promoure el consum de patates a França i les va donar a conèixer a Europa. Era un home molt espavilat i molt creatiu. El senyor Parmentier era farmacèutic i va dedicar molt temps a investigar les patates i les seves propietats. En aquells moments, a Europa creien que les patates eren tòxiques i es va proposar trencar amb aquest pensament i demostrar que un cop cuita no ho era.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, amb el seu programa matinal i diari La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. En tots vostès, Pere Païssa. Avui començarem escoltant unes sardanes interpretades per la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. La primera es diu Cala Montjoi i és del compositor Gracià Tarragó. I després La Masia de la Creu, sardana de Pau Sicart.

Avui hem començat escoltant les sardanes Cala, Montjoi, de Gracià Tarragó i La Masia de la Creu, de Pau Sicart, les dues interpretades per la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Bé, i ara escoltarem, també de Pau Sicart amb la cobla Sant Jordi, la sardana que es diu A la font de veu i tapa.

Acabem de sentir a la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, que ens ofert la sardana a la font de veu i tapa, sardana de Pau Sicart. Bé, i ara canviarem de copla i escoltarem unes tres sardanes interpretades per aquesta simpàtica copla, la principal d'Amsterdam, aquesta copla de sardanes d'Holanda. En primer lloc ens ofereixen la sardana L'Avi Vador, una sardana del compositor de la Catalunya Nord, Max Haber, i és una sardana obligada de Fiscorn. I després escoltarem Blanca Espurna, una bonica sardana d'un jove compositor, Jordi Paulí. Escoltem-les, doncs, amb la copla La Principal d'Amsterdam.

I seguidament, la cobla La Principal d'Amsterdam ens ofereix una sardana de Jordi León. Es diu Cardedeu 5 lustres.

Bé, i ara continuarem amb sardanes interpretades per la Cobla Salvatana. En primer lloc, escoltarem una sardana amb un títol una mica, diguem-ne, especial. Es diu Cançó de lladre, i és del mestre Joan Lluís Moraleda. I després escoltarem el Clam de Sant Hilari, una sardana de Tomàs Gili Membrado. Les dues les podrem escoltar amb la Cobla Salvatana.

Acabem d'escoltar les sardanes Cançó de Lladre, de Joan Lluís Moraleda, i després El clam de Sant Hilari, del mestre Tomàs Gil Benbrado, les dues interpretades per la cobla salvatana. Bé, i ara escoltarem també, per aquesta cobla, la sardana que es diu 25 roses per Sant Hilari, del mestre Pere Fontàs, i després Font Vella, una sardana de Francesc Mas i Ros.

Acabem d'escoltar la Cobla Salvatana, que ens ha ofert 25 roses per a Sant Hilari de Pere Fontàs, i després Font Vella, una sardana de Francesc Mas i Rosbell. I amigues, amics, ja per acabar, els deixo amb la companyia de la Cobla de Vall, Tarasca, que ens oferirà un xotis, una masurca i una sardana una mica diferent.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? Com va la calor? És dilluns 29 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició. Nova setmana per endavant, el bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Setmana 27 d'aquest any 2026, en què deixarem enrere ja el mes de juny. Ens queden dos dies del mes de juny i encetarem el mes de juliol. Què vol dir això? D'entrada, aquesta setmana, tant que n'hem parlat aquestes setmanes, doncs ja tindrem el pas del Tour de França per la nostra vila, amb aquest gran départ que començarà el dissabte, i el diumenge doncs tindrem el pas del Tour per la nostra vila. Ja sabeu que hi ha una sèrie d'activitats organitzades pel mateix dia i també de prèvies en el marc de Vivim el Tour, de les quals us n'hem parlat, també, evidentment, el programa de ciclisme d'aquesta casa, l'Etapa Reina, que avui també els tindrem amb nosaltres, com sempre, a partir de les 10 de la nit, i que tenim també diverses exposicions en marxa relacionades amb aquest esdeveniment. Bé, això per una banda. Per l'altra, també vol dir que el juliol és sinònim d'acabar temporada. Encara tindrem unes setmanes per endavant, però vol dir que encetarem l'últim mes d'aquest curs 25-26. Però de moment som dilluns 29 de juny, encara agonitzant doncs aquest mes de juny. Atenció, amb pràcticament 26 graus ara mateix a l'exterior de l'emissora, pràcticament 26 graus, en què la calor doncs és protagonista des de ja fa dies, i aquest cap de setmana s'ha fet notar i de valent. Bé, dit això, de seguida ens actualitzarem pel que fa a la informació de servei, també, evidentment, a l'actualitat local, a l'agenda d'activitats per aquesta setmana i als titulars de la premsa escrita i la premsa digital. A dos quarts de nou us parlarem... Bé, farem una trucada al regidor d'Empresa, Activitats i Tecnologies 4.0 de l'Ajuntament, que és el Joan Carles Serra, perquè tot just divendres us explicàvem, o dijous, bé, finals de la setmana passada, que el Centre Local de Serveis a les Empreses de Molins de Rei torna a encapçalar el rànquing de la taxa de supervivència de les empreses que van rebre assessorament del consistori, amb una xifra del 78,4%, i de fet lidera el rànquing en l'acumulat de les darreres 12 edicions de l'estudi. En parlarem amb el regidor d'aquí una estona, dos quarts de nou, doncs, d'aquesta notícia. I el que no tindrem avui és a la punt del dia les reflexions de la Júlia Carrasco, que la setmana passada ens acompanyava, però per parlar de totes les activitats de la Comissió dels Focs de Sant Joan. Bé, el que sí que farem és repassar la programació de Ràdio Molins de Rei i de la televisió per aquest dilluns, i acabarem aquesta primera hora del programa, com sempre, parlant de llibres, acompanyats de la Maria Casals, amb la recomanació cultural, en aquest cas literària. A partir de les 9, després de les notícies, tindrem amb nosaltres el Toni Ramoneda amb la cançó del dia, ens proposarà la cançó del dia, i després farem tertúlia d'actualitat. Avui amb la baixa del Jaume Armengol, esperem que ens puguin acompanyar la resta de companys i companya, la Genoveva Català, el Joan Barrios, el Ramon Canal i el Joaquim Martí. Amb ells hi serem fins les 10 del matí, com sempre, amb temps de reflexió, temps de tertúlia. A partir de les 10 tenim l'espai polític del dia, Preguntes a Molins en Comú Podem, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, en Lucas Ferro, que a més és regidor d'Educació i de Medi Natural i segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Vila. A partir de 11:15 tenim la nostra astròloga de capçalera, ja ho sabeu, a l'espai Astrologia Quotidiana, la Meritxell Díaz de la Càmera. Avui ens parlarà dels cranc, temps de cranc. A veure si sou doncs d'aquest signe del zodíac o coneixeu a gent que sigui cranc. Doncs avui parlarem, a banda de contextualitzar en el moment en què ens trobem astrològicament, perdoneu, doncs després parlarem també de com som físicament, de caràcter, als cranc, a les persones cranc. A partir de 11:15 i fins a 11:15 ens acompanyarà la Meritxell Díaz de la Càmera. Després tindrem l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç, per fer un cafè amb el comerç. I a les 11 us explicarem que la periodista Llúcia Oliva presenta avui el llibre La revolució en veu de dona, dietaris i records 1936-1939, editat per l'Avenç. Aquesta tarda a les 7 a la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer 98. ho farà en conversa amb la historiadora i convilatana, la Núria Artés, convidades doncs, per la llibreria Cent Vides. És un llibre, pel que hem pogut veure, doncs, força interessant, en el qual doncs, també hi tenim un dels capítols, que és el capítol quart, Vincles amb Molins de Rei, perquè parla de Gertrudis, Canals i Pujol, guardiana de la memòria Molins de Rei 1936-1939. Un dels testimonis d'aquests dietaris em fa la Llúcia de cada persona, de cada dona, un perfil biogràfic i després fragments d'aquests dietaris, doncs una d'elles és la molinenca Gertrudis, Canals i Pujol. Interessant el llibre que ha fet la Llúcia Oliva. Conversarem amb ella a partir de les 11, després de les notícies, i abans de saludar el Miquel Casas amb la màquina de la Penny per escoltar bona música i de sobretot els discos publicats a la dècada dels 70, que és el que estem fent aquestes darreres setmanes. Amb ell hi serem fins a 3:15 tocats de 12, i a partir d'aquí, a la recta final del programa, la Glòria Massana amb els llibres que han canviat el món. Avui, Edward Gibbon, ens n'anem encara o ens quedem al segle XVIII, parlarem de la història de la decadència i caiguda de l'Imperi Romà. I amb tot això arribarem a les 12 del migdia, posarem punt i final al programa i donarem pas a l'informatiu Molins de Rei al dia. Per una banda, la càpsula d'economia de butxaca amb la Jana Vera, a 1:15 històries de la fotografia i a 1:00 els restes de sèrie amb el Josep Lluís Revenga, que avui ens proposa temes del cançoner popularitzat per Rafael. Tot això fins les 2:00 del migdia. Ara comencem el bon dia i bona hora. Benvingudes, benvinguts. Som-hi. Les 8 del matí i pràcticament 8 minuts. Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem, com sempre, és intentar parlar-vos de la mobilitat tant a la xarxa viària com pel que fa al transport públic, que sempre ens agrada doncs, actualitzar a aquesta hora del matí. De moment, xarxa viària, anem cap al RAC, que allà ens està esperant el Ferran Aràndiga. Com tenim la situació, Ferran? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs arrenquem la setmana. Avui dilluns, amb hores d'ara, destacant un accident a la GI-652 a l'altura de Pals, on s'obliga a tallar la calçada en ambdós sentits de la marxa, provocant afectacions, en aquest cas, de 2,5 km. També fa una estona tenim un vehicle variat a l'A2 que talla un carril de circulació a Sant Joan d'Espí en direcció Lleida, que deixa 4 km de retencions. Per altra banda, tenim també retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, amb força intensitat, al Vallès, també de retruc, en tot el nus de la Trinitat, que afecta doncs, també les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Tenim cues de manera intermitent en l'últim tram de la C-7 pels túnels de Vallvidrera i també al Vallès destacant la AP-7 amb retencions en direcció Tarragona entre la Roca i Montornès del Vallès i Montmeló, però també retencions de 3,5 km en el tram comprès entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès. En sentit nord també hi ha retencions des de Cerdanyola en direcció Girona. Pel que fa al Llobregat tenim retencions també en direcció la capital catalana per l'A2, sobretot amb retencions intenses des de Pallejà fins a Cornellà del Llobregat i per l'AB23, com dèiem, des de Molins de Rei fins a Sant Feliu del Llobregat. Després tornem a tenir un tram amb retencions intenses entre Sant Just d'Esvern fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Ferran, i que tinguis una molt bona jornada. Ara, parlant de la mobilitat pel que fa al transport públic, atenció perquè avui tenim convocatòria de vaga a Rodalies de Catalunya. És un sindicat minoritari el que convoca doncs, aquesta vaga, però a avisar que el servei pot presentar canvis en la freqüència de pas. Aneu, si hi ha de per si, doncs, amb aquests moments en què hi ha matisos importants sempre pel que fa als horaris, que mai saps què pot passar, doncs aneu-hi amb temps avui més que mai perquè doncs, aquesta convocatòria de vaga, evidentment ja han decretats els serveis mínims, però ja avisa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat que hi podrà haver doncs, canvis en la freqüència de pas. A Rodalies de Catalunya, avui vaga tot el dia, convocatòria de vaga per avui dilluns 29 de juny. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, en principi funciona amb normalitat. A les 8 del matí i 10 minuts, el que farem ara també és conèixer la previsió meteorològica. Dèiem, pràcticament 26 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora a aquesta hora del matí, a nit duríssima, pel que fa a la calor, com ja portem alguns dies, i anem a veure doncs, com es presenta aquest dilluns meteorològicament parlant. Saludem el nostre meteoròleg de capçalera, Jordi Miralles. Bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. Molta calor la que hem tingut aquest cap de setmana i una màxima de 36 graus aquí a Molins de Rei. Avui una mínima de 24, gairebé una nit tòrrida, perquè si la temperatura mínima no baixa dels 25 graus parlem de nit tòrrida, i la calor que continuarà sent la protagonista avui també de cara als propers dies, amb petites variacions, dies que la temperatura baixarà una mica, d'altres pujarà, però vaja, ens mantindrem sempre per damunt de màximes al voltant dels 32, 33 graus o 34 graus. Per tant, doncs, molta calor avui també de cara als propers dies, humitat elevada i, per tant, xafogó. I pel que fa a precipitacions, cap ni una. Aquest matí cap a les comarques del Pirineu hi ha hagut algun ruixat, a la tarda esperem ruixats també cap a les comarques del Pirineu, però aquí el que és la costa central de precipitacions no n'esperem. A la tarda poden créixer alguns núvols, molt poc importants, però vaja, pel que seria una situació de pluges o de refrescament, de moment res de res els propers dies, sol i calor aquí a Molins de Rei i també a la resta de Catalunya.
0: Molt bé, doncs gràcies Jordi per la informació, i ara el que farem també és anar a saludar el Francesc Rueda, perquè ja té a punt per comentar l'oferta de feina d'avui dilluns. Quina és aquesta oferta, Francesc? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba de Molins de Rei. Ens demanen 3 persones per treballar de personal de neteja i triatge de residus. Es busquen 3 persones per treballar en jornada de matí, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 6:30 a 14:30, més un dissabte al mes. El contracte seria temporal, d'un a 3 mesos, per un reforç d'estiu, el salari uns 18.000 euros bruts anuals i les tasques les pròpies d'una persona de neteja i triatge en una empresa de residus ubicada a Molins de Rei. La funció, serveis de neteja i triatge de residus per a empreses clients, per a una empresa client ubicada a Molins de Rei, la planta de triatge. A nivell de requisits, castellà, a nivell de formació, estudis primaris i no cal experiència.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Francesc, per la informació, que trobareu penjada, com sempre, al web clicfeina.cat. A aquesta hora del matí us hem de comunicar la defunció del senyor Juan José Pérez Martínez. Juan José Pérez Martínez. Vivia al carrer Molí de la nostra vila i l'acte de comiat serà demà, dimarts, dia 30, a la 1 del migdia, a l'oratori del tanatori. Descansi en pau el senyor Juan José Pérez Martínez, que vivia, com dèiem, al carrer Molí de la nostra vila. L'acte de comiat serà demà a la 1 a l'oratori del tanatori. I també hem de lamentar la mort aquest cap de setmana de la senyora Montserrat López Carné. Montserrat López Carné tenia 95 anys i vivia, en aquest cas, al carrer Pintor Carbonell. Suposo que la llar d'avis doctor Josep Mestre, pel que explica aquí. I l'acte de comiat va ser ahir diumenge, ja al migdia, al oratori també del tanatori. Descansi en pau la senyora Montserrat López Carné, que ha mort als 95 anys d'edat. Com dèiem, en aquest cas, l'acte de comiat ja va ser ahir al migdia a l'oratori del tanatori. I pel que fa a la farmàcia de guàrdia per aquest darrer dilluns del mes de juny, avui és la farmàcia del Passeig, que es troba al Passeig Pi Margall, número 11, la farmàcia que trobareu oberta des d'ara quarts de 9 del matí fins les 10 de la nit. Farmàcia del Passeig. A partir de les 10, si és del tot imprescindible que utilitzeu aquest servei, doncs us haureu de desplaçar a les poblacions veïnes que sí que disposen de farmàcia de guàrdia oberta tota la nit. És el cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca.

0: anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats per aquesta setmana, que tot just comencem. I ho fem explicant-vos que avui la llibreria 100 Vides acull la presentació d'un llibre prou interessant.
1: El llibre es titula La revolució en veu de dona, de Llúcia Oliva. L'editora Núria Iceta conversarà amb l'autora. I també participaran dues persones molinenques, que són historiadores, són Núria Artés i Carles Martínez. Justament, Molins de Rei és un dels escenaris d'aquest llibre que es presenta avui a les 7 de la tarda a la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer. Després, al juliol, hi ha una altra activitat que organitzen, el 15 de juliol, encara queden dies, però perquè ho anem apuntant a l'agenda, és una activitat al carrer, a contacontes amb els Vivim del Cuento, que es farà al carrer Bru, que està just al costat de la llibreria, i després també a finals de juliol es presenta un altre llibre que es diu El sastre de Barcelona. De moment, avui... el 29 de juny, perdoneu, el llibre La revolució en veu de dona.
0: Avui, doncs sí. Sí, sí, avui mateix és dia 29. No passa res. És avui mateix a les 7 de la tarda la presentació d'aquest llibre. Recordeu que trucarem la Llúcia Oliva a partir de les 11 aquí al programa per que ens expliqui més detalls d'aquest llibre, que a més també té vincles amb Molins de Rei. Més coses que repassem, perquè avui també comença l'activitat de Juga't l'Estiu.
1: És la ludoteca d'estiu que organitza l'Ajuntament ja fa anys a les tardes per infants de 4 a 12 anys. L'activitat es fa a l'escola Pont de la Cadena de 5 a 8 del vespre, com és habitual, cada dia amb una activitat diferent. Avui, per exemple, faran gorres, demà faran jocs de taula, també un dia hi ha jocs d'aigua, tallers de cuina o activitats diverses durant 4 setmanes a l'escola Pont de la Cadena. El preu per tardes a 5 euros i si van tota la setmana, doncs el preu és de 20 euros. Si voleu apuntar-los o demanar informació, podeu enviar un correu a jugatlestiu@molinsderei.cat.
0: Molt bé. I, a més, també repassem altres activitats dins el marc de l'estiu jove.
1: Sí, en aquest cas, durant les vacances escolars hi ha una programació especial, en aquest cas, per adolescents. A partir dels 12 anys, dels 12 fins als 17 anys, durant el mes de juliol, a la sala polivalent del Molí Jove i també els espais exteriors d'aquest equipament, hi ha també programades diferents activitats. Comencen avui mateix, l'horari és al matí o a la tarda, trobareu tota la programació al web de l'Ajuntament. Hi ha un espai de trobada, hi ha tallers, per exemple, un taller de manteniment de bicicletes, un taller de realitat virtual, ja faran jocs de taula, també la cooperativa Plaer fa un dia un taller. Hi ha activitats molt diverses cada dia en diferents franges horàries, tant de matí com de tarda, en aquesta sala del Molí Jove o també a l'exterior. Si voleu apuntar-vos-hi, és gratuït, però abans us hi heu d'apuntar enviant un correu a molijove@molinsderei.cat o també hi ha un telèfon mòbil on apuntar-vos-hi. En tot cas, podeu anar al Molí Jove a demanar la informació, també.
0: Molt bé, doncs des del passat divendres que tenim ja dues exposicions ara que conviuen en el marc de les activitats de Vivim el Tour, perquè el passat divendres es va inaugurar l'exposició Camins 1907-2026.
1: En aquest cas, l'exposició se situa a la planta baixa del molí, amb diferents imatges, fotografies, bicicletes exposades també, que recorren doncs aquest període del 1907 fins al 2026, una exposició que es pot veure fins al 2 d'agost, per tant teniu tot el que queda de juny i tot el mes de juliol per passar per la planta baixa del molí. L'obertura però és de dimecres a diumenge, de dimecres a dissabte a les tardes i el diumenge al matí, a la planta baixa del molí. I també tenim l'altra exposició, que és l'última setmana, que està a Can Ametller fins aquest diumenge 5 de juliol. Són 30 quadres de gran format que ha pintat Miguel Soro, exciclista professional i que es dedica també al món de la pintura. Ha unit les dues passions, el ciclisme i la pintura, i des de fa molts anys ja que fa obres vinculades al ciclisme, en aquest cas imatges del Tour de França, diferents ciclistes, que es pot veure a Can Ametller també aquesta setmana, com dèiem, l'última, de dimecres a dissabte a la tarda i el diumenge, que és l'últim dia, al matí.
0: Molt bé, parlem del Centre Excursionista de Molins de Rei perquè aquest proper divendres proposa la tercera activitat dins de les nits musicals del Botànic al pati de Can Ametller.
1: En aquest cas, el concert es titula De les Terres d'un Riu. L'encarregada de fer el concert és Lia Sampai. Com és habitual, obren portes al pati a les 8 del vespre. Podeu dur-vos al sopar de Carmanyola, hi haurà taules i cadires i el concert comença a 9:15 de la nit. L'entrada general val 17 euros, 12 pels socis del SEM i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I també hi haurà servei de bars, servei de beguda al pati de Can Ametller en aquesta nova sessió de les nits musicals del Botànic al pati de Can Ametller.
0: I l'Associació de Veïns del Barri del Canal organitza la tradicional cantada d'havaneres per aquest proper dissabte 4 de juliol.
1: Dins de les festes del barri, que començaven amb la Revetlla de Sant Joan, doncs aquest proper dissabte torna a haver-hi activitat amb un clàssic també, havaneres, rom cremat, una sessió gratuïta amb el grup Son de l'Havana, també habituals del barri del Canal, el dissabte a partir de 8:15 del vespre a la plaça Vicenç Fernández, havaneres i rom cremat.
0: Molt bé, aquest diumenge hi ha la sortida de l'Associació Amics del Museu a Peralada, que ja us en vam parlar perquè hi van haver les inscripcions la setmana passada. La sortida és aquest diumenge 5 de juliol a les 7 del matí per tota la gent que s'hagi apuntat, i visitaran doncs diversos espais d'aquesta població de l'Alt Empordà. I atenció, perquè aquest diumenge arriba la darrera ballada de sardanes de l'estiu proposada per la grupa.
1: A la plaça de la Creu, com estan fent ja darrerament, a les 7 de la tarda, en aquest cas amb la Copla Maricel, el diumenge, i ja, com deia l'Oriol, aturada fins l'11 de setembre, a la Diada Nacional, que tornarà a haver-hi sardanes.
0: Molt bé, i a més de tot això, us hem d'explicar que el Servei Local de Català farà un curs intensiu aquest mes de juliol, que comença el curs, de fet, aquest dijous, dia 2.
1: Sí, és un curs intensiu, presencial i gratuït, de nivell inicial, bàsic 1 i bàsic 2. Comença aquest dijous i fins al 23 de juliol. Els cursos es fan als matins, de dilluns a dijous, a 9:45 a 1, a la Federació Obrera, i abans heu de fer matrícula. Es pot fer els dies 30 de juny i 1 de juliol, per tant, demà i demà passat. Podeu anar a la FEDE al matí de 9 a 2 i a la tarda de 5 a 8 per apuntar-vos a aquests cursos, com dèiem, curs intensiu presencial i gratuït, el de nivell inicial, el A1.
0: Molt bé, i recordeu que eviteu, sisplau, les hores de més calor, si us heu de moure, amb aquesta onada de calor que tenim. Tenim habilitats diversos equipaments com a refugi climàtic, que ara passem a recordar, sobretot important, de dilluns a divendres.
1: Sí, són refugis que, com deia l'Oriol, de dilluns a divendres, que són el Casal d'Avis, primer de maig, a les tardes, la Biblioteca al Molí, a l'horari habitual d'obertura de la biblioteca, l'aula d'estudi del Molí Jove, és l'únic espai obert de dilluns a diumenge, matí i tarda, la sala d'actes de Can Ametller, en aquest cas als matins, i l'oficina d'atenció ciutadana també als matins.
0: Continuem 6 minuts i mig i seran 9:15 del matí. I com continuem? Doncs repassant la informació, en aquest cas ja d'àmbit general, a través dels titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, molt bon dia.
2: Bon dia, Oriol. Al periòdico hi ha una entrevista a Joan Calabuix, comissionat del corredor mediterrani, que diu que aquest corredor fins a Barcelona estarà en ús el primer trimestre del 2028. També parlen que només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. L'habitatge mitjà en 92 municipis de més de 550.000 habitants, val menys de 200.000 euros. Lleida, Huelva i Lugo, les ciutats grans més econòmiques. Parlant també del futur de les ciutats, el Congrés Mundial d'Arquitectes debat a Barcelona la funció social de la professió, i Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de mesures del seu pla anticorrupció. El govern prorrogarà avui les ajudes als combustibles per la guerra de l'Iran. Al Poblenou, un conductor temerari que fugia dels Mossos causa 2 morts, entre ells ell mateix, i a Sabadell uns pares ingressen a presó per la mort del seu fill de 3 mesos. Els marines dels Estats Units acceleren les tasques de rescat a Veneçuela en aquestes hores crítiques, i també parlen de l'Àustria, de David Àlava, que serà el pròxim rival d'Espanya al Mundial. A La Vanguardia, la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat de Veneçuela. La resposta oficial al desastre, que ha causat almenys 1.450 morts, 17 dels quals espanyols, s'espera que aquesta xifra creixi moltíssim més, ha estat lenta i també desorganitzada. En fotografia de portada, 2 morts a Barcelona en una persecució, i Espanya farà un salt amb 500 hotels nous d'aquí al 2030. Els nous establiments, que afegiran 40.000 habitacions al parc actual, són majoritàriament de gamma alta. Presó per a uns pares per la mort del seu nadó a Sabadell i Moreno arriba al debat d'investidura a Andalusia sense un acord amb Vox. La negociació està molt avançada i els populars creuen que el pacte és a prop. Diu també La Vanguardia, la falta de personal complica la gestió forestal i a Barcelona, Congrés, Centre Mundial de l'Arquitectura. També en educació, rebel·lió contra les pantalles a les aules. Passem a la portada del diari Ara. 49.000 barcelonins estan donats d'alta al padró fictici. L'Ajuntament deixa adreces a persones que viuen al carrer o en llocs on els propietaris no deixen que s'empadronin. Aquesta modalitat per donar suport a gent sense domicili fix s'ha multiplicat per 12 en una dècada. Barcelona llueix la seva arquitectura, un ball de grues a les tres xamanelles inaugura el Congrés Mundial de la UIA i es pregunten que hi ha algú viu en una fotografia de portada doncs, a unes estructures totalment enderrocades per aquests terratrèmols a Veneçuela. Cada cop hi ha menys esperança de trobar supervivents dels terratrèmols que han provocat almenys 1.450 morts, 17 dels quals espanyols. Un equip del New York Times acompanya un grup de metges que recupera cadàvers entre la runa. Els bombardejos s'intensifiquen al voltant d'Hormuz. Els Estats Units i l'Iran s'amenacen entre ells amb tornar una guerra pitjor. I el capital risc en l'aire. Les biotecnològiques catalanes, l'ecosistema de les ciències de la vida, cada cop rep més inversions. Hi ha articles de Xavier Bosch, a la pàgina 32, periodista i escriptor, i de l'exconseller d'Economia, directiu i empresari Jaume Giró, a la pàgina 18. I per últim, repassem la portada del Punt Avui. Cercar els orígens biològics per omplir buits vitals. Tenir fills, la mort dels pares adoptius o qüestions de salut són els motius més habituals per iniciar la recerca dels orígens entre les persones adoptades i fills i filles de donants. Xavier Castellón, el dia d'ahir, parla d'un dia de tragèdies i còmics centenaris. Mel Brooks fa 100 anys, ben actiu en un dia marcat per greus accidents aeris i de trànsit com els de Barcelona i Castelló. La crònica de Judit Benages, més estrenes i més manilles, i crònica de Jordi Serrat, Globus i pagesos, convivència difícil. A l'Esportiu, Catalunya cau amb el cap ben alt contra la Gran Bretanya, 74-76. La festa del bàsquet català aplega una germanor al Nou Congost, i entrevistant a Gonzalo Berger, o Berger, doctor en història i investigador, diu, de columna malatesta, només hi va haver la del Maresme.
3: Seguim 2 minuts i arribarem a 9:15 del matí. De seguida saludem el regidor d'Empresa de l'Ajuntament de la Vila, Joan Carles Serra, però abans anem a fer un repàs al que diuen els diaris digitals a aquesta hora del matí.
1: Comencem pel 3CAT, que recorda que les ajudes a lloguer per joves s'obren avui dilluns i fins al dia 10 de juliol, si poden acollir menors de 35 anys. El pressupost total pels 3 anys per part de la Generalitat són de gairebé 28 milions d'euros d'ajuda al lloguer, i la quantitat que es rebrà pot variar segons l'esforç que suposi per la renda de cada un d'aquests joves, i oscil·lar entre els 20 euros o els 200, entre els 20 i els 250 euros al mes en funció dels ingressos. Anem a Mont.cat, que destaca, parla de l'altre estiu calent dels bombers. El cos de bombers de la Generalitat no està satisfet amb el tracte laboral del govern. Fa més d'un any el cos de bombers voluntaris també, des de fa més d'un any, que està mantenint una protesta continuada als carrers i als jutjats per reivindicar els seus drets laborals. Exigeixen la resta de bombers funcionaris més inversió, millores laborals, l'aplicació d'un pla de formació i sobretot el pla de riscos laborals. És una situació que fa anys que s'arrossega. A més, també des de l'Agència Internacional per la Recerca del Càncer es va classificar la professió com a risc en relació al càncer i demanen que, diuen que no s'han pres les mesures adients de protecció laboral, neteja i vigilància de la salut. Les protestes es centraran en deixar de fer hores extres quan no afectin les situacions de gravetat. El Nacional també destaca la vaga de carters a Catalunya de demà, aturada per protestar també pel progressiu deteriorament de les condicions laborals i l'augment de la càrrega laboral, i aquesta vaga que ja dèiem als serveis a Renfe, que fa avui, convocada pel sindicat minoritari. Hi ha 66% del servei en hora punta i el 33% la resta del dia. Aquests són els serveis mínims. A Renfe afectarà, es cancel·laran 320 trens a tot l'estat.
3: Ara mateix són 9:15 del matí.

0: Com us explicàvem a finals de la setmana passada, la nostra vila ha tornat a ser el municipi amb la taxa de supervivència d'empresa més alta. Ho expliquem, el Centre Local de Serveis a les Empreses de Molins de Rei torna a encapçalar el rànquing de la taxa de supervivència de les empreses que van rebre assessorament de l'Ajuntament amb una xifra del 78,4%. I el lidera el rànquing també en l'acumulat de les darreres 12 edicions de l'estudi. Avui en volem parlar uns minuts amb el regidor d'Empresa, Activitats i Tecnologies 4.0, en Joan Carles Serra. Regidor Joan Carles Serra, què tal? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol, què tal? Com estàs?
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Bé, d'entrada, et volia preguntar quina lectura em fas, com sempre ens agrada fer, d'aquestes dades i, sobretot, a què atribueixes aquests bons resultats de nou?
1: Home, d'entrada, és un èxit absolut de tots els tècnics i tècniques que acompanyen les empreses des del seu inici i es mantenen al costat durant aquests anys de supervivència. És a dir, el tindre ja no sol al cap de 3 anys un 78,4, com bé deies, % de supervivència, sinó una altra dada molt important, és que durant 12 anys hem liderat aquesta supervivència de les empreses. Per tant, és fantàstic, repeteixo, i és un gran premi i vol dir que la feina que fan els tècnics i tècniques estan funcionant molt bé. Si vols, entrem amb
0: sí,
1: les dades.
0: D'acord.
1: També molt.
0: Sí, ens agraden. digues.
1: Quants municipis han participat en aquest estudi? Perquè, clar, vosaltres diuen, no, doncs han participat tres ajuntaments i, per tant, no, què va. Han participat 28 municipis. De fet, aquests 28 municipis, des de fa moltes edicions, estan en aquest estudi i estan assessorant les empreses. I, al final, segur que estaràs d'acord amb mi que moltes vegades l'emprenedor, si vols després parlem del perfil d'aquest emprenedor i emprenedora, sí, és un perfil bastant similar a qualsevol municipi. És a dir, persona amb ganes, persona que probablement pot ser que necessiti treballar, si no ha pogut treballar amb alguna altra empresa o servei de fer la seva pròpia empresa. Per tant, les ganes segur que les tenen. Per tant, que siguem els líders vol dir ja no sol que tenim uns bons i bones emprenedors a Molins de Rei, sinó que ja estat molt ben acompanyats. Llavors, com et deia, les dades. Ajuntament de Molins de Rei, 78,4%, però és que hi ha pràcticament 6 punts de diferència del segon, que és Martorell, i així fins als 28 municipis, no direm dels darrers, però la taxa del 78,4%, és a dir, quasi 8 de cada 10 empreses que es mantinguin després de 3 anys és fantàstic. Però també està refrendat per les 12 edicions anteriors, és a dir, 76,6% de les empreses que a cap de 3 anys, aquestes 12 edicions, nosaltres seguim sent els líders, també està molt bé. I una vegada més, a 10 punts del segon, que en aquest cas és Esplugues de Llobregat. Per tant, és una motivació enorme pels tècnics i tècniques de la OAE i és una motivació enorme també per, òbviament, tot el govern i l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament de Molins de Rei.
0: És un estudi que realitza, Joan Carles, la Diputació, com deies, amb dades de les empreses 3 anys després d'haver rebut l'assessorament. Per tant, això que estem comentant ara són dades, diguem que, d'empreses que van rebre assessorament l'any 2022, per entendre'ns, eh?
1: Correcte. De 22 a 25.
0: Sí, correcte.
1: Aquests 3 anys, sí.
0: I m'has parlat de poblacions de la comarca, però també són xifres, les de Molins de Rei, molt superiors a la resta dels centres, tant de comarca, 62,5% en el global de la comarca, com la demarcació de Barcelona, que es queda amb un 60%. Per tant, també aquí s'ha de tenir en compte també aquestes comparacions.
1: Efectivament. Si anéssim al mapa, diu que per comarques, el global, si em permets, en 12 anys, el global del 59,4%. Nosaltres, com a Baix Llobregat, tenim el 61,7%. I si mirem al voltant de la nostra comarca, el barcelonès té el 57%, repeteixo nosaltres, 61,7% al Baix Llobregat.
0: Sí.
1: Barcelonès, 57%. Vallès Occidental, 58%. Garraf, 55%. I bona, sí. Per més, també al Penedès, òbviament, perquè et toca a Baix Llobregat també, el 63,4%. En tot cas, repeteixo, són dades molt bones amb aquests 12 anys.
0: Expliquem.
1: Si vols, anem.
0: Sí, diguem. Digues.
1: Tots, si vols, anem als sectors d'activitat.
0: Bé.
1: Però digue'm tu.
0: No, que et volia preguntar per situar-nos. Entenc que el Centre Local de Serveis a les Empreses ara el tenim ubicat a la primera planta de l'edifici del Molí, no?
1: Correcte.
0: Sí,
1: això és una dada que et volia dir és a dir, tota aquella empresari o emprenedor i emprenedora que vulgui posar-se en contacte amb nosaltres, estem a la planta 1 del Molí, amb unes instal·lacions que hem inaugurat fa uns mesos ja, que són excel·lents per atendre'ls de forma com es mereixen, també per acompanyar-los, també aquelles empreses que ja estan creades. També.
0: Correcte. Sí. Bé, i de les que es creen, per tant, comentem això també que apuntaves, doncs, de quins són els sectors que acostumen a ser més representats?
1: Aviam, aquesta també és una dada no tant de Molins de Rei, sinó de les empreses que han participat, perdó, dels municipis que han participat, sobretot és turisme, amb el 78,4%, agricultura, el 75%, indústria, el 67,4%, construcció, baixant fins a tecnologies de informació, serveis personals, restauració, serveis a empreses, comerç. És a dir, sobretot és serveis, encara que també és molt rellevant que el tercer grau és indústria. Això dona el 56,7% de supervivència, com dèiem abans, de tots aquests municipis que hem participat en tot això.
0: Dèiem també quin seria el perfil de persona, d'emprenedor, emprenedora que us visita i que assessoreu des d'aquest centre que tenim aquí al Molí?
1: Aviam, hi ha de tot, en el sentit que hi ha, sobretot a nivell d'edats, s'ha fet també l'estudi, a partir de 18 anys fins a 55 i més, i pràcticament, no és que sigui idèntic, però ressalta una mica més de 35 a 44 anys amb el 61%. El menor és de 18 a 24 anys amb el 45%, però la resta, de 25 a 34, de 45 a 54 i de 55 anys i més, al voltant del 55-56%. Per tant, més o menys a nivell d'edats és similar. Una miqueta més d'home, una miqueta més, però tampoc no és gaire rellevant. I en quant a estudis, també diria que les persones que no han anat a l'assessorament de la viabilitat econòmica, les persones amb més estudis no l'han volgut o no han anat amb aquest acompanyament de la viabilitat econòmica, i els que tenen menys estudis sí que l'han utilitzat. I també la diferència en aquest cas de la supervivència és una miqueta superior, jo diria que bastant superior, perquè són més de 6 punts amb aquelles persones que sí han utilitzat l'assessorament de viabilitat de les empreses.
0: Molt bé. I, per tant, el Centre Local de Serveis a les Empreses, Joan Carles, ho apuntaves, evidentment acompanya la gent que vol emprendre, no?, a iniciar un projecte, com les que ja, diguem, estan en funcionament, sigui el temps que sigui, eh?
1: Correcte, és des de zero. És a dir, una persona que vol emprendre Molins de Rei va a la planta 1 de l'edifici del Molí,
0: sí,
1: i allí l'acompanyen, perquè moltes vegades que trobes, pot ser una sèrie de documentació que per ser la primera vegada pot ser una mica feixuga, però l'acompanyem, l'assessorem, i després amb aquest acompanyament que fem hi ha de tot, en el sentit d'assessoria, hi ha formació continuada, és a dir, tenim uns programes de formació fantàstics. Inclús a la part final d'un empresari o d'una empresària que vol deixar la seva empresa, tenim un servei que es diu reempresa, en el sentit que participem a que altres persones que vulguin reemprendre, és a dir, agafar aquella empresa, també els facilitem aquest contacte. És a dir, és un acompanyament, un assessorament de la viabilitat econòmica de les empreses. És molt difícil emprendre, és molt complicat, per tant, intentem facilitar tots els tràmits. Repeteixo, des del moment zero. És així.
0: Et volia apuntar també, Joan Carles, que el ple del passat dijous precisament es va parlar d'empresa, sobretot a l'inici del ple, amb aquesta moció que finalment va ser conjunta de suport als treballadors de l'empresa Manufactura Moderna de Metales, que recordeu, ja ho havíem explicat, ha iniciat un ERO que comporta el tancament de la seva planta de producció i l'acomiadament de 34 treballadors. Els tenim ubicats al polígon al Pla. Els treballadors han denunciat que l'empresa els deriva directament a Fogassa sense abonar-los la liquidació corresponent i reclamaven garanties, entre altres coses, per cobrar, evidentment, les indemnitzacions i els salaris pendents. El text de la moció demanava, doncs, que l'Ajuntament expressi el seu suport a la plantilla afectada i insta la direcció de Manufactura Moderna a negociar una sortida digna que garanteixi el cobrament de totes les quantitats corresponents. M'agradaria preguntar-te també, doncs, a banda d'això, què més pot fer el consistori respecte, doncs, a aquesta situació complexa i delicada que viuen aquests treballadors i treballadores.
1: Òbviament, com va dir l'alcalde, tenim un ple suport a tots els treballadors actuals i els passats, que per desgràcia van tindre en el seu moment també que deixa l'empresa. És una empresa radicada a Molins de Rei, que tenim una excel·lent relació, amb molts anys d'experiència. La família està molt preocupada també per tot això. És a dir, com va dir l'alcalde, va rebre una representació dels treballadors precisament per escoltar-los i per facilitar-los qualsevol compromís per part nostra d'acompanyament en tot aquest procés. Pel camí hi ha uns temes que ja s'han anat resolent, perquè és la propietat. Hi havia una setmana determinada que estava en un dels altres països. Sí, ho dic perquè hem tingut contacte constant també amb la propietat. Uh-huh. Ens han anat avisant de tots els processos i, òbviament, tenim absoluta disponibilitat tant pels treballadors com per l'empresa per trobar una solució. Aquest és el nostre compromís i pateixo que va anunciar l'alcalde i així serà.
0: Bé, i hem vist també, per cert, parlant del polígon al Pla, Joan Carles, que s'està asfaltant alguns trams molt concrets del polígon, i et volíem preguntar, no sé si això quedarà aquí o forma part també d'una línia més global d'asfaltatge pel que fa a la part molinenca, diguem, del polígon.
1: De fet, tot això està encabit dins d'un programa fantàstic que vam aconseguir una subvenció ara fa un any i pico, amb el sentit que tenim una inversió prevista per part de l'Ajuntament de Molins de Rei molt propera als 900.000 euros. És a dir, tenim quatre àrees, grans àrees d'actuació als dos polígons, de forma que tot això tornarà, òbviament, a les persones que hi treballen o, òbviament, a les empreses, perquè el que volem és tindre aquests dos polígons excel·lents que tenim a Molins de Rei. I, per tant, aquest procés que estàs veient d'asfaltatge no sí. quedarà aquí, sinó que hi ha detectat determinades zones on seguirem fent actuacions.
0: Uh-huh. Bé, i abans d'acabar...
1: Com per exemple, l'entrada que vam fer ja sí. fa unes setmanes, just al polígon del Pla, venim per l'autopista, per l'autovia.
0: Molt bé. I abans de tancar, volia saltar, diguem, de regidoria i anar a Salut Pública per...
1: Permets una cosa?
0: Sí, per favor.
1: Sí, permets una cosa? Sí. Perquè m'ha quedat pendent
0: digues.
1: Cosa important de l'oficina d'atenció a l'empresa.
0: Sí.
1: El desembre del 25, l'AMB va seleccionar l'OE nostra com a oficina de referència dins de la xarxa d'OAS. És a dir, ja no és un reconeixement obtenir una taxa de supervivència amb dades reals, sinó que la pròpia AMB ha vist que som referència i, per tant, ens té com a tal. Hem fet una setena sessió tècnica el 29 d'abril uh-huh. i, per tant, estem contentíssims. I des d'aquí torno a felicitar els tècnics i tècniques pel seu treball dia a dia, a més.
0: Bé,
1: No,
0: tranquil. El que volia fer és un salt a la teva regidoria, en aquest cas Salut Pública, per preguntar-te si hi ha alguna novetat al respecte al tema que ja havien comentat, jo crec que el gener-febrer, inicis d'any, respecte a la plaça de ginecòloga del CAP, que va quedar vacant, ja ho vam explicar. De fet, s'estan recollint signatures que ens van venir a acompanyar les impulsores aquí al programa, que n'havien recollit prop de 1.000 o més de 1.000. Si hi ha alguna novetat al respecte, Joan Carles, a les negociacions o converses que s'hagi pogut tenir amb l'Institut Català de la Salut?
1: Bé, tal com vaig dir la setmana passada a la Comissió Informativa de Salut Pública, la diferència respecte a altres setmanes és que, no, per desgràcia, no hi ha gran diferència, però, sobretot, el més important, sí, és la principal activitat de la Regidoria de Salut en aquest moment. Uh-huh. El que està clar és que nosaltres, la nostra activitat, el nostre objectiu és, òbviament, tindre més salut pels nostres vilatans, més qualitat de vida, i això passa per tindre serveis sanitaris de qualitat. No ens podem permetre, tal com vam dir i el recolzament que vam fer a la moció fa uns mesos al ple, no ens podem permetre no tindre ginecòloga. És a dir, més de 13.000 dones podien anar al CAP on hi havia una ginecòloga, la doctora Navinés, que les atenia. Sí que és veritat que el 80% dels símptomes i patologies poden ser abordats al CAP de Molins de Rei. I el 20% els s'ha de derivar, encara que sigui simplement per una eco, a Sant Feliu. Però això no pot ser. Estem lluitant constantment i el propi alcalde s'hi ha implicat per aconseguir retornar aquest servei. Tenim moltes coses en contra. Això ho vam dir el desembre o el gener quan vam parlar. És a dir, els plans de salut no està recollit que hi hagi un CAP d'especialitats. Era un acord que teníem amb l'Hospital Sant Joan de Déu. Pel camí, la gerència de la Regió Metropolitana Sud ha variat. La directora del CAP no hi és. És a dir, ho tenim tot en contra. Però el que està clar és que la nostra voluntat és arribar a tindre el sí una altra vegada una ginecòloga al CAP de Molins de Rei. Aquest és el nostre objectiu i estem lluitant. És a dir, ens vam reunir la setmana passada aquí, a Molins de Rei, amb el mm-hmm. CatSalut, i seguirem lluitant per tindre aquesta ginecòloga, aquest servei.
0: Bé, doncs ho seguirem, perquè ara no tenim més temps. En tot cas, Joan Carles Serra, regidor d'Empresa, Activitats i Tecnologies 4.0, a banda de Salut Pública, també. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dilluns.
1: Gràcies, a tu, com sempre, Oriol.
0: Fins la propera, que vagi molt bé.
1: abraçada, igual.

0: malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
3: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
2: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
3: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
2: Això sí que és un bon invent.
4: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T jove o trucant al 012.
2: Ara entenc per què no pares mai per casa.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
6: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
7: Continuem endavant, 2 minuts per sobre 3:15. Avui no tenim la Júlia Carràs com la punt del dia, doncs anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra per avui dilluns. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, a les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia, i a 1:15 la càpsula d'economia, economia de butxaca, amb la companya Jana Vera. A 2:15 històries de la fotografia amb el David Rius, i a la 1 els restes de sèrie amb el Josep Lluís Ravenga, que avui, programa 43 ja d'aquest curs, ens proposa temes del cançoner popularitzat per Rafael. El podeu escoltar després de les notícies de la 1 i fins a les 2 del migdia. Notícies en xarxa de 2 a 3. De 3 a 4 tenim el programa La Migdiada, i aquesta tarda remissió del Cafè Drom de 4 a 5. De 5 a 6 tenim La Veu amb la Margarida, Casa de Sus. I a les 6 la Bego Floria amb l'entrevista en profunditat a les heroïnes quotidianes. Avui entrevista la Clàudia Díaz Fernández, la Clàudia, que és lletra ferida, futura traductora i, sobretot, guanyadora del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda 2026, que ja vam tenir l'oportunitat de conversar breument amb ella. Avui entrevista en profunditat de la Bego a les heroïnes quotidianes. De 6 a 7, Clàudia Díaz Fernández, l'actual guanyadora del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda. A les 7, els Matussers de Molins de Rei, que van celebrar la seva diada aquest dissabte aquí a la vila, doncs ens presenten el programa Mirant el Cel, segur que en faran balanç. A les 8, Tot Teatre amb el Dani Pasqual, i a les 9, El Joc per Randa amb el Rafael Pérez i tot el seu equip parlant de videojocs. A les 10, els companys de l'Etapa Reina, el Lluís Àries, el Roger Castillo, el Sergi Soler i el Marc Vives, parlant de ciclisme i d'aquesta setmana important amb el pas del Tour per la nostra vila. A les 11, el Jazz Club de nit amb el Miquel Tuset, i a mitjanit la remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, que farem d'aquí una estona. Ja sabeu que després en fem remissió de mitjanit fins a la 1 de la matinada, i a la 1 de la matinada connectarem a Micat FM fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia d'aquesta casa, amb la selecció de sardanes que ens ofereix, com sempre, diàriament, el Pere Païssa amb el programa La Tenora. Seguim, 10 minuts i mig i seran les 9. Abans de saludar la Maria Casals, repassem el més destacat de la televisió per avui. Roger, quan vulguis.
8: Com sempre, comencem amb les pel·lícules que podem veure a la televisió en obert. A les 10 de la nit tenim tres propostes, de fet. La primera, Canal Hollywood, aquesta pel·lícula de Babak Najafi, Objetivo Londres, amb Gerard Butler com a protagonista, acompanyat d'Aaron Eckhart i Morgan Freeman, una pel·lícula d'acció que forma part d'una sèrie, totes començant per la paraula Objetivo, i amb una capital diferent Crec que hi ha tres pel·lícules que en parlen i que tracten d'aquest tema. És el 2015, dura 1:40, el primer ministre britànic ha mort en circumstàncies misterioses. El seu funeral és un esdeveniment on van tots els líders rellevants d'Occident, però el que comença sent l'esdeveniment amb més seguretat del planeta es converteix en un complot mortal per acabar amb els líders més poderosos del món devastant la capital britànica i desencadenant el terror. També a les 10 a Star Channel tenim la tercera part de Los Mercenarios de Patrick Hughes amb Sylvester Stallone, Jason Statham,

0: Natalie Portman, una pel·lícula americana i anglesa, també alemanya, del 2005, d'acció, dura 2 hores i 10. En un futur molt proper, la Gran Bretanya es converteix en un país totalitari. Un misteriós home emmascarat, anomenat B-Baixa, suposa el poder inicia una revolta contra el govern feixista del país. Quarta proposta, ara ja és a 1:45 d'11 a 2. És el clàssic de Howard Hawks, Rio Rojo, aquest western que és de l'any 1984, de producció americana, que dura 2 hores i 10, amb John Wayne i Montgomery Cliff. Després de sobreviure a una matança duta a terme pels indis, un ramader i el seu fill adoptiu decideixen traslladar 10.000 caps de bestiar fins a Missouri. I l'última proposta és a 3:15 a Xena, Assassinos d'Elite, de Gary McKendry, amb Jason Statham i Clive Owen, també Robert De Niro i Dominic Purcell. És una pel·lícula anglesa i australiana del 2011, d'acció, dura 2 hores, obligat a abandonar el seu exili autoimposat. El Dani, que és un dels agents d'operacions especials més hàbils, torna a reunir el seu antic equip d'elit per dur a terme una missió de venjança que és gairebé impossible. Anem als programes. Ràpidament, a les 7 tenim a la 1 el Mundial amb el Brasil-Japó. Estem parlant de la jornada 19. A les 9 del vespre, aquest microespai, el 33, Cuina Salvatge, a Figaflaues, removent l'escudelleta catalana i ous al plat. 1.000 receptes en 1. A les 10, si seguim al 33, la Renaixença, amb el Peyu, que dedica el programa als puzzles, i es pregunta quanta gent n'ha obert un de 3.000 peces amb tota la il·lusió del món per acabar abandonant-lo en un racó de casa sense acabar-lo mai. Tot seguit, el Peyu conversa amb el periodista Enric Calpena. A 10:45, si no seguim, vull dir, si seguim al 33, si no ens movem d'aquí, tenim Viatges insòlids. Dubai és una de les ciutats de rècords, innovacions, luxe i controvèrsia, però el Tom s'aventura amb el seu guia per descobrir-ne l'esperit autèntic. També hi ha la primera part de Japó. El Tom visita el Japó i recorre tot el país de sud a nord, més de 3.000 quilòmetres per diverses illes. La primera part inclou la zona més meridional. El capítol comença amb una pregària per demanar un bon viatge i continua per Nagasaki, l'illa dels gats. Tot seguit visita una ciutat dominada per la Yakuza i participa en un festival tradicional molt especial. Això serà 10:45. També tenim a les 11 dues propostes més. A la 1, Maestros de la Costura Celebrity. J.D. Mitchell, Mario Vaquerizo, Beatriz Luengo, Josie, Blanca Paloma, Pau Echaniz, Silvia Martí, Pepón Nieto, Mariola Fuentes, Jorge y Edu Román i Jazz Vila són els aprenents d'aquesta nova temporada. I també a les 11, i amb això acabem, a 4, En Guàrdia, el secuestro de Vázquez Escarpa. El programa aborda el segrest i l'assassinat de José Luis Vázquez Escarpa, un empresari dedicat a la compravenda de ferralla, a qui se li va perdre la pista al maig del 2014, quan va anar al polígon Sant Gil de la localitat toledana d'Illescas a una presumpta reunió de feina amb uns nous clients. I a partir d'aquí, doncs, va desaparèixer i finalment va ser assassinat. I amb això acabem, Oriol.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Roger, que vagi molt bé. Ens queden 5 minuts i mig per arribar a les 9 del matí.

0: La recomanació cultural dels dilluns ens porta a parlar de literatura. Parlem de llibres, sempre acompanyats d'una bona lletra ferida, com és la Maria Casals, que ja la tenim a punt. Què tal, Maria? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia. Dimarts passat vaig tenir l'oportunitat de conèixer Jordi Font, l'autor de L'estiu del gaig blau, novel·la que us recomano, editada per Angla el setembre del 2023. Deia l'autor: el meu món s'ha explicat moltes vegades i gairebé sempre s'ha fet amb la mirada de qui hi arriba, de qui s'hi queda o de qui hi passa les vacances. Aquesta novel·la és un intent d'oferir-ne una versió des de dintre, una versió dels que, havent-hi nascut, hem decidit no marxar-ne. Un testimoni en primera persona d'una manera de fer, d'un paisatge, d'un món petit i canviant, en què cada cosa té un nom i en què sovint el nom sí que fa la cosa. L'estiu del gaig blau és una novel·la escrita en primera persona. Un home jove que recorda la infantesa i joventut quan retorna a casa per la mort de la mare i poc després per la mort del seu millor amic. Repensarà vivències, experiències personals i compartides, passades i presents. Restablirà el diàleg amb la germana que viu a la casa familiar.

0: familiar amb el pare. Ensenya a la seva filla el seu paisatge més íntim. Recordarà l'herència emocional rebuda. Tot emmarcat per una precisió i riquesa en el que alguns en diran descripció de l'entorn. Jo us en proposo la lectura perquè el que fa l'autor és obrir-nos la porta i ens aboca a viure el paisatge i qui l'habita. Ric també el llenguatge que ens descriu les tasques de conreu de la terra, de la pastura, de la pesca de riu i de la captura d'ocells. Mentre el nostre protagonista recorda, ens regala tot allò que creia oblidat i que torna a prendre força en el seu avui. Les expressions, els costums... Quanta raó que hi ha quan llegim «La memòria és un artefacte sense volant». Com he llegit en algun lloc parlant de la novel·la, repeteixo que a partir de l'acurada descripció de la vida rural, la novel·la ens fa pensar en el pas del temps, en que guiar la ullada cap enrere sovint és inevitable i en que les arrels romanen malgrat que s'hagin tallat les capçades. Abans d'acomiadar-me, em permeto llegir-vos uns paràgrafs que confirmen el que us deia abans. En acabar-los, segur que haureu copsat la bellesa que es transmet gràcies a la seva acurada descripció i llenguatge. I diu així: «I a la roureda hi cantava un oriol de veu angolada, i per un moment el vaig veure clavant-se al bosc, com un llampec, fugint cap a alguna fondalada on ningú l'emprenyés, i jo al darrere, i com que ja era allà, vaig arribar fins al clot on cada primavera hi creixia la tarongina i entre els alts hi cantava un rei antic i un rossinyol i un grapat de mallarengues cuallargues. Sobre els camps d'ordi, arran de les barbes de les espigues rosses, hi travessava una família de garses i més amunt, repassant les costures de les nuvolades cada cop més grasses, un parell de milans buscaven la guatllera que s'amagava al camp de baix. I entre els arínjols i els xuclamels, sota els pins, a la forqueta d'un ginebró granat, una merla prudent i esquiva vigilava una guilla i les seves cries que passaven a l'ombra del vell perebord per anar a encautar-se a l'ombra de la riera entre la renovada ufana de les acàcies. Us hi trobeu, oi, en aquest paisatge tan ple de vida? Si a més voleu saber què els passa als que hi viuen, llegiu la novel·la. Recordeu, L'estiu del gaig blau, de Jordi Font, publicat per Angle Editorial. Bon dia i bona setmana tingueu.
1: Moltíssimes gràcies, Maria. També et desitgem una molt bona setmana. Mig minut i seran les 9 del matí. Farem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora, però de seguida tornem, perquè el Toni Ramoneda ens ha proposat ja la cançó del dia. Quina serà? De seguida ho escoltarem. I després tindrem també els minuts de reflexió, l'estona de tertúlia, fins a arribar a les 10 del matí. I, evidentment, la resta de contingut fins al migdia. Una pausa i tornem de seguida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Els fets haurien passat dissabte a la matinada quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del pop del pel doble terratrèmol d'aquests 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols han estat ja repatriats. El país afronta hores determinants a les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 6.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. Els 14 efectius dels bombers de la Generalitat especialitzats en estructures col·lapsades ja han iniciat les primeres missions per valorar la seguretat dels edificis afectats i facilitar les tasques de rescat. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclourà els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes de futur del sector a les tres xemeneies. I vaga de Renfe aquest dilluns, convocada pel sindicat minoritari SFE a tot l'estat espanyol. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta a Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. En cultura, tret de sortida del Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'Òpera dels Terrals, es podrà veure fins dimecres i també s'ha programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts de les 9.
3: Informació local.
2: Aquesta tarda a la llibreria Cent Vides es presenta el llibre La revolució en veu de dona de Llucia Oliva. L'editora Núria Iceta conversarà amb l'autora i també hi participen els historiadors molinencs Núria Artés i Carles Martínez. Avui a la tarda a les 7 a la llibreria Cent Vides del carrer Verdaguer. I el proper cap de setmana el barri del Canal continua amb les festes del barri, amb un clàssic, Havaneres, amb rom cremat, gratuït per tothom, i Havaneres amb el grup Son de l'Havana, el dissabte a 8:15 a la plaça Vicenç Fernández. I el divendres el SEM continua amb les nits musicals del Botànic, enguany al pati de Can Ametller, en aquest cas amb Lia Sampai, de Les Terres d'un Riu, és el títol del concert que farà el divendres. Obertura de portes al pati a les 8 del vespre, us podeu dur sopar de Carmanyola i el concert comença a 9:15. L'entrada general val 17 euros pels socis del 112 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Hi haurà també servei de bar. I aquest diumenge és l'última ballada d'estiu que organitza la grupa a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda amb la copla Maricel. Aquest diumenge tornaran les sardanes en el marc de l'11 de setembre per la Diada Nacional. I també recordem els refugis climàtics que tenim a la vila, la majoria oberts de dilluns a divendres, com el Casal d'Avis 1 de maig, els matins, la Biblioteca del Molí, a l'horari habitual d'obertura de la biblioteca a l'estiu, de dilluns a divendres. L'aula d'estudi del Molí Jove és l'únic espai que obren de dilluns a diumenge, matí tarda. La sala d'actes de Can Ametller també oberta com a refugi climàtic de dilluns a divendres al matí. L'oficina d'atenció ciutadana també de dilluns a divendres al matí. En Anunciem la defunció del senyor Juan José Pérez Martínez. L'acte de comiat serà demà dimarts a la 1 del migdia al tanatori. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la del passeig, que està al passeig Pi Margall, número 11.

0: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
2: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.

0: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
1: Bon dia i bona hora. Avui a la cançó del dia portem un tema que tal dia com avui, un 29 de juny, però de 1985, Mick Jagger i David Bowie van gravar junts els mítics estudis Abbey Road de Londres. Es tracta del Dancing in the Street, una cançó original de Marvin Gaye que va popularitzar el 1964 Martha and the Vandellas. Aquest Dancing in the Street ha tingut multitud de versions, entre elles The Kings, Mamas and The Papas, The Tage, Van Halen. Molts artistes han versionat aquesta cançó. Una cançó que va esdevenir també un himne de la Motown. Motown és aquesta productora que hi havia a Detroit, Motown, per la ciutat del motor, doncs que va treure tants i tants èxits. Aquesta cançó, us deia, va ser un himne pels drets civils de les persones afroamericanes, i David Bowie i Mick Jagger la graven el 85 també, doncs, per ajudar en la campanya del Live Aid que s'havia fet aquell any. Així doncs, avui a la cançó del dia recordem aquest Dancing in the Street en la versió que el 85, tal dia com avui, la graven Mick Jagger i David Bowie, Dancing in the Street.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest darrer dilluns del mes de juny, dilluns 29, la compartim amb el Joaquim Martí. Bon dia, Joaquim.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia, Genoveva Català.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Ramon Canal.
3: Hola, bon dia.
0: I bon dia, Joan Barrios.
4: Bon dia, bon dia.
0: Avui, sense el Jaume Armengol, comencem la tertúlia del bon dia i bona hora. Molt bé, a veure, que tenim diversa gent aquí a la taula que va anar amb l'Associació Obrera de Molins de Rei aquest cap de setmana, dissabte, de fet, amb una visita que crec que devia ser força interessant, al MNAC.
3: Sí.
0: Art...
2: Aquí la Junta. La
0: Junta, Ramon Canal, que és de la Junta...
3: Correcte.
0: De l'Associació Obrera, però també de l'Aula d'Extensió Universitària. Comença a acumular càrrecs.
2: Sí, sí. Haurem d'aplicar-li el règim d'incompatibilitats.
3: No, està, els càrrecs aquests estan bé perquè cada any en pugen un 5%. De zero, segueixen zero, però fa il·lusió dir-ho. Però aquí paguen més.
2: Surten bé de preu aquests càrrecs.
3: Però alguna cosa es comença. No, sí, sí.
0: Com va anar la sortida?
3: Molt bé. La veritat és que va anar molt bé, sí.
0: Quants éreu?
3: Doncs érem una 30, uns bé, 30, 35...
2: Bastant de mogollon.
3: Sí.
0: Entre ells la Genoveva, no?
3: Entre ells la senyora Beva, sí. Català, sí.
0: Sí.
3: Sí, sí. I portàvem, a més, està molt bé, perquè a part de la guia, com que nosaltres ja portem un historiador de butxaca, doncs, que és el Carles Martínez, doncs fins i tot la guia va aprendre coses que no sabia.
2: Sí.
3: Perquè...
2: I de més gent, perquè hi havia gent allà,
3: sí,
2: que anava apuntant coses.
3: Hi havia gent nostrada, sí.
2: Però
3: sí.
2: No, és molt maca l'exposició.
3: Sí, no, està molt bé. De fet, no va ser fàcil lligar-ho, val? Perquè no... Aquestes coses... Aquestes exposicions tenen uns terminis... Clar, has de fer un cap de setmana, perquè si ho fas en un dia de cada dia, els horaris són quasi bé incompatibles amb moltíssima gent. Llavors, lligar un dissabte no va ser fàcil, però hi ha gent a la Junta que hi posa...
4: Hi posa ganes.
3: Que hi posa ganes, que a més té contactes, amb la qual tot ajuda. I la veritat, sí, primer vam obrir-ho a... Primer vam fer-ho per socis, i un cop vam veure que podíem ampliar, doncs vam ampliar... A persones...
0: A simpatitzants, no?
3: Sí, bueno, amb un donatiu de 5 euros.
2: Bueno.
3: Que és... Perquè el cost de l'entrada es va fer càrrec l'Associació Obrera i llavors vam fer només un donatiu de 5 euros. Bueno.
4: Està bé.
0: Molt bé. Per tant, positiva la visita.
3: I l'exposició és molt...
2: Molt recomanable.
3: Molt recomanable.
0: Era art, l'art...
3: L'art i guerra civil.
0: I la guerra civil.
3: Sí. I...
0: Molt bé.
3: Sí, sí.
2: La manera, a més, hi havia una guia que ho explicava molt bé,
3: sí.
2: I aleshores la manera d'entendre com són qualsevol tipus de missatge artístic de la categoria que sigui, doncs explicat per gent que en sap, és molt interessant. És a dir, jo crec que aquella exposició te la pots fer sola i te la mires i vas llegint, no. I de més, però no és el mateix, no. que tutelin, diguem, i t'expliquin text i context, eh?
3: Vull dir... Clar, perquè a més ella ho feia més des d'un punt de vista de l'art.
2: De l'art,
3: diguéssim,
2: clar.
3: Sense entrar tant en el contingut
2: polític
3: que
2: també...
3: Tenia,
2: perquè hi és tota l'estona.
3: Ella va citar diverses vegades Goebbels, no?
2: Sí, sí.
3: I estem parlant del 36. I ja Goebbels ja s'havia convertit quasi en un referent per...
2: El mestre de la propaganda.
3: Sí, sí, sí, ja en aquell moment ja era un referent, no? Però està bé perquè ella hi dona un enfoc més des del punt de vista artístic,
2: sí, no.
3: I del significat i de com, doncs, persones com en Fonseré i moltes d'altres, sí, sí. Doncs, que eren il·lustradors o dibuixants de còmics, doncs acaben fent...
2: El cartellisme,
3: no?
2: Hi ha uns cartells preciosos, eh?
3: Després hi ha tots els cartells que, diguéssim, que tenen una clara influència soviètica,
2: sí.
3: Que, però a més...
2: El realisme soviètic.
3: Es veu. És a dir, quan mires el cartell no cal mirar molt per dir això és soviètic, no? A l'altra banda, per exemple, hi ha el quadre d'una de les matances... Bueno, la de Badajoz, la que va fer el Yahweh.
2: Sí, sí.
3: I clar, el quadre està molt bé perquè a l'ombra, diguéssim, on t'adona l'ombra, allò del sol i sombra de les places de toros, on ja el sol està tots els que van a pelar, diguéssim, i a l'ombra estan...
2: Els peladors.
3: Els peladors. I clar, ella et diu, fixeu-vos bé qui hi ha a l'ombra, no?
2: Sí, sí.
3: Clar, hi ha capellans, noblesa, guàrdia civil, exèrcit, és a dir, tots els sectors que van veure la seva posició en perill arran de la República, sí, sí, i de les polítiques que
2: aquest
3: feia la República.
2: Aquest quadre que diu s'assembla molt amb els afusellaments del 3 de maig, sí, del Goya. És a dir, saps? Vull dir, que llavors, però esclar, la persona que ens feia de guia t'anava comentant les diferents èpoques de l'expressió artística, és a dir, la veritat és que va ser molt interessant. Va ser molt interessant.
0: Bé, doncs avancem, si us sembla bé. La Genoveva, quan ha arribat aquí els estudis de Ràdio Montserrat, ha dit quina calor que fa ja a aquesta hora del matí. Sí. Això és una evidència, és evident.
2: A les 7 i 5 ja feia calor.
0: Correcte. Sí, sí. Què n'ha deixat de fer a la nit? És una altra pregunta.
3: És una pregunta. No,
4: no s'ha acabat. Però...
3: Trobo que aquesta és la pregunta més adient.
0: Veus?
3: I més adequada.
0: I s'ha patit. I avui... Ah, no, perdó, és un article d'ahir que llegim a La Vanguardia. Els sindicats reclamen a la Unió Europea més protecció per la feina sota el sol. Diu que, per exemple, la temperatura, quan supera els 30 graus, el risc de tenir un accident laboral augmenta entre un 5 i un 7%, per exemple.
3: Sí, sí.
0: Llegia també que alguns... diu, per exemple, si em deixa llegir. En Rafael treballa en un taller de mecànica industrial a la zona del Barcelonès Nord. Tant ell com els seus companys passen la jornada envoltats de forns, soldadures i fresadores que eleven encara més altes temperatures d'aquests dies d'onada, sí, de calor. Sí. Diu, treballar així esgota molt perquè et deshidrates constantment. Clar. Ahir, en menys de dues hores, m'havia begut un litre i mig d'aigua. Davant la situació que s'agreuja cada any per l'emergència climàtica, la plantilla va demanar a l'empresa adoptar mesures i finalment han eliminat el torn de tarda durant els mesos, clar, de juliol i agost. Diu, treballaran en jornada intensiva de 6 del matí a 2 del migdia per evitar les hores més caloroses del dia. Diu, ens hem de conscienciar que no pots anar al teu lloc de treball a jugar-te la salut. Davant l'augment de temperatures a tota Europa, que és una evidència, els sindicats han llançat aquesta nova alerta a Brussel·les perquè impulsi una legislació vinculant que protegeixi els treballadors contra la calor. Ho ha demanat aquesta setmana la Confederació Europea de Sindicats, les federacions europees dels sectors com l'alimentació, turisme, agricultura, etc, etc. Plantegen establir temperatures màximes a la feina i límits a l'exposició que es basin en paràmetres científics reconeguts per sobre dels quals s'hauria d'ajustar o suspendre l'activitat. I també arribar a acords sobre els descansos que incloguin pauses remunerades, accés a l'ombra, aigua i refrigeració i horaris de feina ajustats durant els episodis d'altes temperatures.
2: És que és d'una evidència.
0: És una evidència total. Claríssima.
2: És que
0: no?
2: Això és salut i productivitat, eh?
3: Aquests dies que estan...
0: Com ho veieu?
3: Aquests dies que estan enderrocant a la casa aquesta de Pi Maragall, cantonada amb Verge
0: del Pilar, sí.
3: Jo passava algunes tardes i els veies allà treballant, que a més, clar, tota la roba que porten quan, sí, estan fent un enderroc, doncs... I els veies amb aquells mocadors llarguíssims...
2: Sí. O el dia que van retirar els dipòsits d'amiant...
3: Però els veus allà a les 4 de la tarda, que està caient un sol de justícia. No, el següent, i penses... Bueno, no ho sé, doncs aquesta gent que comencin a les 6 del matí... Si no poden fer soroll fins a les 8, doncs de 6 a 8 que facin, segur que hi ha coses que poden fer... I a les dues.
2: S'ha
0: d'actualitzar. Sí, sí,
2: s'ha d'actualitzar.
3: Sí, és que a les 4 de la tarda... És que l'únic que pots... L'únic que pot acabar passant, que és que ja passa, és que hi hagi morts.
2: Bueno...
3: Que ja passa.
2: Que ja passa.
3: Ja hi ha morts per...
2: Però a part de tot, jo, l'altre factor que dic, eh? És a dir...
3: Haurem d'anar al final, haurem d'anar al model...
2: El tema de la productivitat, sí, sí. Com pots rendir
3: comerç,
2: amb aquestes condicions?
3: El comerç, tu obres la botiga a les 5 de la tarda, no?
0: Sí.
3: I la poses amb aire condicionat, perquè primerament tu vols estar bé, però que els clients quan entrin estiguin bé. Amb aquesta calor...
2: No passa ningú.
3: A les 5 de la tarda no va
0: comprar. Fins a les 7, 8 no hi va ningú.
3: És que
0: em deien alguns comerciants.
3: Que és el que fan a Andalusia, que fan. Sí. Obren a les 8 de la tarda fins a les 12 de la nit.
2: Sí, sí, sí.
3: Perquè...
2: Hi ha d'haver-hi un plantejament diferent.
3: Aquí s'ha de sentar tothom, i perquè, a més, això cada any va més, cada any comença més d'hora, i veurem quan acaba. Veurem quan acaba, però cada any... comença més d'hora la calor. És a dir, aquest any, al mes de juny, ja hem tingut dues onades de calor, el juny.
2: Sí, sí.
3: Encara no hem arribat al punt...
1: No, sí. L'any passat on teníem
2: sí,
1: el maig.
2: Sí, jo no tinc
3: sí,
2: res més primia
3: el maig,
2: per posar-me de roba.
3: I el 2022 i el 2023 van ser horribles.
2: Jo no sé. Quina...
3: Jo recordo el 2023, sembla que va ser, o el 2022, ara no ho sé, que em deien, ve la tercera onada de calor. I em perdó, i collons, i quan ha marxat la primera? Dic, jo les onades, les del Covid, sí, sabia que hi havia la desescalada, sí, i tornava una... Però la onada de la calor, perquè, clar, baixa 2 graus, ha marxat la onada de calor. I dius, bueno, 2 graus. Per tant, jo crec que aquí s'ha de fer un replantejament general, tant a nivell productiu com a nivell de comerç, com a nivell, sobretot, de la gent que està treballant a la via pública.
2: I lligar d'una manera molt transversal les polítiques de mitigació del canvi, dels efectes del canvi climàtic. Que això és una frase, ja està dita, sí, està, vale? Sí. I aleshores, com se fa? Quina és la voluntat política de fer-ho i quins són els interessos que no remen a favor de que això es faci. I aquí ara ens podríem extendre lo que no està escrit.
3: Sis tertúlies ens donaria.
2: Ens donaria per molt.
5: No, perquè...
2: I això és inevitable.
0: Joan i Joaquim.
5: No, perquè en definitiva estem parlant d'adaptar-nos aquestes noves temperatures del canvi climàtic i de fet ho hem de fer, Però clar, és que el problema no és aquest, el problema no és adaptar-se, que ho és, perquè en fi, en ve de la supervivència inclús, però clar, el problema és què origina aquest canvi climàtic, i aquí és on jo veig que segurament doncs, els interessos econòmics i comercials i etcètera, doncs seran més complicats de reconduir. I, de fet, si això no s'aborda adequadament, i és, és anar doncs, al tema de producció, al tema de consum, i aquestes qüestions...
2: Energia, hi ha una paraula que es diu energia.
5: Sí, energia, però, tot això està generat, pel mateix, per la producció excessiva i pel consum excessiu. Per tant, o plantegem molt a fons, o es planteja molt a fons, que no sé si ho veurem nosaltres o no, i si no, doncs clar, viure tot això o abordar-lo com una qüestió de supervivència, que al final acabarà sent-ho, doncs, home, hòstia, és lamentable, i és no arribar, lògicament, doncs, al fons de la qüestió, que no és tant adaptar-nos, que ens hem d'adaptar, ja dic.
0: Joaquim.
1: No, vull dir que creiem que cada vegada fa més calor i, a més, van desapareixent les estacions, podríem dir, intermitges. Cada vegada hi ha menys primavera, sí, cada vegada hi ha menys tardor, per no dir que no n'hi ha, i passem d'una cosa a l'altra. Això penso que és una evidència. L'any passat, el mes de maig, ens ofegàvem, ara és el mes de juny. S'han d'intentar, anar-nos adaptant, perquè al final... jo no sé fins a quin punt podrem tirar enrere, però, bueno, si ha de treballar, si han de posar d'acord tothom o moltíssima gent, perquè no és tan fàcil, perquè ara, quan deia el tema de l'energia, però mirem, per exemple, el tema de l'energia solar, i Catalunya anem a la cua de la cua de la cua, perquè la burocràcia fa que...
5: Bueno, la burocràcia i els interessos.
1: I els interessos, no, sí, però al final sí, els interessos, però no sé què, llavors, si no, que es depèn de què, hi ha un altre que protesta, però a l'estat espanyol hi ha un...
5: Però el causant...
1: I va tenir equis partit per
5: quatre. Sí, no, però el causant de tot plegat no és la burocràcia, que també... La burocràcia el que fa, al final, és agreujar, alentir-ho, alentir les solucions.
1: Però amb la mà, amb la mateixa gent, amb una mà estan dient, escolta, hem de fer això, i per l'altra banda hi ha qui sigui.
5: Sí.
1: Alenteix aquests i el problema va creixent, i al final, per una banda jo penso que ens hem d'intentar adaptar, és a dir, perquè no ens queda un altre, perquè com heu dit, és qui ens hi va la supervivència ja directament, perquè ara estem veient, abans no fa tant, deies, escolta, me'n vaig a un país del nord, amb abric gairebé a l'agost, i ara s'estan fregint.
5: I sense aire condicionat, ni ventiladors en alguns països tenen per allà dalt.
1: Perquè no els hi havia passat.
5: Home, evidentment, no els necessitava.
1: I aquí deies, doncs me n'aniré a qui sigui. No, i ara fa més calor encara que no en aquí.
0: Deixeu-me dir que també afegia l'article que la Llei Espanyola de Prevenció de Riscos Laborals permet als delegats sindicals a les empreses parar la producció si hi ha un risc greu i imminent, com podria ser la calor extrema. Però atenció, aquesta normativa és del 1995. Que podria ser més clara sobre, clar, tant les temperatures i l'humitat màxima permeses en espais de treball. La reforma per adaptar aquesta llei al segle XXI encara està en les primeres fases de la tramitació parlamentària. És a dir, que va per llarg.
3: I lo que te rondaré, Moreno.
2: Però deixeu-me dir una cosa respecte al tema de la legislació.
0: A veure.
2: Aviam, evidentment, en una societat democràtica, el marc legal és un marc que amplia de manera per igual a tothom drets i obligacions, i aleshores és molt important que hi hagi un marc jurídic que sigui clar. Això és imprescindible.
0: Sí, sí.
2: Però després hi ha solucions que són solucions de consens i de pacte. A mi no em diràs que a nivell de determinats àmbits del món de treball no és pactable segons quines mesures ho és. És una qüestió de voluntat de les persones protagonistes. Mm. És a dir, que el tema és la inèrcia, i si s'ha de fer, ja m'ho diran, que llavors tens la cobertura, diguem, del marc legal. Que no estic dient que no s'hagi de legislar, eh? Però tot no ho podem enviar en el pensament només cap a la legislació, perquè hi haurien moltes maneres d'acordar a nivell d'empreses, d'horaris comercials en determinats àmbits. És a dir, hi ha un camp immens per al pacte i el consens.
1: Les empreses cada vegada són més grans, les que,
2: bueno,
1: i com que són més grans,
2: com que són...
1: els treballadors passen no a ser un número, sinó a la divisió d'un número.
2: Però
1: al final, com que el que es prima és el ja m'ho guanyaré, ja m'ho diran, hem de tindre un 25% més d'ingressos que fa 3 mesos.
2: Jo, Quim, no estic dient
1: que no
2: hi hagi...
1: Però
2: hi ha un camp immens sempre per resoldre coses. Vull dir, aviam, en petit, què han fet la majoria d'ajuntaments? Les àrees aquestes de respir, diguem, a nivell de que la gent pugui anar-se acollint...
3: Espais de refugi.
2: Refugis climàtics, exacte. Ara no en sortia el nom.
3: Sobre això podríem parlar-ne bastant.
2: Sí, però t'ho dic perquè això... són coses que es poden fer, que es fan no siguin ben fetes, no siguin prou, és igual, però hi ha un camp molt ampli. I després hi ha un camp, que aquest és immens, que és el macrosistema, i és que tenim el senyor aquell, el Naranjito, que li diu el Joan, encara emparrat amb el món del petroli.
3: Bueno,
2: i clar, el món del petroli té un percentatge de, entre cometes, de culpa respecte a l'escalfament molt gran. Potser que transigim això que diu ell, és a dir, avancem de debò amb el tema energètic de les energies alternatives. És a dir, qualsevol científic et dirà que no es pot revertir el canvi.
3: No.
2: El que parlen és de mesures de mitigació, i les mesures de mitigació tenen a veure amb com produïm, com ens desplacem, és a dir, el tema del transport per carretera o per ferrocarril, etcètera. És a dir, hi ha una llista immensa que això sí que està a la mà de la voluntat de persones particulars, d'empreses i, evidentment, del món de la política. Òbviament, té màxima responsabilitat.
3: Ara que parles de transport públic, l'altre dia hi havia diverses publicacions d'usuaris a dins de vagons de tren.
0: Sí, que no funcionava.
3: A 35 graus.
2: Asfixiadets,
3: no. N'hi havia un riu que el tio semblava que estava sota la dutxa, perquè estava xop de l'ara.
2: Estava cuit, ja.
3: I després una cosa.
2: Volta i volta.
3: Sé que el que diré ara igual no és molt popular, eh?
0: A veure.
3: Però a l'horari aquest d'estiu, el xiste aquest, acabem-lo ja.
1: Però ojalà s'acabés en una hora, eh? Perquè penso que on estem és que a la nit fa una calor que no es pot dir.
3: Clar,
1: jo estic
3: que...
1: d'acord amb lo del horari, eh? Però...
3: D'entrada nosaltres tenim un horari incorrecte.
0: Sí, sí, aclareix això.
3: Perquè nosaltres hauríem de tenir la franja horària de, si vols, una part de Catalunya, potser no, però la península hauríem, com té Portugal, que és la mateixa hora que té Anglaterra. Aquí és, l'any 42, el Paquito Chocolatero va decidir canviar l'hora per fer content el bigotet, el Hitler.
0: Això ja ho hem comentat, sí.
3: Sí, sí. I ens hem quedat en aquest horari. Per tant, no anem dos, anem tres hores. Tres. Clar, llavors, si tu el que fas és incrementar les hores de sol, clar, tu a les 7 de la tarda vas pel carrer i el carrer, l'asfalt et llença flamarades, diguéssim. Clar, si redueixes les hores de sol, teòricament, no, és a dir, la calor no marxarà. Però no és el mateix si es fa fosc a les 8 del vespre que a les 10 de la nit.
0: I eres molt crític amb els refugis climàtics, doncs, Ramon? A veure,
3: molt crític.
0: El Ramon
3: no.
0: Bufa.
3: Molt crític no.
6: Una mica.
3: Ja sabeu que jo normalment no m'acaba d'agradar gaires coses, diguéssim.
2: Però digues... L'Elisenda Colell ja t'havia
3: dit. Ja em va dir que era el primer el Grinch, i com que no sabia el que era, llavors em va dir l'Enfant Terrible. Li vaig dir que te'l conec. D'acord, ja està. nino aquest verd, el grinx aquest, no m'havia arribat a mi.
2: Bueno.
3: No. Llavors, refugis climàtics. Ara es tanca la sala de comerç del mercat.
1: Ja ho està.
3: Ja ho està tancat.
0: Sí. Era refugi climàtic, ara ja no ho
3: Llavors,
1: era una sauna climàtica, més aviat.
2: Perquè si no anava l'aire condicionat, no es pot ser.
3: Bueno, no, jo no ho deia amb la intenció de tornar a de posar més foc a la...
1: Hi ha una altra cosa, que és que com que s'ha climatitzat, si no funciona, com que tampoc hi ha ventilació natural, perquè justament, és a dir, és el cas de tot el mercat, eh?
3: Sí, sí, està tot tancat.
1: Això s'agreuja encara. Els autobusos, com que no cap finestra es pot obrir, si l'aire condicionat deixa de funcionar, allà t'ho ofegues.
3: Doncs és el que passa a Rodalies, si no funciona això, dintre del tren.
1: Bueno, i el tren, doncs, tres quartes parts del
3: mateix. I si a sobre es para a cada estació 25 minuts... Per...
1: Bueno, doncs quan arriben al final ja es peden amb una pala i, ens treuen a tots.
2: Tenim molt poques
3: solucions, clar, la resta de refugis climàtics que tenim a la nostra vila...
0: Mira, Casal d'Avis, primer de maig.
3: Bueno...
0: Biblioteca al Molí.
2: La Biblioteca al Molí és fabulosa.
0: Menys el cap de setmana, que menys està tancada. Sí.
2: No, però avui m'ho explicava una que diu que hi va fins i tot a
3: córrer.
2: És profe i va corregir exàmens.
3: Després, durant 15 dies a l'agost, tanquen, em sembla, són 15 dies o 3 setmanes.
0: Aula d'estudi del Molí Jove, que aquí no tanca, en principi.
3: Aquí no tanca.
0: Sala d'actes de Can Ametller, que m'ha sorprès, que clar, has d'anar a Can Ametller i has d'anar a la sala d'actes...
3: Però si jo...
0: Els matins, eh?
3: Ah, exacte, anava a dir, perquè això, a la tarda està tancat, diguéssim.
0: Llavors, i l'OAC també els matins.
3: I l'OAC també al matí. Llavors,
0: què em vols dir amb això?
3: No, que on estan els refugis climàtics a la tarda?
0: Només a la biblioteca.
1: Bueno, jo penso que està bé que hi hagi...
3: I
1: millor anar a un primer pis que no pas que no hi hagi res.
3: Efectivament.
1: Han intentat trobar...
3: I que
2: amb el que hi ha.
3: Amb el que hi ha.
2: L'altra cosa és que...
3: Escolta'm, jo no dic...
1: Perquè a la tarda també fa calor, no?
3: Sí. Jo no dic que no hagin fet una bona feina a l'Ajuntament amb això.
1: Perquè, a més a més... Sinó que falta més.
3: Perquè, a més, segurament deu ser molt complexa a poder-ho...
1: Segur.
3: Seguríssim. I vosaltres ho
1: sabeu. És més fàcil trinxar una cosa que fer-la.
3: Ara, hauríem de repensar, potser, doncs, alguns espais i alguns horaris. Perquè el Casal d'Avis primer de maig doncs està molt bé per la gent que, com diria el Jaume...
2: I a Ribollet, el centre cívic, però... també deu estar-s'hi bé, no? Sí, a Ribollet, el centre cívic,
1: suposo que com que és de la Generalitat...
3: Però és de la Generalitat...
1: No en tinc idea, això ho estic inventant.
3: És de la Generalitat, eh?
1: Sí.
3: Bueno, allà hi ha...
2: Però en el municipi, ara ho vaig a dir-ho d'una manera molt poc ortodoxa, a mi m'importa un bledo de qui sigui.
3: Correcte.
2: El tema és que estigui a disposició, que estigui obert.
3: Però, per exemple, ja
1: el Max no...
3: Les tardes s'està tancat,
1: les 24
3: també.
1: Hores.
2: Bueno, doncs, pues, el centre cívic de Riera Boneta s'ha tancat a les tardes?
0: No,
1: no, crec que no.
2: No.
3: Fan activitats
2: a la tarda. No, jo sé d'una que anava a fer ioga, vull dir...
3: Sí,
2: però,
3: fan coses
1: de
3: la tarda.
1: Suposo que deu funcionar, però és un tema de poder-lo publicitar o no tinc ni idea.
2: De manera conjunta. Tu estaves mirant la portada d'un llaç, no?
0: No, és un cartell de l'Ajuntament que et diu els horaris... Ens ho han passat d'això és de fa una setmana.
2: Vale.
0: S'ha actualitzat. Abans hi havia l'aula de cuina del mercat i ara ja no apareix.
2: No, jo el que segurament a l'Ajuntament, si això va així, haurà de fer és ampliar-ho, trobar la manera de que pugui haver-hi unes franges horàries més àmplies i, a més, a la millor hi ha espais que són de tipus privat que s'haurà de convenir amb ells, penso, amb el mateix Foment, amb la PENI, la Federació Obrera, que, vull dir, que hi ha tot d'equipaments que s'han d'encarar una mica, s'han de buscar solucions. Clar, suposo que això...
3: I la gent que viu a la granja deu tenir també dret a tenir algun refugi climàtic i s'haurà de buscar.
2: Sí.
1: Segurament. Però ha d'existir també, jo ara...
3: Ha d'existir. No, si jo...
1: L'escola, no? Però si l'escola està en què esperem...
3: Vull que quedi clar,
2: eh? Hi ha una cosa, per exemple. A l'estiu tens 3 mesos uns equipaments
1: parats,
2: com són les escoles, però les escoles no tenen climatització,
1: no,
2: la majoria,
1: perquè
2: la reivindicació que hi ha en aquest
1: són
2: moment...
1: Saunes,
2: perquè què ha passat, també? Que això ens ha acabat venint... Aviam, s'anava parlant, però amb la intensitat que estem fa 2 o 3 anys, amb sinceritat.
1: Fa uns quants més, es deia que era dolent per les criatures.
2: Exacte.
1: Això,
2: per tant, tot plegat és que estem en un moment que primer que tot, ens hem de creure que això ha vingut per quedar-se, que és el que ens costa de creure'ns-ho, i l'altra cosa és, llavors, s'han de treballar els mecanismes. I no, no dic, per, abans, quan deia el tema de les lleis, no, no, no vull exculpar a ningú, ni a nivell polític, ni res, no m'entengueu d'aquesta manera. Ara, quan et passen coses que tu no era habitual que et passin, que a casa establir la logística diferent de com ho feies perquè han passat unes determinades coses ens costa, doncs sí, això... vull dir, el tema aquest del clima és un tema molt seriós.
3: Però és que, a més,
2: unes dimensions
3: això,
2: molt serioses.
3: Com tu bé deies, això no és de fa...
2: No.
3: Això va venir pràcticament enganxat amb la pandèmia.
2: Sí.
3: És a dir, les grans onades de calor aquesta va començar el 2021, 2022, 2023, per tant és una cosa de 5-6 anys que, a més, ens va venir...
1: Amb la pandèmia vam descobrir que era estar tancat a casa i no tindre...
3: Correcte. Bueno, amb la
1: no
3: pandèmia...
1: No tindre ventilació, vam... ni un balcó, ni...
3: Amb la pandèmia vam descobrir
1: això
3: moltes coses...
1: Això ens ho van tirar directament a la...
3: I malaurada...
2: Els habitatges sense...
1: Valien la gent més que els estava... balcons que les,
2: exacte,
1: els habitatges,
2: sí, sí. No? Bueno, van cotitzar-se diferent els habitatges clar, amb sí, balcó que els que sense balcó.
3: I malauradament,
0: bé,
3: la pandèmia...
0: Parlant del mercat, si passeu pel passatge de la Sardana, ja hi ha habilitat una màquina alternativa de climatització.
3: Avui, entre avui i demà funciona.
0: Correcte.
3: Ja.
0: A l'espera, doncs, de que hi hagi doncs, aquesta reforma, bueno, ja licitada.
1: Si funcionés, seria
3: sí,
1: un lloc...
3: Una cosa. I heu pensat en això que esteu dient, que teniu tota la raó, eh?
0: A veure.
3: Amb una mena d'incongruència que pot haver amb el que estem demanant, doncs, el benestar de la gent, la climatització, sí, etc. Però això va en contra, justament...
2: Correcte.
3: Del tema energètic. És a dir, que és el peix que es mossega la cua. És el moixer que el peix es mossega la cua.
2: Has de generar l'energia per uns altres procediments.
3: Correcte, correcte. És a dir, que si no anem als orígens i tornem al que estaven dient abans... Si no tornem als orígens, la solució és... Però com llavors, és allò, pa per avui i fan per demà. Ja,
6: sí. Però llavors, jo com que sóc una mica justet, diguéssim, resulta que estem en un país que tenim sol per donar, vendre, regalar, avorrir,
3: sí.
6: I caguen sempre dir patas pa bajo. Llavors,
3: bueno,
6: hauríem de tenir plaques solars.
1: A dojo.
2: Sí. Hauríem de portar un al clatell,
6: bueno,
2: cadascú. Doncs,
6: no, doncs si cal, ens en col·locarem una si ens refrigera.
1: Però això és el que referia, no? Que
6: no, clar, dius...
1: Amb uns índexs molt baixos.
6: Dai, la península Ibèrica, una altra cosa, no, però sol.
2: Mm-hmm.
3: No?
2: Sí,
3: bueno,
2: sí.
3: Bé, vale,
2: pues doncs. a por ello.
6: Sí, I per acabar, jo amb el dels refugis climàtics... No estic dient que l'Ajuntament no hagi fet una bona tasca, eh? Al contrari.
0: D'acord.
6: Ha tingut la sensibilitat de fer. El que estic dient és que segurament...
3: De tenir el que tenim, no tenir res, doncs...
6: És insuficient, al meu entendre,
3: clar.
6: I s'ha de replantejar. I estic segur que l'Ajuntament ho té en compte, això.
3: Però, Ramon, és el que deia la Veda fa una estona. És, aprofitant el que tenim, intentem optimitzar-lo i utilitzar-lo.
1: Hi ha incongruències de... fem refugi climàtic qualsevol del que heu dit, però ara tanquem de vacances.
6: Sí, o al migdia.
1: És una incongruència.
3: No, perquè és utilitzar el que tenim.
1: Públic o semi. Sí.
3: D'acord. Aleshores, doncs, ampliem horaris, ampliem espais, ampliem no sé què. Això què vol dir?
6: Despesa.
3: Despesa, bueno, vol dir despesa, sí, i vol dir més consum energètic.
6: Despesa de personal, sí.
1: Però depèn d'on te vingui la generació energètica, també serà més bé que d'altres, no? Perquè també hem descobert ara que si fem tota la... ho hem descobert al rebut, no? Que si fem tota l'energia alternativa podem tindre una pagada brutal, no?
3: Bueno.
1: I llavors et diuen, ara no, però, que vam fer malament, ara ho pagues tu.
3: Però per això que de vegades intentar trobar solucions senzilles, com seria aquesta, doncs obrim més hores.
1: No.
3: O posem més sales
1: per
3: de refrigeració.
1: Per sort no ho he de decidir.
3: No, cap de nosaltres.
1: Per això, vull dir que vull dir, amb això vull dir que és complicat.
2: És que bé, abans de que s'inventés el foc, estàvem més tranquils.
3: Sí.
0: Avancem. Diu la Beba que la calor ha vingut per quedar-se.
3: Per quedar-se.
0: I la intel·ligència artificial segurament també.
2: Sí, no, ja hi és.
0: Fem un esment perquè des del Centre d'Estudis Comarcals organitzeu per demà a les 11 una xerrada a la seu de Comissions Obreres a Cornellà. La IA redefineix els límits? Pregunta. Algoritmes més enllà del món laboral.
2: Sí. Aviam,
0: poca broma.
2: On te situem aquesta xerrada?
0: On la situem? A la seu de Comissions Obreres.
2: Sí, no. Però aquest any és any de premis de reconeixement cultural. És la tretzena
0: edició. Que precisament se celebraran a Cornellà.
2: Se celebraran a Cornellà i es van presentar a la seu de CityLab a Cornellà.
0: Sí.
2: Perquè l'equip, la comissió que s'ocupa de lo dels premis, ha volgut aprofitar l'ocasió dels premis per fer una activitat d'intensificar una miqueta la reflexió del que significa la intel·ligència artificial en molts àmbits, eh? I per tant farem uns actes, per dir-ho d'una manera, de preescalfament, de motivar la gent que es presenti candidatures dels premis. Aprofito per dir que si penseu en iniciatives que tinguin lloc a Molins de Rei que siguin interessants de presentar, us poseu a la pàgina web del centre i allà teniu la fitxa i podeu fer arribar la
6: relacionats
2: proposta.
6: Relacionats amb l'àmbit cultural?
2: Aviam, els premis s'atorguen en relació a quatre àmbits, mantenint la cultura des d'un punt de vista molt antropològic. Experiències culturals, experiències socials, experiències econòmiques, experiències ecològiques. Poden ser premis per activitats col·lectives o premis per activitats personals d'individus, persones que tinguin a veure com qualsevol d'aquests camps, perquè els premis individuals és una miqueta el del perfil de la persona. Llavors hem decidit que en el marc d'aquesta convocatòria les activitats que fem, diguem, d'escalfament anessin a intentar entrar una miqueta a fons amb les avantatges i els inconvenients que té el tema de la IA. I aleshores anirem fent diferents activitats a diferents localitats. La propera que fem, que em sembla que és el 2 de juliol, si no estic equivocada, la fem a Esplugues, i treballarem més a fons aquesta eina en el marc de les activitats que fem als centres d'estudis. És a dir, és una activitat adreçada molt específicament en els centres d'estudis, perquè, evidentment, és una eina, l'altre dia mateix jo no sé què aquí vaig buscar, és a dir, és una eina,
0: sí.
2: I és una eina que el tema dels algoritmes té una importància molt gran, perquè, per exemple, en el món de les dones i del feminisme hi ha molt a dir en com, quan consultes, acabes quedant reflectida en la IA, perquè, al final, la IA còpia, oi? Et fa resums del que hi ha posat a dintre d'aquest macrocervell. I aleshores, doncs, bueno, ens semblava que era molt interessant. No fa gaire vam començar fent un curs persones de la Junta i altres amics amb el Lluís Carrasco, que en sap molt.
6: També va fer un curs a l'aula d'extensió
2: d'estudis per saber-la fer servir. Més, aquest era més utilitari, i ara, diguem, estem fent una miqueta una reflexió més ideològica, per dir d'alguna manera.
0: Molt bé.
2: I llavors, doncs, bueno, anem tenint diferents experts. La persona que conduirà aquest debat són dues persones, però un d'ells, que és aquest xicot, el David, de Comissions Obreres, hi ha treballat molt intensament.
0: Daniel.
2: Daniel, David, jo els noms...
0: Daniel Cruz.
2: El dels noms...
0: Tranquil·la. Començava per dir, també.
2: I llavors, bueno, ja anireu rebent les diferents activitats que es fan, però que el que volíem... Bàsicament, l'objectiu és aquest. És
0: molt
2: a dir,
0: bé.
2: Saber tots plegats de què parlem, avantatges i riscos, com en tot.
0: La IA redefineix els límits?
2: Ho veurem.
0: Ho veurem o ja ho estem veient?
6: Jo crec que ja ho estem veient.
2: Ens ho diran
0: sí,
2: aquí.
0: El Daniel.
2: Demà. Jo quan m'ho hagin explicat bé ja us faré el resum.
0: Molt bé. Ja, Joaquim.
1: Això també és, bueno, és una revolució que ens ve a sobre.
0: Sí.
1: Ja la tenim.
2: Ja hi som, hi som.
6: Ja hi som.
1: Bueno, tampoc. Jo no la sé, veig que no la sé fer anar, perquè alguna cosa que d'allò veig que s'ho inventa, hi ha coses que el que no sap s'ho inventa, llavors dius, escolta, això és... Ah, perdona, no, sí, és una altra.
6: Me n'alegro perquè ets un altre del meu club, diguéssim. Clar, pensava que estava home, sol no i veig que no. Per tant,
2: està artificial, està com jo.
1: Que sí, és artificial, d'intel·ligent no sé si massa,
6: no sé.
1: Però, clar, l'has de fer servir per coses que hi entenguis una mica, perquè si no et poden colar...
2: Sí, sí.
6: Bueno, el que dèiem
1: un gol per tota l'esquadra,
6: el que dèiem,
1: i això m'ha passat
6: l'altre
1: dia d'una altra vegada, eh? I que parlava d'unes coses que m'atanyen a mi i deia, però...
6: Sí. Del que hi ha
1: això,
6: temps, quan
1: encanta,
6: hi
1: això, tot no, això no era així. Ah, no. Sí, llavors canvia...
2: Et diu, perdona? Et diu, perdona?
1: Sí, no, és que... I clar, ho fas, depèn de què, imagina't que han d'operar amb algú. Clar, suposo que en saben molt més que jo, faltó d'entrada, i que n'hi deuen haver de les, com tot, la gratuïta, la gran, la que pagues, la que és més bona, però bueno, que això està aquí i que serà
3: i que vingut per
1: una revolució complicada, bueno, cada vegada més. Les...
3: I enllaçant amb el que parlàvem abans, és un gran
1: consumidor.
3: Consumidor
2: d'energia. D'energia i d'aigua.
3: D'energia i d'aigua. Amb la qual cosa, doncs... Total.
1: Bueno, total. Però com que diuen que l'energia no es crea ni es destrueix...
2: Solo se transforma. Ja, ja. I l'aigua... Ens ho van dir col·legi que ens ho vam creure, oi?
1: Sí, ens ho vam creure. Bueno, bueno. I la... Sí, sí.
3: Ara de fer-ho. No.
1: Costa a vegades ja s'instal·larà.
2: Hasta ho hem dit amb
0: l'estat,
2: fixa't.
0: Que és com ens ho gravàvem en foc.
3: No, no, i és cert, bueno, cert. Sembla que és cert, això de que no...
1: Sí, sí.
3: Sí, de fet, aquí Catalunya es transforma.
6: Volen instal·lar un gran...
1: Sí, ja hi és, ho està fent.
3: Bueno, s'està fent. Que, però, que, clar, que diuen que gastaran, no sé...
1: A mi
3: el
1: que costa d'entendre és que puguin gastar tant allò, perquè penses...
3: Els milers de litres d'aigua que gastarà, i et diuen que no, que això després...
2: Jo, precisament per això, sí. Per això hem provocat que hi hagin aquestes activitats per aviam si ens assabentem d'alguna cosa.
1: Però, bueno,
3: ja si cal ja ens avisaràs.
1: El punt de fer provocar, fa pensar, perquè sí. Hi ha moltes...
6: Ja m'ho explicaràs tu, perquè jo no...
1: Hi ha moltes notícies.
6: No em vaig apuntar a la de l'aula i no m'apuntaré.
1: Les empreses, no sé quina empresa, 100.000 persones al carrer. L'altra, sí, sí. És clar...
3: Bueno, aquesta és una altra, aquesta és una altra.
1: Que es recol·locaran, perquè diuen que és igual a la revolució.
2: És una revolució equivalent a la revolució industrial.
1: Però el que passa és que el millor és a la velocitat de l'ordinador en comptes de la velocitat dels carros, no?
2: Sí. O de qualsevol enginy mecànic de l'època de la revolució industrial. Estem en un altre... Juguem a un altre...
3: I la gran dificultat, que com tot això va tan ràpid, doncs és més ràpid, diguéssim, la producció de problemes que la solució dels problemes que originen aquestes noves tecnologies, perquè no deixa de ser una nova tecnologia. I,
2: però resol moltes coses.
3: Sí, sí. No, que estic d'acord,
2: d'acord. Tu, fixa't, l'altre dia jo
3: però buscava... inclús, perdona, ja acabo, però inclús la utilització i la manipulació que es pot fer de la IA, a veure, jo no és que estigui en contra d'ella, perquè no la faig servir gaire tampoc.
2: Un martell és una eina molt eficaç,
3: alguna consulta. Ara de fet, per exemple, i no vull fer publicitat, però fer una cerca d'una informació amb el Google, per exemple, és diferent a com es feia abans.
6: Sí. Ara ja et surt la IA.
3: Ara, exacte, ara ja...
6: Si no vols a la IA, has d'anar a les pàgines específiques.
3: Ja et dona una resposta, i a partir d'aquesta resposta pots anar a la pàgina específica, etc. Vull dir, que la informació que donen, si entens una mica, com diu el Quim, diu, pot ser interessant. Ara, si no, clar, pots trobar...
2: No, perquè ara que dius, hi ha l'element aquest aplicat.
6: Ara que ho dius, jo que faig recerca pel programa de ràdio...
3: Sí, sí.
6: Amb algunes cerques que faig, el primer que em surt és la resposta de la IA i algunes són per sortir corrents. Perquè, a veure, jo ja entenc una mica, no soc historiador, però ja entenc una mica del que parlo, diguéssim. I clar, a vegades li has de dir, escolta'm,
1: imagina que li pregunto sobre Groenlàndia, que potser no sé si en saps, no en saps res, i et contesta el que vol, diu que allà hi ha...
6: I si tu no hi entens, doncs endavant. Sí, clar.
2: Amb un d'aquests grups que de vegades hem fet alguna cosa d'aquestes d'intentar entendre o almenys saber fer anar l'eina, corria un post amb la cara de l'Einstein, sembla que l'altre dia ho vaig dir, que l'Einstein deia que a nivell del coneixement el que és més important és saber preguntar. I en la IA passa el mateix, és a dir, tu depèn de com formules la pregunta, la IA respon. És a dir, si tu contextualitzes bé la pregunta, perquè on te va ella?
3: Bueno,
2: sí,
1: jo recordo una d'aquestes.
6: Portaré els exemples, si vols, del meu programa de ràdio.
2: Que l'he fet anar bastant i tinc arguments per compartir i donar-te la raó i d'altres que no. Per tant, aviam, precisament, i en canvi hi ha la part de l'eina feta servir des d'un camp específic. L'altre dia m'estava mirant el quadre mèdic dels serveis de l'ICO, dels que fan els temes de cirurgia toràcica, perquè em van enviar una citació i hi havia el nom d'una metgessa que aquesta no

0: no, aquí, però aquí és una base de dades, d'informació, de diferents...
1: No, jo no crec que s'ho acabi inventant. El que passa que... No. Jo no crec que s'acabi inventant absolutament res. El que passa que busca la informació, cerca la informació amb tota la informació que hi ha. I clar, i com a la xarxa i a, la, i a tot arreu hi ha tanta informació que no és bona, que és una falsa, doncs és possible que la resposta que et doni diu, hòstia, se l'ha inventat. No, l'ha tret de no sé on. I segurament, doncs, d'on l'ha tret era informació falsa. Mm. Això sí, això sí que és possible.
2: No,
1: en alguns casos com aquest, no, per exemple, però... pot ser no fiable. En alguns altres sí. Però no és que s'inventi. Si tu li preguntessis una cosa, que no hi ha informació en lloc, no et dona resposta. No te la donaria.
3: No, però mira un exemple. Per exemple, un exemple, no? La Wikipedia posava un article referent al que fos.
4: Sí.
3: Llavors, el que feien els usuaris eren aportacions.
1: Pues clar,
3: Si tu veies que hi havia alguna informació que era incorrecta, tu escrivies,
0: sí.
3: Ells ho contrastaven i automàticament ho modificaven, que és el que segueix fent la Wikipedia.
1: Sí. Sí.
3: Doncs amb la IA...
1: Això no existeix.
3: No.
2: Doncs si no existeix, és molt útil, i clar, ho serà, dir, però també és perillós.
3: És a dir, tu quan consultes, si tu a la Wikipedia sempre ho has d'agafar amb una certa distància, diguéssim, i intentar contrastar-ho per altres llocs,
0: però
3: té la capacitat de dir...
0: Em pots explicar si tot el que hi ha amb suport de paper a l'Enciclopèdia Catalana és suficientment correcte i suficientment
1: comú? No, no.
0: Ni
1: a l'Enciclopèdia Catalana ni segurament enlloc.
0: Vale. No, ja està. Ja m'ho heu aclarit.
2: No, però la diferència és que no està a la base instantània.
1: I hi ha molts llibres, per exemple, que no són ciència, són pseudociència, i són...
2: Sí.
1: Història. Bueno, doncs ja està. Doncs si això està...
0: I d'on te veu la IA?
1: Si això està a la xarxa, i la IA busca la informació i veu allà...
2: El que vull dir és que si et fiques...
0: No, és que era per aclarir-ho.
2: No tens ni idea, i et creus tot el que et diu...
1: Però a veure, si no tens ni idea, si no tens ni idea d'una cosa, què dimonis estàs buscant a la IA?
2: No, jo no busco, perdó, parlo
1: en genèric, eh?
2: Però ja ho sé.
3: També és que
2: no.
3: El que diuen a la tele, qualsevol.
1: Sí, d'acord.
0: Ja sabeu que busco de vegades a la IA determinades receptes de cuina.
1: També. Però ara, com el que volem...
5: A veure...
3: Quan trobis si fan la truita de patata paria, m'avises.
5: Sí.
1: Com el que volem és respostes ràpides, doncs en comptes de buscar-les segurament en fons més fidenines,
3: venga.
1: Doncs anem a la IA, doncs, perquè ens la doni ràpid.
5: El company Roger em passa un enllaç d'una notícia referent a la IA que diu que quan la intel·ligència artificial s'inventa coses, un fenomen conegut com a al·lucinació es deu principalment a la seva naturalesa. No pensa ni coneix la veritat, sinó que calcula estadísticament quina és la paraula següent més probable en una frase.
0: Sí. És que, clar, és que funciona amb paràmetres matemàtics, la IA.
2: Pot acabar dient una cosa que no té res a veure amb l'altra.
0: Sí.
2: Que això no treu que...
3: En lloc de que verde era mi valle, que naranja era.
5: Claro.
2: Sí.
3: Bueno,
2: i ja està.
3: I endavant la
5: xarxa. Cinc minuts i acabem. Setmana important, perquè és la setmana ja, finalment, que passarà el Tour de França per Molins de Rei.
0: Demà vingueu tots a Cornellà, que així us assabentareu.
5: A la seu de Comissions Obreres.
1: A les 11.
3: Una setmana molt important, perquè és el meu aniversari. El Tour de França i tal està molt bé, però...
0: Els ja has dit, els del Tour?
5: A tu ets cranc?
3: Jo sóc cangrejo, i és.
5: Avui parlarem dels crancs a l'espai d'astrologia, que ho sàpigues.
2: Som dos.
5: Mira, el Joaquim també ho és. Sí. Molt bé.
3: Doncs jo...
5: Demà?
2: Sí.
5: Home, el Joaquim és de l'últim dia del mes de juny.
2: Sempre estic al
3: mig, jo. I jo demà passat.
2: De l'any.
5: I tu, 1 de juliol.
3: L'1 de juliol.
0: Està bé. Molt bé. I que feu 25 anys cada un.
3: És una setmana important.
2: Sí.
3: Perquè és l'aniversari del Joaquim.
5: Desconeixia les dades concretes, però efectivament. La resta ja...
0: Està molt bé, l'1 de juliol.
3: Aquests que van en bicicleta ho fan molt bé, però
5: sí.
3: Bé,
5: no...
2: Ja van passant, però important és que em puguin assumant, eh?
5: Sí.
1: Lo primero es antes.
3: Home, clar, exacte.
5: Però clar, això serà...
0: A quina hora passa per aquí, Molins?
5: Això serà dimarts, això serà dimecres, però després el diumenge. Això ho hauria de precisar bé.
1: Diumenge.
5: Per donar la informació correcta.
3: Però és diumenge només, que passen per aquí.
5: Sí, clar.
2: El dia 5. No donen la volta i tornen a vindre.
5: No passaran cada dia dels 3 que estan per aquí.
1: La previsió és a quarts de 5 o així?
5: Ara no m'atreveixo. Jo vull precisar bé per...
1: Jo és que ho he vist no sé on, eh? Ara no voldria enredar ningú.
5: Serà bé. Sí, una bona hora, oi?
1: No, però...
5: Una xafogó maca.
1: Home, però de fet, és a la tarda, perquè clar, si surten de Tarragona i arriben a Barcelona i passen per aquí...
5: Sí. Això també.

0: haurien de passar la tarda, haurien de fer horaris. Sí,
1: exacte.
2: Si hem de pactar això, més
3: a més. Algun dia m'explicaran això de començar l'etapa del Tour a les 12 o a la 1.
1: Sí, també els ciclistes deu n'hi do.
3: Amb el Llorenç aquell que cau, anar pedalant, fot-li pujant i baixant, pujant i baixant. Jo ho veig per la tele. I el segon m'has dit que esgotar.
0: Tot això és d'on dinero, no?
4: Bueno, bueno.
3: No, no, poder-ho.
0: Perquè el Tour de França és fora de França.
3: Bueno,
0: i bueno, sí, sí,
1: per la grande part.
3: Sí, sí, però quan ho fan a França
2: també. La xerrada que es va fer aquí sobre les dones ciclistes
3: va
2: estar molt bé, eh? Va estar molt bé.
3: Jo també hi era, eh?
2: Jo també, jo també. No, va estar molt bé.
1: Són actes que s'estan organitzant en el marc de Vivim el Tour.
3: I és veritat que va estar molt, que va estar molt, molt, molt,
2: molt bé. Era de molta qualitat. Les ponents, i va estar molt ben organitzada, els que la conduïen també.
3: Home, col·laboradors de la casa.
1: Efectivament.
2: Sí, no, no, va estar molt bé.
1: Hi ha qualitat. I ara teniu dues exposicions que encara podeu veure també.
2: Sí, sí.
1: Bé, la primera, ai, Camins, es va inaugurar la divendres.
2: Sí, aviam si trobem.
1: I la de Can Ametllers tanca aquest diumenge. Sí, eh?
2: Molt bé.
1: Per tant, doncs ja ho tenim tot.
3: Ja ho tenim.
1: Tot a punt aquesta setmana, i sobretot els aniversaris, en fi, que desitgem que vagin molt bé.
2: Bueno, aquest jovent.
1: Aquest jovent. Demà el Joaquim, dimecres el Ramon.
2: Podríeu dir els anys que feu, eh?
1: Tu en fas un.
3: Jo també.
1: Un en una altra, en una dècada.
3: Un cada, un cada any, sí, sí.
0: Sempre en faig un. Tota la vida, sí. Jo crec que tots ho fem.
1: I també bufes...
2: Has agafat aquesta tendència.
0: És veritat, és veritat.
1: Un mes. Bufes una espelma, també, només?
0: Sí. No,
2: Val. Que
0: no
2: sé. O els que li posin.
3: Jo sempre bufo a l'1.
1: L'1. És a dir, any en bany.
3: Correcte.
1: El que et posin, va, és
0: sorpresa. Final, hi ha una cosa molt pitjor de no fer.
3: Sí.
2: L'alternativa és molt futura.
3: Si no els fas, vol dir que estàs tocant l'arpa.
0: Jo, pel que hi faig, ja hi estic bé.
3: Si no compleixes anys, vol dir que estàs tocant l'arpa.
1: Bé, doncs ja ho celebrarem, no?
3: Oi, tant.
1: Sí? Efectivament. Alguna cosa més que vulgueu afegir? Un minut? Doncs tanquem.
2: Visca l'embalat.
1: Heu estat bé aquí climatitzant.
2: Exacte, és un refugi, això. És que se t'omplirà.
1: No ho diguis gaire fort, ara, que haurem de fer torns. Joaquim Martí, Genoveva Català, Ramon Canal, Joan Barrios, moltes gràcies i que tingueu una bona setmana i un bon aniversari als que celebreu anys, eh?
3: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
3: Bona setmana.
1: Bon dia i bona hora. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En l'espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Els fets haurien passat dissabte a la matinada quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. Un pilot de motos ha mort aquest diumenge en un accident al circuit d'Alcarràs, al Segrià, durant una cursa amateur de superbikes. La víctima, de 44 anys, va patir ferides molt greus i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida després d'un xoc entre diversos pilots. Els Mossos han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La inflació es manté estable al juny a l'Estat espanyol amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. El Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i social activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb una rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes de futur del sector a les Tres Xemeneies. I vaga de Renfe aquest dilluns convocada pel sindicat minoritari SF a tot l'Estat espanyol. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei i alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts de les 10.
3: Informació local.
2: Avui comença la ludoteca d'estiu a les tardes. És el Juga a l'estiu que organitza cada any l'Ajuntament per infants de 4 a 12 anys. Activitat de tardes a l'escola Pont de la Cadena de 5 a 8. Cada dia amb activitats diferents. Es faran diferents tallers, jocs d'aigua, jocs de taula, tallers de cuina, activitats diverses cada tarda. El preu per sessió és de 5 euros i si van tota la setmana, 20 euros. Si voleu tenir més informació podeu enviar un correu a jugatlestiu@molinsderrei.cat o entrar al web de l'Ajuntament, molinsderrei.cat/ludoteca-estiu. I pels que són una mica més grans, dels 12 als 17 anys, també hi ha les activitats d'estiu tot el mes de juliol. Es fan al Molí Jove, a la Sala Polivalent i també als espais exteriors de l'equipament. Són activitats gratuïtes, en aquest cas, activitats tant de matí com de tarda, espais de trobada, tallers diversos, espais de videojocs, per exemple, videojocs no violents, social lovers, també com a taller i divulgació. També hi ha tallers de la cooperativa Plaer, tallers de cuina, jocs de taula gegants, etc. Activitats diverses per joves que tinguin entre 12 i 17 anys durant el mes de juliol, tant a matí com a la tarda. Activitat gratuïta i us hi heu d'apuntar abans enviant un correu a molijove@molinsderrei.cat o també hi ha un telèfon mòbil per enviar un WhatsApp o també podeu anar directament al Molí Jove per apuntar-vos-hi o demanar informació. Des del Servei Local de Català informen que aquest mes de juliol hi ha cursos presencials i intensius d'un mes que comencen aquesta setmana, el dijous dia 2 de juliol, nivells inicial 1, bàsic 1 i bàsic 2. Aquest juliol, el curs gratuït de nivell inicial A1.1 fins al 23 de juliol, del 2 al 23 de juliol, es fan els matins de dilluns a dijous a 2:15 a 1 a la Federació Obrera. Abans us hi heu d'apuntar us hi heu d'apuntar els dies 30 de juny i de juliol, per tant, demà, dimarts i dimecres. Podeu passar per la FEDE tant al matí com a la tarda. Recordem la defunció del senyor Juan José Pérez Martínez. L'acte de comiat serà demà dimarts a la 1 del migdia al tanatori. I la farmàcia de guàrdia avui és la del Passeig, que és el Passeig Pimargall número 11.

0: Hola.
1: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
2: La de fora.
3: La de dins.
1: La que escriu.
4: I la que parla.
5: I la que parla.
1: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
8: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
9: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: 10 del matí i 9 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. D'aquí una estona parlarem d'astrologia, com fem un cop al mes, astrologia quotidiana amb la Meritxell Díaz. Avui parlarem dels cranc, temps de cranc, a partir de 11:15. Farem un cafè amb el comerç, amb l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç, de l'entitat de casa nostra. I ara el que farem és l'espai polític del dia, preguntes a Molins en Comú Podem, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Lucas Ferro, ell és regidor de Medi Natural i Educació i, a més, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Vila. Hola, Lucas, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, bona setmana.
0: Molt bona setmana. Setmana on deixem el mes de juny i entrarem al mes de juliol, on ens passa el tour el diumenge per casa nostra i on potser podem tenir notícies, ara em deia fora el micròfon el Lucas, referent a la formació de Molins en Comú Podem i amb l'horitzó de les municipals. És possible?
1: Aquesta setmana, segurament.
0: Em vas dir que la setmana passada, que en el seu moment doncs, ja rebríem la comunicació, i és possible que sigui aquesta setmana.
1: Sí, que dilluns que ve podrem parlar àmpliament a l'espai del Bon Dia i Bona Hora.
0: No ens pots avançar res, eh?
1: No es puc avançar
0: res. Hi ha rumors, ja ho saps.
1: Hi ha rumors, però sempre hi ha rumors.
0: Sí.
1: Hi ha rumors, contrarumors, això, rumores.
0: Rumores, però aquesta setmana, abans de tancar,
1: sí,
0: abans d'acabar el divendres...
1: Sí. Jo la nota de premsa ja l'he llegit, però no us puc
0: dir. O sigui, ja existeix, la nota de premsa.
1: Sí.
0: Molt
1: aquesta
0: bé.
1: Aquesta setmana segurament ho farem.
0: I posarà que Lucas Ferro serà el candidat?
1: És que ara no ho recordo.
0: Ara no ho recordes, O serà una altra persona, no ho sabem.
1: No bé. Ho sabem. Aquesta setmana sortirem de dubtes.
0: Molt bé. Doncs, per cert, que aquest... ara anem amb el ple de dijous, però explicau des del consistori finals de la setmana passada que han començat els treballs de millora del clavegram per evitar acumulacions d'aigua al carrer de baix.
1: Sí.
0: Lucas, explica'ns ben bé l'actuació doncs, que es farà.
1: En paral·lel al pla director del clavegram, que com sabeu estem treballant, sí que vam treballar en aquest cas amb Agbar un parell d'actuacions per millorar el drenatge, especialment la retirada d'un envà que hi ha a la canalització del Verdaguer, que és un envà que, perquè ens entenguem, no tapa totalment el clavegram, sinó que deixa un sortidor per sobre i que, per tant, quan entra en càrrega, sí que descarrega directament pel Verdaguer. El que farem serà retirar-lo per veure si augmenta una mica el drenatge del clavegram i després treballarem algun altre punt de connexió. Una mica amb la lògica de... Estem esperant el pla director, però sabem que hi ha tres petites actuacions que poden millorar la canalització d'aigua a la nostra vila. Segurament no són una solució definitiva, però sí que volem testejar algun cabalímetre, mesurar, veure si augmenta la descàrrega d'aigua, i per tant esperarem, farem aquestes petites intervencions i esperarem el pla director de clavegram, que ens hauria de portar més informació.
0: Concretament, per reduir l'aportació d'aigua al clavegram a la cruïlla entre els carrers del Molí i carrer de Baix.
1: Efectivament.
0: D'acord. I un altre limnímetre, atenció al concepte, que es posarà, un mesurador, vaja,
1: sí,
0: de dades. Aquesta última actuació també es farà a l'encreuament entre la plaça de la Vila i el carrer Verdaguer.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Que permetrà reconduir, expliquen, les aigües residuals cap al col·lector metropolità en alta de l'AMB i reduir així l'aportació cap a aquesta zona que és molt problemàtica del carrer de Baix, sí, en Molí. El
1: que estem intentant és descarregar la tensió que hi ha, diguem, a la part baixa del centre Vila, possibilitant que hi hagi majors nivells de descàrrega a través del Verdaguer i cap als col·lectors generals, i estudiarem a veure si ens permet millorar la càrrega d'aigua a la que entrem especialment a les zones més baixes del municipi.
0: Molt bé. Dèiem dijous hi va haver ple a l'Ajuntament a 6:45, perquè mitja hora abans estàveu citats els regidors i regidores per aquesta Junta General de Molivers. Algun comentari que vulguis fer d'aquest primer compàs de l'Assemblea de Molivers?
1: No, jo crec que va ser una junta positiva. Crec que es genera força consens entorn a la gestió, evidentment. Jo crec que la gestió de Molivers és molt acurada. Altra cosa és per què fem servir Molivers, i aquí pot haver discrepàncies polítiques, evidentment, amb la municipalització de les escoles bressol o del servei de neteja, però crec que la gestió és acurada i així ho transmet. Jo crec que la calma i la possibilitat i la positivitat amb què tots els grups intervenim en torn a aquestes qüestions. Crec que aquest ha sigut el gran mandat de Molivers. Crec que així ho reflecteixen les dades, i per tant és un mandat on hem aconseguit fer de Molivers la gran empresa pública de serveis municipals. Estudiarem com això pot continuar en el futur, però crec que que és una empresa ja de gran envergadura a Molins de Rei, i crec que això és un fet positiu i un fet distintiu de la gestió municipal a casa nostra.
0: Bé, entrant ja en el que va donar de si el ple, recordeu que tenim d'una compte important, que era el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMB per la transició del model residu mínim cap al nou model de recollida de residus en 5 fraccions. Aquí també algun partit de l'oposició va ser crític, per exemple, a Molins en Comú Podem, ferm defensor en el seu moment del residu mínim, i que ara doncs hagin enterrat, per exemple, deia Ramon Sánchez, aquest model i anar cap a les 5 fraccions, per tant, amb el contenidor de plàstic. Què en diries d'això, Lucas? I si bàsicament us sentiu decepcionats a l'hora d'un model que vau defensant al seu moment, evidentment en va fer bandera Iniciativa i Esquerra, i que ara doncs sigueu vosaltres els que doncs hagueu d'enterrar, no m'agrada gaire la paraula, però en tot cas sí. És el que deia Ramon, aquest model.
1: Nosaltres érem, som i serem defensors del residu mínim. Crec que ha demostrat que va ser un model pioner, però que va ser un model pioner precisament perquè va ser capaç de posar l'accent en un moment molt primigeni del debat de residus a casa nostra, posar l'accent en allò que és important. En dues qüestions fonamentals. La primera, que el centre del model ha de ser separar la matèria orgànica del residu inorgànic. Perquè quan barregem les dues fraccions, lo inorgànic s'embruta, és molt més difícilment aprofitable, i per tant l'esforç ciutadà ha d'estar centrat especialment en la separació d'aquestes dues fraccions. I després, que la responsabilitat de la separació no ha de ser només del ciutadà, sinó que ha de ser del productor de residus i que ha de poder aprofitar la tecnologia de triatge per separar la resta de fraccions. Això ens ha permès tenir nivells de recollida i de recuperació d'envasos majors que la mitjana del nostre entorn, i a més aquesta decisió, que és fruit d'una directiva europea que bàsicament prohibeix barrejar fraccions, no? Aquesta decisió es pren en un moment, diguem, aquesta directiva es transforma en llei de residus, es transposa a l'ordenament jurídic de l'Estat, i es pren en un moment on inclús el propi ministeri responsable de residus sap que la recollida d'envasos, que la recollida selectiva entorn als envasos és un fracàs. De fet, ha sigut el primer govern que ho ha expressat nítidament a través d'informes propis i que sap que els nivells de recollida selectiva d'envasos a través de les 5 fraccions és molt menor que el que es pot produir amb el residu mínim. Residu mínim, jo em sento evidentment frustrat del final del residu mínim, però crec que també, en referència a la frase que va dir el Ramon, ell sí, també forma part del residu mínim, també ha sigut regidor, ha sigut president de CIT, és tan seu com de tots. Els ajuntaments on avui s'acaba el residu mínim són de diversos colors també, i tots l'han defensat obertament, perquè crec que és de consens a Molins i a la resta de municipis que el practiquen que és el millor model de recollida selectiva que tenim. Ara bé, hi ha lleis que ens passen per sobre el residu mínim. El residu mínim sempre ha tingut també molts enemics, dins i fora de l'administració, en el sector de recollida d'envasos i en la pròpia agència de residus, i a més el residu mínim ha sigut una petita gàlia que s'ha anat descomposant, no? Ja de fet Sant Cugat, que al principi estava dins, finalment no es va incorporar al residu mínim, però a la resta de l'Estat, penseu que a Catalunya Molins és el municipi més gran, això vol dir que és un projecte petit a Catalunya, i a la resta de l'Estat, ciutats com a Corunya o com Còrdoba, quan va començar aquest debat van anar incorporant el contenidor groc i per tant tampoc han plantejat, diguem, espais de negociació o de resistència, almenys que coneguem nosaltres, potser les seves respectives administracions sí, però que ha sigut un debat, diguem, una crònica d'una derrota anunciada. I nosaltres a partir d'aquí el que hem intentat negociar és com podem tenir capacitat econòmica de fer una transició que a partir d'aquest pas enrere, perquè serà un pas enrere, ens permeti fer dos passos endavant. I per tant, que aquest nou model de residus no sigui només la compra de nous contenidors, esperats i desitjats per suposat, sinó que sigui la implementació d'un model de residus que ens permeti millorar la recollida selectiva a casa nostra, i no només no fer el pas enrere que preveiem que farem amb la incorporació del cinquè contenidor, sinó poder fer, com deia, dos passos endavant.
0: Aquí ja m'ha quedat clar, t'ho dic perquè ara que parlàvem de les eleccions de l'any que ve, la campanya del 2023 insisties, Lucas, en un aspecte sobretot que era la municipalització de l'aigua, i això sí. Anem cap a una privatització mixta, no sé si ho sents també com, no sé si la paraula seria fracàs, però que no heu pogut defensar el que vosaltres volíeu també el 2023.
1: Sens dubte. Jo crec que, sempre faig la mateixa broma, però no ho dic de broma, jo crec que la gestió municipal de l'aigua Molins va anar de 100 vots a Barcelona. I és un resultat dur de pair, a més és una de les qüestions que a més jo personalment hi tinc més vinculació i sempre he defensat, i veure passar el tren durant tantes dècades a casa nostra, sens dubte, ha sigut una de les experiències més frustrants d'aquest mandat, i ho dic obertament, i no passa res, jo sóc un ferm defensor de que la gestió pública de l'aigua no només és més justa, no només és més democràtica, sinó que ens permet una capacitat de gestió pública, d'integrar la gestió de l'aigua en les polítiques públiques, d'acumular experiència de gestió, de ser innovadors, d'impulsar polítiques valentes en relació també a l'entorn natural de l'aigua a casa nostra, etcètera, etcètera, que és, sens dubte, un dels grans trens perduts. Però quan van passar les eleccions a Barcelona i es va constituir l'AMB, i una de les primeres reunions que vam tenir va ser aquesta, i recordo, per no dir noms, però recordo els càrrecs executius a l'AMB i la sensació que hi havia en tots els municipis de que això no va ser un rodillo, finalment s'ha consumat. Nosaltres protestem votant en contra, però sabem que s'ha perdut una opció que hagués sigut, jo crec que, enormement positiva per Molins. Molins, jo sempre dic una cosa, que és una vila que va néixer de la gestió de l'aigua. Va néixer del Rec Vell, dels Molins Fariners, després ha tingut el Canal de la Infanta, i és una vila que no es pot entendre sense la seva vinculació amb l'aigua, i que té grans reptes amb l'aigua. Tenim el repte dels aiguamolls, tenim el repte de la Riera de Vallvidrera, de tornar a reconnectar-nos, diguem, amb una història i un present de gestió de l'aigua que ens podria haver fet referència a la nostra comarca.
0: I tenint en compte que la data d'avanciment del contracte ja se sabia feia molt de temps, creus que es va vedar, diguem, a l'hora d'afrontar aquesta situació i que es va anar tard?
1: No, jo crec que el problema de fons és un altre, que no està en la data de venciment. Hi ha municipis on vencia després i municipis on vencia abans. El problema és que la legislació, hi va haver sentència al Suprem, nosaltres, els comuns, va ser una de les primeres batalles, jo crec, més importants que van donar a l'AMB sobre la gestió de l'aigua, sobre la licitació que s'havia fet, sobre la no licitació que s'havia fet en torn a Agbar. Això va propiciar diverses sentències del Suprem, una d'elles que reconeixia la legitimitat de les concessions franquistes en torn a l'aigua i AMB i l'empresa mixta, perquè recordeu, això de l'aigua ve de molt lluny. Ve de tan lluny com que un dia un veí de Barcelona va denunciar que l'empresa d'aigües operava sense contracte. I es va negar, i va haver la guerra de l'aigua, la gent va deixar de pagar les factures de l'aigua, etc. Ve de molt lluny. I això va provocar fonamentalment que hi hagués havent una jurisprudència molt nítida entorn a les competències i la gestió de l'aigua, que és les concessions franquistes són igual de legítimes que un concurs públic, primera hòstia, per dir-ho finament, i després que la competència de la gestió de l'aigua ja no és municipal a l'AMB, sinó que és de l'àrea metropolitana. I a partir d'aquí, qui t'ha de permetre la gestió municipal és l'àrea metropolitana. Per això dic que ens van anar de 100 vots a Barcelona perquè vam perdre la gestió de l'aigua, que sabíem que si perdíem l'alcaldia de Barcelona seria molt difícil tenir la gestió de l'aigua, i a partir d'aquí el que ens vam trobar va ser una porta tancada en tornar a plantejar la municipalització del servei.
0: Bé, també et volia preguntar, i en vam parlar la setmana passada, Lucas, respecte a les mocions, aquesta moció que presentava ara Molins en suport al reconeixement dels drets laborals dels bombers voluntaris i per la dignificació de les seves condicions, que es va aprovar per unanimitat, però vosaltres i el PSC, per tant, els dos partits de l'equip de govern, vau demanar votar per separat dos punts concretament en els quals hi vau votar en contra, que era el 2.1 i el 2.4. Per què?
1: Hi ha una discrepància. Jo, evidentment, me'ls estimo molt. I
0: els bombers voluntaris?
1: I el respecto molt. I crec que a casa nostra, i a la majoria de països del món, que la ciutadania participi voluntàriament de la protecció civil i de la protecció del territori és una de les millors tasques voluntàries que es pot fer com a ciutadà. El que passa amb els bombers voluntaris és que arran del 2005-2006, hi ha hagut un procés, la moció diu d'uberització, i estic parcialment d'acord, que es basa en que els requisits per ser voluntari són cada vegada més exigents. Has de fer un còmput d'hores que és altíssim, has d'estar disponible no sé quants dies a l'any. Ser voluntari ja no és una cosa tan voluntària com abans. I això passa perquè hi ha un dèficit. A vegades diem el 40% dels bombers a casa nostra són voluntaris i això és una mala notícia. A Alemanya són el 90% els bombers voluntaris. El gran dèficit de Catalunya és que tenim la meitat de bombers professionals per habitant que Alemanya, o que Àustria, o qualsevol altre país. A Àustria hi ha hagut conflicte també amb això. I això acaba generant que els bombers voluntaris se'ls hi acabi exigint una professionalització encoberta en la que nosaltres discrepem. Llavors la moció apunta, s'ha de reconèixer els drets laborals dels bombers voluntaris. I nosaltres creiem que la distinció entre bomber voluntari i bomber professional és, evidentment, una distinció necessària i que el procés no pot passar per seguir professionalitzant els bombers voluntaris, sinó per convocar les places de bomber funcionari públic que necessita aquest país. I a partir d'aquí, evidentment, plantejar-se quins drets i quines cobertures. La moció diu laborals, però podríem dir associades als voluntaris, necessiten i són exigibles als bombers voluntaris, que tinguin cobertura sanitària definida perquè no es trobin, no? Que van al CAP o van a la seva mútua i no se'l reconeix perquè no és un accident professional. Que tinguin establert quines guàrdies que no s'ha de fer, què implica ser bomber voluntari. Jo crec que el voluntariat exigeix compromís també i que això s'ha de regularitzar. Però crec que aquest sobrecompromís no pot passar perquè els bombers voluntaris supleixin la mancança estructural de bombers professionals que hi ha d'haver en el nostre país. I aquesta és la discrepància. I això es caracteritzava en aquesta moció en un parell de punts que tenien a veure amb reconèixer drets laborals i un procés de professionalització amb els bombers. Sabem que és un debat dins i fora dels bombers voluntaris també i dels bombers professionals. I vam voler situar la nostra discrepància aquí perquè és un tema recurrent i creiem que aquesta forma d'abordar-lo segurament acabaria també incrementant els greuges que avui senten els bombers, perquè acabaria augmentant encara més aquests requisits i aquesta tensió, encara que la remuneris, que tenen els bombers voluntaris, que tenen la seva feina, la seva vida, i que gestionen aquesta doble càrrega, voluntariat, feina, de la millor manera que poden. Creiem que hi ha una part que s'ha de regular, evidentment, però que el que s'ha de ser capaç de fer en aquest país és un mapa de necessitats que faci que no hi hagi una gran part del territori coberta única i exclusivament per bombers voluntaris.
0: Que ja deixava clar la portaveu de la moció, la Molinenca, la Montse, que no pretenien, que ells ja tenien les seves feines, que en cap cas volien ser funcionaris.
1: Si ho vam parlar, especialment el PSC amb el Ramon, vam parlar més directament. Si estic segur que tots amb una taula fem un cafè i ens posem d'acord, però a vegades el text explícit de les mocions ens dificulta el consens. El Ramon em va tirar una pulla que vaig sobreentendre, que és que hi havia dues mocions del seu espai polític que sobrevolaven, i em va dir, celebro que estiguis d'acord amb Junts. Jo he de reconèixer que l'altra moció no me la vaig mirar.
0: Amb Junts,
1: vaig
0: demanar... atenció al concepte, Sí, no ni, amb ara, sinó amb Junts.
1: Ni me la vaig mirar, perquè segurament la discrepància que nosaltres arrosseguem no tenia a veure tampoc amb aquesta altra moció, sinó amb com veiem nosaltres l'exercici de la protecció del territori i de la professió de bombers. Però en tot cas, enviar-los, evidentment, el nostre suport. N'he pogut conèixer diversos, de fet, al costat del meu poble de tota la vida, a Biosca, a Torà, hi ha un parc de bombers voluntaris que és molt actiu i que sempre fan una feina increïble en un territori on hem patit grans incendis també, i aquí Molins els hem patit. Sabem que tenim discrepàncies en com quadrar aquest model a futur, però tenen el nostre reconeixement i el nostre suport, evidentment.
0: Molt bé. De la resta de punts del ple, alguna altra cosa que vulguis comentar? Teníem també una altra moció que veu expressar el suport als treballadors i treballadores.
1: Sí, i en aquest cas...
0: Digues.
1: Fem el procés amb certa preocupació. Nosaltres ens vam expressar i jo crec que tots sabíem per on anàvem. Creiem que els treballadors tenen una negociació molt complicada. Jo crec que han d'exigir que una cosa són els comptes de l'empresa i l'altra cosa és una deslocalització encoberta, i que aquest és un futur que jo crec que s'ha de negociar i que serà un procés dur i que sabem que això comporta molt desgast. Qui ha viscut un acomiadament, diguem, amb aquest nivell de conflicte, sap que familiarment, que personalment, que amb els companys que deixes, especialment en edats ja tan properes a l'edat de jubilació, tot es veu amb una tensió molt dura. I, per tant, exigim, davant d'aquesta decisió, si no es pot aturar l'acomiadament, que es negociï de bona fe i que es tracti els treballadors que porten dècades a la casa com es mereixen. I ho veiem amb preocupació. Esperem que no torni aquell degoteig que vam viure durant la crisi i durant els anys 80 de tancaments industrials. Ja trobem en moltes zones polígons al que els hi costa omplir-se de vida industrial i moltes vegades s'omplen d'altres activitats terciàries, logístiques, etc. I considerem que esperem que sigui una excepció i no una nova normalitat.
0: Bé, i això, algun altre comentari que vulguis fer del ple? 3 hores de debat, per cert.
1: Va ser un ple molt llarg, el que passa és que ara no recordo així cap punt...
0: I a més estem ja
1: cap
0: tancant.
1: Cap punt que em crides l'atenció.
0: Bé, doncs...
1: Res més, com que la setmana que ve tindrem tema de debat.
0: Si ens assegura el Lucas que sí, que aquesta setmana sí. Tindrem notícies.
1: Segurament, sí.
0: D'acord, doncs en parlarem la setmana que ve. Lucas Ferro, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi bé la setmana de moment.
1: Adéu.
0: Anem a escoltar la música d'Alan Andreu, acompanyada del Jordi Matas, versionant una cançó dels Antonio Font, que porta per nom Focs Artificials.
2: Ses muntanyes, ets hotels, una campana, ja sé solo que fas a l'atlet. Ses retxes d'una

la versió d'Anna Andreu d'aquesta cançó d'Antonio Font, que ens ha situat ja pràcticament a 4 minuts per sobre 2:15 del matí. Continuem.

0: Començàvem el mes en aquest espai mensual dels dilluns parlant d'astrologia i el tanquem tornant a parlar d'astrologia. Si aleshores us parlàvem de temps de bessons, avui us parlem del signe de cranc amb la Meritxell Díaz a la càmera, com sempre. Què tal, Meritxell? Bon dia.
1: Bon dia, Oriol. Doncs molt bé, molt contenta de ser aquí novament.
0: Molt bé, un plaer per bé que ens puguis parlar d'aquest signe del zodíac i tot el que implica, del signe de cranc.

0: I la Meritxell ha volgut començar a parlar dels Crancs amb aquesta cançó mítica de Madness.
1: Sí, m'encanta Madness. Sí? Sé que la cançó és molt antiga, però representa molt, molt bé, perquè ens parla d'una casa, d'una llar, de que la mare està cansada. Spoiler, les mares estem sempre cansades. Que el pare porta la roba del diumenge, que els nens juguen al pis de baix, ens parla de records, de felicitat, en definitiva, casa i família, dues paraules claus pels nostres estimats Crancs.
0: Molt bé. I escolta, anem a fer una anàlisi del temps en què ens trobem.
1: Mm-hmm. Doncs...
0: I aquest anàlisi ens porta a parlar de l'estiu, no?
1: Ja està, això ja està. Serà un bon estiu, serà un bon estiu, malgrat el petrol i totes aquestes coses, serà un bon estiu. Quan comença Cranc, marca el solstici d'estiu en el nostre hemisferi i el solstici d'hivern a l'hemisferi sud. La calor apreta ja de debò, eh? Mm-hmm.
0: Portem uns dies ja del signe, no?
1: Portem uns dies. El 21 de juny va entrar Cranc justament amb el solstici, aquest dia tan preciós, i acabarà això el 22 de juliol. El sol ja va de baixa, vol dir que cada dia té menys minuts, i la nit va robant minuts al dia. Vas veure la lluna d'ahir?
0: Sí.
1: Espectacular! Lluna plena a Capricorn. Com sempre, fem un petit recordatori de que perquè hi hagi una lluna plena, el sol i la lluna han d'estar un davant de l'altre 180 graus. En aquest cas, la lluna Capricorn ens pot portar informació sobre quins límits volem, quines estratègies o ambicions podem donar. Es creu que els indis americans aquesta lluna li deien la lluna de la maduixa perquè era quan les maduixetes silvestres, allà a Amèrica del Nord, estaven més maduretes.
0: Que bé, molt bé. Doncs escolta, com podem notar el temps de Cranc? Comencem per què?
1: Cranc és un signe molt emocional, hem dit la paraula, les paraules claus, família, llar, mama, per tant, què hem de fer? Cultivar i nodrir el nostre cantó Cranc, la nostra part Cranc. Parlem de sentiments, necessitats, instints i afectes. Podem aprofitar també per connectar amb la nostra família, la nostra llar, les nostres arrels, important pensar en els nostres ancestres. Sempre és important parlar amb els ancestres, però aquest moment de l'any que estem més connectats amb tot això, trobo que hauríem de fer aquest exercici. Bon moment per visitar familiars, avis, àvies, ties àvies. Podem aprofitar per aprofundir en el nostre arbre genealògic, imprimir fotos, fer un àlbum. Qui fa àlbums? Qui ho fa això ara mateix?
0: Poca gent,
1: eh?
0: És que el digital, clar, ens ha portat això.
1: Però aprofitant aquestes hores de calor, que no sortim al carrer, doncs fem aquests àlbums. Important, aquestes quatre setmanes, tenir molt en compte la família, tant la d'origen com la que hem creat. I com ens hi sentim? Com ens sentim en família? Parlem atenció a aquelles persones a les quals recorrem quan tenim problemes o ens sentim tovets, pot ser família de sang o no, o l'escollida. Revisem el nostre sentit de pertenença. Recordem aquella piràmide de Maslow i que quines persones, quins grups, quins llocs, quines experiències satisfan la nostra necessitat de pertànyer. Tots necessitem pertànyer. I aquestes quatre setmanes ens ajuden a treballar tota aquesta energia. Un dels temes principals de Cranc és el passat. Què ens va passar quan érem petits a casa, a l'escola, que pot influir en el nostre comportament actual? Quin meló, també t'ho dic, aquest, per obrir-lo, eh? Aprofitem aquests dies per buscar noves maneres de nodrir-nos i per compartir records. Nodrir-nos no és només el que mengem, sinó el que escolto, amb qui estic, què em poso a la pell, totes aquestes coses.
0: Nodrir-nos també emocionalment.
1: Nodrir-nos emocionalment,
0: de l'ànima.
1: Maternar-nos a nosaltres
0: sí.
1: Mateixos, donar-nos el que necessitem, perquè moltes vegades estem enfocades a donar a l'altre i no ens estem nodrint nosaltres. Fem allò durant aquestes setmanes que ens sigui familiars. Pot ser visitar la mare, però per algú altre serà, ostres, doncs per mi estar a casa és posar-me un capítol de Friends, no ho sé.
0: Home, no interessant.
1: Està mal, interessant.
0: Sí. Bé, i com són els natius de Cranc?
1: Ai, són molt cookies. Cranc és un signe d'aigua, per tant, les emocions i el cor són bàsicament per prendre decisions a la vida. Així com, no sé, parlàvem a principi de mes de bessons, que ho pren tot amb el cap, Cranc ho pren tot amb el cor. És de modalitat cardinal, vol dir que inaugura una estació. Són persones iniciadores perquè inauguren una estació. L'inconscient sempre dominarà el pensament i les emocions dominaran davant de la raó. Tenen una gran memòria i la majoria dels seus records tindran empremta emocional. Tens crancs al voltant?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Són emotius?
0: Sí.
1: Són emotius, sí. El seu jeroglífic, el símbol, és un cranc. Es tracta d'un animal tou i vulnerable per dins, però que es protegeix de l'exterior amb una dura cuirassa. Molta atenció a les cuirasses, a les diferents cuirasses que es van posar en els diferents tipus de cranc que trobem. Aquesta cuirassa és molt dura i pot resultar intimidant. Les persones de cranc o de cranc descendent poden donar diferents formes a aquesta cuirassa. Poden adoptar un caràcter fred, reservat i agressiu. El que passa és que són tan sensibles que el món els pesa i aleshores necessiten tapar-se. A vegades poden ser profundament religiosos o també poden tancar-se a casa com si fos un búnquer on creuen que no poden patir cap mal. Gairebé sempre, encara que pot ser mitigat per un ascendent molt social, ens trobem davant de persones introvertides i reservades. Poden ser persones tímides i inhibides. Per això a vegades es mostren seriosos, fan com una façana per no mostrar realment aquesta vulnerabilitat tan meravellosa que tenen. Un excés de romanticisme els pot fer semblar egoistes, freds i avariciosos. Poden viure la vida sempre mirant cap a dins i cap al passat. Moltes vegades senten el món com una amenaça i per això es volen aïllar. Trobem paral·lelisme en el fet en que els crancs aparentment caminen enrere i certes característiques dels crancs. Els crancs, l'animal no camina enrere, camina com de costadet, però... I les persones crancs tampoc s'acosten directament en els seus objectius. Igualment, aquests nadius sempre miren al passat. Els records els atrauen molt i hi ha molts i moltes a qui la història els fascina. Solen avançar amb gran cautela i es dirigeixen a les seves fites, tot fent una elíptica. Difícilment avançaran rectes com ho faria un àries, per exemple. Normalment són persones constants, tot i que necessiten períodes de descans i sobretot d'aïllament. Ho han de tenir molt en compte, això, que són persones que és la sobreestimulació els carrega i han de parar, descansar i, si cal, aïllar-se. Segurament és el signe més sensible i emocional del tots, encara que no sempre ho veurem, ja que tenen la cuirassa. Són grans somiadors amb un ric i fascinant món interior ple de fantasia. No hem de confondre aquests trets amb una falta d'iniciativa. És un signe cardinal, per tant, tenen grans ambicions i aspiracions. No les portaran de manera directa, però ells aniran treballant, aniran fent. El seu planeta, en aquest cas el satèl·lit regent, és la Lluna, i d'ella reben aquesta atracció a la nit, als somnis i al món de l'inconscient. Els cracs tenen uns valors molt familiars, maternals i femenins. Això fa que alguns homes els costi portar aquesta càrrega de sensibilitat fins que aprenen a gestionar-la i a treure-li a profit. Per sort, els temps estan canviant, però a vegades, no, la generació dels nostres pares, si era un pare extremadament maternal o extremadament sensible, costava de gestionar. Són persones altament intuïtives, sensibles, poden inspirar-se fàcilment i entrar en estats de somiació. Baden i es queden penjadíssims. Són també profundament idealistes i espirituals. Si el cranc no està passant per al seu millor moment, pot ser neuròtic, llunàtic, canviant, inestable i pot viure en una realitat paral·lela. Poden enganyar i ser enganyats, ja que tenen un punt infantil o naïf fàcilment detectable pels depredadors. Aquestes persones els importa molt la família, la seva vida íntima i la llar. Normalment veneren a la mare. Jo he conegut alguns homes cranc o amb Venus amb la Lluna cranc que els costa molt separar-se de la mama encara que siguin adults, i és una mica... Per les persones cranc, tant siguin home com dona, l'energia femenina i les dones de la seva vida són superimportants. És un signe que més necessita sentir-se segur de tots i el qual probablement rebi millor les mostres d'afecte. Així que si teniu un cranc a la vostra vida, feu-li saber què important és per vosaltres. Necessitarà aquest reforç. Si li veu fer algun record, doncs alguna cosa que el connecti amb la seva infància o un àlbum perquè faci aquestes fotos, feines...
0: Bé, i parlem de com són físicament, vinga.
1: Físicament no solen ser persones molt fortes, a no ser que tinguin un ascendent molt potents, tampoc són persones molt corpulentes. Les espatlles són més aviat petites i arrodonides. La vitalitat és justeta i poden fins i tot imaginar-se desenvolupar malalties psicosomàtiques. Estan molt connectats al seu inconscient amb el seu cos. La seva part més vulnerable és l'estómac. Totes les emocions van a parar la panxa. Cal que portin una molt bona dieta perquè molts d'ells són intolerants al gluten, a la lactosa i no ho saben. També les mames, tant en homes com en dones, són la part més sensible de cranc i l'aparell reproductor femení. El seu aspecte normalment és delicat i sensible, molt més de corbes que de rectes. Poden tenir la cara força rodoneta. Les persones, també hi ha persones amb la Lluna a la casa 1, com ara jo, o l'ascendent cranc, que també tenen la cara molt, molt rodoneta. Les faccions dels crancs són dolces i a vegades infantils. Moltes vegades tenen els llavis gruixuts amb una amb relació a la mandíbula, i això els dona un toc infantil o naïf. Ben, fins ben bé entrada a l'edat adulta. Pensem en com dibuixem una lluna plena i tindrem la cara d'un cranc prototip. Els ulls rodons, grans, la boca molsuda, sempre tenen uns ulls preciosos, siguin del color que siguin. Són brillants i encara que siguin foscos, tenen aigua per dins. Són ulls humits. Aquí aplicarem allò que diem de que els ulls són el mirall de l'ànima, perquè són persones que sempre podeu veure com estan mirant-los els ulls. La seva pell és clara, com la lluna, i normalment hidratada. Encara que siguin persones una mica més grans, segueixen tenint força hidratació a la pell. Tendeixen a retenir líquids, sobretot les xicotes. A vegades els podem reconèixer per aquesta careta rodona i per els turmells massa gruixuts en relació al cos. Se'ls recomana fer passejos a la nit, amb lluna plena, banyar-se en aquesta meravellosa energia i vestir de blanc. Són persones que poden necessitar fer canvis d'imatge habitualment.
0: Molt bé, doncs així són a grans trets els crancs, sí. Que avui hem repassat en aquest espai de l'astrologia quotidiana amb la Meritxell Díaz de la Càmera, que la podeu seguir a Instagram, a astròloga de guàrdia.
1: Sí, correcte.
0: Sí? Sí. Ens emplacem al juliol, que així farem un compendi dels signes que ens han quedat pendents.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè...
0: Ara vindria a Lleó després, no?
1: Exacte. I no, imagina't fer tota una temporada i deixar-te a Lleó, que són els que necessiten més atenció del món, seria lletjíssim.
0: Necessiten molta atenció?
1: Tota. Tota, home, és el rei, és el rei de la selva, clar. Ens quedaria Lleó i ens quedaria Verge, que farem més curtet.
0: Sí. I aleshores ja empalmaríem amb el setembre, que ja és el que vam fer.
1: Ja estaríem.
0: A l'arrencar el curs. Molt bé, doncs Meritxell, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: I molt bona setmana.
1: Igualment, que vagi molt bé. Adéu, adéu.

0: 3 minuts per sobre, 3 quarts d'11 del matí d'aquest matí de dilluns 29 de juny. És el moment de saludar a l'Helena Artacho, que és la responsable de comunicació i estratègia de l'Associació Molins Comerç. Amb ella fem un cafè ràpid cada dilluns perquè ens posi el dia de l'associació. Què tal? Com estàs, Helena? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com va anar la revetlla?
1: Bé.
0: Sí?
1: Bé, bé. Molts petardos.
0: Bé. No fotis.
1: Sí, sí, bé, bé, no.
0: Allà a la teva zona?
1: No, jo vaig anar...
0: En una altra zona.
1: Ah, sí, bueno, al Prat.
0: Ah, d'acord.
1: Sí, família.
0: No passa res.
1: No vaig estar per aquí.
0: Hi havia força petards, eh, al Prat?
1: Sí, sí, també perquè vam anar precisament a la zona de Revetlla. O sigui, jo vaig al·lucinar amb tot el que tenen allà liat, però Déu-n'hi-do, va ser divertit, sí.
0: Molt bé. Escolta, des de l'Associació Molins Comerç ja fa alguns dies
1: sí.
0: que aneu publicant que ja ha començat la campanya del val escolar.
1: Exacte.
0: I avui ens vols parlar d'això.
1: Sí.
0: Què és això del val escolar?
1: Vale. És una ajuda de la Generalitat, vale? Per les famílies. És una ajuda perquè, bueno, és una càrrega...
0: Ajuda econòmica?
1: Econòmica, econòmica. És una càrrega econòmica molt forta per les famílies de cara ara a la tornada a l'escola. Parlem de primària i secundària. Val? I el que fa la Generalitat des de fa uns anys és donar, doncs, uns vals per cada alumne per valor de 60 euros. Són dos vals de 30 euros. I llavors els poden bescanviar a botigues que s'han adherit en aquesta campanya.
0: Molt bé. Aleshores veig, de fa 4 dies, la fotografia de la Laia, per tant, del Merlin's Hobbies.
1: Sí,
0: sí,
1: sí, perquè a vegades pensem que per...
0: Ella té jocs, no?
1: Clar, a pensar... Jo crec que quan parles de val escolar, la majoria relaciona el val escolar, doncs, potser amb
0: tot llibre,
1: el
0: que és llibres,
1: material d'escola.
0: Sí,
1: però és veritat que hi ha puzzles que al final són educatius, tot allò que és Legos, tot això que és educatiu també està dintre del val escolar. Per això veuràs que està la Merlin's Hobbies,
0: sí.
1: La Juguetos...
0: Ah, després apareix la Juguetos, efectivament.
1: Sí, i després veuràs la Tràfex, que també la Tràfex, encara que tingui material com motxilles, cantimplores, també té alguna joguina que segurament és bescanviable per
0: l'escolar. Juguetos, Merlins i Tràfex.
1: Sí, en quant a el que és més joguina i sí. agricultura. Després, si ens n'anem a llibreria i papereria, doncs estan les quatre oficials de Centre Vila, que són, doncs, la Amèlia, la Barba, l'Arola i les Envides. Vale? Llavors, aniran sortint perquè...
0: He vist la vela de la llibreria Arola.
1: Sí, ha sortit avui i en els propers dies aniran sortint la resta, les que queden. Totes explicant una miqueta, doncs, què és allò que poden bescanviar, i en el cas de l'Adela sí que ens explica més l'operativa. Si escolten el Reels, si escolteu.
0: Espera un segon.
1: Sí?
0: Ja veuràs, això és un
1: Perfect.
0: Segon. Vale.
2: Hola, sóc l'Adela de la llibreria Arola, aquí al passeig. I ens hem adherit també, com cada any, a la campanya del val escolar. Amb la campanya del val escolar, tots els infants que comencin cicle de primària o de l'ESO tindreu un val escolar que rebreu per e-mail, sobretot aquest any és per e-mail, i que us podreu descarregar, activar amb l'identificador de l'alumne i venir a comprar tot el que necessitin per la tornada a l'escola, que seria papereria, tot de llapisos, bolis, carpetes, motxilles, estutxos, llibres de text, lectura infantil o juvenil, calculadores, tot el que es necessita dins d'aquest món i aquesta gran despesa que teniu les famílies. I res, que vingui.

0: Tenen els Legos, tots els Playmobils, els jocs de taula, els puzzles, totes les manualitats, sobretot doncs, coses educatives. Llavors, si feu servir aquí al Ball Escolar, teniu de regal un cub de Rubik.
1: Som Merlins Hobbies i estem a dins del Ball Escolar i amb aquest ball podeu aconseguir material de papereria, trencar closques o també jocs de taula, com per exemple aquest de formar paraules.
2: Molt bé, ara sí que ja...
3: Ja està, de moment han sortit aquestes tres i properament sí. Sortiran la resta explicant...
2: Per tant, falten les altres...
3: Quatre.
2: Són
3: Tràfecs,
2: i Amèlia, falta Amèlia, falta el Barba i 100 vides.
3: I 100 vides, sí, molt sortiran bé. En els propers dies, perquè és veritat que tenen tot l'estiu...
2: Hi ha tot l'estiu de marge,
3: et diria
2: pregunta.
3: Que, si no m'equivoco, és fins novembre. O sigui que hi ha bastant marge i sí que bueno, el que explicava una miqueta l'Adela, no? Que és important que ens demanaven que a vegades que vinguin amb el bal activat, perquè es veu que el bal s'ha d'activar, llavors es complica l'operativa si ho fan a botiga, no? Perquè si hi ha molta gent doncs se'ls complica, llavors és millor venir amb el bal activat. I després comentava també que això que és per e-mail, que és un canvi d'aquest any, llavors si no l'han rebut per e-mail que entrin a albalescolar.cat, si no m'equivoco, o sigui que ho poden fer amb l'identificador de l'alumne, es poden descarregar els vals.
2: Val. Per tant, tindrem 7 establiments adherits a...
3: Sí, que demanem, que és veritat que és un val escolar que ajuda les famílies i el que nosaltres vam demanar l'any passat vam fer bueno, amb Pimec, vam estar parlant, perquè sí que ens agradaria que també fos una ajuda pel petit comerç. Sí, és un bal escolar que serveix per a altres botigues més grans i més conegudes i clar, creiem que pot ser una ajuda per a les famílies, però també podria ser una ajuda pel petit comerç. I això és algo que vam parlar amb comerç, amb Pimec, que s'està bueno, parlant, però suposo que és complicat.
2: Molt bé, doncs ja ho sabeu. Si seguiu l'Instagram de Molins Comerç, doncs trobareu totes aquestes... a cròniques de les botigues participants.
3: Exacte.
2: Hauríem d'agilitzar el tema del refugi climàtic, no? De,
3: sí,
2: de
3: això,
2: les botigues.
3: Això surt el dia 1 de juliol.
2: Millor perquè...
3: està tothom... que vol entrar a algun lloc, sí. Això entra l'1 de juliol.
2: Bé, que és dimecres.
3: Publiquem, sí. I amb les botigues adherides, les que podran. Però ja et dic, jo crec que alguna si no s'ha adherit és perquè s'ha despistat i si hi entren no hi haurà problema.
2: Molt bé. I que estem acabant el mes de juny, per tant, això vol dir que hi haurà el sorteig de la promoció del mes de Fem Molins, no?
3: Exacte. En parlem, si vols, la setmana vinent.
2: Sí, avui o demà fareu el sorteig?
3: Sí, el fem a l'últim dia, el fem el dia 1, perquè ens esperem que la gent consumeixi fins l'últim dia. Llavors, el dia mateix, clar, si algú pues, va al Fort del Pont a última hora, doncs pues, mira, també entra, no? I passa la targeta, també entrarà. Llavors, el sorteig el fem el dia 1 de cada mes i anunciem els guanyadors, si no el dia 1, el dia 2.
2: D'acord. I recordeu que també n'hi haurà juliol i agost, ens vas dir?
3: Sí, sí, sí.
2: De campanya de Fem Molins, de la targeta de Molins Comerç.
3: Exacte.
2: Molt bé. Et consta que va anar bé, doncs, la campanya de la Revella de Sant Joan,
3: sí,
2: pastisseries i forns?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, a tope, a tope. Sí, la gent aquí, sempre ho hem dit, que Molins té molt de tirón i que l'alimentació, i quan és algú típic d'alguna jornada festiva... la gent, els diners sí que hi són, per això, o sigui, sempre. Sí, molt bé.
2: Molt bé. Doncs, Helena, alguna cosa més?
3: No, que gràcies, com sempre.
2: No, per favor. Gràcies a tu per venir a fer aquest cafetonet a primera hora. Bé, no, primera hora ja no, eh?
3: No. S'han fet moltes gestions abans.
2: A mig matí. Jo també, sí, sí. Bueno, he fet bastantes gestions. Doncs que vagi molt bé.
3: Igualment.
2: Helena, seguiu a l'Instagram de l'Associació Molins Comerç, que allà doncs, hi trobareu tota la informació del bal escolar, que és el tema que ens ha ocupat avui. Eh? Que vagi molt bé.
3: Gràcies.
2: Gràcies. L'amic Ramon Cugat, en Ramon Cugat Armengol, publicarà el mes de setembre nou treball discogràfic i la setmana passada avançava una de les cançons que hi podreu trobar en aquest disc. També avançava el concepte fotogràfic, molt interessant, i algunes cosetes més, si el seguiu a l'Instagram també, doncs podreu estar actualitzats de totes les seves novetats. La cançó es diu Avui i atenció perquè ens dura un minut aquesta cançó. És anar una mica contracorrent, que està molt bé, d'avui en dia. Sona així, l'escoltem i amb ell tanquem aquesta tercera hora del programa.
4: Avui, després de tant de temps, avui, tot just

Un minut i mig i arribarem a les 11, ja us hem dit que era curta la cançó. Després de les notícies parlarem d'aquest llibre que es presenta avui a la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer, La revolució amb veu de dona, dietaris i records 1936-1939, que ha escrit la periodista Llúcia Oliva i que n'ha fet el pròleg la Maria Campillo. Avui es presenta a les 7 de la tarda a la llibreria 100 Vides i participarà l'editora Núria Iceta en conversa amb l'autora, amb la Llúcia, i a més també intervindran a la Núria Artés i el Carles Martínez com a historiadors locals. Després tindrem el Miquel Casas amb La màquina de la Penny. Si voleu escoltar bona música, doncs ja ho sabeu, abans de 11:45 el tindrem aquí el Miquel. I abans de tancar el programa parlarem de llibres que han canviat el món, la secció que compartim amb la Glòria Massana, que avui ens porta el llibre La història de la decadència i caiguda de l'imperi romà, escrit per Edward Gibbon. Tot això després de les notícies de les 11. Ara tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11 i us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament. I ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre. Els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. La xifra contrasta amb les 12 defuncions registrades durant les tres primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. En plana econòmica, la inflació es manté estable al juny a l'Estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus d'alça mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per al 2026, fins un 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debaten sobre els principals reptes de futur. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts de les 11.
3: Informació local.
2: Aquesta tarda a la llibreria 100 Vides es presenta el llibre La revolució en veu de dona de Llucia Oliva. L'editora Núria Iceta conversarà amb l'autora i també hi participen els historiadors molinencs Núria Artés i Carles Martínez. Avui a la tarda a les 7 a la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer. I el proper cap de setmana el barri del Canal continua amb les festes del barri, amb un clàssic, Havaneres, Sant Rom Cremat, gratuït per tothom, i Havaneres amb el grup Son de l'Havana, el dissabte a 8:15 a la plaça Vicenç Fernández. I el divendres el SEM continua amb les nits musicals del Botànic, enguany al pati de Can Ametller, en aquest cas amb Lia Sampai, de Les Terres d'un Riu, és el títol del concert que farà el divendres. Obertura de portes al pati a les 8 del vespre, us podeu dur el sopar de Carmanyola i el concert comença a 9:45. L'entrada general val 17 euros pels socis del 112 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Hi haurà també servei de bar. I aquest diumenge és l'última ballada d'estiu que organitza la grupa a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda amb la cobla Maricel. Aquest diumenge tornaran les sardanes en el marc de l'11 de setembre per la Diada Nacional. I també recordem els refugis climàtics que tenim a la vila, la majoria oberts de dilluns a divendres, com el casal d'avis 1 de maig, als matins, la biblioteca del Molí, a l'horari habitual d'obertura de la biblioteca a l'estiu, de dilluns a divendres, a l'aula d'estudi del Molí Jove, és l'únic espai que obren de dilluns a diumenge, matí tarda, la sala d'actes de Can Ametller també oberta com a refugi climàtic de dilluns a divendres al matí, l'oficina d'atenció ciutadana també de dilluns a divendres al matí. Anunciem la defunció del senyor Juan José Pérez Martínez. L'acte de comiat serà demà dimarts a la una del migdia al tanatori. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la del passeig, que està al passeig Pimargall, número 11.

0: Adéu, filla. T'espero per dinar?
1: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: 11 del matí i 7 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei per explicar-vos un acte que tenim aquesta tarda, i és que la periodista Llúcia Oliva presenta el llibre La Revolució en veu de dona, dietaris i records 1936-1939, que ha editat l'Avenç. El presenta aquesta tarda a les 7, concretament a la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer. Ho farà acompanyada de l'editora Núria Iceta i amb la participació dels historiadors locals, la Núria Artés i el Carles Martínez. Avui en volíem parlar amb la mateixa autora, la Llúcia Oliva, que és periodista llicenciada en Ciències de la Informació i en Literatura Catalana per la Universitat Autònoma, amb formació internacional dels Estats Units. Va ser la primera corresponsal de TV3 als Estats Units i va desenvolupar gran part de la seva trajectòria també a Televisió Espanyola, destacant com a corresponsal a Moscou durant la caiguda de la URSS i com a enviada especial en diversos conflictes internacionals, entre moltes altres coses. I avui ens acompanya una estona aquí al programa. Hola, Llúcia, què tal? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora.
0: Moltes gràcies per ser aquí, per acompanyar-nos i per parlar d'aquest llibre. Que et volia preguntar d'entrada com va néixer la idea de fer un llibre com el que avui presenteu aquí a Molins de Rei.
1: Doncs mira, jo des de que era corresponsal a la Unió Soviètica, sí, vaig començar a recollir la memòria oral de la història. O sigui, buscava gent, a vegades em venien a mi persones que havien viscut moments històrics i ells m'explicaven, o elles m'explicaven com havia anat. Llavors estem parlant dels anys 90, no? I des de llavors doncs he anat fent documentals de memòria històrica. I en aquest cas va ser bastant casual, perquè a la meva família, hi havia la meva tia durant la guerra, o sigui, ara estem parlant d'aquest període del 36 al 39, no? Doncs ella tenia 14 anys, però va escriure un dietari de la guerra, de com cada dia com anava. Una amiga de la meva mare, de la meva àvia, també. I després tots aquests testimonis em van anar arribant de manera més casual, fins a tenir 8 testimonis de dones. I, per tant, és el primer recull que s'ha fet d'aquests diaris i memòries. No? Però venia de que jo penso que els periodistes no només hem de parlar del present, de les coses que passen avui al dia, sinó que hem de recordar a la gent com va ser el seu passat. Perquè moltes vegades el que passa avui no s'entén si un no sap, no coneix el nostre passat, no? I és per això que jo m'he esforçat bastant en aquest sentit.
0: Molt bé. També tenim una d'aquestes testimonis amb vincle directe amb Molins de Rei, que després en parlarem, però sí que expliques com eren aquestes dones, no? I que tenien certament unes característiques comunes, totes elles, oi?
1: Sí, mira, eren unes dones que pertanyien a unes famílies molt cultes. Aquí estem parlant de que els diaris tant són de nenes com de gent de dones adultes, no? Però venien de famílies, com és aquest cas de Molins de Rei, la Gertrudis Canals, de la Molinet de Gertrudis Canals, venia d'una família molt culta, amb una gran cultura popular, no? I llavors, a l'hora d'escriure, doncs va escriure, que és el capítol 4 del llibre, molt ben explicat com la seva família i amics de la seva família van patir la revolució social i el final de la guerra aquí a Molins de Rei. Crec que és interessant per tota la gent de Molins que vulgui conèixer la seva història i saber què va passar en aquell temps, doncs llegir aquests relats, perquè t'explica, no?, coses que potser ara no s'entenen si no coneixes aquest passat. Ella fa un relat que en realitat no parla d'ella, però parla de com van assassinar el seu oncle, Albert Pujol, i un altre molinenc, Carles Vilà i Porta, el Carles Vilà el van perseguir però no van assassinar, el que passa que va morir com a conseqüència de tota la persecució que va patir. No? És a dir, que a través de la història d'aquests dos personatges ens relata què va passar a Molins de Rei entre 1936 i 1939. I realment és molt interessant per conèixer doncs, una mica la història d'aquesta ciutat. No?
0: Deies, sobretot, dones cultes i també la majoria d'elles catòliques, oi? Practicants?
1: Sí, eren catòliques perquè... catòliques, bueno, i molt de famílies, molt religioses.
0: Correcte.
1: Aquí... Sí, aquí, perquè, per exemple, això s'entén que hi hagués aquesta persecució perquè el sector de l'Església va ser el sector més perseguit quan el 19 de juliol del 36 esclata aquí a Catalunya la revolució social.
0: Sí.
1: Una revolució social que ha estat liderada pels anarquistes de la CNT-FAI i el que volen és canviar la societat, però en lloc de fer-ho d'una manera pacífica, ells volen fer-ho a sang i foc. I és per això que, per exemple, aquí a Molins, tota la gent religiosa va ser realment la víctima d'això. No? No solament aquestes dues famílies que parla Gertrudis Canals en aquest sí. capítol, en aquests relats, sinó fins a 28 molinencs van ser assassinats en els primers mesos del 36. I això va ser, la majoria eren de gent catòlica, de la Federació sí. de Joves Cristians de Catalunya, sí. de la parròquia,
0: de la Joventut Catòlica aquí a Molins, que expliques.
1: De la Joventut sí. Catòlica d'aquí a Molins, exacte. Sí, sí.
0: I del que se'n desprèn de totes elles és que, evidentment, el nexe comú, com no podia ser d'una altra manera, era el patiment que tenien, no?, i la por durant aquell context que expliques, no?
1: Sí, bé, el relat, jo crec que el que és interessant és que ara això, justament aquest mes de juliol, farà 90 anys sí. que va començar aquesta revolució social i aquesta guerra, no? I llavors, els relats, ja alguns fa temps que estan escrits, però són relats que no busquen la venjança ni una violència per retornar això, sinó que són relats que en realitat són una denúncia de la violència, no? De tot el que porta a una societat la violència, com les tragèdies que porten les guerres i les violències, no? Les autores relaten la por que van passar, la gana extraordinària. Per exemple, la meva tia explicava que el primer any de guerra va perdre 13 quilos i només tenia 15 anys, no? Després, la separació obligada de les famílies, perquè com eren perseguits, doncs els pares es van haver d'amagar o van marxar a França o van marxar a l'Espanya de Franco. És a dir, que les famílies van quedar separades. Després, aquell sentiment que tenien d'indefensió davant dels crims dels que eren testimonis. Tot això és la denúncia comú a totes aquestes dones, no? Tant la Gertrudis Canals d'aquí a Molins com d'altres llocs, perquè tot són, doncs, de Vic, dones que eren a Vic, a Barcelona, a Terrassa, és a diferents llocs. I el comú és això, no? Però alhora són uns relats que a l'hora que denuncia la violència també fan un crit a favor de la pau, no? Dels drets de les persones, de les llibertats de la gent, la llibertat religiosa, la llibertat dels pobles, no? És a dir, i això, i tot, hi ha una cultura de la pau a darrere de tots aquests relats. I a mi això em sembla que és interessant, ara que a Europa tenim aquests conflictes i que els nostres dirigents europeus estan pensant en resoldre això per la via de la violència, i oblidant que amb la violència només porta calamitats per la gent i que la població és la que més viu, i només les empreses d'armes són les que en surten guanyant de tot això. Per tant, és bo recordar l'horror que és la guerra i l'horror que són aquestes violències per pensar que potser hi ha una solució de pau i no de guerra pels conflictes que tenim avui en dia.
0: Parlant de l'estructura del llibre, Llúcia, podríem dir, no, que cada testimoni que esmentes li fas un perfil biogràfic, i a partir d'aquí els fragments d'aquests dietaris que podem comprovar i llegir de cada testimoni, no?
1: Sí, perquè em va semblar que si només posàvem els testimonis aquests, els relats de les escrits per aquestes dones, ens perdíem una mica, doncs, això, el context, no? Que és molt important el context per entendre la situació que van viure aquestes dones. I per això vaig fer aquesta investigació al voltant dels pobles i ciutats d'on eren aquestes dones i també de les seves famílies.
0: Moltes d'elles, com dèiem, amb vincles a Osona, amb la teva família també, perquè parles de la teva mare i de la teva tieta, una ciutat també doncs, de caire practicant o religiós, no?, important, i que explicaven, no?, d'aquesta por dels cotxes que passaven, no?, i d'aquesta violència, per dir-ho d'alguna manera, gratuïta, que podia esclatar o passar en qualsevol moment, no?, aquesta por a la violència dels cotxes que anaven passant i que allà hi tenien, doncs, aquests milicians que espantaven a la gent, eh?
1: Sí, el que va passar... bueno, hi ha dues coses, no? Per un cantó, els milicians es posen en marxa a partir, o sigui, el 18 de juliol, sí, del 36, hi ha el cop d'estat, sí, no? Llavors, la policia de la Generalitat, una part de la part de l'exèrcit, que era de l'aire, i es posen en marxa per vèncer aquest cop d'estat contra la República, i s'arma a la població civil. Uh-huh. Llavors, entre d'aquestes armes van a parar moltes en els anarquistes que estaven desitjant fer aquesta revolució social des de feia molt de temps, perquè ja saps que a Catalunya l'anarquisme tenia un passat llarg, no? I llavors, en el cas de Molins de Rei, per exemple, hi ha aquest grup d'anarquistes que se'n van a Barcelona, que lluiten contra el cop, que en dos dies es va aconseguir vèncer el cop d'estat, els militars van ser totalment aniquilats, mm-hmm, bueno, no físicament, però tota la resistència va ser aniquilada, i llavors tornen als seus pobles. En el cas aquest, era el Manuel Marín Mula, sí, que ve, torna aquí amb els seus, sí, armat, aquí a Molins, i pren el poder, un poder paral·lel a l'Ajuntament Democràtic que s'havia elegit durant la República, no? I sense que l'Ajuntament hi pugui fer res, perquè aquesta gent venia armada, i per la força de les armes munten un lloc que li deien una finca o una casa que li deien el castell, munten com un centre on a la gent que detenien perquè pensaven que havia participat en el cop d'estat o que serien enemics del cop d'estat, els detenen, els fan interrogatoris, a vegades tortura, i llavors alguns d'aquests, els fins a 28, no, els van assassinar pels voltants de Molins. Un d'ells, l'Albert Pujol, uh-huh, que era el tiet de Gertrudis, sí, Canals. Però la Gertrudis explica molt bé com va ser la repressió aquesta, la Reguarda, perquè el que va passar a Molins va passar a quasi tots els pobles i ciutats de Catalunya. Quasi tot arreu van haver-hi aquesta gent que van fer-se amb les armes i que van decidir portar a terme aquesta revolució tal com la FAI indicava, no? Que era, doncs, acabar amb el poder que hi havia fins a llavors i destruir a tot l'Església, físicament, com també el que eren els monuments eclesiàstics, etc. Tot això passa a molts llocs, no? I aquí Molins també va passar, i és això com deia, no? Que on era més forta les institucions religioses eren més fortes i la gent era més catòlica, doncs la repressió va ser més forta. Mm. I aquest és un dels, Molins és un dels casos.
0: I el que destacaves també és el valor del testimoniatge de totes aquestes dones, de caràcter més anònim, perquè elles no eren escriptores, tot i que parlant de Gertrudis Canals sí que venia de família, diguem, també de lletres, però en aquest cas, no, el valor que quedi escrit de dones anònimes que no eren escriptores, però que sí que el valor del que deixen escrit és importantíssim.
1: Sí, perquè elles des del primer, en general ho veig a totes, no? Els diaris i les memòries, elles des del primer moment se n'adonen que viuran uns moments històrics, que són uns moments històrics, i que s'han de deixar constància, encara que moltes vegades en el mateix text diuen encara que jo no sóc escriptora, encara que jo no sé escriure, que déu-n'hi-do el que sabien escriure, no? Però perquè tenen aquesta sensació de que això és històric i ha de quedar reflexat i no se'n volen, i no volen que s'oblidi en el temps, no? Mm. Quan passi el temps no volen que s'oblidi. I en el cas de Gertrudis és que ho vol transmetre a les generacions que vindran, no? Als seus fills, als nets i en general a la gent de Molins, no? Però amb aquesta cultura de la pau, de dient això va ser horrorós, ella li deia la mal tensada i s'ha de recordar perquè no es torni a repetir, no? Jo, en aquest sentit, si em permets,
0: sí, i tant.
1: que són extraordinaris els texts, els poemes de la seva mare, sí, de Montserrat Pujol, sobre, precisament, denunciant aquesta violència a la rereguarda i la guerra. No? Són, per mi, són uns poemes pacifistes extraordinaris que jo he conegut gràcies en aquests relats de la Gertrudis i a l'haver entrat una mica en la història de la família.
0: Anava a dir si aquest llibre que presenteu avui a Molins de Rei, que crec que ja també has fet alguna presentació, es quedarà aquí o hi ha possibilitat doncs, de que hi hagi una segona part o amb més testimonis, Llúcia?
1: Bé, jo si en el temps que vindrà surten més o sóc capaç de trobar sí, més dietaris i més diaris d'aquest temps, doncs sí, jo crec que podria haver-hi una segona part, perquè realment val la pena per això, perquè ens hem de... I aquestes dones ho diuen tan clarament, no a la guerra, no, la guerra no resol les coses, només és el dolor de la població, és la tragèdia, la que porta calamitats, porta gana, porta dolor a la gent, la pèrdua dels familiars. Tot això, ara sembla que aquests que manen s'han oblidat de que les guerres porten tot això a la població i que no arreglen res. Perquè d'aquesta guerra i d'aquesta revolució que van patir del 36 al 39, ningú va sortir guanyant. Ni els que van guanyar, que eren els franquistes, i van guanyar, perquè el país va retrocedir dècades, no? I per suposat, els republicans van perdre, i van perdre molt, perquè molts van haver de marxar, molts van haver de ser assassinats, perquè el franquisme va continuar assassinant a gent que havia estat republicana fins als anys 50, i després l'oposició se la va matxacar durant tot el franquisme, durant els 40 anys de franquisme. És a dir, que això, la guerra no interessa a ningú, només a les empreses d'armes. Per tant, jo crec que recordar això és una mica fent-nos veure de què hem de lluitar contra aquestes decisions de resoldre els conflictes per la via de la violència, perquè no porta res, només dolor i calamitat.
0: Molt bé, doncs escolteu, si voleu conèixer més detalls d'aquest llibre, que ho recomanem fermament des d'aquí, avui a les 7 de la tarda la presentació a la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer 98, com dèiem, acompanyaran la Llúcia, l'editora Núria Iceta i els historiadors locals, la Núria Artés i el Carles Martínez. La revolució en veu de dona... Digues.
1: No, crec que aprendrem moltes coses, tots clar.
0: Veus que bé?
1: Sobre el passat de la vila, no?
0: Efectivament, que d'això es tracta. Doncs, Llúcia Oliva, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta tarda la presentació, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Fins la propera.
1: Adéu, bon dia.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Adéu,
0: i bona hora. Si no podeu anar a la presentació, però voleu saber més detalls o llegir-vos el llibre, que d'això es tracta, recordeu que el llibre porta per nom La revolució en veu de dona, dietaris i records 1936-1939, que ha editat l'editorial L'Avenç.

0: La màquina de la Penny és l'espai que compartim els dilluns a aquesta hora amb el Miquel Casas. Què tal, Miquel? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, què tal, com estem?
0: Que avui, a més, ens porta a LPs físicament. Clar, aquí.
1: És una llàstima que no hi hagi càmeres que ho puguem veure.
0: Ara mateix no,
1: perquè
0: no podem ensenyar.
1: Parlem d'aquest espai
0: on
1: jo presento els àlbums millors dels anys 70 sota el meu criteri.
0: Sí.
1: Àlbums que, evidentment, tots jo tinc. I he volgut venir amb els àlbums originals comprats en aquell moment.
0: Sí.
1: És a dir, ara estem escoltant el tema Shine on You Crazy Diamond de Pink Floyd.
0: Sí.
1: I aquí tinc la portada original bastant cascada, amb el sello de Miquel Casas, amb la referència AB71. Els discos estaven tots referenciats. En fi.
0: Segell Miquel Casas, és a dir, que posaves el teu nom?
1: Sí, el pare tenia un segell que posava Miquel Casas Vallmitjana, i jo utilitzava el segell per marcar el disc a fora amb una etiqueta,
0: sí,
1: amb una referència, i a dintre el marcava com a Vallmitjana. Llavors ja no podia passar allò de que a vegades deixaves un disc i no te'l tornaven, i no sabies a qui l'havies deixat. Llavors, en aquest cas, ningú podia dir...
0: Clar.
1: És que no sabia que era teu, perquè posa Miquel Casas Vallmitjana, ho posa a tot arreu com a molt. Podríem pensar que era el meu pare, però en qualsevol cas era una manera de saber...
0: Tema instrumental, aquest que escoltem?
1: No, és un tema molt llarg.
0: És molt llarg, eh? Els 70s ja ho tenien, això, també. Temes llargs.
1: Sobretot amb aquests grups de rock simfònic progressiu, tenien suites molt llargues. De fet, aquest tema, el Shine on You Crazy Diamond, té dos parts. Comença l'àlbum... Comença amb aquesta cançó, després hi ha el Welcome to the Machine, i a la segona cara hi ha el Jefa Seeger, el Wish You Were Here, i acaba amb la segona part del Shine on You Crazy Diamond. Aquesta cançó tenia que ser una suite d'una sola cara, però per la durada que tenia, de més de 30 minuts, col·locar-la en un long play era molt complexa perquè sonés bé. Pensem que tenim un espai determinat, limitat, per poder posar la cançó. El disc va amb un surc, una agulla té que entrar dins d'aquest surc, i el surc, quan més durada és, més estret és el surc i més difícil té l'agulla per arribar a les notes més agudes. I per un problema tècnic i de so, aquest àlbum, aquesta cançó es va dividir en dues parts.
0: Molt bé.
1: Ja vam escoltar la setmana passada The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Aquest és un altre dels dos àlbums de Pink Floyd. En podríem posar més, però jo crec que aquests dos per mi són els millors àlbums d'aquella dècada. Això és, com hem comentat, de l'àlbum Wish You Were Here, del setembre, publicat el 12... Atenció amb aquestes dades que sentim avui. 12 de setembre de 1975. És un àlbum dedicat a Syd Barrett. Syd Barrett va ser el membre fundador de Pink Floyd, que va entrar en depressions al·lucinògenes especials, i fins i tot, quan estaven gravant aquest àlbum, va aparèixer Syd Barrett, i estava tan cascat que pràcticament no el van ni reconèixer els altres membres de la banda. És un disc que, a més, és el primer àlbum que tenia, abans del llançament, o sigui, aquestes notes que estem sentint sonaven a totes les emissores de ràdio, entenc, de tot el món, evidentment a Barcelona també. És un disc que va tenir molta demanda, i la companyia no podia fabricar prous vinils com la demanda que hi havia. És a dir, és el primer àlbum que va superar l'oferta de la demanda. Jo, per si un cas, el tenia encarregat a tres botigues diferents, pel que pogués ser. I realment això encara li va donar més impacte i més necessitat d'anar-lo a comprar.
0: Molt bé.
1: Va ser un àlbum, curiosament, rebut amb molta indiferència per part de la crítica musical. Jo sempre he sigut un gran crític amb la crítica musical, perquè la majoria de crítics musicals es creuen que estan per sobre del bé i del mal, i a vegades no sé què s'han fumat o no sé què s'han fotut, però a vegades escolten coses que la resta de mortals no escoltem. I jo estic molt content que la crítica de l'època no estigués massa d'acord. No vull generalitzar, però gran part de la crítica especialitzada no li van donar massa importància a aquest àlbum, i va ser número 1 als Estats Units i número 1 pràcticament a tota Europa.
0: Molt bé.
1: Hem parlat del 12 de setembre de 1975. Sí. Ara ens anirem cap al 13 de setembre d'un any abans, de 1974. Sonava això.

0: Bé.
1: Anem bé.
2: Això entra bé.
1: So inconfundible. Sí. Supertramp. La cançó es diu School. Amb aquesta cançó, pràcticament, començaven tots els concerts a la dècada dels 70. Començaven amb aquesta harmònica i el concert acabava també amb l'harmònica aquesta gravada del tema School, que és un dels temes genials d'aquest àlbum Crime of the Century. 13 de setembre del 74. Un any i un dia, menys un dia, que el que parlàvem abans de Pink Floyd. Aquest va ser potser el primer gran àlbum de Supertramp. Ells ja havien fet dos àlbums al començament dels 70s sense massa èxit, i aquest va ser un àlbum que va entrar directe. També un àlbum molt maltractat per la crítica musical especialitzada. Un grup que fusiona el pop, el rock, el jazz i el simfònic progressiu. El Supertramp, aquella dècada, pràcticament la segona part de la dècada pràcticament se la van menjar amb àlbums com el Crisis Go Crisis, com el Even in the Whitest Moments, van conquistar Amèrica amb Breakfast in America, i per acabar de rematar-ho, van gravar un directe a París l'any 1980, que va ser del millor per començar aquella dècada.
2: Molt bé, Supertramp.
1: Una gran banda i vist en directe, sonen molt bé, i a més això, jo mai vaig entendre que la crítica es carregués un grup com aquests. No ha tingut, diguéssim, una repercussió amb el temps com grups com Dire Straits, grups com U2, per exemple, d'aquella època, però realment van tenir uns anys espectaculars, i jo podria passar una llista amb 50 cançons de Supertramp que et sonarien totes. Va ser un grup realment que va tenir un impacte molt important, un grup que m'amava molt de bandes, diguéssim, de les poperes dels anys 60, però li van donar el seu toc amb dos líders, Roger Hodgson i Rick Davies, i amb una banda espectacular, un director realment molt, molt, molt bo.
2: Fantàstic.
1: Vinga, va, ara anirem al 11 de setembre i de l'any 1976.

0: Aquí també és un so bastant reconeixible.
1: So Jeff Lynne,
0: sí.
1: So Jeff Lynne, dels Traveling Wilburys, i per descomptat, fundador i líder de la ELO, Electric Light Orchestra. Aquesta cançó es diu Telephone Line i és del seu àlbum que es diu A New World Record, com hem recordat, de 11 de setembre de 1976. Un grup que també fusiona el pop-rock amb el rock sinfònic, fins i tot en directe, amb concert que van estar a Barcelona l'any 74 i no vaig anar perquè encara no els coneixia amb aquesta penya. 74 o 73, no me'n recordo. Portava inclús una banda de cellos per donar-li més aquest so sinfònic i aquests violins que ells porten. El Jeff Lynne, com hem comentat, el fundador i productor dels Traveling Wilburys, recordem, George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne i Bob Dylan, quasi res. D'aquest àlbum va sortir un gran èxit que es deia Living Thing, una cançó d'aquelles, el que hem parlat més d'una vegada, un rompepistes, cançons que es posaven encara en discoteques, quan les discoteques encara es posava una música més pop, diguéssim. Un àlbum que va estar top 10 als Estats Units i va ser número 1 Anglaterra, Austràlia, Canadà, Suècia, Alemanya i Espanya. O sigui, un àlbum molt, molt impactant de l'ELO. D'aquí ja van despegar cap a dalt, però aquest va ser el seu primer àlbum i, per mi, un dels meus preferits de la dècada dels 70.
0: Que l'has portat aquí físicament.
1: I l'he portat aquí físicament, la còpia original que vaig comprar l'any 76, amb les seves marques, amb les seves indicacions, per saber el que havia que posar en cada moment. I ara anirem cap a un grup pràcticament molt, molt desconegut per la gran majoria de la gent.
0: Molt bé.
1: Foley.

0: Això va ser un grandíssim descobriment. Sí? Un grandíssim descobriment. A més, va ser un regal. Jo treballava, com he comentat més d'una vegada, a la discogràfica Phonogram, i la germana Polydor va publicar aquest àlbum de Barclay James Harvest, que es diu Time Honored Ghost, a l'octubre de 1975, i un dels companys de Polydor me'l va regalar i em vaig emportar una sorpresa espectacular. Una banda de pop-rock progressiu simfòric, amb molta influència dels Beatles, molta influència dels Moody Blues, tot aquest panorama que hi havia. De fet, és una banda que es va fundar a l'any 1966 a Oldham, Anglaterra, i encara, amb l'actualitat, encara estan tocant en directe. Tenen la bestiesa de 41 àlbums, entre àlbums d'estudi, directes i recopilatoris. M'encantaria poder posar més cançons d'aquesta penya. Aquesta cançó es diu Títols, i si heu escoltat una miqueta, tots són títols de cançons dels
1: molt
0: Beatles.
1: Molt original.
0: Com una mica sense amagar d'on ve la seva referència, o una de les seves referències.
1: Molt bé, m'ha agradat.
0: Està bé, no?
1: I a més ha portat el disc original.
0: El disc original de Barclay James Harvest. Aquí amb...
1: Està bé la portada.
0: La portada és molt xula i molt
1: bona. Sí, molt bé. Seguim?
0: Sí, ara m'he perdut.
1: No, tranquil, no ens perdem.
0: Buah, ja ho veuràs ara tu. Ara la liarem, va, fot-li.

0: una altra de les habilitats del Miquel.
1: Qui no conegui aquest artista, per favor, que apagui la ràdio, que s'ha equivocat d'emissora o s'ha equivocat de programa. Robert Nesta Marley, Bob Marley. Aquesta és la versió original del No Woman No Cry de Bob Marley, la versió primera d'estudi. Molta gent ha conegut Bob Marley,
0: sí, a partir directe,
1: de la,
0: no?
1: A partir de la versió en directe, que és el single que van publicar, perquè a l'any 74, quan va sortir aquesta cançó, va passar completament desapercebuda. És a dir, l'àlbum aquest, la companyia discogràfica el va publicar per publicar-lo, o sigui, no en cap moment es van plantejar el fet de saber quin artista tenia entre les mans. El Bob Marley va actuar dos vegades a Espanya, uh-huh. El 28 de juny del 78 a la plaça de Toros d'Eivissa, quan no era un artista tampoc encara massa conegut, el 30 de juny de 1980, exactament 9 dies després d'aquí, jo amb llicències de la mili va actuar a la Monumental. Tenia també que actuar el 29 a Madrid, però el governador civil de Madrid, posem-nos al 80 encara, venim de lo que venim i encara ho tenim, el governador civil va prohibir aquest concert perquè setmanes abans va haver-hi un concert de l'Urrit i van haver-hi molts saldarulls i estos hippies no es la van aliar i van anul·lar un concert de Bob Marley perquè en un de l'Urrit van haver-hi aldarulls. Coses que passen amb la vida. Bob Marley, vendes estimades de 75 milions d'exemplars, dels quals 30 milions són del mític Legend, que es va publicar després de la mort de Bob Marley. Bob Marley va néixer un 6 de febrer de 1945 i ens va deixar un 11 de maig de 1981, pocs mesos després del seu concert aquí a Barcelona. Aquest àlbum, Natty Dread, seria potser l'àlbum amb una crítica social i política més forta. I a més, m'agradaria també comentar la incidència de Bob Marley a la meva vida privada, mm-hmm. a la meva vida familiar, és a dir, els dos fills meus van arribar a anar amb rastes en una època al Jordi Engar a les Porta per l'impacte de la música de Bob Marley. Per mi, un dels més grans i dels més importants dintre de la història de la nostra...
0: Claríssim.
1: De la nostra música.
0: Tres quarts de 12, seguim.
1: Va, anem-se'n cap al maig del 76.

0: Vinga, doncs...
1: 14 de maig de 1976,
0: sí.
1: Fly Like an Eagle, títol de l'àlbum, artista sí. Steve Miller Band i la cançó Serenade. Aquesta cançó no és dels M-Clan.
0: Exactament.
1: Aquesta és una cançó d'Steve Miller que a l'any 99 els M-Clan van fer una versió prou digna.
0: Llamando a la Tierra.
1: Llamando a la Tierra. Uh-huh. És un, Steve Miller és un músic de blues rock actiu des del 67 fins a l'actualitat, nascut a Califòrnia. Segurament la gent coneix molt aquest artista, a banda de per aquesta cançó que la va versionar un grup espanyol, per la cançó The Joker, que va sortir amb un anunci de Levi's i una cançó que va tenir una certa repercussió a l'any 1973.
0: Molt bé.
1: Va.
0: I anem a la darrera?
1: Anem a la darrera
0: sí.
1: I ens anem cap a... Després us explicaré cap on anem. Va, fot-li.
0: Vinga.

0: Que bé que sona, eh?
1: Sona molt bé, sona molt bé. I és una gravació de 1972.
0: Doncs, xapó.
1: Els Eagles, Take It Easy. Aquest va ser el seu primer gran èxit. Jo aquí vinc amb doble història. De fet, la setmana passada recordem que parlàvem del Desperado.
0: Sí.
1: Per mi és el gran àlbum dels Eagles, per descomptat. Aquest és el gran esquís, el gran sexis. És a dir, els Eagles graven a l'any 72 aquest primer àlbum on inclouen, entre altres, aquesta grandíssima cançó Take It Easy, composada pel Eagles i el Jackson Browne, que era un dels compositors. 73, Desperado; 74, On The Border; 75, One Of These Nights, un àlbum cada any. I el 76 publiquen aquest recopilatori que la banda no volia publicar, no estaven gens d'acord en publicar aquest àlbum, no entenien el per què es tenia que publicar aquest àlbum, perquè estaven treballant ja amb l'Hotel California, que es va publicar també a l'any 76. És a dir, aquests tios, entre el 72 i el 76, van gravar 5 àlbums increïbles. I aquest àlbum, justament aquest, el Greatest Hits, és l'únic àlbum que tinc a la meva discografia on totes les cançons les tinc marcades amb gomets amb 5 estrelles. O sigui, no hi ha ni una cançó de relleno. És l'únic que tinc. És l'àlbum més venut a Estats Units del segle XX, superant el Michael Jackson, Estats Units, amb unes vendes estimades de 43 milions d'exemplars, i va estar 5 setmanes número 1 a Estats Units. La cançó parla un moment de Winslow, Arizona, i jo, evidentment, vaig estar a Winslow, Arizona, amb honor als grans Eagles. L'àlbum original es publicava el juny del 72 i aquesta recopilació 17 de febrer de 1976.
0: Fantàstic.
1: I ho hem quadrat, tio.
0: Quadradíssim.
1: Buah.
0: Miquel Casas, buah, moltes gràcies.
1: Després de bona música, uns quants bons llibres.
0: Que bé. Bona setmana tinguis.
1: Ens veiem.
0: Gràcies. 9 minuts i les 12.

0: Llibres que han canviat el món, efectivament, amb la Glòria Massana, per tancar el programa. Hola, Glòria. Ah, espera't un segon, bon dia i bona hora. Ara sí, eh?
1: Ara sí?
0: Sí. No t'escoltes, tu?
1: Jo no m'escolto.
0: Un clàssic
1: bueno,
0: d'aquesta casa i dels auriculars. No, per favor.

0: un senyor amb una curiositat formidable, va rebre una formació en el que seria literatura llatina molt sòlida, nascut el 1737, va morir el 1794, és a dir, estem parlant segle XVIII. Durant el seu gran tour per Europa, és una cosa que es feia molt en aquell moment, és a dir, era com una mena de... com l'Erasmus nostre, per entendre'ns, va arribar a Roma i al veure les runes de la Roma, les runes imperials, va decidir que havia d'explicar el declivi d'aquella ciutat tan poderosa. És a dir, li va semblar superinteressant explicar el que no s'havia explicat i era, hi havia molta historiografia sobre l'imperi romà, però no per què va desaparèixer, per què va caure. L'obra, publicada en 6 volums entre el 1776 i el 1788, va ser un èxit immediat. Ara seria com curiós, oi? Bueno, estem assistint a períodes interessants, però va exaurir 3 edicions rapidíssimament. De fet, va ser una revolució metodològica també, perquè i per això se'l considera el primer llibre d'història modern, perquè Gibbon no només es va limitar a copiar dels altres autors, és a dir, a utilitzar diverses fonts, sinó que va investigar directament textos llatins originals. Ell, clar, ell era un expert en literatura llatina, i llavors això li va, ho va poder fer. I a l'anar a les fonts primàries, amb un detall, amb una cura, doncs, fins al moment que no s'havien vist. I el que va començar com la història de la ciutat de Roma, que era el seu objectiu, va acabar registrant 15 segles de civilització des d'Escòcia fins al Golf Pèrfic, vull dir que no es diu aviat. Curiositats de l'obra, per exemple, el Winston Churchill era un gran admirador de l'estil narratiu de Gibbon i, de fet, el va seguir fidelment per escriure la seva pròpia història dels pobles de parla anglesa. És a dir, se'n va inspirar moltíssim. Controvèrsia religiosa. No hi ha llibre sense la seva controvèrsia. No hi ha llibre que sigui important. Gibbon va atribuir la caiguda de Roma a la influència dels bàrbars, però també a la dels cristians, cosa que va despertar una gran polèmica a l'Anglaterra de l'època, és a dir, no va caure bé, no? Doncs perquè atacava directament el cristi... se sentien com que atacava el cristianisme quan no era ben bé així, no? Com us deia, va ser un èxit de vendes també, perquè era molt fàcil de llegir, el va fer molt popular no només entre els erudits, sinó també entre aquests viatgers que feien aquest gran tour per conèixer l'essència d'Europa, no? Que era Grècia, Roma, bàsicament feien les civilitzacions més importants. I tot i que han passat 250 anys, s'ha de dir que continua sent un dels registres més exactes sobre la història, doncs, aquesta apassionant història de la caiguda de l'imperi romà. En català disposem d'edicions fragmentades, no completes, antologies que contenen els seus passatges més cèlebres. Molts lectors, com que ho estem parlant d'una obra que té molts volums, molts lectors recorren a aquestes edicions abreujades perquè al final no deixes de tenir un bon resum i una essència de la seva tesi. Es va publicar en castellà el 2012 l'edició íntegra respecte del corpus textual, tot i que parcial, perquè va ometre la gran majoria de notes al peu, però bastant fidedigna, i va ser reeditada el 2021. Aquesta obra, com us deia, aquesta obra, si el voleu, us voleu anar a l'obra completa. I com us deia, el punt més important és l'objectivitat històrica, perquè Gibbon ens va ensenyar que la història no només són dates, sinó que és l'anàlisi de les causes que fan caure nacions. I si et sembla, hi ha
1: un fragment
0: que és molt interessant, que te'l deixo llegir.
1: I diu: la història de su ruina es simple y obvia. Y en lugar de preguntarnos por qué fue destruido el Imperio Romano, deberíamos más bien sorprendernos de que hubiera subsistido tanto tiempo. Las legiones victoriosas, que en guerras lejanas adquirieron vicios de extranjeros y mercenarios, oprimieron primero la libertad de la República y después violaron la majestad de la púrpura. Los emperadores, más preocupados por su seguridad personal y por mantener la paz pública, se

0: vieron forzados al vil recurso de corromper la disciplina que los hacía formidables tanto para su soberano como para el enemigo. El vigor del gobierno militar fue relajado y finalmente disuelto por las instituciones parciales de Constantino, y el mundo romano se vio abrumado por un diluvio de bárbaros.
1: Que esta és correspon al capítol 38,
0: sí,
1: que són les observaciones generales sobre la caída del Imperio Romano en Occidente. És només un exemple, però l'obra té moltíssima... és molt històrica. L'únic és això, no, que ens veiem aquest estil, podríem dir-li més aviat novel·lesc, en certa manera, doncs, que va afavorir també que tingués tantíssim èxit aquest llibre en el seu moment i que continuï tenint vigència actualment. Com us deia, el Gran Tour era l'Erasmus de l'èlit britànica del segle XVIII. Era un viatge d'iniciació per Europa que bàsicament anava a França, Suïssa i sobretot Itàlia, i que servia per formar la ment dels futurs líders. I doncs aquest llibre era el llibre de capçalera.
0: Molt bé, doncs avui ens hem aprofundit a la història de, recordeu, a la història de la decadència i la caiguda de l'Imperi Romà d'Edward Gibbon. Moltes gràcies, Glòria Massana.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que tinguis una bona setmana.
1: Igualment.
0: Als oients, gràcies per seguir-nos també. Ja no tenim temps per res més. Fins demà a les 8.
2: Són les 12.
3: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
2: Bon dia. A l'informatiu d'avui farem un repàs als temes més destacats del ple de juny i també destacarem que avui es presenta un llibre que recull memòria històrica de diverses dones durant la postguerra, una d'elles molinenca, i també el nivell, la taxa de supervivència de les empreses assessorades pel Servei d'Empresa de l'Ajuntament. Aquests són els continguts informatius d'avui dilluns 29 de juny. Comencem. Comencem, com sempre, amb els serveis. Continua fent molta calor. Ara tenim 32 graus a l'exterior de la ràdio. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens explica haurem de continuar suportant la calor els propers dies. Jordi, bon dia.
4: Hola, Sílvia, bon dia. La calor, la protagonista, un dia més, la calor extrema, perquè esperem màximes que avui poden arribar altra vegada a valors al voltant dels 34 o 35 graus, igual que ahir, i les nits seran nits tropicals, segur, perquè no baixarem dels 20 graus, i fins i tot podrien ser nits tòrrides i no baixar dels 25 graus. Avui ens hem quedat amb una mínima de 24 graus aquí a Molins de Rei, per tant, molt propers en aquest valor de 25 graus que indica que la nit és tòrrida. I continuarem així, com diem, de cara als propers dies. Aquesta tarda, 4 núvols poc importants, sí que per l'àrea del Pirineu, allà sí que hi haurà ruixats i també alguna tronada, però aquí a Molins de Rei, a la nostra comarca, 4 núvols a la tarda i de precipitacions no n'esperem. Demà una jornada més o menys com la d'avui i, per tant, a continuar aguantant aquesta calor intensa, aquestes temperatures molt altes de dia i també durant la nit, amb humitats elevades i, per tant, amb molta sensació de xafogor, no només de dia, sinó també de nit. I, com dèiem, aquesta situació ens acompanyarà també de cara a les properes jornades. Dimecres baixen una miqueta les temperatures, però a partir de dijous tornarem a pujar.
2: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, avui hi ha vaga a Renfe. La Generalitat ha decretat els serveis mínims al 66% en hora punta. Això és al matí, ja ha passat. I aquesta tarda, a l'hora punta, de 17, de 5 de la tarda, a 8:45 del vespre, hi haurà el 66% dels trens. I la resta del dia, per exemple, en aquesta hora, circula només el 33%. Per tant, alteració a la freqüència de pas per aquesta vaga. I també a Barcelona, incidències al metro i a els autobusos per les obres de millora i no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre. A nivell més local, doncs, avui comencen les obres del nou pavelló de l'escola Pont de la Cadena i això afecta la zona d'aparcament, el pàrquing del carrer Felip Canalies, el pàrquing del Pont de la Cadena, des d'avui que comencen aquestes obres fins a la seva finalització. Per tant, espera aquesta bossada d'aparcament mentre durin les obres del nou pavelló poliesportiu. També a aquesta hora, a les 12, s'acaba de fer un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament en record a les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela i acabarem els serveis amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la del Passeig, que està al Passeig Pi i Margall, número 11. El ple aprova una moció de tots els grups municipals de suport als treballadors de manufactura moderna de metales. És un dels temes del ple que es va dur a terme al principi de la sessió, ja que hi havia membres, treballadors i treballadores de l'empresa presents a la sala de sessions, que al final del punt van agrair el suport als representants municipals. En recordem que en aquesta moció l'Ajuntament vol donar suport als 34 treballadors i treballadores que acomiadarà l'empresa Manufactura Moderna de Metales, que està al polígon al Pla. Té obert un procés, un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, i tancarà la seva activitat productiva a la vila. La moció mostra com la decisió de l'empresa afecta famílies de la vila, també de la comarca, i vol donar el suport als treballadors. També es demana a la direcció que mantingui les negociacions perquè puguin rebre el que els correspon econòmicament, aquests treballadors. I també l'Ajuntament va oferir suport des del Servei d'Ocupació, suport municipal per donar ajuda, per ajudar les persones acomiadades a tornar a reinsertar-se i a trobar feina. Inicialment, la moció era d'Esquerra Republicana i finalment es va presentar com a moció conjunta de tots els grups. La portaveu d'Esquerra, però, Marta Espona, va ser qui va presentar aquesta moció.
5: Des de tots els grups del consistori considerem inacceptable que una empresa amb una llarga trajectòria al municipi afronti el tancament sense garantir unes condicions dignes per a la plantilla ni assumir plenament les seves responsabilitats laborals i socials. Alhora, aquest cas posa de manifest la necessitat de defensar el teixit industrial de proximitat, l'ocupació de qualitat i l'arrelament empresarial al territori davant processos de deslocalització que debiliten l'economia productiva del país.
2: Tots els grups, com dèiem, hi van donar suport. L'alcalde, al final de les intervencions, va explicar que, fruit de les converses amb l'empresa, s'està intentant que a nivell econòmic els treballadors puguin rebre el que els toca. Xavi Paz és l'alcalde.
6: És una empresa amb la que tenim relació i, per tant, coneixem el propietari i, per tant, és el que no t'esperes a aquesta situació. Nosaltres esperem que això es recondueixi, si més no, en el tracte personal. Això és el compromís que nosaltres i que jo personalment he rebut per part de la família propietària de l'empresa. Tenim una feina al davant, que vol dir que vosaltres tingueu màximes garanties, com a mínim que s'exerceixin els vostres drets. I que aquella situació que dèiem d'un mig mes, una paga extra que afecta les vostres economies i la vostra situació familiar, s'esmorteixi al màxim. Farem tot el possible perquè això sigui. De mediació, amb els serveis que pugui prestar l'Ajuntament.
2: Per tant, l'Ajuntament es compromet a mantenir el diàleg i a donar-lo suport per limitar al màxim els danys que suposen aquests acomiadaments i perquè la reivindicació dels treballadors i treballadores tingui visibilitat. Un altre tema del ple va ser acceptar el conveni, aprovar el conveni amb l'àrea metropolitana de Barcelona per rebre suport econòmic pel canvi de model de recollida de deixalles, ho hem anat explicant, que inclou separar també els envasos i introduir el contenidor groc. D'aquesta manera s'unifica el sistema que hi ha a Molins de Rei, s'unifica amb el model que hi ha a tot Catalunya. Recordem que Molins de Rei, el Papiol, Castellbisbal, Torrelles i Corbera apliquen el residu mínim des de finals dels 90 i ara això ha de canviar. S'han d'integrar el que es fa a tot Catalunya. El regidor de Medi Ambient, Lucas Ferro, va explicar els tres temes centrals que s'han de tenir en compte amb aquest canvi.
7: Donar una solució de futur a la planta de triatge de Molins de Rei, fins ara dedicada a la FIRM, a la fracció inorgànica. Cobrir els ajuntaments durant aquesta transició dels ingressos que deixen de percebre per la recuperació d'envasos a la planta de triatge. I en tercer lloc, finançar la transició. Per tant, hi haurà una primera dotació de 500.000 d'euros de suport als ajuntaments durant aquesta transició i una segona dotació de 2,5 milions d'euros que han d'anar a finançar la transició de model de recollida selectiva. Compra de contenidors, camions, campanyes d'informació...
2: Esquerra Republicana, en la seva intervenció, va destacar que el residu mínim ha estat, és de moment, un model propi, que la població se l'ha sentit com a seu i que ha tingut èxit per les taxes de recollida que hi ha hagut, però va apuntar que Ecoembes, que és qui paga els envasos, i l'Agència Catalana de Residus no els ha agradat aquest model. També recorden des d'Esquerra Republicana que el juliol passat l'Ajuntament es va gastar 209.000 euros amb els nous contenidors, que no han funcionat bé i que han rebut queixes de la ciutadania. Ara, donat que s'ha de fer el canvi, Esquerra creu que cal començar ja a treballar per poder iniciar-ho l'any que ve. Ricard Vinyets.
8: Si el volem implementar l'any que ve, evidentment, no, quan tu compres, depèn quines coses, un camió o el que sigui, no te'l serveixen el mateix dia. Per tant, crec que és una decisió que hem de... s'ha de donar presses i crec que això, no, que insisteixo, crec que ha de ser des del consens, no una decisió presa des d'una part només del ple. I aquí una petita reflexió que volíem fer, que és que hi havia senyals de que ens volien suprimir aquest model de residu mínim, era evident. Creiem des d'Esquerra que, paral·lelament a aquesta defensa que s'ha fet del model de residu mínim, que us hem recolzat plenament, crec que ja s'hauria d'haver començat a treballar en el pla B de quin model o quina decisió podríem tindre per com a alternativa.
2: Des d'ara, Molins, s'ha dit també que el residu mínim ha funcionat bé, però que finalment s'ha hagut de cedir i enterrar aquest model. Ara toca veure quin serà el cost real del canvi. Ramon Sánchez és el portaveu d'Ara Molins.
9: Podem dir que estem contents de que ens donen 2,5 milions d'euros, però no sabem si són molts o pocs. Sabem que ens en donen 2,5, però no sabem quin serà el cost de la transformació. El que tenim molt clar és que la recollida d'escombraries no ens costarà més diners i que, per tant, la taxa d'escombraries pujarà segur. Això és l'únic cert que hi ha del que avui donem compte. Crec que hem de preveure molt bé, que hem de treballar de manera intensa perquè aquest canvi de model i aquesta nova transformació s'ajusti al màxim a les nostres necessitats.
2: I va dir que costarà més i serà menys sostenible aquest model perquè els residus ara no es portaran a la planta de triatge, el que seria tota la resta que es barreja amb els envasos i que fins ara es porta a la planta de triatge, doncs no es durà aquesta planta que està aquí al polígon Riera del Molí, sinó molt més lluny, i això suposarà més despesa de benzina, és el que deia el portaveu d'Ara Molins. En temes econòmics, també el ple va aprovar un suplement de crèdit de gairebé 104.000 euros que es destinaran a mobilitat, millores de la via pública, parcs infantils i també per l'augment de sou dels regidors de l'oposició, l'augment de les retribucions. I també 120.000 euros més per la desviació del cost de les obres de la piscina, que va suposar canviar de forma urgent tot el vas, va costar 1,5 milions d'euros i un cop feta la liquidació s'ha de pagar doncs, la diferència, que està per sota del 10% del total, va dir el regidor Miguel Zaragoza. I aquesta part, aquests 120.000 euros, es paguen amb el romanent de tresoreria de l'any passat, del qual encara queda 1,1 milions d'euros. També es van aprovar les retribucions dels regidors i regidores de l'oposició. Són aquells que no tenen dedicació com a membres del govern, no, la seva retribució no s'actualitzava des del 2023 i l'acord que es va aprovar va ser el de pagar 400 euros per ple, 14 com a màxim a l'any, 175 euros per anar a la reunió de portaveus, també com a màxim 14 reunions a l'any, i 125 euros per anar a les comissions informatives que fins ara no estaven retribuïdes. Aquests regidors, com dèiem, cobren per assistència a plens a la Junta de Portaveus i ara s'hi ha afegit també cobrar per anar a les comissions informatives, que és on es tracten els temes que van al ple, amb el màxim d'un al mes i tres més com a màxim vinculades a plens extraordinaris. Els regidors de l'oposició van en aquest punt aprofitar per reivindicar la seva feina. Marta Espona, portaveu d'Esquerra, va mostrar com suposa una feina afegida a la seva dedicació professional.
5: Veiem que l'exercici de la política en l'àmbit municipal té molta més dedicació del que segurament la gent en general es pot pensar. Compaginant les nostres feines particulars amb la responsabilitat que hem adquirit a partir d'unes eleccions, els regidors i regidores de l'oposició també dediquem temps i esforç a l'estudi d'expedients, a l'assistència a comissions i reunions diverses, a atendre la ciutadania, a elaborar propostes, assistir a actes, etc.
2: I des d'Ara Molins, el seu portaveu també va voler deixar clar que els regidors de l'oposició són també una peça clau pel funcionament de l'Ajuntament. Ramon Sánchez.
9: Aquesta actualització contribueix a dignificar el treball de l'oposició i a reforçar la qualitat de la nostra vida democràtica. Econòmicament parlant, aquestes dietes no han experimentat cap modificació des de fa molt de temps, mentre tots hem estat testimonis de l'increment generalitzat del cost de la vida i que altres compensacions econòmiques sí que s'han regularitzat. Creiem, doncs, que també és just adoptar aquests barems per a les dietes dels regidors i regidores de l'oposició.
2: I l'altre grup a l'oposició, l'Era Molins, també va voler mostrar que ells, com a càrrecs electes, també tenen dret a cobrar per la feina que fan a l'Ajuntament. Marc López.
10: No ens ha mogut l'interès particular a l'hora de defensar aquesta modificació econòmica de les dietes. El nostre objectiu és que es reconegui i es dignifiqui la feina que fem els regidors i regidores de l'oposició per ara i per al futur. Nosaltres també hem estat escollits per la ciutadania i el nostre deure és respondre en tot moment a la responsabilitat que hem concret.
3: Molins de Rei al dia.
2: I més enllà del ple, repassem altres activitats, com el fet que avui es presenta el llibre titulat La revolució en veu de dona, dietaris i records, del 1936 al 39. És obra de la periodista Llucia Oliva. Un retrat coral de la Guerra Civil i la Revolució Social des de la mirada de dones i nenes a la rereguarda republicana, a partir de diaris, memòries i testimonis orals en primera persona. Hi apareixen dones de diferents edats i contextos, però els relats comparteixen experiències de pèrdua, de violència i de transformació de la vida quotidiana. Cada capítol del llibre funciona com a peça autònoma. Són testimonis de Pepita Marín, Lucía de la Esperanza, Montserrat Mercet, Mercè Oliva, Gertrudis Canals, que és molinenca, Carme Noguera i les germanes Maria Victòria, Maria Dolors i Mercè Tort. L'autora d'aquest llibre, Lucía Oliva, ens n'ha parlat.
11: Eren unes dones que pertanyien a unes famílies molt cultes. Aquí estem parlant de que els diaris tant són de nenes com de dones adultes, no? Però venien de famílies, com és aquest cas de Molins de Rei, la Gertrudis Canals. Canals venia d'una família molt culta, amb una gran cultura popular. I llavors, a l'hora d'escriure, doncs va escriure, que és el capítol 4 del llibre, molt ben explicat com la seva família i amics de la seva família van patir la revolució social i el final de la guerra aquí a Molins de Rei.
2: Doncs el llibre es presenta avui a la llibreria Cent Vides, al carrer Verdaguer, a les 7 de la tarda. Hi haurà l'autora, també la seva editora Núria Eseta, faran una conversa entre les dues i també hi participaran els historiadors molinencs Núria Artés i Carles Martínez. Avui a les 7 a la llibreria Cent Vides. I parlant de llibres, també el dissabte que ve a les 12 del migdia a la taula de Bernat, que està a la plaça del Mercat, organitza conjuntament amb la llibreria Arol la presentació del llibre de Jaume Clotet, L'espasa del rei. Ell mateix conversarà amb Eduard Suárez dissabte a les 12 del migdia durant la presentació d'aquest llibre. Res més, punt i final a l'informatiu d'avui dilluns. Tornem demà amb més temes. Que vagi bé, bon dia.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
2: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Benvinguts i benvingudes una setmana més a Economia de Butxaca. La setmana passada parlàvem de les persones més riques del planeta. Vam descobrir que les fortunes d'Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg no estan formades principalment per diners en efectiu, sinó pel valor de les empreses de les quals són propietaris o accionistes. La realitat és que bona part de la nostra vida quotidiana gira al voltant d'un grup molt reduït de companyies. Quan busquem informació a internet, utilitzem Google. Quan comprem en línia, sovint recorrim a Amazon. Quan enviem un missatge per WhatsApp o publiquem una fotografia a Instagram, estem utilitzant serveis de Meta. I quan interactuem amb eines d'intel·ligència artificial, moltes vegades ho fem gràcies a la tecnologia desenvolupada per empreses com Microsoft o Nvidia. Són companyies tan presents en el nostre dia a dia que gairebé han esdevingut invisibles. Però darrere d'aquests serveis hi ha algunes de les empreses més valuoses de la història. Parlem de les anomenades set magnífiques, set empreses que acumulen desenes de bilions de dòlars en valor de mercat i que tenen una influència enorme sobre l'economia mundial. Les seves decisions poden moure les borses, transformar sectors sencers i marcar el ritme de la innovació tecnològica. De fet, mai abans un grup tan reduït d'empreses havia concentrat tant valor, tanta informació i tanta capacitat d'influència sobre la manera com treballem, consumim i ens relacionem. Però com han arribat a ser tan poderoses? Què tenen en comú? Per què gairebé totes estan vinculades a la tecnologia? I és saludable que una part tan important de l'economia mundial depengui de només 7 empreses? Avui, Economia de Butxaca, ho descobrirem. Com ja hem avançat fa uns instants, les anomenades set magnífiques són un grup de grans empreses tecnològiques que han adquirit una influència extraordinària en l'economia mundial. Però, més enllà del nom, què són exactament i per què han despertat tant interès entre els economistes, els inversors i els mitjans de comunicació? Doncs el terme set magnífiques va començar a popularitzar-se als mercats financers per referir-se a set companyies que durant els darrers anys han impulsat bona part del creixement de la borsa nord-americana. En molts moments, aquestes empreses han estat responsables d'una gran part de les pujades dels principals índexs borsaris dels Estats Units. Parlem d'Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, que és la companyia propietària de Google, Meta i Tesla. A primera vista, pot semblar que tenen poc a veure entre elles. Algunes fabriquen dispositius electrònics, altres desenvolupen programari, gestionen xarxes socials, venen per internet o construeixen vehicles elèctrics. Però, si les observem de més a prop, descobrim que comparteixen alguns trets fonamentals, els quals expliquem a continuació.

Totes les set magnífiques tenen en comú que operen a escala global. Els seus productes i serveis arriben a centenars de milions de consumidors i en alguns casos a milers de milions de persones arreu del món. Això és el que explica que hagin crescut tant. És difícil passar un sol dia sense utilitzar alguna de les seves tecnologies, ja sigui fent una cerca a Google, consultant Instagram, comprant a Amazon, treballant amb eines de Microsoft o utilitzant un iPhone. En segon lloc, són empreses que han aconseguit posicions de lideratge molt difícils de replicar. Gràcies a la seva dimensió, als seus recursos i a la seva capacitat d'innovació, han construït avantatges competitius que les han convertit en referents dels seus respectius sectors. I finalment, totes han estat protagonistes d'algunes de les grans transformacions econòmiques de les últimes dècades. Primer van aprofitar l'expansió d'internet i la digitalització. Després, el creixement del comerç electrònic, dels telèfons intel·ligents i dels serveis al núvol. I ara lideren una nova revolució tecnològica, que és la intel·ligència artificial. De fet, l'explosió de la IA ha contribuït encara més a reforçar el seu poder econòmic i la seva valoració a la borsa. Empreses com Microsoft, Nvidia, Google o Meta estan invertint desenes de milers de milions de dòlars en aquesta tecnologia, convençudes que marcarà el futur de l'economia global. Arribats a aquest punt, és possible que us estigueu fent una pregunta molt semblant a la que ja ens plantejàvem la setmana passada quan parlàvem de les grans fortunes del món. Si és normal que set empreses acumulin tant poder econòmic. Recordareu que en aquell programa explicàvem que hi havia dues visions molt diferents sobre aquesta qüestió. D'una banda, els defensors de les grans fortunes argumenten que són el resultat de la innovació, del risc empresarial i de la creació de valor. Empresaris com Elon Musk, Jeff Bezos o Larry Page han construït companyies que han revolucionat sectors sencers de l'economia i han generat milions de llocs de treball. Però també veiem que hi ha veus crítiques que alerten dels riscos que comporta concentrar tanta riquesa en tan poques mans. Doncs bé, quan parlem de les set magnífiques, el debat és molt similar, però traslladat de les persones a les empreses. D'una banda, aquestes companyies han impulsat avenços tecnològics extraordinaris, han facilitat la comunicació entre persones de tot el món, han revolucionat el comerç electrònic, han democratitzat l'accés a la informació i estan liderant el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Ara bé, alguns experts consideren que la seva dimensió és tan gran que poden dificultar la competència. Penseu que Google concentra una part molt important de les cerques a internet, Meta controla algunes de les xarxes socials més utilitzades del planeta i Amazon és un dels grans dominadors del comerç electrònic. A més, aquestes empreses gestionen enormes quantitats de dades personals i tenen una capacitat d'influència que supera la de moltes multinacionals tradicionals i fins i tot la d'alguns estats. Per aquest motiu, durant els darrers anys, governs i organismes reguladors d'arreu del món han intentat limitar algunes de les seves pràctiques i garantir que continuï existint competència als mercats digitals. Hi ha una dada que ajuda a entendre fins a quin punt les set magnífiques s'han convertit en actors centrals de l'economia mundial, i és que costa imaginar un dia normal sense utilitzar algun dels seus productes o serveis. Des que ens llevem fins que anem a dormir, aquestes empreses són presents en moltes de les activitats que fem de manera quotidiana. Per això, encara que sigui només com a exercici mental, resulta interessant imaginar què passaria si desapareguessin de cop. Evidentment, es tracta d'un escenari impossible, però ens permet prendre consciència de fins a quin punt la nostra societat depèn de la tecnologia que desenvolupen. Comencem per Alphabet, que és la companyia propietària de Google, que sense el seu cercador trobar informació a internet seria molt més complicat, però l'impacte aniria molt més enllà perquè també desapareixerien serveis tan habituals com Gmail, Google Maps, Google Drive o YouTube, que formen part del dia a dia de centenars de milions d'usuaris. Si desaparegués Meta, deixaríem de tenir accés a Facebook, Instagram i WhatsApp, tres de les plataformes de comunicació més utilitzades. Per tant, persones, empreses, mitjans de comunicació i administracions públiques haurien de buscar alternatives de manera immediata.
En tercer lloc, la desaparició d'Amazon tampoc afectaria només les compres per internet, perquè moltes empreses i serveis digitals depenen d'Amazon Web Services, que és una de les infraestructures de computació al núvol més importants del món. I sense aquesta xarxa, nombroses pàgines web i aplicacions podrien deixar de funcionar temporalment. El cas de Microsoft és igualment rellevant. Penseu en la quantitat d'empreses, escoles, universitats i administracions que utilitzen cada dia Windows, Word, Excel, Teams o Outlook. Una part important de l'activitat econòmica moderna depèn, de manera directa o indirectament, de les seves eines. Pel que fa a Apple, milions de persones es quedarien sense l'ecosistema que utilitzen diàriament a través dels seus iPhones, iPads, ordinadors Mac o serveis digitals. I si Tesla també desaparegués, probablement la indústria del vehicle elèctric continuaria existint, però perdria una de les empreses que més ha contribuït a accelerar-ne el desenvolupament i la popularització. Finalment, trobem Nvidia, que potser és la menys coneguda de les 7 pel públic, però actualment és una peça clau de la revolució tecnològica que estem vivint i, de fet, és la societat més valuosa a borsa, amb més de 5 trilions de dòlars. Els seus xips alimenten bona part dels sistemes d'intel·ligència artificial més avançats del món. Per tant, sense Nvidia, el desenvolupament de moltes eines d'intel·ligència artificial seria avui molt més lent i costós. I com sempre, abans d'acabar, arriba el moment de l'anècdota del dia. Avui hem parlat de les 7 magnífiques, les empreses més poderoses de l'economia actual, però el que potser molta gent no sap és que una d'elles va estar a punt de desaparèixer. Ens hem de situar a finals dels anys 90. Apple travessava una de les pitjors crisis de la seva història. Les vendes no funcionaven, acumulava pèrdues milionàries i molts experts donaven per fet que la companyia acabaria fent fallida. L'any 1997, Steve Jobs acabava de tornar a l'empresa que ell mateix havia cofundat. El panorama era complicat i Apple necessitava urgentment diners i confiança per sobreviure. L'empresa que va acudir al rescat no va ser un inversor qualsevol, va ser Microsoft, la mateixa que competia directament amb Apple pel control del mercat informàtic. Durant una conferència que avui ja forma part de la història de la tecnologia, Steve Jobs va anunciar que Bill Gates, que recordem que és el cofundador de Microsoft, invertiria 150 milions de dòlars a Apple i que les dues companyies iniciarien una col·laboració estratègica. La reacció va ser sorprenent perquè quan la cara de Bill Gates va aparèixer en una pantalla gegant durant l'acte de presentació, una part del públic va començar a xiular, perquè per molts seguidors d'Apple, Microsoft era el gran rival. Però Steve Jobs ho tenia clar. En aquell moment, Apple no necessitava enemics, sinó el que necessitava era sobreviure. Per tant, aquella inversió no va resoldre tots els problemes de la companyia, però li va donar el temps necessari per reorganitzar-se, recuperar la confiança dels mercats i preparar els productes que acabarien canviant la seva història.

fins aquí l'episodi d'avui. Gràcies per acompanyar-nos i per dedicar aquests minuts a entendre una mica millor com funciona l'economia que ens envolta. Si us ha agradat el programa, us animo a compartir-lo i a seguir-nos, perquè cada setmana parlarem de conceptes econòmics explicats de manera clara, senzilla i sense embolics. La setmana vinent parlarem del tercer gran economista, que és Karl Marx, conegut com el pare del comunisme. Fins aviat!

Benvinguts i benvingudes a un nou Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans d'iniciar l'episodi d'avui, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una setmana més per oferir-vos aquestes històries de la fotografia. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En aquest episodi descobrirem una de les figures més fascinants i enigmàtiques de la fotografia catalana del segle XX, Antoni Campanyà. Durant dècades, el seu nom va romandre discretament situat entre els grans mestres de la fotografia artística, mentre una part essencial de la seva obra restava amagada i desconeguda per al gran públic. La descoberta de la coneguda capsa vermella va canviar per sempre aquesta percepció. Milers d'imatges inèdites de la Guerra Civil Espanyola van revelar una mirada extraordinària sobre un dels períodes més dramàtics de la nostra història. Avui recorrem la vida, l'obra i el llegat d'un testimoni excepcional del seu temps. Anem a conèixer aquestes històries de la fotografia. Quan es parla dels grans fotògrafs catalans del segle XX, noms com Francesc Català Roca o Agustí Centelles solen aparèixer immediatament. Tanmateix, en els darrers anys, Antoni Campanyà ha ocupat el lloc que li correspon dins aquesta constel·lació de creadors que van transformar la fotografia en una eina artística i documental de primer ordre. Nascut a principis del segle passat, Campanyà va desenvolupar una trajectòria marcada per la passió per la imatge. La seva càmera va captar paisatges, escenes esportives, retrats i moments quotidians amb una sensibilitat extraordinària, sempre atent a la llum, la composició i l'emoció. La seva producció artística va obtenir nombrosos reconeixements dins dels cercles fotogràfics catalans i espanyols. Va destacar especialment en el corrent pictorialista, moviment que defensava la fotografia com una forma d'expressió artística equiparable a la pintura. Però el gran descobriment arribaria dècades després de la seva mort. La recuperació de les fotografies ocultes a la capsa vermella va revelar un cronista excepcional de la Guerra Civil. Aquelles imatges van transformar la seva figura en una referència internacional per comprendre el conflicte i la memòria visual del segle XX. Antoni Campanyà i Vandranes va néixer a Arbúcies, a la comarca de la Selva, el 4 de juliol de 1906, però va créixer principalment a Barcelona, on la seva família s'hi va traslladar. La ciutat es va convertir en l'escenari principal de la seva formació i del desenvolupament de la seva carrera artística. Des de molt jove, va mostrar una gran curiositat pel món de la fotografia, que en aquells anys experimentava importants avenços tècnics. Aviat es va convertir per a Campanyà en una passió que aniria molt més enllà d'un simple entreteniment. Durant la seva adolescència, va començar a familiaritzar-se amb les càmeres, els laboratoris i els procediments de revelatge. Aquells primers contactes amb la tècnica fotogràfica li van permetre desenvolupar una sòlida base que seria fonamental per al seu futur professional. Ben aviat, Campanyà va destacar per la qualitat de les seves composicions. La seva capacitat per jugar amb les ombres, les textures i les formes va cridar l'atenció dels especialistes i dels jurats dels concursos fotogràfics de l'època. Durant la dècada de 1920 es va integrar activament en els principals cercles fotogràfics catalans. Aquell contacte amb altres creadors va enriquir la seva mirada i li va permetre conèixer les tendències internacionals més innovadores. Campanyà va assimilar moltes de les característiques del pictorialisme, aquella corrent artística molt influent sobre els fotògrafs del moment, que defensava que la fotografia havia de transcendir la simple reproducció mecànica de la realitat per convertir-se en una autèntica obra d'art.
Les imatges del jove fotògraf mostraven una especial atenció als efectes de llum, als enquadraments poètics i a la construcció visual de l'escena. Els seus primers treballs van obtenir ràpidament reconeixement. Va participar en nombrosos concursos i exposicions, acumulant premis i distincions que el van consolidar com una de les proeses més destacades de la fotografia catalana. A mesura que avançava la dècada de 1930, Campanyà va anar perfeccionant un estil propi. Sense abandonar completament les influències pictorialistes, va incorporar una mirada més moderna i directa sobre la realitat. Els paisatges van ocupar un lloc destacat dins la seva producció. Muntanyes, costes, pobles i escenes rurals apareixien retratats amb una sensibilitat que combinava rigor tècnic i sensibilitat artística. També va mostrar un gran interès pel món de l'esport. Les competicions ciclistes, els esdeveniments automobilístics i altres activitats esportives li oferien l'oportunitat de captar el moviment i l'energia dels protagonistes. La fotografia esportiva exigia rapidesa, precisió i una gran capacitat d'anticipació. Campanyà va demostrar una habilitat notable per congelar instants decisius en moments d'intensa acció. Paral·lelament, col·laborava en publicacions i revistes especialitzades. Aquestes experiències professionals li van permetre ampliar els seus àmbits de treball i adquirir una gran versatilitat tècnica. Barcelona continuava sent una font inesgotable d'inspiració. Els seus carrers, els seus barris i la vida quotidiana dels seus habitants apareixien sovint en les seves fotografies, convertits en testimonis d'una societat en transformació. La proclamació de la Segona República, l'any 1931, va generar una atmosfera d'esperança i canvi que també es reflectia en la producció cultural del país. Campanyà va viure intensament aquell període de renovació política i social. Tanmateix, les tensions ideològiques i els conflictes socials es feien cada vegada més visibles. Espanya avançava cap a una situació de fractura que acabaria desembocant en una guerra devastadora. Quan esclatà la Guerra Civil Espanyola al juliol de 1936, Antoni Campanyà tenia 30 anys. Era ja un fotògraf experimentat, amb una sòlida reputació dins dels cercles artístics i professionals. Aquell conflicte canviaria radicalment la seva vida i la seva obra. La càmera, que fins aleshores havia retratat paisatges, esports i escenes quotidianes, es convertiria en una eina per documentar la tragèdia, la violència i la complexitat humana de la guerra. L'esclat de la Guerra Civil Espanyola, el 18 de juliol de 1936, va sorprendre Antoni Campanyà en una Barcelona immersa en el caos. Els carrers es van omplir de barricades, milicians, armes improvisades i una tensió que es podia percebre a cada cantonada. Com molts altres fotògrafs del moment, Campanyà va sentir la necessitat de documentar allò que estava succeint davant dels seus ulls. La seva càmera es va convertir en una eina de memòria enmig d'una realitat que canviava a una velocitat vertiginosa. A diferència d'altres reporters vinculats a diaris o organismes oficials, Campanyà treballava sovint de manera independent. Aquesta circumstància li permetia moure's amb una certa llibertat i construir una mirada molt personal sobre el conflicte. Les seves fotografies mostren una Barcelona transformada per la Revolució Social. Edificis ocupats, esglésies incendiades, patrulles armades i manifestacions populars apareixen retratades amb una proximitat sorprenent. Una de les característiques més destacades de la seva obra és la capacitat de combinar el valor documental amb una gran qualitat artística. Les seves composicions mantenen l'equilibri visual fins i tot quan retraten situacions de gran dramatisme. Campanyà no es limitava a fotografiar els esdeveniments militars. També dirigia la seva atenció cap a la vida quotidiana de la població civil, convertint-se en un observador atent de les transformacions socials provocades per la guerra.
Dones treballant en tasques tradicionalment reservades als homes, nens jugant entre edificis destruïts i ciutadans fent cua per obtenir aliments formen part del mosaic humà que va deixar enregistrat.

La seva mirada evitava sovint l'èpica i el triomfalisme. En lloc d'això, preferia centrar-se en les persones, en els gestos quotidians i en les contradiccions d'una societat immersa en un conflicte devastador. Entre les seves imatges més impactants hi trobem fotografies de les milícies republicanes, dels efectes dels bombardejos i de les conseqüències materials i humanes del conflicte. Barcelona va ser objecte de constants atacs aeris. Campanyà va documentar edificis destruïts, carrers devastats i la vulnerabilitat d'una població civil que es convertia en objectiu directe de la guerra moderna. Les seves fotografies també reflecteixen l'experiència religiosa durant el conflicte. Va captar temples destruïts, símbols religiosos alterats i escenes que mostren les profundes tensions ideològiques de l'època. Mentre altres fotògrafs publicaven les seves imatges en premsa nacional o internacional, moltes de les fotografies de Campanyà van romandre fora dels circuits habituals de difusió. Quan el conflicte es va aproximar al seu desenllaç, Campanyà va començar a ser conscient del risc que representaven aquelles fotografies. Les imatges podien resultar compromeses en el nou context polític que s'albirava. La victòria franquista de 1939 va comportar una profunda transformació de la vida pública i cultural. Molts artistes, intel·lectuals i professionals van ser perseguits, represaliats o obligats a exiliar-se. Campanyà va optar per romandre al país. Davant la nova situació, va prendre una decisió que marcaria la història de la fotografia catalana: preservar en secret bona part del seu arxiu de guerra. Les fotografies van ser guardades acuradament en una caixa de cartró vermella. Aquell contenidor aparentment insignificant acabaria convertint-se en un dels objectes més emblemàtics de la memòria fotogràfica espanyola. Sense saber-ho, Antoni Campanyà estava iniciant un silenci que duraria prop de 8 dècades. Les imatges de la guerra desapareixerien de la mirada pública mentre el fotògraf iniciava una nova etapa vital i professional.

Durant anys, la capsa vermella va romandre amagada entre els objectes personals de Campanyà. A l'interior s'hi acumulaven milers de negatius i còpies realitzades entre 1936 i 1939. Ni tan sols moltes persones del seu entorn coneixien l'existència exacta i la importància d'aquell material. El fotògraf va mantenir un silenci gairebé absolut sobre aquell conjunt d'imatges. Les raons d'aquesta decisió han estat objecte de nombroses interpretacions. La por a les conseqüències polítiques, el dolor associat als records de la guerra i la voluntat de protegir la seva família podrien explicar aquest llarg ocultament. La dictadura franquista va imposar durant dècades una determinada narrativa sobre la Guerra Civil. En aquell context, moltes de les fotografies de Campanyà podien resultar incòmodes o problemàtiques. A diferència d'altres arxius destruïts o dispersats, la capsa vermella va sobreviure intacta. Aquesta circumstància va permetre que el conjunt mantingués la seva coherència i autenticitat originals. La descoberta es va produir molts anys després de la mort del fotògraf. Els seus descendents van localitzar aquell material i van comprendre immediatament la seva transcendència històrica. Quan els especialistes van començar a examinar-ne el contingut, la sorpresa va ser enorme. Apareixia davant seu un dels testimonis visuals més extensos i desconeguts de la Guerra Civil a Catalunya. Els negatius revelaven centenars d'escenes inèdites. Moltes d'elles no havien estat publicades mai i aportaven noves perspectives sobre els esdeveniments viscuts durant el conflicte. La qualitat tècnica i artística de les fotografies va impressionar historiadors, conservadors i experts en fotografia documental. En nom de Campanyà, adquiria una nova dimensió dins la història de la imatge contemporània. La recuperació de la capsa vermella no només va rescatar un arxiu excepcional, també va permetre reconstruir una part essencial de la biografia d'un fotògraf que havia decidit conviure durant dècades amb el pes silenciós de la memòria.

Després de la victòria franquista, Antoni Campanyà va haver d'afrontar una realitat completament diferent. Com tants altres ciutadans, es trobava en un país devastat per la guerra, marcat per la repressió i per una profunda fractura social. La decisió d'amagar les fotografies de la Guerra Civil va coincidir amb la necessitat de reconstruir la seva vida professional. Lluny de l'activitat documental desenvolupada durant el conflicte, va orientar la seva carrera cap a altres àmbits de la fotografia. En aquells anys difícils, la pràctica fotogràfica representava també una forma de supervivència econòmica. Campanyà va demostrar una gran capacitat d'adaptació davant les noves circumstàncies polítiques i socials. La seva experiència tècnica i el prestigi acumulat abans de la guerra li van permetre continuar treballant amb regularitat. Progressivament va recuperar una posició destacada dins dels cercles fotogràfics catalans. Una de les especialitats que va desenvolupar amb més èxit va ser la fotografia esportiva. El ciclisme, que vivia una gran popularitat durant aquells anys, es convertiria en un dels seus principals camps d'activitat. Les curses disputades per les carreteres catalanes l'oferien escenaris ideals per combinar moviment, paisatge i composició. Les seves imatges transmetien l'esforç físic dels esportistes i la bellesa dels entorns naturals. Campanyà posseïa una notable habilitat per anticipar l'instant precís. Aquesta qualitat li permetia captar moments d'intensitat competitiva amb una precisió extraordinària. Les seves fotografies esportives van aparèixer en nombroses publicacions especialitzades. Amb el pas dels anys, es convertirien en referents dins la història de la fotografia esportiva espanyola. Paral·lelament, també va dedicar una part important de la seva activitat professional a la fotografia turística i passatgística. La recuperació econòmica gradual del país va generar noves oportunitats en aquest sector. Les costes mediterrànies, els pobles de Catalunya i els espais naturals van esdevenir protagonistes habituals de la seva producció. Campanyà sabia convertir els paisatges en imatges evocadores i visualment poderoses. Durant les dècades de 1940 i 1950 va realitzar nombroses encàrrecs comercials i institucionals. Aquells treballs li van proporcionar estabilitat professional sense impedir-li continuar explorant la seva vessant artística.

Més enllà del fotoperiodisme i de la fotografia documental, Antoni Campanyà sempre va considerar la fotografia una disciplina artística. Aquesta concepció va marcar tota la seva trajectòria. Moltes de les seves fotografies destaquen per la capacitat de transformar escenes quotidianes en composició carregades de poesia visual. Aquest era un dels aspectes més admirats pels seus contemporanis. Al llarg de la seva carrera va participar en nombrosos salons fotogràfics nacionals i internacionals. Les seves obres van ser exposades en diferents països i van obtenir importants reconeixements. Les distincions acumulades al llarg de dècades el van situar entre els fotògrafs més premiats de la seva generació. Aquest prestigi contrastava amb el desconeixement general sobre les seves fotografies de guerra. La seva obra també constitueix una valuosa crònica visual de la transformació de Catalunya durant el segle XX. A través de les seves imatges és possible seguir l'evolució dels paisatges, les ciutats i els costums. La relació amb el mar Mediterrani va ocupar un lloc destacat a la seva producció. Platges, ports i embarcacions apareixen freqüentment en unes fotografies que transmeten calma i harmonia. Igualment destacables són les seves fotografies de muntanya. La geografia catalana va esdevenir una font constant d'inspiració per a un creador profundament vinculat al territori. Amb el pas del temps, Antoni Campanyà va continuar treballant amb la mateixa passió que havia caracteritzat tota la seva vida. Tot i els canvis tecnològics i culturals, mai no va abandonar la seva dedicació a la fotografia. Durant els seus darrers anys, va mantenir una activitat relativament discreta. La seva figura era respectada dins dels ambients especialitzats, però encara lluny de la projecció pública que assoliria després. Mentrestant, la capsa vermella continuava guardada en silenci. Aquell arxiu extraordinari seguia ocult, convertit en una mena de memòria privada que només el seu autor coneixia plenament. Els records de la guerra no van desaparèixer mai del tot. Encara que rarament parlés d'aquelles fotografies, les imatges conservades representaven una part fonamental de la seva experiència vital. La seva trajectòria acumulava ja més de mig segle de dedicació continuada a la fotografia. Pocs autors podien presentar una obra tan extensa i diversa en àmbits tan diferents. Antoni Campanyà va morir a Barcelona l'any 1989. Amb la seva desaparició es tancava la vida d'un dels grans testimonis visuals del segle XX català. En aquell moment, bona part de la seva producció era coneguda pels especialistes. Tanmateix, la dimensió real de la seva aportació històrica encara estava lluny de ser reconeguda plena.

La vida d'Antoni Campanyà resumeix bona part de la història convulsa del segle XX. Fotògraf precoç, artista reconegut, testimoni de la Guerra Civil i observador privilegiat de les transformacions socials del seu temps, va construir una obra tan extensa com diversa. La seva trajectòria és també la història d'una mirada capaç de combinar sensibilitat estètica i compromís documental. Al llarg de més de 6 dècades d'activitat, Campanyà va excel·lir en disciplines molt diferents. El paisatge, l'esport, la fotografia artística, la documentació urbana i el reportatge històric conviuen dins d'un llegat extraordinari. Les seves imatges constitueixen avui una font imprescindible per entendre la societat catalana del segle XX i l'evolució de la fotografia contemporània. La descoberta de la capsa vermella va transformar definitivament la seva projecció internacional. Les exposicions celebrades a Catalunya, Espanya i diversos països europeus van revelar al món un conjunt fotogràfic d'un valor excepcional. Aquelles imatges van situar Antoni Campanyà al costat dels grans cronistes visuals dels conflictes europeus del segle passat. La recuperació del seu arxiu ha generat una important producció editorial i audiovisual. Entre les publicacions més destacades sobresurt el llibre La capsa vermella, la guerra civil fotografiada per Antoni Campanyà, impulsat pels seus nets i pels especialistes que van estudiar al fons. També han aparegut catàlegs, estudis acadèmics i documentals que han contribuït a difondre i contextualitzar la seva obra. La bibliografia dedicada a Campanyà continua creixent any rere any. Historiadors de la fotografia, investigadors de la Guerra Civil i especialistes en patrimoni visual han aprofundit en l'anàlisi del seu treball. Aquest interès demostra la riquesa d'un llegat que encara continua oferint noves lectures i interpretacions. Pel que fa a la filmografia, diverses produccions documentals han explorat la història de la capsa vermella i el procés de recuperació de les fotografies. Aquestes obres audiovisuals han ajudat a apropar la figura de Campanyà a noves generacions de públic, ampliant l'abast del seu reconeixement més enllà de cercles especialitzats. L'impacte de les seves fotografies de guerra no es limita al seu valor històric. Les imatges interpel·len encara avui l'espectador contemporani perquè mostren la fragilitat humana davant la violència, les conseqüències socials dels conflictes i la capacitat de resistència de les persones en temps d'adversitat. Però més enllà de la guerra, el llegat de Campanyà en recorda també la importància de la bellesa, de la quotidianitat i de l'observació atenta del món. La seva obra completa constitueix una celebració de la llum, del paisatge i de la condició humana en totes les seves dimensions.

I fins aquí aquest episodi de l'Històries de la Fotografia, on hem recorregut la vida i l'obra d'Antoni Campanyà, un home que va viure alguns dels episodis més intensos del segle XX i que va saber transformar-los en imatges capaces de trasbassar el temps. Us hem explicat la seva trajectòria, des dels primers experiments pictorialistes fins a les fotografies ocultes de la Guerra Civil, que encara avui ens continua captivant. I, com no, hem parlat sobre la capsa vermella, aquella caixa de cartró de color vermell on Campanyà va guardar les fotografies de la Guerra Civil Espanyola i que ens ha permès redescobrir no només un arxiu excepcional, sinó també una manera d'entendre la fotografia com a memòria, art i testimoni. Antoni Campanyà va conservar durant anys unes imatges que avui formen part del patrimoni visual col·lectiu. Esperem que us hagi agradat aquest episodi anomenat Antoni Campanyà, la Guerra Infinita. Us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi

0: dies dimarts a 9:45 de vespre en remissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant a l'apartat de programes el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També es podeu escoltar mitjançant les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcast i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!
1: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderei.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa en el 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per a 2026 fins al 2,6%. Tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics, l'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil, amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut dels 20 cèntims per litre. Doble sinistralitat aquest matí a les carreteres catalanes. A l'AP2, a Montblanc, un xoc per encalç entre una furgoneta i un camió ha deixat 7 ferits, un de greu i 6 de lleus, i un passatger mort per causes naturals no relacionades amb l'accident. D'altra banda, a la C63, a Brunyola, ha mort el conductor d'un turisme, un home francès de 46 anys, en una sortida de la via. Amb aquesta víctima ja són 66 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. I primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les 2 visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen 2 joves que presumptament van agredir sexualment 2 menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a 2 noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre i els 2 homes van fugir corrent. Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata que les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny, més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Aquesta tarda a la llibreria 100 Vides es presenta el llibre La revolució en veu de dona, de Llucia Oliva. L'editora Núria Iceta conversarà amb l'autora i també hi participen els historiadors molinencs Núria Artés i Carles Martínez. Avui a la tarda, a les 7, a la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer. I el proper cap de setmana el barri del Canal continua amb les festes del barri, amb un clàssic, Havaneres, en rom cremat, gratuït per tothom, i Havaneres amb el grup Son de l'Havana, el dissabte a 8:15 a la plaça Vicenç Fernández. I el divendres el SEM continua amb les nits musicals del Botànic, enguany al pati de Can Ametller, en aquest cas amb Lia Sampai, de Les Terres d'un Riu, és el títol del concert que farà el divendres. Obertura de portes al pati a les 8 del vespre, us podeu dur sopar de Carmanyola i el concert comença a 9:15. L'entrada general val 17 euros pels socis del 112 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Hi haurà també servei de bar. I aquest diumenge és l'última ballada d'estiu que organitza la Grupa a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda amb la copla Maricel. Aquest diumenge tornaran les sardanes en el marc de l'11 de setembre per la Diada Nacional. I també recordem els refugis climàtics que tenim a la vila, la majoria oberts de dilluns a divendres, com el casal d'avis 1 de maig, els matins, la biblioteca del Molí, a l'horari habitual d'obertura de la biblioteca a l'estiu, de dilluns a divendres, a l'aula d'estudi del Molí Jove és l'únic espai que obren de dilluns a diumenge, matí tarda, la sala d'actes de Can Ametller també oberta com a refugi climàtic de dilluns a divendres al matí, l'oficina d'atenció ciutadana també de dilluns a divendres al matí. Anunciem la defunció del senyor Juan José Pérez Martínez. L'acte de comiat serà demà dimarts a la 1 del migdia al tanatori. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la del passeig, que està al passeig Pi Margall, número 11.

0: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
2: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

Hola, joves! Ves per on que ja han passat 7 dies des de la nostra darrera trobada setmanal a les zones d'aquesta nostra emissora i ja tornem a ser aquí, amb la puntualitat britànica que ens caracteritza, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats sintonitzadors de Ràdio Molins de Rei, per tal de compartir un nou espai d'aquestes restes de sèrie que avui dedicarem a escoltar algunes cançons de l'extens repertori de Rafael, que en realitat es diu Miguel Rafael Martos Sánchez, un més que famós cantant i actor popular a nivell mundial pel seu ampli rang vocal i la seva presència escènica, que ha venut més de 70 milions d'àlbums enregistrats en fins a 7 idiomes. Home, nascut el 5 de maig de 1943 a Linares, província de Jaén, és fill de Francisco Martos Bustos i de Rafaela Sánchez Martínez. Amb només 9 mesos d'edat, la seva família es va mudar a Madrid, on amb tan sols 3 anyets va començar, per dir-ho així, la seva carrera com a cantant, rebent els sobrenoms de Ruiseñor de Linares, El Niño de Linares i El Divo de Linares. Un any després es va unir a un cor infantil i, als 9 anys, va ser reconegut com la millor veu infantil d'Europa al Festival de Salzburg, Àustria. La seva carrera, en alguns detalls de la qual entrarem al llarg d'aquest programa, ha tingut una gran influència al mercat hispanoparlant des de principis de la dècada de 1960 fins a l'actualitat, sent considerat un dels cantants més actius dels anomenats divos de la balada romàntica, realitzant gires per tot Amèrica i Europa des de fa 60 anys. I fetes aquestes breus pinzellades sobre l'home protagonista del nostre espai d'avui, comencem, musicalment parlant, escoltant una de les seves cançons més emblemàtiques amb les que va representar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió celebrat a Luxemburg el 5 de març de 1966, on va assolir un discret 7è lloc entre 18 participants. M'estic referint, esclar, a Yo soy aquel, obra del compositor Manuel Alejandro.

Als 16 anys, Rafael va començar la seva carrera professional com a cantant amb la companyia discogràfica Philips Records. I, per distingir-se a si mateix, va adoptar la grafia PH del nom de la dita discogràfica. D'aquí naixeria amb el nom de Rafael, un home que va protagonitzar diverses pel·lícules, a la primera de les quals, Les Gemeles, de l'any 1963, dirigida per Antonio del Amo amb José Bodaló i Maleni Castro en els papers principals, el nostre home va tenir una intervenció menor, mentre que a la segona, titulada Cuando tú no estás, del 1966, dirigida per Mario Camus, ja va tenir un paper de protagonista, acompanyat de María José Alfonso, Maripaz Ballesteros i Conchita Gómez. D'aquest film us proposo escoltar tot seguit la cançó titulada Desde aquel día.

el 1962, Rafael va guanyar tres primers premis del Festival Internacional de la Cançó de Benidorm. I després d'estar lligat de manera breu amb la discogràfica Barclay Record, va signar un contracte amb Xbox, on va començar una llarga relació artística amb el director del segell i més tard orquestrador Baldo de los Ríos i amb el compositor Manuel Alejandro, a qui ja he esmentat prèviament. A continuació, us proposo escoltar el tema Balada triste de trompeta, una cançó composta per Franco Pisano, que originalment era una peça instrumental, tot i que la versió cantada, interpretada per Rafael, que apareix a la banda sonora de la pel·lícula Balada triste de trompeta d'Àlex de la Iglesia, és la més coneguda.

El 1967, Rafael va tornar a representar Espanya al 12è Festival d'Eurovisió, celebrat a Viena el 8 d'abril, amb la cançó Hablemos del Amor, obra també de Manuel Alejandro, amb la que va superar-se, ja que va quedar en el 6è lloc d'entre 17 participants. I cal tenir present que, tot i no guanyar, va ser el millor lloc aconseguit per Espanya en aquells temps, cosa que va permetre que la seva carrera guanyés fama internacional, amb gires per Europa, l'Amèrica Llatina, els Estats Units, la Unió Soviètica i el Japó. Ara, de la pel·lícula Digan lo que digan, de l'any 1968, dirigida també per Mario Camus, amb Serena Vergano, Aldo Bigatti, Héctor Biuchet i Susana Campos com a coprotagonistes, podrem escoltar el tema que dona nom al film i que, com no, és obra de Manuel Alejandro.

L'any 1967, Rafael va actuar a la sala gran del Madison Square Garden de Nova York, on va cantar davant de 48.000 persones. I també va fer-ho a l'Olímpia de París, amb 35 cançons en gairebé 3 hores de recital. I tot parlant de París i de l'Olímpia, cal tenir present que un parell d'anys abans, és a dir, el 1965, hi va cantar també Salvatore Adamo, autor, entre moltes altres, de la cançó Tenez-vous bien, que el protagonista del nostre espai d'avui va versionar en espanyol amb el títol de Mi gran noche. Tot un exitàs, fins al punt que, per si no ho sabíeu, la selecció espanyola de futbol la va escollir com a cançó del gol per al Mundial de Qatar, i que va sonar quan la Roja va fer el primer gol contra Costa Rica en el partit celebrat el 23 de novembre de 2022. Ara la podem escoltar i ballar de nou.

El 2008, Rafael va finalitzar la gira Cerca de ti i va presentar un disc especial commemorant el seu 50è aniversari, pel qual va rebre a Espanya un disc de platí per les vendes i que va estar com a número 1 a les llistes durant 5 setmanes consecutives. Ara, una altra de les cançons de la banda sonora de la pel·lícula Digan lo que digan, ja esmentada abans, la titulada Cierro mis ojos.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de José Lluís Revenga.
1: A mitjan 2015, el cantant va començar la seva gira mundial de Rafael Sinfónico World Tour, que va durar fins l'any 2017, i que va comptar amb la participació de diverses figures de la música mundial, com ara Elton John, Juanes i El Barrio, i amb orquestres sinfòniques i filarmòniques. Posteriorment, el 5 de juliol del 2019, va actuar per primera vegada al Royal Albert Hall de Londres. Ara em plau posar-vos la cançó Como yo te amo, obra de Manuel Alejandro amb Ana Magdalena, composta inicialment per a la cantant Rocío Jurado, que la va estrenar en el seu àlbum Senyora de l'any 1979, mentre que la versió del Rafael es va publicar un any més tard.

Probablement recordareu que el 19 de setembre del 2021, al municipi de El Paso, a l'illa canària de La Palma, es va produir una important i dramàtica erupció volcànica que no es va donar per finalitzada fins al 25 de desembre, havent estat, després de 85 dies d'activitat, l'erupció històrica més llarga enregistrada a l'illa. Doncs bé, el 8 de gener del 2022 va tenir lloc un concert solidari per tal de recaptar fons per als damnificats per la lava del volcà. Concert aquest, en el que, juntament amb altres importants artistes, com ara Fangoria, Joan Manuel Serrat, l'Oreja de Van Gogh, Melendi o Miguel Ríos, també va participar Rafael. Aquí podem escoltar tot seguit interpretant el tema principal de la pel·lícula Cuando tú no estás, a la que m'he referit fa uns minuts.

Deixant de banda les pel·lícules protagonitzades per Rafael, com ara les ja esmentades Cuando tú no estás, o d'altres com Al ponerse el sol, El ángel, El golfo, Sin un adiós, Volveré a nacer o Mi gran noche, de l'any 2010, les productores Antena 3 Films i Boca a Boca van produir Rafael, una història de superació personal, una minissèrie de televisió de 2 capítols sobre la vida del cantant, dirigida per Manuel Ríos San Martín, que se centra en els problemes de fetge que l'home va tenir l'any 2002 i que van acabar amb un trasplantament, barrejat, tot plegat, amb moments importants de la seva vida, la infantesa, els primers èxits i la relació amb la seva esposa, Natàlia Figueroa. Seguidament, el podem escoltar interpretant Escándalo, una cançó composta per Willy Quirino, que l'1 d'agost del 1992 va arribar al número 9 de la llista Hot Latin Tracks de Billboard, on va romandre durant 12 setmanes consecutives.

A la localitat de Linares es va inaugurar, el març del 2011, un museu relacionat amb la vida del cantant que reconeix la seva trajectòria artística i professional. Es veu que Rafael es va implicar personalment en la creació d'aquest museu, que disposa d'un servei de gran utilitat per a persones invidents i en el que destaca la sala de guardons i premis aconseguits per l'artista, que va rebre d'autoritats, seguidors i discogràfiques, entre d'altres. Ara em ve de gust posar-vos la seva versió del tema La Llorona, una cançó popular mexicana que no té una versió única i sobre l'harmonia de la qual molts autors han creat o derivat versos que la converteixen en una història d'amor i dolor representativa de la música tradicional.

Entre les moltes distincions i guardons rebuts per Rafael, destaca particularment el disc d'Urani, que li fou atorgat per les vendes de més de 50 milions de discos fins l'any 1980, així com el nomenament de fill adoptiu de la ciutat de Madrid, la investidura com a doctor honoris causa per la Universitat de Jaén i el fet de comptar amb una escultura seva a Linares, on l'home va néixer. I atès que el temps se m'acaba, finalitzarem l'espai d'avui amb El Tamborilero, una bonica nadala que forma part imprescindible del repertori del nostre protagonista, amb la que m'acomiado de tots vosaltres, sense desaprofitar la vinentesa, per convocar-vos per al proper programa a les zones d'aquesta nostra emissora, que dedicarem a escoltar algunes cançons relacionades amb el fet de xiular. Tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos. Thank you.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, que es va activar arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació d'energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar aquestes mesures.
2: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
0: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Sònia Kerr.
3: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ja han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
4: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
3: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
0: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost.
3: Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'han detingut 23 persones. Captaven les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les admetien després a deutes abusius.
0: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
3: El Teatre GREC de Montjuïc, Marta, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari. L'escenari d'aquest espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
0: Als esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina, Anna Freixa.
5: Va superar el play-off d'ascens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
0: I fem també un cop d'ull al temps per veure l'evolució de les altes temperatures que seguim vivint a Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els 2 Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum fins a un 6%. Un executiu que, a més, avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
2: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre i la retirada total en el mes d'octubre.
7: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
8: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
7: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Doncs malgrat la pròrroga d'aquestes mesures, entre elles la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa, ja que està pendent també de les regulacions de la Comissió Europea.
3: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui.
9: Les ajudes que ja s'aprovaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
3: Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que el situa en el 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescs i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
1: Notícies en xarxa.
0: El govern veneçolà eleva 1.450 persones la xifra de morts pel doble terratrèmol i 17 d'ells són espanyols.
3: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
0: El país afronta ara hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
3: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
10: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente, pues por voluntad propia, han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
3: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci en poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pol García.
11: La plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició feta per l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ara fa una setmana que van morir ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur, però des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines. Una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
12: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Tenim novetats també pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
14: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
15: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
13: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actua en els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica l'Anuari de l'Educació 2026, que enguany compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
17: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
16: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes estucaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Més detalls des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
18: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
0: Doncs no deixem les investigacions policials perquè Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya. Ha estat en una operació conjunta per la qual hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
19: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
20: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostumen entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
19: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
0: I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga ja per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa.
3: Els Mossos van detenir Atance el 10 de juny i la magistrada en va decretar la llibertat amb mesures cautelars. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual i assetjament. També s'ha dictat una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes. També se li ha retirat el passaport.
1: Notícies en xarxa.
0: Unir propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que fa 15 anys que funciona. Aquest matí han presentat un nou habitatge rehabilitat al carrer General Prim de la localitat. En una dècada han atès una vuitantena de persones. Canal Taronja Central, Aina Font.
21: Convertir pisos buits en llars. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que aquest matí ha presentat un nou habitatge rehabilitat fruit d'un projecte que uneix propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Els futurs llogaters són els que rehabiliten els immobles sempre sota la supervisió de professionals i un cop acabades les obres hi poden viure pagant un lloguer assequible. És el cas del pis presentat avui, que s'ha convertit en la nova llar de la família de Meriem Belazis, gràcies a la cessió del seu propietari, Domènec Selves.
22: Nosaltres abans no teníem una llar, un pis, i havíem d'estar acollits per familiars. Jo com a estudiant això era una mica difícil perquè em costava concentrar-me. Gràcies a Càritas, a la masoveria urbana, ara sí que tenim una llar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida.
23: Aquests pisos com aquests, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci. El projecte, a part de tenir aquesta sensibilitat social, et faciliten moltíssim tot el que és la gestió d'unes obres.
21: Des que es va posar en marxa l'any 2015, la masoveria urbana ja ha recuperat 24 habitatges i ha beneficiat 80 persones. Per això fa una crida a nous propietaris perquè s'assumin a una iniciativa finalista dels Premis als Projectes Innovadors de Càritas Espanyola.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
3: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, volíem dir, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïbles atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades. Això va ser el 2015.
0: Sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat.
3: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podren rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal.
0: És moment per a la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera de Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
3: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No mires, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
2: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols.
0: I a una de les propostes d'aquest Grec, Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i al bosc, en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
6: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
5: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
0: Encara a Barcelona, la capital catalana, esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
3: Com construir més parc social d'habitatge en l'era de la crisi climàtica? És la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llosera.
8: Ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels.
3: El Congrés es reparteix en tres seus, el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Disseny Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
24: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada a la poliesportiva ahir es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinac, ho valoraven així.
25: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
26: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
24: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off, tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport. Aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda, l'argentí fins ara al Pons de Lleida, on havia estat cedit pel Barça en la darrera temporada. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'Hockey Lliga masculina amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny del 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència, 74-76 davant la Gran Bretanya. Després de dominar durant bona part del partit un parcial de 19-27 en el darrer quart, va capgirar el marcador per donar el triomf a Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
4: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir. Però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
24: En ciclisme, Marcel Camprubí va proclamar-se ahir a Sabinyànigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. És el primer títol per Camprubí.
7: Al final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro, y quizá no soy el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint, y creo que he tenido la paciencia de esperar, y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
24: I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputat a la Vall d'Avui. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid batent el rècord de la prova amb 2 hores 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. I Cira Vella i Héctor Díez s'han proclamat campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior. Es disputava aquest campionat aquest cap de setmana a Torredembarra.
0: Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Ara hem de fer una petita pausa, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
12: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: La fisioteràpia a l'odontologia.
27: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
12: Salut Activa.
28: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
29: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, Això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema. I, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
12: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol ha allargat 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, al bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar les mesures.
13: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
0: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Sònia Kerr.
3: Des que va començar la temporada de bany ja han mort 9 persones. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
15: Per molts socorristes que tinguem, per molta normalitat que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
3: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
0: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional. S'han detingut 23 persones. La xarxa captava les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien després a deutes abusius. I en cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec.
3: El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural l'Òpera dels Tres Rals des d'avui i fins dimecres.
0: En esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina. Anna Freixa.
24: Va superar el play-off descens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i tanmateix al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu, a més, que avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per tal de garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
2: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
6: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
2: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Doncs justament coincidint amb aquest anunci de pròrroga de mesures, hem sabut que els preus es mantenen estables al mes de juny al conjunt de l'Estat, ho diu la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
1: Notícies en xarxa.
0: El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols.
3: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
0: Això mentre Veneçuela afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
3: La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades, ha dit, en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
17: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
3: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins a aquesta última. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
18: La plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament de Sabadell, ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició que ha fet l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort la setmana passada de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur i des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
4: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
7: També tenim novetats pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu, a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs en la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
7: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
8: La meitat dels focs que registren al país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
19: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar a la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
20: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta molt més ràpida.
8: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
7: De la seva banda, els bombers treballen per millorar la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa, mentre reforça la flota de mitjans aeris. Aquest matí s'ha presentat la campanya forestal al Penedès, que per primera vegada disposa d'un servei territorial de protecció civil propi. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
21: La campanya, un any més condicionada per l'emergència climàtica, l'ha encapçalat el delegat territorial del govern al Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
22: Depeníem de tres àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès, que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat.
21: Durant la reunió s'han presentat les novetats de la campanya forestal 2026, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'hagi reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat. D'altra banda, a nivell de seguretat estratègica i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025, s'ha millorat també la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Entrem en matèria social. Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos per destinar-los als centres amb més complexitat. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix, per cert, 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
25: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
23: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
7: A Badalona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per poder ampliar el campus de l'Hospital Can Ruti. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada de Marina. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
9: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen assenyalen afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats. Ho ha detallat el tinent d'alcalde Daniel Gràcia.
10: La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
9: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats.
7: Són 3:15. Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions, aprofitant que la casa té un accés obert permanentment, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
11: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos de la Bisbal d'Empordà ha les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
7: Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles ja en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
12: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
13: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostumen entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
12: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
1: Notícies en xarxa.
0: Les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle, la moto, representa un 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
2: Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació a la prova pilota amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi, amb dades del període 2022-24, situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons a la Noguera com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació, on enguany hi ha hagut dues víctimes mortals. Aquí és on Lamiel veu necessari suprimir els avançaments.
5: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres, i potser amb unes contínues rugoses contundents que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
2: D'altra banda, el tram amb més accidents a la demarcació es comprèn entre la carretera L11 i la Nacional 2 als Alamús i també l'N240 a Lleida.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
3: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades al 2015.
0: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts de lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
3: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
0: Moment per la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles, amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
3: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
6: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec.
0: I la 29a Festa del Renaixement de Tortosa servirà per presentar nous espais rehabilitats de la ciutat. Serà a través de diferents rutes històrico-artístiques ambientades al segle XVI. En total, aquesta edició de la festa tindrà més de 500 passis de diversos espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
14: Les galeries subterrànies del Castell de la Sudà, el Passeig de les Muralles i el Balneari del Porcà són alguns dels espais recentment rehabilitats que es donaran a conèixer durant la 29a Festa del Renaixement a través de rutes i representacions historiogràfiques. Jordi Jordan és regidor de la festa i n'ha donat els detalls.
16: I en aquest sentit recuperem aquestes propostes que també ens serviran per a ensenyar a la ciutadania a nous espais monumentals que s'han rehabilitat o també altres espais monumentals renaixentistes que existeixen a Tortosa, buscant precisament aquest rigor històric i també posar en valor el nostre patrimoni.
14: Més de 500 passis d'espectacles ompliran el programa d'aquesta festa de recreació artística que recorda l'esplendor de Tortosa al segle XVI en una edició que se celebrarà del 16 al 19 de juliol i que presenta més d'una vintena de novetats.
0: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
3: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens, va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva ahir es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
4: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
15: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
3: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off. Tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport, aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei a patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda, l'argentí.

0: s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir. Però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
1: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabiñánigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputada a la Vall de Boí. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores, 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. Escoltem Pau Moreno.
2: Venia amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i han anat caient el mateix ritme que han posat ells mateixos. I jo he mantingut el ritme i després a la cresta ja, fins i tot a les baixades, no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferències, i les pulsacions se m'han disparat, és aquest tros final, baixada, anava fa molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua, aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat.
1: Cirabella i Héctor Díez es van proclamar ahir a Torredembarra campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior.
3: Gràcies, Anna Freixa, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada.

60 minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. En les darreres hores s'ha localitzat a 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny. L'últim balanç eleva 3.150 als ferits per aquest doble sisme. I les motos s'han vist implicades en el 30% dels

0: accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Ho diu un estudi del RAC que comenta que aquest vehicle representa el 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi situa la C14 entre Artesa de Segre i Ponts a la Noguera com el tram en un índex més alt de la demarcació.
1: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament. I ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres. I potser amb unes contínues rugoses, contundents, que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
0: I Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. La mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys o més. I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat, s'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels seus ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol al govern i destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo del lloguer jove estatal. I el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina, va superar el play-off d'ascens contra el Manlleu, imposant-se 6-4 en la tornada i havent guanyat l'anada per 2-3.
2: Informació local.
3: Aquesta tarda a la llibreria 100 Vides es presenta el llibre La revolució en veu de dona, de Llucia Oliva. L'editora Núria Iceta conversarà amb l'autora i també hi participen els historiadors molinencs Núria Artés i Carles Martínez. Avui a la tarda, a les 7, a la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer. I el proper cap de setmana el barri del Canal continua amb les festes del barri, amb un clàssic, Havaneres, Sant Rom Cremat, gratuït per tothom, i Havaneres amb el grup Son de l'Havana, el dissabte a 8:15 a la plaça Vicenç Fernández. I el divendres el SEM continua amb les nits musicals del Botànic, enguany al pati de Can Ametller, en aquest cas amb Lia Sampai, de Les Terres d'un Riu, és el títol del concert que farà el divendres. Obertura de portes al pati a les 8 del vespre, us podeu dur sopar de Carmanyola i el concert comença a 9:15. L'entrada general val 17 euros pels socis del 112 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Hi haurà també servei de bar. I aquest diumenge és l'última ballada d'estiu que organitza la grupa a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda amb la copla Maricel. Aquest diumenge tornaran les sardanes en el marc de l'11 de setembre per la Diada Nacional. I també recordem els refugis climàtics que tenim a la vila, la majoria oberts de dilluns a divendres, com el casal d'avis 1 de maig, els matins, la biblioteca del Molí, a l'horari habitual d'obertura de la biblioteca a l'estiu, de dilluns a divendres. L'aula d'estudi del Molí Jove és l'únic espai que obren de dilluns a diumenge, matí i tarda. La sala d'actes de Can Ametller també oberta com a refugi climàtic de dilluns a divendres al matí. L'oficina d'atenció ciutadana també de dilluns a divendres al matí. Anunciem la defunció del senyor Juan José Pérez Martínez. L'acte de comiat serà demà dimarts a la 1 del migdia al tanatori. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la del Passeig, que està al Passeig Pimargall, número 11.

0: dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

bona tarda i benvinguts a Cafedro, a Ràdio Molins de Rei. Bé, doncs, aquesta tarda els acompanyaré vora aproximadament fins les 8 de la tarda. Soc la Virgínia Drom i us dono la benvinguda. Avui vull parlar d'un tema que sincerament comença a preocupar-se molt a la gent que vivim a Barcelona o a prop de Barcelona. Si aquests dies la notícia més important que s'ha escoltat tant a televisió com a la ràdio com a les xarxes ha sigut l'arribada històrica, no?, del papa Lleó XIV aquí a casa nostra, doncs sembla ser que un dels casos puntuals ocorreguts a Barcelona ha pogut ser una mica una taca, no? Mentre Barcelona estava envoltada de molta seguretat, va succeir un assassinat en plena Barcelona i a plena hora del dia. Doncs, si us sembla, comencem. Bona tarda.

0: Doncs, com us deia a tots vosaltres, el que estem veient aquests darrers anys és allò sobre que fa temps que s'està alertant, que Catalunya corre el risc de convertir-se en una narcosocietat i cada vegada som més a prop d'aquestes advertències. Parlem de macromàfies que ja estan establertes a Catalunya i que són grans organitzacions criminals que mantenen enfrontaments entre elles i es prenen la justícia pel seu compte. A les 9:50 del matí d'ahir, un individu baixava pel carrer Balmes per la banda Besòs quan un home se li acosta per darrere i li dispara un tret al cap. Cal tenir en compte que en aquell moment Barcelona tenia més de 6.000 Mossos desplegats per la visita del Papa. Aquest individu ha fugit pel carrer Granada del Penedès, si coneixeu una mica la zona, més o menys per on està el carrer Tusset, on hi ha l'emblemàtic i conegut per tots bar-restaurant el Flash Flash. I ho fa davant d'una comissaria i, a més, a cara descoberta, sense amagar-se, sabent que hi havia càmeres que podien captar la seva imatge. L'arma la deixa en una parada d'autobús a terra, inclús el casc de bicicleta i un mòbil. Tot això a Gala Placídia. Però el més important d'aquest fet, per mi, és la impunitat que creuen tenir. Tot podria apuntar a un episodi relacionat amb el fet de que Catalunya està sent testimoni directe de la guerra entre organitzacions criminals balcàniques de narcotraficants de Montenegro, els Kabak i els Kalhiri. També està rellevant la proximitat de l'ambaixada de Montenegro al lloc de l'assassinat, algo que també ens crida molt l'atenció dintre d'aquest crim. El que portem d'any, ja hi ha hagut una trentena de tirotejos, que són moltíssims, i aquestes xifres representen un increment del 45% respecte del mateix període de l'any anterior. Les dades d'inseguretat espanten i són realment alarmants. Han augmentat un 22% a Catalunya a dia d'avui, segons el Ministeri d'Interior. I per tot això, per poder parlar i poder estar ben informats, tenim avui amb nosaltres a l'advocada penalista Mar Dotú. Bona nit, Mar.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Hola, bona tarda. Mar, ens podem tutejar, suposo, no?
1: I tant.
0: I tant, i tant. Jo la primera pregunta que et faria és què està passant a Barcelona respecte a tot això, a aquests assassinats a sang freda que estan ocorrint.
1: A veure, jo no tinc resposta al que està passant a Barcelona respecte, tant de bo la tinguéssim, no?
0: I tant.
1: El que sí que s'observa és que des del 15 de juliol de l'any 25, suposo que tots recordem, l'assassinat que hi va haver d'una manera bastant similar al que, va succeir ahir, al carrer Consell de Cent número 200, uh-huh, en el que des de fora una persona dispara amb un senyor que està dintre de la porteria, és una persona d'uns 40 anys, i que sembla ser que és un ajust de comptes de, perquè aquesta persona estava vinculada a un dels clans, en concret el Kabak, que tu has fet esment, uh-huh, que són dos clans de les màfies de l'est que efectivament estan enfrontades. Uh-huh. Vale, jo desconec i crec, per la informació que tinc, que aquestes màfies no és que operin a Catalunya, però sí que utilitzen Barcelona, suposo que per la seva radicació geogràfica, sobretot Barcelona, uh-huh, té port, té aeroport, està ben comunicada, està prou lluny, és una ciutat prou còmoda en què et pots bellugar bé per amagar-se en un moment determinat. Mm-hmm. És a dir, aquell qui està amenaçat o qui ha fet una operativa del que sigui a través de la màfia i que rep una amenaça del contrincant, per dir-ho d'alguna manera, busca un lloc segur on establir-se, on quedi més anònim, i crec que això és el que, més enllà de l'operativa que puguin estar fent aquí, és el que està succeint. El que passa és que, bueno, els altres també tenen la mateixa informació i venen aquí i es venguen. I es venguen d'una manera, tal com tu has dit, sorprenent, no? És a dir, a les 10 del matí, al carrer Balmes, que és un carrer absolutament cèntric de Barcelona, transitat, i a més, el dia que hi ha la visita de Lleó 14 i que, per tant, hi ha uns dispositius policials de gran abast, i és davant de la comissaria de la Policia Nacional del carrer Balmes. Tots els barcelonins coneixen aquesta comissaria perquè tots ens hi hem anat a fer algun dia el DNI, o el passaport, vull dir, és un lloc molt concorregut, no? I és més, jo, a mi el que em va cridar molt l'atenció un cop sabuda la notícia és que hi ha un moment en què dona la sensació que aquest senyor va amb la pistola, crec que és a la mà dreta, i el cas de la bicicleta a la mà esquerra, porta unes ulleres, i mira la càmera. És a dir, no només no se n'amaga, sinó que
0: reta.
1: Fa una mirada a la càmera, i jo crec que, evidentment, nosaltres no coneixem qui és aquest senyor, però sí que penso, perquè jo no crec en les casualitats, no hi crec gaire, que algú sí que el coneix. I està dient-li a algú, som nosaltres i us continuarem perseguint. I som aquí. I avui li ha tocat amb aquest, que encara no sabem qui és, però que se sabrà, i quina vinculació té amb aquestes màfies, en tot cas, però el proper seràs tu, perquè el proper amenaçat, és a dir, entre ells sí que s'ho saben. Sí, sí. Nosaltres no ho sabem. I aleshores una mica, això és el que m'espanta, no? Aquesta... perquè, a més, marxa caminant, tal com t'ho has explicat, deixa la pistola i el cas de la bicicleta sota d'una banqueta d'una parada d'autobús a la Gala Placídia, diposita el cas damunt de la pistola, sí, sí. Deixa el mòbil, sí, sí. I no se l'ha trobat. Sí, sí. Sí, sí. És a dir, aquest senyor no està detingut.
0: Sí, sí. Sí, sí. A més, ell no s'amaga de res. Vull dir, té O sigui, s'atreveix a deixar la pistola a terra, el mòbil... Vull dir, no té por. Sembla que no té por. I això és molt greu. Perquè
1: no, en absolut té por.
0: No té por en absolut. I això és el que a mi em crida molt l'atenció, com deies tu, no? Com pot retar ell mirant a la càmera, deixar la pistola que es trobi, deixar el casco, el mòbil... No és una manera normal, és a dir, del típico caco, no? De que el típic delinqüent que ha matat algú i que fuig corrents i intenta amagar proves. Ell no amaga res, ho deixa tot allà.
1: No, inclús això que et dic, a mi em queda molt l'atenció el fet de que ni tan sols acota el cap, no? Perquè, sí. És a dir, les càmeres és un element, la imatge de càmeres
0: identificatiu.
1: És un element... que s'utilitza judicialment per la identificació de persones, i és vàlid. És a dir, inclús hi ha una sèrie de metratges, de vegades les imatges són una mica difuses, però hi ha estudis en el que et diuen sí, aquest senyor és aquest senyor, perquè la longitud de la cara, la distància de les orelles, la distància... Jo no soc tècnic amb això, Però vull dir que un element identificatiu prou important com perquè tu intentis... que no se't vegi, o que si se't veu no se't identifiqui prou bé. I aquest senyor, és que no és que només ho fa en un lloc on sap que hi ha càmeres, perquè per poc que coneguis Barcelona has de saber que hi ha càmeres allà.
0: I tant.
1: Sinó que, a més, es mostra a la càmera. I això a mi em va cridar l'atenció en aquest sentit, no? En el sentit de dir que aquest tio està advertint algú, el siguiente eres tú.
0: A més, ell tria un lloc molt estratègic davant d'una comissaria.
1: Sí.
0: Podia haver triat qualsevol carrer que hi ha per allà, milers de carrers amagats, que no passa el millor, no hi ha pas de gent, i ell tria davant d'una comissaria. És un repte, no?, de dir, aquí estic jo, faig el que vull, us deixo les proves, miro la càmera, aquest sóc jo. I ara a veure què passa.
1: I a més marxo i no em trobeu.
0: Exacte. Marxo i no em trobeu.
1: Aquesta gent el que sí té és uns conductes per marxar. Jo crec que aquest senyor ja no està a territori nacional. És a dir,
0: segur.
1: Aquest senyor és fora. Vaja, tampoc sóc una experimentada en fugides de delinqüents, però vull dir que aquest senyor al cap de dues hores està fora. Perquè tenen mitjans.
0: A mi m'agradaria que expliquessis, Marc, què és un sicari, perquè la gent està escoltant molt, no? Ha pogut ser un tema de sicaris. Què és un sicari?
1: Bueno, un sicari és algú que mata per diners. Uh-huh. És a dir, no li importa el motiu pel qual tu, per diners o per qualsevol recompensa. És a dir, de vegades no és només diners, sinó a lo millor dintre d'aquestes estructures doncs, mafioses és, doncs, tindràs un millor càrrec o tindràs una posició dintre de la màfia més avantatjosa o demostraràs que ets capaç de... Però vaja, en principi la idea bàsica és me pagues, mato. No et faig preguntes. Són gent que no pregunten, uh-huh. Són gent que el motiu al qual a tu et porta pagar-los i amb ells els és igual. És a dir, és com si et lloguen doncs, per fer la neteja de casa teu, no? Doncs és el mateix. És a dir, bueno, la meva feina és matar gent.
0: Uh-huh. Llavors... Tu creus, perdona que t'interrompeixi, tu creus que, que aquestes màfies, sobretot els albanesos, fa molt que estan instaurats aquí o és bastant nou això?
1: Jo crec que fa més temps del que la població té la sensació de qui són. De fet, no fa massa, doncs, ja fa uns quants anys, no sabria dir-te ara, perquè jo amb els anys em perdo molt, uh-huh. Però abans de la pandèmia hi va haver tota aquella sèrie de robatoris d'albanocasuars que utilitzaven molta violència, que tenien tàctiques molt bones per accedir als domicilis, que posaven inclús testos de si havies obert la porta, no havies obert la porta... Bueno, jo crec que allò va ser una mica els inicis de l'entrada d'aquesta gent a la comunitat europea i ara, pues, bueno, clar, cada vegada més propers.
0: Estaríem parlant de 15 anys, més o menys, Marc. 2000?
1: Jo crec que estic parlant del 2017, 18... No voldria equivocar-me, uh-huh. O 16, inclús.
0: Uh-huh. Sí, és bastant 15, nou, això. 15, estem parlant 15. De 10 anys. Tampoc són tants.
1: Sí, no són tants, però vull dir... Però quan ja hi ha aquesta manifestació, jo el que crec és que... jo sempre penso que els cossos de seguretat, els Mossos d'Esquadra, són un cos amb totes garanties, que treballen estupendament bé, que són seriosos i que se'ls ha de lluar la feina que fan moltes vegades. Uh-huh. I jo crec que ells tenen un control bastant exhaustiu de tot això. Uh-huh. Que jo les conec, evidentment, i que no em donaran la informació, eh? Uh-huh, uh-huh. El que passa és que aquesta forma de venjança i de mortaldat sí que és molt recent.
0: Uh-huh. Sí,
1: aquesta impunitat de pagar-te a tirar tiros o trets enmig del carrer, de que hi hagi un mort perquè li han fumut un tret al clatell... bueno, a mi em recorda molt, jo ja tinc una edat... I em recorda molt doncs, l'època de final de l'ETA, no? Que impunament entraven en un bar i poi pelaven el polític de torn.
0: Total, total.
1: Doncs
0: total.
1: Una mica... Clar, el problema és que el problema que porta a fer això no és nostre. I en aquell moment era un problema, diguem-ne, de país, segurament, no el més proper a nosaltres, però en aquest moment no. És a dir, a nivell de població parlo, desconeixem... quin és el motiu que hi ha darrere d'aquestes actuacions.
0: Totalment. Jo he estat buscant una mica cronologia dels principals assassinats que han estat relacionats amb sicaris a Catalunya des del 23 al 2026. El 2023, a Barcelona i a l'àrea metropolitana, els Mossos detecten un augment dels tirotejos vinculats al narcotràfic i al crim organitzat. Durant aquell any es registren una cinquantena d'incidents amb armes de foc, molt relacionats amb plantacions de marihuana i disputes entre clans criminals. Després, el 2024, tenim el Poble Sec a Barcelona, el propietari del bar Catratxa, és assassinat dins del local per un home encaputxat que utilitzava una arma amb silenciador. Això ho recordo. Els investigadors ho van relacionar amb una execució encarregada per xarxes de narcotràfic. Després, el mateix any, a Tarragona i Costa Daurada, diverses operacions policials detecten la presència de grups criminals balcànics instal·lats a Catalunya, especialment vinculats al tràfic internacional de cocaïna i marihuana. Igualment, a Catalunya, els Mossos registren un augment important dels tirotejos respecte a l'any anterior i activen plans específics contra la proliferació d'armes de foc. Anem ja al 2025. A l'Eixample, a Barcelona, un home presumptament relacionat amb la màfia balcànica, tornem al mateix, és executat davant del portal de casa seva al carrer Consell de Cent, que és el que deies tu fa un moment.
1: Sí.
0: El crim apunta a una guerra entre clans serbis i montenegrins. És a dir, que és el mateix que he dit al principi, no? Sembla ser
2: que haver estat aquest crim del carrer Balmes a prop de l'ambaixada de Montenegro potser podria ser també una clau, una mica. Després van tenir el 2025 a Montgat David Caballero, conegut com Bubito, que és assassinat mentre esmorzava en una terrassa. La investigació va apuntar a un encàrrec relacionat amb narcotraficants vinculats al port de Barcelona i a sicaris albanesos. I a Badalona, el mateix any, diversos tirotejos relacionats amb disputes per plantacions igual de marihuana i narcotràfic incrementen la preocupació policial. I ara anem al 2026, Marc, que com tu ben saps, doncs tenim la Zona Franca. El mes de maig, un home és assassinat a trets al carrer de la Mineria, no fa tant, ara. I després, ara mateix, el mes de juny, un segon home és executat al mateix carrer, també a trets per l'esquena. Els Mossos van investigar si els dos crims estaven tenien alguna relació entre ells. I ja estem al al carrer Balmes, però també hem de dir que a l'Hospitalet, a Badalona i a l'àrea metropolitana es registren diversos tirotejos i assassinats vinculats presumptament a ajustaments de comptes entre organitzacions i criminals. O sigui, això ha anat agafant cada vegada més força.
1: Sí, jo diria que t'han deixat algun.
2: Sí, possiblement, he agafat els més importants.
1: Aquí, però... Però sí que és important tenir la dimensió del... És a dir, a l'abril n'hi ha dos més, al Raval i al carrer Taulat, al setembre del 25 hi ha un al carrer Espronceda, és a dir, n'hi ha alguns més.
2: Sempre el mateix operandus, no? Sempre el mateix operandus, eh?
1: Sí, ho dic per dimensionar la situació. Bé, no hem de descartar, primera, que Catalunya des de fa uns anys, i això sí que n'hem sentit, suposo, parlar tots, s'ha convertit en un lloc de plantació de marihuana.
2: Totalment.
1: On hi ha grans extensions encara, doncs, suposo que per un tema d'indiosincràcia de país, geogràfica,
2: sí.
1: Doncs que permet encara amagar certs espais i permeten aquestes plantacions, tenim bona terra de cultiu. Vull dir, és que no se m'acut res més, no? Mm. I bueno, el que passa és que això sí que està molt vinculat sobretot a màfies xineses, les plantacions de marihuana. Uh-huh. Vale? Però, a part d'això, el que sí és un punt estratègic, que és una mica el que et deia jo.
2: Total.
1: D'entrada d'Amèrica i entrada a Europa. Uh-huh. Molt ben comunicat. Uh-huh. És a dir, la vehiculació, l'entrada a Europa de ja no de marihuana, sinó de droga...
2: De fentanil o de... Sí, sí, sí.
1: De cocaïna, de etcètera, etcètera, etcètera. Clar, és un punt bo. Tenim moltes coses bones, aquesta també.
2: Sí, sí.
1: Vivim tema quan dic bo. I jo crec que això també ha facilitat, doncs, que... potser és el que et deia, no? Que aquí potser doncs, no tenim laboratoris d'elaboració de cocaïna, crec que no n'hi ha en excés, no vull dir que no n'hi hagi cap, però que sí que és un lloc de pas com molt obert a tot el que és la distribució europea d'aquesta droga.
2: Sí, perquè facilitem molt la comunicació. De fet, estem molt ben comunicats tant amb Europa com Àfrica, com Estats Units. Vull dir, som neuràlgics amb això. Tenim mar, terra, aire, vull dir, ho tenim tot perquè puguin arribar aquí les màfies.
1: Clar, som un punt una mica estratègic.
2: Totalment.
1: No? De tota manera, no hem d'oblidar que el país europeu on més morts s'han succeït darrerament és Bèlgica. Que tenen una quantitat de venjances i de tirotejos que jo m'he quedat esparverada perquè no m'ho esperava, però ara no recordo la dada, l'he llegit aquest dematí, però m'he quedat una mica sorpresa, perquè no sé si porten 30 i pico de morts des de principi d'any.
2: Carai.
1: No em volia equivocar. Carai. Amb la qual cosa és un augment...
2: important.
1: Brutal.
2: Sí, sí.
1: Vale?
2: Sí, sí.
1: Però, bueno, no hauríem de arribar aquí, ni... Aleshores, les mesures de contenció, més enllà d'enfortir les penalitats que ja s'ha dit, i l'Ajuntament de Barcelona ja ha fet un prec en aquest sentit, de posar una major pena al a l'utilització d'armes i al narcotràfic, clar, si no els enxampem, no ens servirà de res endurir el Codi Penal o endurir les penes del Codi Penal.
2: Totalment, totalment. Escolta una cosa, no sé si amb això tu tens informació, entenc que sí. Com s'organitza legalment una investigació d'aquest tipus?
1: No, no tinc ni idea, perquè això és un tema de Mossos.
2: Perquè això legalment, també...
1: A veure...
2: Anava a preguntar també, perdona, eh? És tema només de Mossos o intervé més equips policials diferents? És a dir, pot intervindre la Guàrdia Civil? Pregunto, no ho sé, dintre de la meva cultura amb això.
1: No, a veure, a l'inici de qualsevol investigació parteix sempre normalment o d'una denúncia d'algun testimoni que després resulta, sobretot en aquests temes, un testimoni protegit, perquè a més en aquests temes o en aquestes màfies s'interaccionen normalment, diferents delictes com la plata o el tràfic de persones, i aleshores de vegades n'hi ha algun doncs, que acaba xerrant o es fa una descoberta en un punt i a partir d'aquí s'obren moltes vies, ¿vale? Però normalment és perquè hi ha o un avís d'un cos de seguretat de qualsevol estat, inclús de la Interpol o de policies externes, dient, escolteu, hem localitzat aquesta persona o hem localitzat aquest problema o hem localitzat això aquí. La policia inicia una investigació i sí que arriba un moment que davant de determinats indicis es demanen autoritzacions judicials per continuar una investigació més propera, sobretot quan comencem a demanar vulneració de drets de comunicacions, de investigacions, d'entrades i registres, tot això ha de passar pel jutjat. Però ja està autoritzat pel jutge perquè estem rellevant un dret fonamental de la persona a qual s'està investigant. Però, de fet, qui realment sustenta aquestes investigacions i qui realment fa tota l'operativa acostumen a ser cossos policials. La competència doncs, dependrà de la localització, dependrà de l'abast, i això és el que fa que interactuïn doncs, Mossos, Policia Nacional, Guàrdia Civil, policia d'altres països, etcètera, etcètera.
2: Jo entenc que ara suposo que està la investigació de ple, és a dir, totes aquestes persones que han pogut veure qualsevol dada que els hi pugui posar sobre avís o sobre poder trobar-lo, aquestes persones, perquè jo he estat escoltant a les redes socials, no?, com explicaven, no? És que jo he vist tal, jo he vist qual, aquestes persones potser no haurien de ser tan atrevides, no?, explicant, pregunto.
1: Bueno, no crec que hi hagi massa... Jo potser seria més cauta perquè cadascú té el seu caràcter i, i les seves pors, però tampoc crec que estiguin massa en risc. Vull dir, jo crec que aquesta gent, de la mateixa impunitat que parlàvem al principi, també els cobreix en fet de dir aquest és un mindundi que no ha dit res i que ni què anirà a dir. No? Altra cosa és quan si ja l'enganxen, hagis d'anar a reconèixer-lo. Aquí potser sí que el teu risc és major, perquè aleshores sí que acusaràs directament algú. Jo crec que en aquest moment les investigacions del crim del carrer Balmes estan dirigides almenys en dues línies. Una, evidentment i claríssimament, és trobar aquest tio que trobar l'assassí. Al final és un assassinat el que ha fet.
2: Absolutament.
1: Però que
2: com bé tu deies, segurament aquest senyor potser ja l'entret està del país.
1: Jo penso que sí, però bueno, més enllà d'això, és evident que es buscarà, se li posarà una recerca si se l'identifica, perquè se'l pot identificar, perquè hi ha imatge, doncs es posarà una recerca. És a dir, jo crec que aquesta és una línia que, evidentment, estic segura que s'està fent i s'està treballant, i l'altre és saber qui és el mort.
2: Sí, clar, que això tampoc
1: es
2: sap.
1: Perquè al final també ens dona molta informació de qui l'ha pogut matar.
2: Clar, clar. Clar. Sembla ser que tenia rasgos albanesos, també, per el que jo he llegit, eh?
1: Sí, però tot són especulacions. Vull dir,
2: sí, clar.
1: Això ara, en aquest moment, no sortirà res a la llum, o sortirà molt poca cosa, està sota secret, segur, i la informació que ens anirà arribant és informació de Ràdio Macuto, entenc, amb tot el respecte.
2: Sí, sí, total,
1: eh?
2: Total, sí, sí.
1: Que no vull dir que no sigui veraç, però que ens faltarà molta informació. I, bueno, aleshores sí cal protegir algun testimoni perquè ha vist més del que... Doncs això també es farà, vull dir, no... torno a insistir, jo penso que els cossos de seguretat de casa nostra són absolutament competents i treballen amb absoluta precisió, vull dir... Total. Per tant, no tinc cap dubte que es farà bé i es farà com s'han de fer les coses. Nosaltres, si no l'enganxem, és... no tenemos autor, no tenemos delito.
2: Clar, clar. De totes maneres, tornant una mica enrere de lo que estàvem parlant, de com s'han mogut, no? Les bandes criminals, les màfies, etc. Quan ara et semblarà que me'n vaig, del tema, però quan en Bukele va fer aquella presó de màxima seguretat, sí. Nosaltres aquí ho vam tractar amb un periodista que va tenir la fortuna de poder estar dintre d'aquella presó, justament amb el Bukele també. Clar, jo li vaig fer una pregunta. A totes aquestes màfies que ara, aquestes bandes, no, tan conegudes com la Salvatrucha, etc., es mouran, jo li vaig dir en aquell moment, es mouran. I em va dir, clar, possiblement. És a dir, podem dir que totes aquestes bandes que actuaven tant a Sud-amèrica, etc., s'han mogut a Europa?
1: Sí, clar, ells busquen... A veure, no és que s'hagin mogut, és a dir, és que això és com quan, com la mala herba. Vull dir, no vull fer una comparació vulgar, eh? Però
2: sí, sí,
1: vull
2: sí.
1: dir, quan tu... Vull dir, quan tu... Tens un hort, la mala herba busca llocs per sortir i busca llocs on subsistir. I ets tu que has d'anar al darrere i anar mirant, ostres, mira, doncs ara s'ha anat cap allà, ara s'ha anat cap aquí. Per què? Perquè aquesta gent viu d'això.
2: Absolutament.
1: I no viu malament, sobretot. Les esferes altes d'aquestes màfies, vull dir, tothom sap com viu el mafiós... De tot ho hem vist tots a la tele, hem vist tots a un Al Capone, hem vist tots un Pablo Escobar, hem vist tots... És a dir, es mouen molts diners.
2: Molts diners.
1: I al final el diner és el que mou el món, no ens hem d'enganyar.
2: No, no, i les armes. Vull dir, no ens... I la prostitució, és que clar, no ens hem d'enganyar, evidentment.
1: No, però al final, si tu redueixes tot...
2: Sí, esos són els diners.
1: Es queden els diners.
2: El poder.
1: I per tant, tot el que se sustenta i hi ha darrere una xarxa monetària important que facilita la vida, que dona accés a moltes coses, que a les aberracions més grans, i això també ho hem vist no fa massa. Clar, com ho desmontes, això? És molt complicat.
2: Molt complicat. A més, quan s'instauren aquestes macromàfies, clar, tenen molt poder adquisitiu. És a dir, poden comprar moltes vivendes, diguem el que vulguis dir, però, clar, tenen molta economia, amb la qual cosa és fàcil que s'instal·lin i que formin grans rets dintre de les societats.
1: Sí, sí, sí, no, i a més... Tenen persones testaferros,
2: exacte,
1: perquè ells no surten enlloc, evidentment. Tenen mitjans. I després tampoc vam duiar una altra qüestió aquí a Barcelona, que Barcelona és una ciutat molt turística. I que aleshores l'arribada d'un senyor, és igual, de qualsevol país,
2: sí,
1: per a l'estat espanyol, no ens crida l'atenció.
2: No, absolutament no.
1: És a dir, a les escales de veïns doncs tenim un Airbnb o tenim un pis o no té llicència, però sabem que allà hi ha uns moviments de maletes una mica estranys. Ningú es qüestiona.
2: Totalment.
1: I això permet també mantenir anonimats i mantenir llocs secrets.
2: I tant, i tant. A més, poden entrar de moltíssimes maneres... perquè poden entrar inclús com refugiats i tenint accés inclús a ajuts i d'aquesta manera pues, ser persones invisibles.
1: Sí, sí, sí, és que ho tenen... És a dir, en aquest moment jo crec que Barcelona i Catalunya els ofereix una xarxa prou bona, prou acollidora i prou preocupant per la població que hauríem de començar a veure com vehiculem i com desmantellem. És a dir, no pot ser. Hi ha coses que jo recordo... Ahir el Carnaval més em va trucar una amiga, em va dir, escolta, t'has assabentat d'això? Dic, ostres, no. Dic, bueno, ara miro, vaig mirar pels diaris digitals que tots ens informem, i la meva resposta va ser dir-li, fa miedito, eh?
2: Hombre, i tant. A més, quin atreviment tot el que has explicat tu, no? Que a més era moment que Barcelona estava acollint el moment històric del Papa, és a dir, sapiguent que hi han replegats a Barcelona un munt de Mossos d'Esquadra i ell ho fa davant d'una comissaria.
1: És que
2: més li vas sumant cada vegada més coses i dius, com és possible, no? O sigui, això et demostra la impunitat que tenen i que ells ho saben que la tenen.
1: Sí, sí, en som plenament conscients, ja et dic jo, i sento ser insistent en això, Però la mirada cap a aquest senyor, o que a mi em dona la sensació cap a aquest senyor, la càmera a mi em va passar. Perquè d'acord que jo puc dir, bueno, a mi no vindran a buscar-me, perquè jo al final no estic involucrada en aquestes xarxes, ni tinc res a veure. Però bueno, l'altre dia va haver-hi una nena de 10 anys ferida amb un tiroteig, una bala perduda. Això al final, vull dir, no poder estar tranquil a casa teu, jo ho trobo molt greu. És a dir, algú hem de començar a fer.
2: És molt greu.
1: Perquè
2: és
1: no
2: molt
1: pot
2: greu.
1: Ser. No és pot ser aquesta impunitat de... Bueno, esto es el Bronx, vull dir... A veure, amb tot el respecte, però... I semblem el Far West, ja, no? Tu me la fas, jo trec una pistola, et fot un tret i s'ha acabat el problema.
2: Totalment.
1: Home,
2: totalment.
1: Jo crec que...
2: A més, això...
1: Un estat de dret...
2: Això que has dit tu, no?, del Bronx, bueno, podria ser amb un districte una mica... Més desemparat, per dir-te, no?, de Barcelona, però és que això... per lo que veig, és a qualsevol lloc. O sigui, tant els hi dona que sigui zona alta, zona baja, da igual. O sigui, ells se'l carreguen on ells creuen que ho tenen que fer i punto.
1: Sí, però jo crec, Virginia, més enllà de zones, aquesta impunitat davant la vulneració del dret més essencial per mi que existeix en la persona humana, que és la vida,
2: sí.
1: No ha de tenir distincions de zones. És a dir, no es pot tolerar. Jo haig de poder anar pel carrer del Carme i per l'Avinguda Pearson i per l'Eixample de Barcelona amb tota la tranquil·litat del món.
2: Totalment.
1: Perquè si no, al final, jo com a ciutadana de Barcelona m'estan vulnerant els meus drets.
2: Totalment.
1: Què vol dir que ara haig d'anar mirant que no hi ha gent amb una pistola que se li acudeixi en un moment determinat començar a tirar trets i vull dir, avui jo llegia una notícia ampliant, no?, doncs el que havia succeït i tal, d'una botiga de la zona que deia, ens vam amagar darrere del taulell. Per què t'has d'amagar darrere del taulell?
2: I tant.
1: És a dir, és que és molt greu, al
2: molt
1: final,
2: greu,
1: totes
2: molt
1: les
2: greu,
1: conseqüències.
2: Molt greu. De totes maneres, tinc que dir que ahir a la tarda, crec que era Mitre, a General Mitre, també hi havia un noi amb dos ganivets de tres pams amenaçant al carrer.
1: Sí.
2: Vull dir, clar, estem... això és una notícia important, no?, allò de l'assassinat a trets d'aquest senyor, però és que estem vivint contínuament a la ciutat aquest tipus de delictes, aquest tipus d'individus que són, no són d'una categoria tan alta com pot ser un sicari, però estem vivint realment una Barcelona perillosa.
1: Bueno, jo sempre penso que sonats n'hi ha tot arreu, vull dir, no és que vulgui minimitzar les coses, però...
2: No, però bueno, ens toquen,
1: no
2: ens toca.
1: Mai tot.
2: Sí, però ens toquen, ens toca.
1: Sí, però el que sí em preocupa, Virginia, més enllà del sonat que surt amb un ganivet i que te la lia, que aquest hi serà sempre i que, evidentment, no us podem controlar tots, i etcètera, etcètera, que no vull dir que aquest senyor que del General Mitre sigui això, El que sí em preocupa és veure que estem... normalitzant, no vull sonar políticament correcte perquè no vull fer cap to pejoratiu a ningú, si això vagi per davant, Però que estem normalitzant cultures i maneres de viure on el valor vida no és el mateix que el nostre. Com a concepte, És a dir...
2: Bueno, a més, tu això ho estàs veient contínuament a jutjats, vull dir que...
1: Sí.
2: Qui més que vosaltres que podeu donar fe de que això està passant?
1: Sí, sí, no, és evident.
2: Clar, és evident. És evident. En quant també a violència de gènere, vull dir que és que això ho estem vivint. Amb unes altres cultures es viu d'una altra manera i, clar, això arriba aquí i impacta socialment.
1: Clar, perquè tenen una escala de valors que ni millor ni pitjor, uh-huh. però que és diferent a la
2: diferent,
1: nostra.
2: Diferent, exacte, diferent.
1: Llavors hi ha coses que, bueno, ja m'està bé, cadascú té el seu ideari, cadascú té el seu pensament, cadascú té el seu déu, la seva forma educacional, la seva llengua, jo això ho respecto profundament, però clar, sempre i quan això no traspassi límits que per nosaltres són límits.
2: Clar, clar.
1: Aleshores, i ho estem... Jo penso que s'ha fet una tasca molt bona d'acollida, que amb la qual hi estic absolutament a favor, però potser no tant de tolerància amb certes coses, que penso que aquí havíem d'haver posat, o hem de posar, una mica més d'atenció, no? I de dir, bueno, nosaltres ens adaptem a tu, però vosaltres ens adapteu a nosaltres, perquè si no hi ha aquest xoc
2: de cultures...
1: de cultures i de valors que no casen.
2: Uh-huh. Escolta una cosa, Marc. Les lleis actuals creus que estan suficientment adequades per combatre aquests tipus de crim organitzat aquí?
1: A veure, jo penso que la llei espanyola és una molt bona llei. Uh-huh. El Codi Penal és un molt bon codi, però tenim un problema molt greu, gravíssim, de mitjans. Jo no he sentit a ningú tirar-se al carrer per dient reclamant més jutjats. No he sentit a ningú dient que durant... És a dir, si a mi em deixes penjat amb 10.000 euros la meva botiga i haig de tancar, que d'aquí 3 anys em donin la raó, no em serveix de res.
2: No, de res.
1: Si la llei pot ser molt bona, però si no tinc una aplicació efectiva de la llei, és com si no tingués llei.
2: Clar.
1: I no hi ha mitjans. Clar. I et garanteixo que els jutjats es treballa. I es treballa... Bueno, jo no he treballat mai a la meva vida. Jo vaig ser jutge substituta durant uns anys i no he treballat mai tant a la meva vida com aquells anys. Però és que no es dona l'abast, és impossible. Tu no pots tenir un jutjat amb 3.000 causes obertes, amb 2.000 causes obertes. És inabastable.
2: Inabastable, sí, totalment, totalment. Totalment.
1: Aleshores... Totalment. Tu pots tenir una molt bona norma, però si ningú te l'aplica, de què me sirve la norma?
2: Sí, sí, totalment.
1: I falten mitjans.
2: Totalment, totalment, totalment.
1: I no em cansaré de dir-ho, que falten mitjans i que ningú se n'adona i que ningú... perquè tots anem fent, no? I, bueno, doncs, clar, molta gent durant al llarg de la seva vida no passa mai pels jutjats. Però quan t'hi toca passar per qualsevol circumstància, no pot ser que estiguem tardant... el que estem tardant.
2: No, no pot ser. No pot ser.
1: És inviable. És que és inviable. Quina garantia em dones?
2: És inviable.
1: No em dones cap garantia. Els cossos de seguretat estan fats de detenir gent i detenir gent i detenir gent i, i el mateix i el mateix i el mateix i el mateix i que fins al cap de no sé quant de temps no li passa res a aquella persona.
2: Totalment.
1: Perquè és que no hi ha jutjats, no hi ha mitjans, no hi ha personal, no n'hi ha.
2: Clar, perquè aquella persona, des que és detinguda fins que és jutjada, que pot passar X mesos, està detinguda o està al carrer?
1: Normalment està al carrer, depèn del delicte. Clar. Depèn de la gravetat del delicte. Vull dir, nosaltres no podem avançar penes. Clar. La presó provisional està molt matrada.
2: Clar.
1: En garantia de tots els drets de tothom, jo hi estic d'acord.
2: És a dir, aquesta
1: però
2: persona...
1: Clar, que no pot ser és que...
2: Clar, perdona, però aquesta persona està al carrer i pot continuar delinquint, no?
1: Clar.
2: Clar, és que això no pot ser.
1: Per això tenim gent detinguda 50, 60, 70, 80 vegades en un any.
2: Clar, és que això no pot ser. Llavors, després, té que ser jutjada per totes aquestes delictes que ha comès?
1: Sí, en principi sí.
2: Que podria ser jutjada quan ja està en presó per primer delicte, és a dir, no?
1: Sí, però clar, hi ha delictes que no tenen presó. Llavors els antecedents... És a dir, hi ha moltes mancances a nivell judicial. Si vols, un dia en podem parlar tranquil·lament.
2: I tant, i tant, i tant.
1: Hi ha moltes mancances en l'administració. I torno a dir, no per manca de la feina que fa el personal de l'administració de justícia. Perquè aquesta la conec i l'he viscut de primera persona. I et garanteixo que es treballa. Sí, però sí. No pot ser.
2: No pot ser.
1: Perquè és el que sempre dic, és a dir, tu em pots prometre la lluna, Però si no me la portes, en promesa se queda.
2: Totalment.
1: I em pots explicar que te la baixaré així, te la baixaré així. Però si no tens les cordes...
2: Totalment, totalment.
1: No baixarem res. Totalment. Aleshores, tu em dones tots els drets del món, sí, i me'ls garanteixes? Bueno, no gaire.
2: Clar.
1: Perquè, perquè no tinc mitjans per aplicar-los al final, clar. No?
2: Bueno, finalment, o el que hauria de ser és que es pogués agafar aquest senyor que cara descoberta ha matat amb una altra persona. Sí. És molt possible que estem parlant de macromàfies, aquesta persona pues, sigui protegida per aquestes mateixes macromàfies, és a dir, o pot haver sortit del país o està aquí mateix protegida, o si arriba a ser agafada i condemnada segurament continuarà estant protegida. Perquè, bueno, les macromàfies funcionen d'aquesta manera, no? El problema és l'impacte social que tot això té, no? I que no ens acostumem pues, a que això passi als nostres carrers, com en uns altres països pot passar, perquè, com deies tu, no? Aquesta senyora que està a la seva botiga es tingui que amagar sota el taulell perquè no li passi res. Això és molt trist.
1: Clar, és aquesta inseguretat que tots els ciutadans de Barcelona que vivim a la ciutat i que fem la nostra feina i que tenim el nostre dia a dia en genera aquesta intranquil·litat de... Vull dir, jo penso que la tranquil·litat és un dret que hem de tenir preservat. Jo haig de poder anar a casa a les 9 del vespre tranquil·la.
2: Totalment, totalment.
1: Des del migdia. Però és que a les 9 del vespre també. Per què haig d'anar mirant enrere? Per què haig d'anar patint?
2: Totalment, totalment. Jo crec que els ciutadans mereixem poder viure en pau, amb tranquil·litat, i això pues, és l'únic que hem de buscar, poder viure d'aquesta manera.
1: Sí.
2: O sigui que, bueno, Marc, moltes gràcies per haver estat aquesta nit a Cafedrom i haver pogut saber de la mà d'una persona professional, doncs... coses importants d'aquest cas que esperem que ben aviat es pugui resoldre. Moltes gràcies.
1: Sí.
2: Moltes gràcies, Marc.
1: Gràcies a tu.
2: I t'espero ben aviat una altra vegada aquí amb mi perquè m'expliquis moltes més coses.
1: Molt bé, Virginia.
2: Adéu-siau.
1: Moltes gràcies a vosaltres i adéu. Fins una altra.
2: Adéu-siau. Bona nit, Marc. Marc Dotto, la nostra advocada penalista, per si voleu contactar amb ella. Moltes gràcies.

Doncs bé, estava justament parlant amb el nostre tècnic de so, no? Perquè han sigut doncs, molta la informació que ens ha donat la nostra advocada penalista Mar Dotu. Hem parlat d'aquest assassí que ho va fer a cara descoberta, a més mirant la càmera de la comissaria, com retant, no? Aquí estic jo, aquest sóc jo, i jo he comès un assassinat. Poc a poc va deixar també l'arma, va deixar també la fugida al casc de la bicicleta i també, com he dit al principi, el mòbil. No se sap encara qui és la persona que ha sigut assassinada. S'està mirant les seves, com es diu, pitjades, les seves huelles dactilares. I bé, anirem veient com es va aquests dies parlant de tota aquesta investigació. Lo més greu, la impunitat. Lo més greu per mi, la valoració d'aquest terrible assassinat, és la impunitat. Parlem de màfies, macromàfies, instaurades a Barcelona, una part neuràlgica important és la nostra costa, el nostre aeroport, la manera que poden entrar per Espanya per qualsevol lloc és molt fàcil i com us vaig dir, jo no sé si pot ser que quan Bukele va obrir el CECOT, aquella presó, no?, de màxima seguretat que vam poder parlar amb un periodista que en aquell moment va entrar, potser ha fet que aquestes màfies es moguin i, com no, Europa és un lloc molt llaminer per tots ells. Aquí tenim un bon clima, desgraciadament es pot fer unes plantacions de marihuana molt importants. El fentanilo, com vam explicar, entrava per les rutes del càrtel al principi de tot Estats Units, però és tan fàcil de fabricar i necessita uns magatzems tan petits per fer-los que es pot posar a qualsevol lloc. El cert és que en aquests moments Barcelona, que és el que estem explicant, està en una alerta de macromàfies. No sé què més dius, perquè crec que la informació ha sigut molt completa. Hem tingut la gran sort de poder tenir entre nosaltres aquesta panelista i, com ens ha dit ella, no falla la institució, no fallen els treballadors. Tenim els Mossos, tenim la Guàrdia Civil, tenim investigadors, tenim molta gent treballant en molts casos, però ens falten moltes vegades els recursos judicials. La llei espanyola és una bona llei, com ha dit ella, i potser haurem d'anar esperant què va succeir. Res més, doncs, us dono les gràcies a tots vosaltres per haver-me acompanyat fins gairebé ja a les 8 de la nit i m'acomiado amb el nostre tècnic de so, en David. Moltíssimes gràcies i què dius, que sigueu feliços, molts petons i ens veiem molt aviat. Virgínia Drossa, acomiada. Bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha prorrogat 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu avui que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Elma Saez és portaveu del govern espanyol.
2: Uno, para bajar el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude, con medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de que se firmen los contratos por escrito o las medidas fiscales para bajar el precio del alquiler. Otro, para movilizar vivienda asequible, con medidas como la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos o medidas de agilización administrativa.
1: Justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%. És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per

la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. I aquest migdia l'auditori de l'Escorxador de Vilafranca ha acollit la presentació de la campanya forestal 2026 al Penedès. Durant la reunió s'han presentat les novetats, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'ha reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat i el nivell de seguretat estratègic i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025 s'ha millorat també amb la capacitat de presa de decisions amb escenaris d'alta incertesa. A Badalona, el ple ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per ampliar el campus de l'Hospital de Can Rut i el dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat d'aquest hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la Serralada. Així es vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la Vivint i al vessant sud de la Serralada de Marina. I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga per agressió sexual a tres treballadores de la seva empresa. El van detenir el passat 10 de juny i la magistrada va decretar llibertat amb mesures cautelars.

0: Informació local.
1: Avui comença la ludoteca d'estiu a les tardes. És el Juga a l'estiu que organitza cada any l'Ajuntament per infants de 4 a 12 anys. Activitat de tardes a l'escola Pont de la Cadena de 5 a 8. Cada dia amb activitats diferents. Es faran diferents tallers, jocs d'aigua, jocs de taula, tallers de cuina, activitats diverses cada tarda. El preu per sessió és de 5 euros i si van tota la setmana, 20 euros. Si voleu tenir més informació podeu enviar un correu a jugatlestiu@molinsderrei.cat o entrar al web de l'Ajuntament, molinsderrei.cat/ludoteca-estiu. I pels que són una mica més grans, dels 12 als 17 anys, també hi ha les activitats d'estiu al mes de tot el mes de juliol. Es fan al Molí Jove, a la Sala Polivalent i també als espais exteriors de l'equipament. Són activitats gratuïtes, en aquest cas, activitats tant de matí com de tarda, espais de trobada, tallers diversos, espais de videojocs, per exemple, videojocs no violents, social lovers, també com a taller i divulgació. També hi ha tallers de la cooperativa a Plaer, tallers de cuina, jocs de taula gegants, etc. Activitats diverses per joves que tinguin entre 12 i 17 anys durant el mes de juliol, tant al matí com a la tarda. Activitat gratuïta i us hi heu d'apuntar abans enviant un correu a molijove@molinsderrei.cat o també hi ha un telèfon mòbil per enviar un WhatsApp o també podeu anar directament al Molí Jove per apuntar-vos-hi o demanar informació. Des del Servei Local de Català informen que aquest mes de juliol hi ha cursos presencials i intensius d'un mes que comencen aquesta setmana, el dijous dia 2 de juliol, nivells inicial 1, bàsic 1 i bàsic 2. Aquest juliol, el curs gratuït de nivell inicial A1.1 fins al 23 de juliol, del 2 al 23 de juliol, es fan els matins de dilluns a dijous a 2:15 a 1 a la Federació Obrera. Abans us hi heu d'apuntar, els dies 30 de juny i 1 de juliol, per tant demà, dimarts i dimecres, podeu passar per la FEDE tant al matí com a la tarda. Recordem la defunció del senyor Juan José Pérez Martínez. L'acte de comiat serà demà dimarts a la 1 del migdia al tanatori. I la farmàcia de guàrdia avui és la del Passeig, que és el Passeig Pimargall número 11.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
5: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: la sintonia de Ràdio Molins de Rei, és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda. Anem a començar el programa d'aquesta setmana i el que farem en primer lloc serà acabar l'òpera Werther, que ja en vam escoltar bastants fragments, doncs avui escoltarem el final. Fem un petit repàs de l'argument. Recordem que Werther era un jove poeta que va conèixer Charlotte, es van enamorar, tots dos es van enamorar, però Charlotte havia promès amb la seva mare, podríem dir ja a punt de morir, que es casaria amb l'Albert, una altra persona magnífica que la pretenia. I Werther, tot un senyor cavaller, doncs va dir que no trenqués la promesa. Diu, jo ja moriré. De fet, si recorden, un dia vam escoltar uns diàlegs en què Charlotte li demana que se'n vagi i li diu per dir-li alguna cosa que torni per Nadal. I efectivament va tornar per Nadal, fragment que també vam escoltar. Per aquell moment, doncs ell, Werther, va demostrar l'atractiu, l'amor que sentia per ella i fins i tot la va abraçar i la va besar, i llavors ella se'n va anar. I ell doncs va decidir que ja havia, Charlotte havia dictat el seu final. I efectivament ara ja ens trobem, Charlotte s'ho tem i va corrents a casa seva. Hi ha un gran llarg preludi en el que ens demostra l'angoixa de Charlotte, però ja començarem ara aquest final de l'obra, en quan ja arriba Charlotte a casa seva, a casa de Werther, i el troba doncs, que s'ha disparat un tret, però encara està viu. Sentim-ho.

Hem començat aquesta escena, hem sentit, estem sentint Charlotte i Werther amb les veus ja molt conegudes, de Tatiana Troyanos com a Charlotte i Alfredo Kraus com a Werther. Seguim escoltant aquesta agonia del Werther, en el qual doncs la Charlotte en aquest moment li acaba de confessar que ella també l'estima. Sentim, continuem escoltant.

Bé, continuem escoltant aquest final. Ara ens ve un tros molt, molt sentit, la veritat, perquè Werther li demana a Charlotte que ell sap que segurament no l'admetran, com que s'ha suïcidat, no l'admetran en el cementiri. I llavors li diu que hi ha un arbre baix al cementiri i que el posin allà les seves despulles i que ella el vagi a veure, alguna vegada. És molt sentimental aquest tros, després ja sentirem, Werther mor i sentint la desesperació de Charlotte recordem que estem en el dia de Nadal i com a fons enmig d'aquesta tragèdia sentirem els nens alegrement cantant aquella cançó de Noel, Noel, Noel. Sentim-ho.

I hem vist, així s'acaba l'òpera Werther. Hem pogut sentir les veus de Tatiana Troianos i Alfredo Kraus en aquest fragment final, aquesta llarga escena, podríem dir, de l'agonia de Werther. Llarga, però jo crec que és molt bonica també. I ara doncs canviem, però no canviem de músic. Avui hem escoltat aquests fragments de Werther, de Jules Massenet, i ara completarem el programa d'avui, d'aquest dilluns, amb uns fragments de Thaïs, de Jules Massenet també. Per passar una mica per sobre, no sentirem massa cosa ni massa argument, perquè és una mica llarg, una mica complexa, i no tenim tampoc massa temps. Per tant, direm, passant així una mica per sobre, Thaïs doncs era una dona, era una persona molt maca, però d'aquestes de vida una mica licenciosa. Hi ha un personatge que és Atanael, que és un prevere, no sé ben bé si és un monjo, que a l'enterar-se'n doncs de les disbauxes d'aquesta dona va amb una festa disfressat, no va com a clergue, sinó que va disfressat, i el conèixer a Thaïs doncs li comença a parlar i li demostra el mal camí que porta. Això representa doncs que a Thaïs doncs la fa pensar molt, i començarem avui amb un moment que no serà cantat, sinó que serà musical, però recordem que és molt conegut aquest fragment, que se'l coneix com a meditació de Thaïs, meditació religiosa. Representa que és el moment de lluita, o sigui que Thaïs de fet es converteix molt després d'aquesta meditació. Comencem sentint aquesta meditació. Sentim-ho.

Bé, aquesta música tan bonica que realment et convida una mica a la meditació és el que ens vol representar que Thaís doncs, ha fet un canvi i s'empenedeja doncs, de la seva vida, que la vida que havia portat, i li demana, doncs, o sigui, li demana a Natanael que l'ajudi. Aleshores, ell li ofereix, Natanael li ofereix portar-la amb un retir, amb un convent, i ella es cau a ser, però està una mica lluny. La caminada és llarga i arriba un moment doncs, que ella doncs, està ja molt cansada també, i ara és aquí el que agafarem. Reprendrem aquesta obra, en aquí ara ja sentirem les veus, sentirem doncs, Thaís, que es queixa, o sigui, no es queixa, sinó que està dient que el sol doncs, la crema, i voldria descansar, però Natanael li diu que això és penitència, que com més fort sigui el seu sofriment, Déu doncs, la tindrà més present. Sentirem doncs, ara aquest fragment de Thaís, en què podrem sentir Thaís és Beverly Sills i Natanael Cyril Milnes. Sentim-ho.

Bé, hem sentit, està patint, Taís està patint i Atanael li diu que és una penitència que ha de fer i no consenteix descansar. Ara continuem sentint aquesta escena en què primer sentirem Atanael que se n'adona que els peus de Taís estan sagnant de tant caminar. En fi, ells van caminant per arribar a la casa de Déu que diu ella, o sigui, al convent que la porten. Continuem sentint aquest fragment de Taís, en el qual continuem sentint les veus de Beverly Sills i de Cheryl Hilmes. Sentim-ho.

Bé, veiem el sofriment, continua el patiment, però deixarem ara aquí aquesta, acabarem el programa d'avui en el moment en què Thaïs ja ha arribat al convent que la porta Natanael i és acceptada. Sentirem doncs aquest moment en què arriba ja el seu destí. I continuem sentint com fins ara Thaïs era Beverly Sills i Natanael és Serlich Milnes. Sentim doncs aquest final d'aquesta escena.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols. Les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. Per cert que avui La Guaira, la zona més afectada pels sismes, ha patit una rèplica de magnitud 4,6. Interior autoritza l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Tot després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur. Des que va començar la temporada de bany, tot just fa 15 dies, han mort 9 banyistes. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables de la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és consellera d'Interior.
2: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
1: I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat dones que prèviament havien estat en situació d'explotació. Se'n van detectar fins a 53 i se n'han alliberat 6. Es tracta d'una xarxa de prostitució low cost amb unes condicions infrahumanes. Escoltem Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans dels Mossos.
3: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost. Fa venir a molts més clients que un prostíbul normal. Low cost és, al final, estalviar despeses d'un altre lloc.

El Tribunal d'Instància de Mataró ha abordat l'internament, ha acordat, volem dir, perdó, l'internament en centre psiquiàtric per al detingut per un delicte d'incendi forestal a la localitat de Tiana divendres. El jutge va acordar-ne l'internament involuntari del detingut perquè se li faci un tractament mèdic i quan els metges considerin que es troba en condicions se'l detingui i passi a disposició judicial. I parlem de cultura. Una de les propostes del grec d'Àlex Rigola és que transforma la sala del Hard Rock Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà.

0: Informació local.
1: Aquesta tarda a la llibreria 100 Vides es presenta el llibre La revolució en veu de dona, de Llucia Oliva. L'editora Núria Iceta conversarà amb l'autora i també hi participen els historiadors molinencs Núria Artés i Carles Martínez. Avui a la tarda, a les 7, a la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer. I el proper cap de setmana el barri del Canal continua amb les festes del barri, amb un clàssic, Habaneres, en rom cremat, gratuït per tothom, i Habaneres amb el grup Son de l'Havana, el dissabte a 8:15 a la plaça Vicenç Fernández. I el divendres el SEM continua amb les nits musicals del Botànic, enguany al pati de Can Ametller, en aquest cas amb Lia Sampai, de les Terres d'un Riu, és el títol del concert que farà el divendres. Obertura de portes al pati a les 8 del vespre, us podeu dur sopar de Carmanyola i el concert comença a 9:15. L'entrada general val 17 euros pels socis del 112 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Hi haurà també servei de bar. I aquest diumenge és l'última ballada d'estiu que organitza la grupa a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda amb la cobla Maricel. Aquest diumenge tornaran les sardanes en el marc de l'11 de setembre per la Diada Nacional. I també recordem els refugis climàtics que tenim a la vila, la majoria oberts de dilluns a divendres, com el Casal d'Avis 1 de maig, als matins, la Biblioteca del Molí, a l'horari habitual d'obertura de la biblioteca a l'estiu, de dilluns a divendres. L'aula d'estudi del Molí Jove és l'únic espai que obren de dilluns a diumenge, matí tarda. La sala d'actes de Can Ametller també oberta com a refugi climàtic de dilluns a divendres al matí. L'oficina d'atenció ciutadana també de dilluns a divendres al matí. Anunciem la defunció del senyor Juan José Pérez Martínez. L'acte de comiat serà demà dimarts a la 1 del migdia al tanatori. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall, número 11.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
5: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
7: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
6: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
7: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
6: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Clàudia Díaz Fernández. Molt bona tarda, Clàudia.
1: Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Molt contenta que estiguis aquí. Futura traductora, lletra ferida i guanyadora del concurs literari Mercè Rodoreda 2025 de Molins de Rei. Moltes felicitats.
1: Moltes gràcies. Estic
0: molt
1: contentíssima.
0: Content. Ah, que sí? Sí, sí. És guai, sí. Guanyar un premi.
1: És increïble.
0: I més d'escriure, no?
1: Sí, et sento de meravella.
0: Sí. Ja t'han fet l'entrevista sobre el premi, però avui en aquest programa, a més, sabrem una mica qui ets i una mica la teva trajectòria. Tot i això, començarem pel premi, que és com el més novedós, perquè així agafarem les persones que ens escolten, agafaran ganes d'escoltar, bueno, de llegir-ho quan es publiqui, que es publicarà d'aquí uns mesos, un relat que es diu L'ofici d'escriure.
1: Correcte.
0: L'ofici d'escriure. N'he explicat, bueno, començo pel principi. Tu ets graduada, a veure si ho dic bé, en Humanitats, tens el màster d'edició editorial,
1: sí.
0: Ja l'estàs fent, per això he dit futura traductora, traducció i interpretació, que estàs fent aquest segon grau,
1: sí.
0: Que és el que et vols dedicar una mica en el futur, no?
1: Sí, sí, sí.
0: En paral·lel treballes amb una, una llibreria que tu, bueno, a l'EFNAC, sí. Es pot dir perfectament,
1: sí, sí,
0: o sigui que els llibres et volten la teva vida, i a més has fet aquest relat sobre l'ofici d'escriure, que començarem per aquí. Què vol dir l'ofici d'escriure, Clàudia? Què vol dir?
1: Doncs bé, l'ofici d'escriure és un relat sobre com escriure un relat, justament. Tracta d'una alumna d'una institució molt prestigiosa, una acadèmia superior de lletres, no? Ella fa el màster en escriptura creativa i una de les opcions que té és cursar unes pràctiques amb una professora que és una autora increïblement prestigiosa, candidata al Nobel, bueno, top del sector, no? I ella ha treballat tota la vida per aconseguir aquesta plaça. Però no entrega la sol·licitud a temps, perquè les circumstàncies de la vida, coses molt complicades, molta feina, no? I se li oblida i no entrega la sol·licitud a temps, però la professora li dona l'oportunitat de defensar una miqueta la seva causa, no? I el relat és la conversa que tenen elles dues sobre els motius pels que s'ha apuntat a aquest màster, els motius pels que vol escriure, lo difícil que és el sector editorial, també el món acadèmic, no? Una mica la reflexió al voltant del paper de la dona també actualment en aquests sectors. Llavors és simplement una conversa això una mica metaliterària, no? Sobre tots aquests temes i inquietuds.
0: I quin és el paper de la dona en aquest món, actualment, des del punt de vista de la teva protagonista?
1: Doncs mira, jo aquí tenia un dilema, perquè el concurs el que buscava també era que representéssim això, el paper de la dona en el decurs de la història o en l'actualitat. I jo volia anar una miqueta més enllà de la idea de la inclusió de la dona en el sector literari, no? Perquè jo al final tota l'experiència que jo he tingut, acadèmica i laboral, pràcticament la meva relació ha sigut sempre amb dones superprofessionals, superintegrades en el sector. Llavors jo pensava, sí que hi ha molta feina per fer, però en part no m'identifico ja tant amb aquest problema, no? Amb el fet de dir que hem d'entrar en el sector. És com, no, ja hi som dintre, però ara la meva inquietud era més generacional, una miqueta un trauma generacional que tenim això, la gent de la meva generació, per ser redundants.
0: Que tu ets 20 anyera i poco.
1: Sí, sí, sí, però aquesta idea una miqueta de la gran preparació que tenim les dones actualment, les joves, les que ens estem obrint pas, i lo competitiu i difícil que és tot aquest món, no? I una miqueta jugar amb la idea de que no et deixis distreure per aquesta competitivitat, no? Que les oportunitats hi són per totes. Llavors, la protagonista està en aquell punt en el que ella està com molt desenfadada molt desencantada i molt desenganyada. I ha d'intentar veure que el lloc hi és per ella, però també per les seves companyes, no? Que clar, no necessiten competir entre elles, però que tampoc es pot negar que hi ha un problema, una crisi social, laboral, econòmica, no? Que fa que les coses siguin complicades. Era una idea molt delicada. Havia d'intentar trobar un equilibri entre valorar molt la sororitat, però al mateix temps representar que, al final, aquest sector és una miqueta qui no corre bola, no?
0: Clar. Bueno, el que se li diria la competitivitat sana.
1: Sí, correcte.
0: No?
1: Sí,
0: és
1: exacte.
0: A dir, el que passa que a vegades és veritat que històricament sempre hi ha aquesta cosa de que a les dones, no sé si és en tots els sectors, però sí que hi ha aquesta idea que es busca l'enfrontament entre les dones.
1: Sí.
0: I no la cooperació, i pot haver competitivitat i cooperació alhora, que no té cap problema,
1: sí.
0: Des del meu punt de vista, eh?
1: Sí, sí,
0: ara tant. Acabo ja de fer aquí una pontificació tremenda, que no era el tema, perquè estem parlant de tu i d'aquest relat estupendo, perquè és veritat que les dones joves que esteu, bueno, que té generació que pugeu, que esteu super preparades i amb un món cada cop més canviant i més ràpid,
1: sí.
0: No? Que això amb la literatura no és que vagi molt de la mà.
1: És molt angoixant.
0: Sí, no?
1: És angoixant.
0: Com ho vius tu, això?
1: Doncs, a veure, en part, moltes coses de les que expresso en el relat són coses que a mi m'han passat pel cap en algun moment o que li han passat pel cap a amics i amigues meus, converses que he tingut amb gent que tenen inquietuds molt semblants. I llavors, és aquesta cosa de dir, ostres, necessites fer-te lloc, però al mateix temps estem en un món que valora la productivitat, l'eficiència... No, llavors, l'art i la creativitat i el talent, diguem-ne, on queda dintre de tot això? I és una inquietud d'això, de pensar, vale, tinc molt talent, però també madurar en part és adonar-te que no ets especial ni única, no? Que hi ha moltíssima gent igual de capaç que tu i que tu ets igual de capaç que moltíssima altra gent i que moltes vegades és una qüestió d'oportunitats, de saber fer, de simplement que la vida et porti per on t'ha de portar. No? I que això no t'ha de suposar una frustració existencial. Saps què vull dir?
0: Sí, i tant, i tant. I si t'has de reinventar, tampoc passa res.
1: Correcte, exacte.
0: Tampoc passa res, que és una mica el que vols fer tu, no? Perquè al final vas estudiar primer Humanitats,
1: sí.
0: No? Ara anem per aquí, mira, anem a explicar qui ets. La Clàudia Díaz Hernández, vius a Molins de Rei, però fa poquet. Has vingut una mica... Per amor, mira, igual que jo. Oh, això em fa il·lusió. En tot cas, has vingut a la teva... Tu ets de Sant Celoni.
1: Sí.
0: Que té en comú a Molins de Rei, té moltes coses en comú, que una d'elles és que tens muntanya al costat. Aquí tenim Collserola, i allà teniu...
1: El Montseny i el Montnegre.
0: I el Montnegre, no?
1: Sí, dos parcs naturals molt únics.
0: Sí, que això suposo que et connecta també una mica.
1: Sí, moltíssim.
0: I explica'm una mica, Clàudia, tu eres... O sigui, t'ha agradat escriure sempre? Això ho expliques?
1: Sí, la veritat és que sí. He de dir que em va costar moltíssim adonar-me que realment jo em podia dedicar a una professió que fos escriure, com és la traducció. No, però jo tenia molts interessos diferents, m'agrada moltíssim la història, l'art, la literatura, que en part per això és el motiu pel que vaig fer en primer lloc Humanitats, no? Perquè amb 17 anys doncs, jo tenia aquesta idea de dir és que necessito saber. Però en part jo no m'havia adonat que realment jo m'havia passat des de que era molt i molt petita escrivint, pràcticament des de que vaig aprendre a escriure. O sigui, amb 7 anyets escrivia relatets per la meva família, escrivia el meu diari, quan tenia 8 o 9 anys agafava pel·lícules que m'agradaven moltíssim i les transcrivia, però les transcrivia com si fossin una novel·la, amb les descripcions, amb l'ambientació, amb els diàlegs, i ho feia jo tot com si fos una novel·la. I allò jo no m'adonava, però eren unes pràctiques d'estil i de construcció de la coherència i de la cohesió del text, que dic, ostres, jo ara m'ho miro i dic, jo aquí estava fent un exercici d'estil i no me n'adonava. I després, cap als 11-12 anys, va ser quan vaig escriure la meva primera novel·la, novel·la llarga, 400 pàgines.
0: Què dius, amb 12 anys?
1: Sí,
0: Déu-n'hi-do.
1: I jo crec que no era gaire conscient realment del que estava fent. Simplement era com un instint que em portava cap allà, saps?
0: On la tens, aquesta novel·la?
1: Guardada en pany i clau, impresa, està enquadernada i tot, amb les seves tapes, amb una coberta que em va dibuixar el meu pare en el seu moment. Mm-hmm. És una relíquia familiar, allò. És increïble. Sí, sí, hi ha un parell d'anècdotes molt, molt interessants al voltant d'aquesta novel·la. Ah, perquè...
0: Doncs explica-les.
1: Doncs a veure, és això, jo no sabia ben bé què estava fent. Simplement em venia de gust escriure una historieta sobre ciència-ficció a Barcelona, no? Una cosa així que em recordés a les pel·lícules que a mi m'agradaven sobre superherois i tal. I això, i cap a entre els 12 i els 13 anys l'escric, l'acabo, la reviso, tot bé, no? tota ingènua amb el que estava fent, i la meva família, que tampoc se sorprenien molt del que estava fent, em diuen, bé, doncs pots intentar presentar-la a algun lloc, no? A alguna editorial o alguna cosa, a veure què diuen. I jo, tota innocent, envio un correu a Edicions del Periscopi.
0: Ah, mira.
1: Pensant-me que era el segell d'EDB, de l'editorial juvenil. I em va contestar l'editor, l'Aniol Rafel, que en aquell moment estava començant l'editorial, era 2012 o 2013, acabaven d'obrir, i em va contestar amb un correu super, super amable i super agradable, dient que s'havia llegit la novel·la, que l'havia impressionat molt, que no encaixava en el seu catàleg, perquè ells fan ficció contemporània, no? I allò era una mena de ciència-ficció juvenil, però em va demanar conèixer-me, i va passar la novel·la a un professor d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès, el Manel de la Rosa, I em van demanar conèixer-me, ens vam citar a la Laie, amb els meus pares, òbviament,
0: sí,
1: per conèixer-me i una miqueta explicar la meva experiència i com havia escrit jo, i bàsicament em van donar molts ànims.
0: Que guai!
1: Va ser increïble.
0: Que guai!
1: Sí, sí, encara hi tinc contacte i tot. Va ser super random, però molt... O sigui, quan explico aquesta anècdota, la gent em diu, de veritat, amb 13 anys vas fer això? I dic, sí.
0: Que guai!
1: Sí, sí, amb tota...
0: Bueno, jo trobo que està molt bé.
1: Amb tota la ingenuïtat.
0: Està molt bé, està molt bé. El que també em sembla és que si tenies aquest cuquet amb 12 anys, el deus tenir encara.
1: Sí, però no he publicat, tampoc ho he intentat més, he de dir. No és que em desanimés a aquella negativa, òbviament, simplement a mi em va donar molts ànims perquè dos professionals em van dir, ostres, realment, per l'edat que tens, fas molt bé. I jo vaig dir, mira que bé. I jo vaig seguir escrivint i vaig seguir, tinc un parell de novel·les allà a mig acabar, tinc coses fetes, però simplement no he trobat que tinguessin la qualitat suficient per treure-les al món. No és una cosa que em tregui la son en el sentit que necessito fer-ho. Pues algun dia possiblement ho faré, però no ara mateix prefereixo no fer una cosa ben feta i per mi.
0: D'acord.
1: I si té sortida, doncs millor.
0: Doncs millor, però bueno, tens aquest primer ja relat en premi, no?
1: Sí.
0: A l'Ofici d'Escriure, que ets la Clàudia Díaz Fernández, que el vas guanyar al Mercè Rodoreda, que és un premi antic, 27 edicions, em sembla que porta ja des de fa molts anys, i a més promou el talent femení, que això sempre és molt interessant. D'on et ve a tu això, Clàudia? Perquè tu, de joveneta, bueno, eres una nena tímida o no, sí? S'ha de ser una mica tímid per escriure o no? Introvertit? No.
1: Jo crec que hi ha gent que escriu que és molt extrovertida justament, però al mateix temps és una feina molt solitària, això sí que és veritat. I jo sóc una persona tímida a qui li agrada conèixer gent, és la meva gran contradicció. M'agrada molt conèixer gent i relacionar-me i tal, però al mateix temps sóc molt tímida i molt insegura. Llavors és com al llarg de, bueno, al anar creixent, doncs vas potenciant una miqueta més la part més extrovertida i perdent la por, no? Però sí, jo era una nena bastant introvertida, amb les meves coses, una mica em deixessin en pau. La meva mare es preocupava perquè no sortia gaire amb les meves amigues, sempre es pensava que tenia algun problema amb elles i jo deia, no, és que simplement no m'he de sortir.
0: Clar, i sempre has llegit?
1: Sempre.
0: I llavors tot aquest amor pels llibres, per la lectura, d'on et ve?
1: A la meva família som molt lectors, molt. Sobretot les dones de la meva família han sigut sempre molt lectores. Cap d'elles està dedicat al camp de les lletres, de fet venen del camp de la medicina i dels hospitals. La meva àvia era la directora d'infermeria del Clínic.
0: Teva àvia Dulce.
1: Sí, la iaia Dulce.
0: Llavors... És que això, quan m'ho vas explicar preparant el programa, em va impressionar perquè devia ser pionera de les dones. Bueno, en infermeria sempre han hagut dones, perquè ens entenguem, no? Però que els llocs de... Em deies que hi ha protocols que es fan servir avui en dia que els va implantar la teva àvia.
1: Sí, que els va implantar ella.
0: Que maco, això és molt xulo.
1: Sí, sí, ella parlava molt de la seva feina, però ella era molt important. Sí, ella, ja t'ho dic, amb 24 anys ja tenia dues criatures, treballava a l'hospital i estava traient-se un màster en, no recordo que era, alguna cosa de gestió empresarial, alguna cosa així. I mentrestant això, criava dues filles, portava una casa, tenia el seu marit.
0: Sí, sí, sí.
1: I no dic que sigui impossible, però per l'època era una cosa, una mica extraordinària.
0: Sí.
1: I més endavant va arribar al càrrec de directiva i quan es va jubilar com a directiva.
0: Que guai.
1: Sí.
0: Que guai, que guai. O sigui que la teva mare, que es diu Sílvia, que l'esmentem, m'encanta esmentar les mares, i la teva àvia Dulce, són dones referents a la teva vida, que també amb el món de l'estima pels llibres t'han enfocat cap aquí.
1: Sí, les dues han sigut molt lectores i en general tots els adults de la meva vida no m'han impedit mai llegir res, m'han impedit en el sentit de que jo almenys a la llibreria veig molts pares o molts adults que venen a buscar llibres pels nens de la família i sempre em demanen molt que et siguin en l'etiqueta correcta d'edat, no? Que siguin dels temes correctes, que compleixin una sèrie de condicions. I jo penso, a mi això mai em va passar. O sigui, jo volia llegir i a mi em deien, doncs llegeix. Saps? La meva àvia estava subscrita al Cercle de Lectors.
0: Sí,
1: i sempre,
0: tothom de l'època.
1: Sí, sí, sí, i arribava també cada novetat, que després me la passava a mi. I a mi, meva àvia tant em regalava un Jerónimo Stilton com un Mary Higgins Clark. Clar. I jo em tenies amb 10 anys llegint aquelles coses. Llavors, per mi no hi havia cap impediment. És en plan, si la nena li agrada i ho entén, que llegeixi.
0: Clar.
1: Saps? Mentre ho faci amb coneixement i amb enteniment i sabent el que està fent, perquè per algú ets tu l'adult que està acompanyant, Que llegeixi.
0: Cap endavant.
1: Sí.
0: Cap endavant. Ara, bueno, sí, és veritat que tot està com molt més reglat. Tenim moltes etiquetes en el
1: sí.
0: món. Bueno, jo parlo de la meva mirada, des del meu moment, de quan jo era més jove no hi havia tantes etiquetes, segurament ara és el món que ens acompanya. La Clàudia Díaz Fernández vas estudiar a la Pompeu, no?
1: Sí.
0: Vas estudiar Humanitats perquè volies saber una mica de tot. Això és
1: sí.
0: el que m'explicaves, no? També la part aquesta creativa no et ve només de la lectura, perquè tu també feies teatre des que tenies 11 anys,
1: sí.
0: no? Em vas explicar el nom del grup, Rebrot Teatre?
1: De Sant Celoni.
0: De Sant Celoni, que és un grup amateur, però que també ha fet coses, diguem-ne, de projecció. Diguem,
1: sí,
0: dins del món amateur
1: sí.
0: no vol dir que no hi hagi qualitat, al revés, no?
1: Sí, sí, és que, de fet, és això, cap als 12-13 anys, jo crec que és un punt d'aquests on hi ha com un encreuament de camins a la teva vida i tu no te n'adones i agafes el camí correcte. I en aquell moment va ser quan vaig començar a escriure de forma seriosa, però a més va ser quan em van agafant aquest grup de teatre.
0: Per fer de Peter Pan.
1: Perquè feien Peter Pan i em van agafar per fer de Nen Perdut.
0: Ah!
1: Sí. I vaig entrar per fer aquest musical amb ells quan tenia això 13 anys. Ja feia teatre jo des dels 11 i fins ara. I per mi són el meu grup d'amics.
0: Que guai.
1: Són la gent a la que estimo més del món, a part de la meva família.
0: Que guai.
1: He crescut moltíssim amb ells. Moltes de les inseguretats que jo tenia me les he tret, bàsicament, pujant a l'escenari amb ells i assajant amb ells i fent mil virgueries.
0: Te'n recordes el primer dia?
1: Sí, la veritat és que sí, bastant. Estàvem allà a la platea del teatre, estaven presentant-nos el projecte i jo no tenia ni idea de què anava la cosa i ens vam començar, no, perquè hi haurà música i portareu micros i tenim uns efectes de vol perquè el Peter Pan volarà i no sé què. I jo recordo pensar, mare meva, no conec a ningú, ni coneixia un nen que anava amb mi a la meva classe i poc més. I no tenia ni idea de què estava passant i era superpetita, tots eren molt més grans que jo. I ara, en canvi, sóc una més.
0: D'aquest grup.
1: Sí.
0: Segueixes bueno, en contacte, tot i que estàs des d'aquí, però no, potser no tan present, no? També m'explicaves preparant el programa que ets molt perfeccionista.
1: Massa.
0: I això què? Això què?
1: Això és una cosa amb la que has de lluitar una miqueta contra tu mateixa, eh? Està bé ser perfeccionista fins a cert punt.
0: Per això encara no has publicat res, diguem-ne.
1: És possible. No, també, a veure, per molts motius, no? Però crec que és bo ser perfeccionista quan això et permet ser una persona competent, però al mateix temps també et posa moltes traves perquè tot et sembla que tot ho fas malament i que mai és suficient, saps?
0: Sí.
1: I això m'ha impedit escriure durant molts anys. És a dir, quan vaig presentar el relat a l'ofici d'escriure, és el primer que he escrit en uns 3 anys, tranquil·lament.
0: Mm-hmm.
1: Jo seguia escrivint cosetes, però m'hi posava i no sortia res d'allà i deia, això no val res, no, tenia aquella veueta a l'orella dient-me, és que no sé ni per què ho intentes, no? Llavors, les inseguretats, els problemes de la vida, les circumstàncies
0: que ens acompanyen,
1: sí. que tota la vida et va posant pals a les rodes, no? Però és això, o sigui, en part per aquest perfeccionisme no aconseguia ni començar ni acabar res. Llavors, quan vaig dir, mira, em presento en aquest concurs, feia mesos que sabia que hi havia aquesta convocatòria i la setmana abans d'entregar el relat vaig dir, vaig a fer-ho. I en 4 dies, en plena setmana d'exàmens, em vaig posar a escriure, però de forma febril, gairebé, allà a casa meva, i vaig aconseguir entregar-lo. I quan el vaig entregar, odiava el relat profundament. No m'agradava gens.
0: Què em dius?
1: Li veia tots els defectes possibles. O sigui, a
0: però
1: mi quan...
0: sí, les crítiques del jurat han sigut estupendes.
1: Ja.
0: Un relat molt rodó, profund, que a més molt ben construït.
1: Sí, sí, no, sí, és que jo...
0: No ho sé reproduir, que em perdoni el jurat si m'escolta. Ho he dit així com m'ho recordo.
1: Quan em van donar el premi, jo vaig quedar de tiesa de la sorpresa. T'ho dic de veritat, o sigui, quan em van dir que era finalista, jo, ostres, que guai, no? Però...
0: Sí, perquè es van presentar un 70, no?
1: És
0: i
1: que hi ha
0: éreu
1: molta
0: 15,
1: gent.
0: Éreu 15 finalistes.
1: Sí, sí, sí, sí. I vaig dir, bueno, molt bé, finalista, molt bé, saps? En plan, jolín, és el primer que escric en molt de temps i quan veia que anava sortint gent i que jo no sortia, deia, no m'ho estic creient. Perquè jo, de veritat, que jo em pensava que aquell relat no valia res. Ara ja m'agrada.
0: Ara ja t'agrada.
1: Sí, clar, ara ja m'agrada.
0: Ara ja t'agrada i tot. I aquest ofici, o sigui, aquest humanisme cap al que tu vas anar, anava a preguntar-te un altre cop per l'ofici d'escriure, però més en detall del que és de verit, diguem-ne, en l'exercici diari. Eh? Vas fer edició editorial,
1: sí.
0: no?, el màster, i per què al final has decidit tirar cap a traducció i interpretació?
1: Bé, primer
0: en
1: perquè...
0: anglès i alemany.
1: I alemany.
0: Que ho trobo.
1: L'alemany és l'elefant dintre l'habitació on la meva vida està allà i intento ignorar-lo. Estic intentant aprendre'l, però és un idioma molt complicat. Però bueno, allà estem en ello.
0: Estàs.
1: El cas és que vaig provar moltes sortides diferents. O sigui, molta gent es pensa que dic no m'he dedicat a res d'humanitats perquè no hi ha feina, no és això, oportunitats no me'n van faltar realment, i les pràctiques, vaig fer pràctiques a Planeta, a Grupo Planeta, en un segell d'allà. Uh-huh. Realment les oportunitats hi eren, però és que no em va acabar d'agradar, o sigui, vaig dir, vale, a mi m'agrada molt tot el que he pres, tot el contingut que he pres, però les feines en si és que no les acabo de veure.
0: Perquè
1: per
0: jo
1: mi.
0: No sé, humanitats, quines sortides tens.
1: A part de la docència, per mi quedava descartada, perquè és, he fet ensenyament durant bastants anys, així com a feina temporal, i no m'agrada.
0: Sí, això suposo que és molt vocacional, eh?
1: Sí, tal qual, i jo no tinc aquesta vocació.
0: Sí.
1: Em va sortir també oportunitat de fer investigació, però és increïblement precari, és molt dur, i a mi tota la meva part més creativa, si em dedicava a això, quedava exterminada de la meva vida. No hi havia
0: clar,
1: temps per dedicar-s'hi. I després, com a editora, bueno, em vaig trobar amb una miqueta amb el que passa, que és un sector molt idealitzat. No, que maco, editar llibres, fer llibres. A veure, un editor, jo vaig dir, això sembla més un buròcrata que una persona que estigui treballant allà de forma creativa amb un text. I com que sempre m'ha agradat molt aprendre idiomes i escriure, saps? Vaig dir, anem a fer traducció, sí, total. Ara mateix no tinc estabilitat laboral, tampoc, ja que més dona.
0: Clar.
1: I vaig dir, anem a fer-ho, si no ho faig ara no ho faré mai.
0: Pues molt bé,
1: i ja estic acabant, queda un semestre.
0: Ho estàs, que et queda ja?
1: Un semestre, ja estic.
0: Ah, veus, que bé, per això hem dit futura traductora, la Clàudia Díaz Fernández. Això et anava a dir, a més ara, el món de la traducció ha fet un gir en els darrers anys.
1: Mm. Sí,
0: per
1: sí.
0: mi molt important, que és que el nom dels traductors i de les traductores surt.
1: Sí. Estem allà a la coberta.
0: Sí, però bueno, això és molt important.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Perquè penso que al final una traducció sí que evidentment mantens la fidelitat de l'autor inicial, però al final també és una part creativa vinculada, no?
1: Amb
0: el,
1: jo crec que la gent no és conscient de lo difícil que arriba a ser traduir fins que t'hi poses. Perquè vale, pots saber molt anglès o pots saber l'idioma que tu vulguis, però no és el mateix saber l'idioma estranger que saber el teu propi idioma. Un traductor ha de conèixer molt millor el seu idioma natiu, o l'idioma d'arribada, que diríem, que l'idioma de partida del text original.
0: Uh-huh.
1: L'ha de saber mil vegades més i millor, i ha de ser molt i molt competent. Llavors, tu quan et poses a traduir, de cop i volta dubtes de tot. De tot el que saps. Dius, de cop i volta t'adones que aquella frase que et semblava tan simple, quan l'has de reexpressar, hi ha tantíssimes variants diferents que no saps per on agafar-ho. Llavors, escriure, traduir, és que és pràcticament com partir de zero amb el text. Dius, d'acord, tens un text original, tens un autor original, tot el que tu vulguis, però la feina del traductor és increïblement difícil i valuosa, i crec que no es valora prou. En part perquè un traductor, com més invisible és, millor ha fet la seva feina.
0: Clar.
1: Llavors, tens aquesta dicotomia, no?, que la gent et qüestiona molt, però al mateix temps et necessiten molt.
0: Bueno, però està bé també que es posi el nom, perquè així se sap, no? És com un segell, no?
1: Sí.
0: Si tu et fas un nom de que ho fas bé, o diguem-ne, no?, entenc que la gent ho valora, doncs al final és un tema que pots anar tirant. Clàudia, i abans, l'ofici d'escriure, no per la teva prota, per tu... Mm-hmm. Cap a on l'enfocaries o com el descriuries?
1: A nivell de trama, vols dir?
0: No, tu. Quin és? O sigui, si tu vols escriure...
1: Sí?
0: Sí. Com és l'ofici d'escriure?
1: Ah,
0: has
1: d'acord,
0: de ser,
1: perdó.
0: Has de ser metòdica? Com crees, no?, la creativitat? Tu, no sé, portes una llibreta i ho apuntes tot, no? O no?
1: Per mi...
0: Llegia una crònica de l'Agatha Christie cap de setmana de que ella s'ho apuntava tot amb una llibreta i semblava que tot fos boig i després li donava tot sentit, no?
1: Sí. No sé, el que és el propi acte d'estar allà davant del paper o de l'ordinador escrivint, per mi és com una manta de patchwork, d'acord? O sigui, jo sóc incapaç d'escriure de forma lineal i progressiva, no? Pàgina a pàgina, diàleg, descripció... No, jo tinc idees i fragments que van dintre el meu cap, les vaig escrivint com puc i llavors vaig fent costures, no?, i vaig enganxant-ho tot fins que queda el conjunt i d'alguna forma aconsegueixo que funcioni. Però, en general, el que a mi m'ha funcionat més, tinguis el mètode que tinguis, és no et qüestionis. En plan, ignora aquella veueta dintre el teu cap, no et qüestionis, tu escriu. Escriu que l'esquelet de la narració estigui allà, que la informació que tu vols transmetre estigui allà, i després ja vindran les revisions. Si és que escriure és més revisar i reescriure que escriure pròpiament. És agafar tot allò que tens fet i començar a passar la podadora, no?, a retallar, a afegir, a modificar, a eliminar escenes senceres, i al final acaba funcionant. Però el que has de fer, el primer de tot, perquè allò deixi de ser un paper en blanc, és escriure, que sigui un un flux de pensament.
0: Sí.
1: A mi és això el que més em funciona. I llavors tot el dia tens allà en segon pla dintre el teu cap, estàs treballant i tens en segon pla la història que hi ha que tens dintre del cap i vas apuntant idees. I
0: on les apuntes? On les apuntes? Al mòbil?
1: Principalment al mòbil, perquè així puc tenir la nota aquella en tots els dispositius, però a vegades, si no tinc més remei, doncs en algun paper o on sigui. Amb notes de veu a vegades, fins i tot.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Que guai, això em sembla superxulo. I, a banda d'això, fas un podcast de literatura fantàstica en català, que es diu Crònica Fantàstica,
1: sí.
0: Que ho fas a Ràdio Sant Celoni.
1: Sí.
0: Un cop al mes, cinquena temporada, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, va ser un projecte molt maco.
0: Bueno, com va sorgir? Explica'ns-ho. Perquè això és un nínxol molt nínxol, perquè molt. És literatura fantàstica en català.
1: Ahí estamos.
0: No?
1: A veure, cobrim realment tot el que és literatura fantàstica en general, perquè desgraciadament és un gènere que en català, originalment en català, no es porta gaire.
0: Mm.
1: És així.
0: I aquest gènere, per qui ens escolta i no sap ben bé, que segur que la gent té una idea prefixada, però tu com el definiries?
1: La fantasia en general, o els gèneres fantàstics, que inclouria també ciència-ficció, fins i tot terror o paranormal, és un gènere molt especulatiu. És principalment especulatiu, ens permet imaginar-nos realitats diferents i respondre a preguntes sobre la nostra forma de ser o de funcionar com a societat, com a individus, com a humanitat en general, i fer-ho a través de realitats que podrien ser possibles o no ser-ho, però que ens permeten ficar-nos en un escenari on aquelles preguntes són possibles.
0: D'acord.
1: Una autora que m'agrada molt, justament en una entrevista deia, a mi m'agrada la fantasia perquè si tu tens, és molt absurd, però si tu tens una protagonista que és una vampira lesbiana amb addicció al joc, quin serà l'aspecte més important per la trama? No se sap. D'acord? I tu tens la possibilitat d'explorar moltes preguntes diferents a través de una cosa que et genera meravella, no? Que el que m'agrada del gènere és el sentiment aquest de meravella que et generen aquestes coses impossibles que passen.
0: I quan vas a fer la teva primera aproximació a la literatura fantàstica?
1: Ah, des de petita. O sigui, és que és això, com que he llegit sempre de tot, no, era un gènere més dels que m'agradaven. Segurament el que més m'agrada, en general.
0: Sí?
1: Però no sé.
0: Perquè és més metafòric, això que estaves explicant ara.
1: Sí, jo crec que és perquè és més metafòric i és més allunyat de la realitat, no? Llavors, i és entretingut, és divertit. És per això que m'agrada.
0: I per què en català no hi ha tanta literatura fantàstica? Que això és el que m'estaves començant a explicar.
1: Doncs saps que no t'ho sé dir. En part, em sembla que és un tema molt polític també i molt social. Que el català sempre, per desgràcia, ha necessitat fer molt d'activisme per fer-se veure, per tenir un espai en el món comercial en general, tot el que sigui fer mercat, no? I fer cultura, fins i tot. Llavors, els gèneres fantàstics, tradicionalment, aquí han sigut, a nivell nacional, han sigut bastant menyspreats, no? Com un gènere de segona. Abans, fins i tot, es ficaven en els mateixos prestatges on tenien les novel·les eròtiques, vull dir, perquè vegis el nivell, no?
0: Clar.
1: Llavors, és un gènere que ara potser no, ara ja no, però tradicionalment no era gaire prestigiós. I un idioma que necessita guanyar prestigi amb la literatura i fer cultura i fer, saps? Fer-se un lloc.
0: Sí.
1: La literatura fantàstica no encaixa aquí.
0: No és el
1: aquí.
0: Seu espai.
1: No, i tenim autors molt bons de fantasia aquí, Tenim a l'Èlia Barceló, tenim a Marc Pastor, tenim a l'Ivan Ledesma, tenim moltíssims, però no arriben als nivells que arriba al mercat anglosaxó, que també té les seves particularitats, o fins i tot al mercat espanyol, directament.
0: I com és que se us va acudir? Perquè ho fas amb una companya, no?
1: Sí, perquè som unes friquis.
0: Com es diu ella, com es diu?
1: Esther Alegre.
0: Molt bé, Esther. Si ens escoltes, et saludem, també.
1: Sí,
0: m'encanta això de que les dones vagin fent coses així, en plan xarxa.
1: Sí, no, perquè estudiàvem juntes, l'Esther i jo ens vam conèixer a la universitat, després també vam fer el màster juntes, tenim exactament les mateixes inquietuds, les mateixes aspiracions, les mateixes ganes de fer les mateixes coses, ens hem donat sempre molt suport en això. I quan estàvem al màster havíem de fer un treball final i vam dir, mira, anem a enfocar així, anem a crear un espai on es pugui parlar d'aquesta literatura, d'aquest sector editorial en concret, no? I ara sí que, portant 5 temporades, hem hagut d'ampliar horitzons i parlar de coses més enllà del
0: més
1: mercat català.
0: Més col·laterals.
1: Sí, però sempre intentem centrar-nos en parlar de novetats d'aquí, de què està passant en el sector, una miqueta de tot.
0: Perquè tu que treballes en una llibreria, no trobes que s'edita moltíssim últimament?
1: És increïble.
0: Sí, jo trobo que és com una contradicció, no? Perquè a més s'edita en paper.
1: Sí.
0: Quan el llibre electrònic també, diguem, semblava que sonava a carregar tot.
1: No, impossible. No, és que ara hi ha molt de col·leccionisme amb els llibres. Surten moltíssimes edicions que directament el llibre és l'objecte en si, és el que la gent vol, que també la gent llegeix molt, eh? Però hi ha moltes vegades que tu veus el que ens arriba i dius, és que per què no em treus directament l'edició en rústica, no, en tapa tova? Per què no em treus primer l'edició barata i la que voldré comprar-me d'entrada i donar-li una oportunitat? Per què em treus una edició de 27 euros amb els cantos pintados i les guardes dibuixades?
2: Sí, sí,
1: i penses, per què? I és, no, perquè el llibre és un objecte de col·lecció, pràcticament, és com...
0: Ha canviat una mica els gustos amb això.
1: Sí, el paradigma ha canviat una miqueta. I al mateix temps és que, al final, el que fa també la democratització del coneixement i de l'accés a l'aprenentatge i tot és que hi ha molta gent molt capaç, molt brillant, que té idees increïbles, molta gent que té projectes molt interessants, editorials, llavors això hi ha una sobreproducció editorial que, per una banda, és increïble perquè tens... un ventall increïble d'opcions per llegir, però al mateix temps és una sobreestimulació constant perquè dius no ho puc llegir tot,
0: és impossible.
1: És impossible que tots tinguem el mateix espai aquí, és que és impossible. En part, la frustració que jo volia expressar en el meu relat també venia d'això, de dir, molt bé, perquè tots som brillants, tots podem fer coses increïbles i les oportunitats hi són, però fins a cert punt, saps?
0: Perquè tot, hi ha coses finites, no?
1: Clar.
0: Com una prestatgeria.
1: Exacte.
0: No?
1: Com la butxaca de la gent o com el temps de la gent. Que al final d'ara tenim tants interessos, que si podcast, que si Netflix, que si llibres, que si vas a fer escalada, no? En plan...
0: Sí, és veritat. Això és supercuriós, perquè jo sempre penso... Tu quan llegeixes, per exemple? Quines hores?
1: Sobretot el transport públic, amb la de temps que m'hi passo.
0: Ah, mira, això és un tema.
1: Sí, els trens, això... els maleïts trens.
0: Això és un tema, perquè... Sí, però si no vius a l'àrea metropolitana, llavors ens
1: llegeixes.
0: No ho sé.
1: Si tinc temps a casa, ara d'estiu, doncs això que te'n vas a la platja o a la piscina, ja sí que no tens res més a fer.
0: I tu en paper?
1: Principalment en paper, però no sóc anti-e-book, eh? M'agrada molt, el llibre electrònic m'agrada molt. Cosa que també a nivell de mercat és una cosa... és otro melón, és ficar-nos en un altre jardí.
0: Sí, anava a dir-te, jo sempre penso... Clar, no? La part de... Bueno, jo que ja estic en una edat, diguem-ne, longeva, penso, i les coses electròniques, qui les hereda, no? O sigui, no? Els e-books que compres, qui els hereda? O com s'hereden, no?
1: Les hereden, igual que no heredaràs el mòbil.
0: Que jo també penso que tampoc pots heredar tants llibres, perquè al final els espais són finits. I és difícil.
1: Sí,
0: no?
1: Però no sé, el llibre electrònic em sembla una molt bona opció en molts sentits. A nivell d'accessibilitat, per exemple, em sembla una opció increïble. Jo, per exemple, que tinc sempre mal d'esquena, depèn de quin llibre em compri, dic, mira, potser em compro la versió electrònica perquè portar 900 pàgines al damunt tot el dia, i què vols
0: que
1: et digui?
0: Clar.
1: No? Per llegir al llit, per exemple, pesa menys, o fins i tot si estàs dinant allà un dia que estàs dinant sola, i doncs et poses allò allà i és molt més còmode que un llibre en paper.
0: Sí, no el taques.
1: No.
0: Però el pots sobrellar, no? Això també.
1: Sí, pots fer mil coses.
0: Això també. I llavors, ara estàs acabant traducció, i llavors amb aquest món teu, que t'explicaves també des del relat de l'ofici d'escriure, que és tan complexa, per on es comença?
1: En quin sentit?
0: Comences per unes pràctiques...
1: Oh.
0: Bueno, tu ja tens feina, ara tens una feina,
1: sí.
0: Més amb el món... Sí, amb una llibreria, amb la qual ja estàs en relació amb el, encara que sigui la part comercial, no?
1: Sí.
0: Però ja tens una relació...
1: Clar, jo ja tinc contactes, que diguem, no?
0: Sí.
1: Perquè jo ja he fet unes pràctiques a través del màster.
0: Clar.
1: El món de la traducció, crec, per la poca experiència que tinc de moment laboralment, funciona molt amb contactes i amb associacionisme. És a dir, és molt important com a traductor associar-se, perquè les associacions de traductors, que n'hi ha de mil tipus diferents i mil característiques diferents, el que fan és fer comunitat i fer xarxa. I crear una xarxa de seguretat pels professionals, no? En tots els nivells de...
0: No hi ha un col·legi de traductors, com hi ha un col·legi de periodistes o un col·legi de psicòlegs?
1: No ben bé, però tots tenen, cada associació té el seu codi deontològic i aquestes coses que són molt importants al final. Llavors, la meva primera idea, almenys a l'hora d'entrar al sector, és primer associar-me, fer contactes, i llavors una miqueta tirar dels contactes que ja tinc, que al final per això estan, no? Jo crec que no t'ha de fer vergonya.
0: Tirar d'agenda.
1: Sí, és que hi ha gent que li sembla lleig dir-ho així, però no has de tenir vergonya. Això, O sigui, que els contactes perquè... estan per això.
0: No hem parlat amb un periodista. O sigui, la cosa més important d'un periodista és la seva agenda.
1: Clar.
0: L'agenda que tens, els telèfons de qui són i a qui coneixes.
1: Clar, diuen, no, és que és Llepaculs. Dic, no és Llepaculs. No. O sigui, tu com a autònom, que segurament seràs, el que has de fer és crear una cartera de clients, no? Llavors, clar, necessites conèixer gent, necessites relacionar-te, necessites que et vegin, et coneguin i que els hi agradis, clar, saps? I necessites crear aquesta xarxa. Llavors, no és anar perseguint a ningú, és buscar les oportunitats. Tampoc et vindran a buscar perquè porto cara bonita, no?
0: Sí, no, és evident. I la diferència, o sigui, traducció ha sigut molt més específic que el que vas fer a Humanitats.
1: Sí,
0: però per què
1: sí.
0: T'ha servit Humanitats, per exemple? Perquè hi ha gent que diu, això d'Humanitats no serveix per res.
1: El que seria laboralment, per exemple.
0: O tu com a creació, com a formació personal.
1: Doncs, personalment, a mi m'ha servit per tenir una, com ho diríem, una perspectiva històrica molt més rigorosa, que al final això estan els estudis universitaris, no? Jo vaig fer Humanitats, però jo tercer i quart curs els vaig dedicar a treure'm una menció en història, de manera que tinc una petita especialització dintre de la meva carrera. Trobo que t'ajuda a entendre moltes coses sobre com funciona el món i sobre... que perquè estan passant certes coses, no?
0: Clar.
1: I després és que al final la cultura, a tots ens agrada molt la cultura, i la cultura està tot arreu, a qualsevol sector on et fiquis necessitaràs saber una miqueta de tot. I a mi laboralment m'ha donat oportunitats, per exemple, les mateixes pràctiques de Planeta, una de les coses que van valorar és que jo tenia aquests coneixements en història i en art i en cultura, perquè era un segell de guies de viatge.
0: Clar.
1: I van dir, necessitem que quan tu llegeixis aquests textos i estiguis maquetant o corregint, que tu puguis detectar si hem dit alguna barbaritat.
0: Clar.
1: Saps?
0: Clar.
1: En plan, clar. O que com a mínim puguis aportar el teu punt de vista, de manera que potser no treballes com a historiadora pròpiament o com a humanista o el que tu vulguis, però són aptituds que són molt transversals i que les pots aplicar, jo què sé, en una empresa d'informàtica corregint softwares, que això existeix. Saps? O sigui, tu estàs allà i tu fas una feina d'assessor lingüístic o d'assessor cultural.
0: Clar.
1: Perquè al final aquestes empreses també necessiten aplicar una perspectiva humanística. Llavors és com...
0: Ara se m'estan creuant, Clàudia, no sé, i això amb la IA com se barreja?
1: No ho sé. És molt incert, tot el tema, clar, de la IA és molt incert. El problema que hi ha amb la IA, jo crec, és que la llei és massa lenta. La IA és molt ràpida, les grans corporacions tecnològiques són molt,
0: clar,
1: ràpides...
0: Perquè la traducció amb la IA és pim-pam, o sigui, sí, pots un text i t'ho tradueix en 0,
1: sí, sí, sí, també depèn de quin text. Si estem parlant de textos especialitzats ja, bueno...
0: És més difícil.
1: Clar, no, jo no li confiaria un contracte a una IA, per exemple, o un testament o alguna cosa així, no?
0: Clar.
1: Però sí que és veritat que, jo què sé, amb la traducció literària, fins i tot amb l'audiovisual, amb tot el tema del doblatge també, i aquestes coses fan por. Però la solució aquí és que la llei sigui efectiva i sigui ràpida. I ara mateix no ho està sent. Existeixen uns primers mecanismes legals per frenar algunes de les accions d'aquestes grans corporacions, però la realitat és aquesta. La tecnologia és molt ràpida i la llei no.
0: No sé si algun autor de literatura fantàstica... No sé, de fa... Jo és que no soc molt... Bueno, sí que he llegit a Tolkien, com crec que tothom de la meva generació, però... I a Isaac Asimov també. Però dic, no sé si algú va pensar en la IA alguna vegada. No sé si algú va avançar d'aquesta manera. Ara no en tinc present. No
1: doncs
0: sé,
1: ara...
0: Tampoc t'ho vulgui preguntar.
1: Ara no t'ho sabria dir.
0: És una reflexió que faig en veu alta i que em dona peu a donar pas a la dona amb història que ens has portat.
1: Sí.
0: Una dona amb història, que és una escriptora,
1: sí,
0: que és la Margaret Astrid Lindholm Ogden. No sé, sí, si ho he dit bé o no, però em sembla que... Nascuda l'any 1952 a Califòrnia, criada a Alaska, que és mundialment coneguda sota el pseudònim de Robin Hood, i amb una primera etapa com a Megan Lindholm, que és una barreja del seu nom, diguem-ne, i és una de les autores de literatura fantàstica contemporània més cèlebres, perquè ha fet personatges des del realisme psicològic, complexos sistemes, bueno, fa nissagues,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: això és
1: sí,
0: el que em deies
1: sí.
0: abans també. Bueno, no, parlàvem de les col·leccions, però les nissagues també són importants,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que la seva obra mestra és l'univers, el regne dels Vetustos.
1: Això és una traducció, és que no existeix en català, per desgràcia, aquesta saga.
0: Realm of the Elderings.
1: Sí, aquí seria una mena del reialme dels antics, alguna cosa així.
0: No hi és
1: sí.
0: en català aquesta...
1: No, desgraciadament
0: aquesta...
1: no.
0: Vaja. I m'ha fet gràcia perquè, bueno, primer de tot, per què has portat aquesta escriptora?
1: Primer perquè és una de les meves escriptores preferides i segon perquè trobo que dintre de la literatura és un paradigma únic. O sigui, fa una cosa espectacular perquè, tot i fer fantasia èpica amb màgia i amb dracs i amb regnes i aquestes coses, té un enfocament de molt de ficció literària en la construcció dels personatges i en l'ambientació que donen els seus llibres. Llavors és...
0: Ara m'ho expliques una mica millor, perquè jo que no sóc... jo sé de tot però no sé de res. Això què vol dir? Sí, en sentit, diguem-ne, més col·loquial.
1: Vol dir potser que no se centra tant en el sensacionalisme del gènere, no? De uau, màgia, conflictes...
0: L'espectacularitat.
1: Sí, sí, sí, en aquesta espectacularitat. Que també hi ha escenes així, però els seus personatges estan molt construïts d'una forma molt realista. Molt des del trauma, des de l'autocreixement, una miqueta d'una... Són personatges molt íntims i molt reals. I ella mateixa és una autora que a mi, amb la seva trajectòria vital, em sembla espectacular. O sigui, té una trajectòria vital que jo penso, si aquesta dona ha pogut escriure tot això, perquè a més són llibres molt llargs, penso... Jo també puc fer alguna cosa, perquè ella, de veritat... O sigui...
0: A veure, i explica'm de quina part trobes que és la més sí, és, èpica de la seva trajectòria.
1: És una dona que es casa amb 18 anys, a la seva vintena va tenir 4 fills, el seu marit passava llargues temporades al mar perquè la seva feina treballava en un vaixell de pesca, i ella es quedava a casa en el lloc d'Alaska on vivien, que era una casa pràcticament autosuficient perquè vivien de la caça i de la pesca, criant els seus fills, fent de cambrera i de cartera, i en les estones mortes escrivia. Yeah. I bàsicament ella ha sostingut una família sencera, una casa sencera, perquè ja t'ho dic, és que aquests no tenien un supermercat allà al costat de casa, vivien a quilòmetres de distància del lloc més proper,
0: sí, sí.
1: portant endavant una família i escrivint amb la qualitat que ho feia i bàsicament inaugurant pràcticament un subgènere dintre de la fantasia. Llavors no és només que els seus llibres m'entusiasmin, sinó que ella, la seva figura, em sembla molt exemplar.
0: Jo el que li he llegit és que la seva, aquesta experiència seva directa amb la natura salvatge, que és on vivia, a la illa de Kodiak, no? I que està a l'estat de Washington, a Alaska, bueno, és una dels seus fons d'inspiració.
1: Sí.
0: No? Ella va començar als anys 80, primer com a Megan Lindholm, i feia relats i novel·les de ciència-ficció, però més, diguem-ne... suposo més tradicionals, entenc, no?
1: Sí.
0: O més com més contemporanis en el sentit de... I llavors va decidir als anys 90, no? Si no,
1: sí.
0: L'any 95, crear el pseudònim de Robin Hood,
1: sí.
0: Amb H. H-O-B-B.
1: Sí.
0: Això ho vull explicar perquè hi ha diverses versions que he trobat. Una, perquè volia fer com un nom que sonés semblant als habitants de Hobbit.
1: Pot ser,
0: saps?
1: Jo no ho sabia, veus?
0: Bueno, però una altra que m'ha semblat molt més pràctica i molt més, perquè ens entenguem, de pensament estratègic, que li dic jo, és que la H, no? Més que la L, es col·loca a les prestatgeries de les llibreries just al costat de Robert Jordan o de... J.R.R. Tolkien, i guanya molta més visibilitat.
1: És que aquesta és molt bona, eh?
0: Clar.
1: Podria ser perfectament.
0: Això és un pensament estratègic.
1: Sí, sí, sí. A més, ja t'ho dic jo, vull dir, tens uns llibres que es titulen això, que si el reialme dels antics, el primer es diu Aprenent d'assassí o alguna cosa així.
0: Sí.
1: És tot molt, molt, molt fantàstic, no? Si tens a la portada, em sap molt de greu, però en els anys 80-90
0: sí.
1: la cosa hauria sigut així, una portada Margaret Ogden, la gent
0: ningú
1: diria,
0: els agafa.
1: No, això
0: sí,
1: és per nenes.
0: Sí.
1: Saps què vull dir?
0: Sí, això ho diu ella també, que era un món molt masculinitzat
1: en aquell moment. Els grans noms que tens de la fantasia èpica d'aquell moment són tot homes.
0: Sí, llavors Robin és un nom així, que és andrògin, no? És neutre, no se sap si és un home o una dona.
1: Sí.
0: I va tirar per aquí. No, no, m'ha semblat... O sigui, jo no la coneixia, t'he de dir, me l'has fet descobrir. Bueno, no soc...
1: És bastant desconeguda aquí, però l'estem recuperant.
0: Home, clar, si no hi ha traduccions, també t'ho dic, que
1: ja
0: és difícil.
1: El tenim en castellà, que l'estan reeditant, però en català és un projecte enorme i ara mateix no hi ha ningú que s'hi atreveixi.
0: Clar, perquè deu ser com una nissaga llarga, no?
1: Sí, la seva saga principal són uns 18 llibres, és una bogeria.
0: Clar, l'assassinat i el bufó, també... Déu-n'hi-do. Bueno, m'ha semblat al·lucinant aquesta cosa de posar-me, no? Bueno, el que jo li dic pensament estratègic, és el que dèiem abans, no? Sí, sí, vull dir, al final has de tenir somnis, però a la vegada ser molt realista.
1: Ser molt pràctica, és el que jo, has de ser pràctica.
0: I ser molt pràctica, sí, sí, sí. I que estava llegint... Això, que té gran profunditat psicològica, que això és el que deies tu, no? I és un realisme emocional així com a molt... Ha tingut ja reconeixements, que això està molt bé, com el World Fantasy Lifetime Achievement Award del 2021, que és el reconeixement més important, el Premi Mundial de Fantasia a tota una vida, sí, no? A tot el llegat, no? A tot l'impacte que genera. Ha tingut més premis, però que trobo que tenia aquest premi, que és com el més important, doncs també està molt bé. No sé què fa ara, això també...
1: Crec que ara està tornant a escriure. És que ara té 70 i alguna cosa d'anys. Ja té
0: una vida tranquil·la, sí, segons la biografia
1: ara
0: que jo he pogut buscar.
1: Vaig llegir que porta un dojo de judo, que cria gallines i oques, que té una barqueta amb la que va navegar amb el seu marit, sí, i pel que sabem està escrivint. O sigui, aquesta dona és incombustible.
0: Sí,
1: de fet,
0: sí,
1: l'any passat crec que va estar a punt de venir a un festival de fantasia molt important de Avilés, però al final no va poder per temes de salut. Penso que no m'estranya, veure, vull dir, tens una edat.
0: Clar.
1: Saps? Sí, però que et quedis a casa escrivint.
0: Però diu que és molt activa en xarxes socials i blog
1: personal. Sí, sí, sí, a Twitter no para, és increïble.
0: Sí? Sí. La segueixes?
1: Sí, sí, sí.
0: I això de les xarxes, tu com ho portes?
1: Em costa, eh? Sí. A veure, estàs allà, el típic que fas scroll, no?, i mires TikToks i el que sigui.
0: No, però tu, no, com a futura traductora o això, què?
1: És una faceta
0: de la marca personal.
1: Tinc aquest dubte, no sé si és realment necessari tenir unes xarxes superactives i ser super, estar allà tot el dia i fer muntatges de vídeos increïbles, o conec gent que no diu res ni està a xarxes socials, que tenen una carrera professional molt exitosa, o sigui que...
0: I menys estressant,
1: i menys estressant. És que trobo que les xarxes socials et troben un temps que podries estar dedicant a altres coses.
0: Mira, això em dona peu que entrarem al toc final, perquè ens queden 5 minuts i ara és aquell moment... Bueno, Clàudia Díaz Fernández. Estic repetint el nom perquè una oient m'ha dit que havia d'anar repetint els noms, perquè si no algú enganxa a meitat de programa i diu, amb qui parla? Doncs parlo amb la Clàudia Díaz Fernández, que és la guanyadora del Premi del Concurs Literari Mercè Rodoreda 2025 de Molins de Rei, i a més, doncs, la seva vida són els llibres, futura traductora, i esperem que tinguis molt, molt d'èxit. Estem parlant d'això, de les xarxes, no?, d'aquesta com a exigència, que potser la vostra generació és molt més estressant que els que venim d'altres, els que som emigrants analògics cap a lo digital, no? Jo sempre dic que soc emigrant cap a lo digital, que és com una pressió important. Et roba temps? No.
1: A veure...
0: Sí, ja contesto jo sola.
1: Com a molt et diria temps d'oci, però tampoc ho veig així. O sigui, jo no em considero enganxada a les xarxes, ni és una inquietud que tingui. Veig que hi ha gent que té molt èxit a xarxes, que fa unes coses increïbles, i penso, xapo, molt bé, jo no em veig fent això. I ja està. O sigui, no em veig dedicant... O sigui, jo he portat amb el meu grup de teatre, he format part de l'equip de comunicació, i una part ha sigut, doncs, portar l'Instagram, portar el tema de les notes de premsa, aquestes coses, i és una feinada increïble. O sigui, és una feinada. Sí. I dic, va, d'acord que et dona visibilitat, però, ostres, a mi em frustrava molt. Hi havia moments que deia, porto 3 hores editant aquest reel, i jo... He de dir que jo sóc bastant cibertorpe. He de dir, o sigui, a mi se'm dona molt malament tot el tema això de l'edició, de les tecnologies, de...
0: Tu ets més d'escriure, més d'escriure.
1: Sí, jo sóc molt analògica, però jo m'he equivocat de generació, crec. Llavors, a mi aquests temes em frustren moltíssim i dic, mira, m'és igual, que no està allà a les xarxes, que em vegi tothom.
0: Allà posada. I la Clàudia, quan no està escrivint, no està treballant, no està llegint, què fas? Què t'agrada? Cuinar, anar a la muntanya? Què t'agrada?
1: No sé, m'agrada fer petites coses. No sóc allò de tenir grans hobbies més enllà d'això, de llegir i escriure. M'agrada molt És que no t'ho sabria dir, és que tampoc són coses molt concretes. O sigui, m'agrada ocupar l'espai pues, mirant alguna pel·lícula, m'investiguen sobre algun tema que m'interessi, que simplement tinc curiositat, saps? Sí? Passo moltes hores a la biblioteca també, perquè és un espai molt tranquil, saps? I que tens accés gratuït i lliure a la cultura. És un lloc que m'agrada moltíssim. S'està fresquet. Sí. Refugi climàtic.
0: Avui en dia.
1: M'agrada sortir a voltar, anar a fer algun encàrrec... No sé, cosetes així. Ara també vaig anar de tant en tant.

0: Em plantejo intentar publicar, ho plantejo, però no és algo que em tregui la son, tampoc. Llavors, sí, algun dia segurament vaig escrivint cosetes, sempre estic escrivint alguna cosa, però jo vaig escrivint i després, però no intento no pressionar-me, perquè en el moment que jo penso això és pels altres, llavors ja no surt. Ja no, perquè penso és que no els agradarà, és que no val res, que ja estem un altre cop amb el discurs aquest, no?
1: Clar.
0: Llavors, no, jo escric per mi, m'ho passo bé, també em frustro, però m'ho passo bé.
1: Bueno, i després... I també guanyes un premi.
0: I també, sí, exacte.
1: No, que això suposo que ha sigut una mica encoratjador, o no?
0: Molt. O sigui, jo venia d'això, d'una època de sequera increïble, i després de guanyar el premi va ser en plan, hòstia, intenta-ho, va, obre el calaix i recupera aquells projectes que tenies començats que realment va, que valdrà la pena.
1: Clar.
0: No sé si en faré res, però allà estan.
1: Allà estan i recuperes.
0: Sí.
1: I tu també te tiraries cap a la part fantàstica?
0: Sí.
1: Ja que t'agrada tant?
0: Sí, d'entrada sí, simplement perquè em diverteix més, no per res més, perquè em sembla més divertit d'escriure, més entretingut. Però també la ficció contemporània, com és l'ofici d'escriure, també m'agrada molt sempre que tracti temes que a mi realment em generin una inquietud. Llavors, he fet algunes novel·letes on faig una hibridació entre fantasia, així com urbana, no? Portada al nostre temps i al nostre lloc, amb històrica... i una miqueta això, ficció literària, una mena d'hibridació rara, que dic, no sé si això té cap lloc en el món editorial ara mateix, no sé si hi ha cap segell que publiqui una cosa així, però bueno.
1: Doncs Clàudia, s'ha acabat el temps. M'ha agradat molt aquesta conversa amb tu, ens has descobert moltes coses i et desitgem molts èxits.
0: Moltes
1: i esperem
0: gràcies.
1: Llegir-te, o no, que tampoc passa res, o com a mínim veure el teu nom amb alguna portada com a traductora.
0: Tant de bo.
1: Sí senyora, i molt benvinguda a Molins del Rei, ja ho saps. Gràcies Eli Arjona, com sempre, per acompanyar-nos des de la part tècnica, i a qui ens escolteu, com sempre dic, estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer, i des d'aquí seguirem a Heroïnes Quotidianes, ja acabant temporada a Viadet.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Un front de tempestes que ha escombrat part de la comarca de la Selva ha obligat a Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Vilobí-d'Onyar fins a l'aeroport del Prat. Els avions havien sortit de les terminals de Brussel·les, Charleroi i de Leeds, al Regne Unit, i havien d'aterrar a l'aeroport de Girona-Costa Brava a primera hora de la tarda. La intensa pluja, però, ha provocat que els pilots decidissin desviar-se fins a Barcelona. La tempesta d'aquesta tarda ha sobretot afectat de manera molt localitzada Santa Coloma de Farners, on ha obligat on ha arribat a caure 70 litres per metre quadrat, i també hi ha pedregat. Entre les 4 i les 6 de la tarda, els bombers han fet una quinzena de sortides, sobretot per inundacions. I el govern espanyol ha aprovat la pròrroga 3 mesos més de les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà, entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum. Un 6%, escoltem Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
4: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
3: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules, ho diu en el seu anuari de l'educació. Francesc Padró és catedràtic de Polítiques Educatives i director d'aquest anuari.
5: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen, modulats per alguna coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula.
3: I els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies a La Fosca, a Palamós. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions, aprofitant que la casa té accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. I la 29a Festa del Renaixement de Tortosa servirà per a presentar nous espais rehabilitats a la ciutat a través

0: Informació local.
1: El proper cap de setmana el barri del Canal continua amb les festes del barri, amb un clàssic, Havaneres, en rom cremat, gratuït per tothom, i Havaneres amb el grup Son de l'Havana, el dissabte a 8:15 a la plaça Vicenç Fernández. I el divendres el SEM continua amb les nits musicals del Botànic, enguany al pati de Can Ametller, en aquest cas amb Lia Sampai, de Les Terres d'un Riu, és el títol del concert que farà el divendres. Obertura de portes al pati a 8:00, us podeu dur sopar de Carmanyola i el concert comença a 9:15. L'entrada general val 17 euros pels socis del 112 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Hi haurà també servei de bar. I aquest diumenge és l'última ballada d'estiu que organitza la grupa a la plaça de la Creu a 7:00 amb la copla Maricel. Aquest diumenge tornaran les sardanes en el marc de l'11 de setembre per la Diada Nacional. I també recordem els refugis climàtics que tenim a la vila, la majoria oberts de dilluns a divendres, com el casal d'avis 1 de maig, als matins, la biblioteca del Molí, a l'horari habitual d'obertura de la biblioteca a l'estiu, de dilluns a divendres, a l'aula d'estudi del Molí Jove és l'únic espai que obren de dilluns a diumenge, matí tarda, la sala d'actes de Can Ametller també oberta com a refugi climàtic de dilluns a divendres al matí, l'oficina d'atenció ciutadana també de dilluns a divendres al matí. Anunciem la defunció del senyor Juan José Pérez Martínez. L'acte de comiat serà demà dimarts a 1:00 PM al tanatori. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall, número 11.

0: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Hola.
4: Hola.
3: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
5: La de fora.
6: La de dins.
3: La que escriu.
7: I la que parla.
8: I la que parla.
3: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquest hola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
2: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot. I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem. Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei. Thank you.

0: Bona tarda, matussers, matusseres, molinencs, molinenques i tota la gent de la comarca i del món casteller que ens escolta. Seguim sent Colla de Set! Després d'un inici de temporada una miqueta regulín regulero, hem tornat a descarregar un castell de gamma de set a casa davant de la nostra gent. Cosa que ens ha fet moltíssima il·lusió. Per comentar la diada de dissabte i molt més, avui no tinc aquí a la parròquia oficial, però no estic pas sol. I és que avui m'acompanyen a l'estudi dues de les meves persones preferides de tota la colla. Dues d'aquelles persones per qui aquells dimecres que fa mandra aixecar-se del sofà i sortir de casa, tu penses i vas, ho fas per elles. Avui, per tercer cop d'aquesta temporada, és líder en venir aquí empatada amb l'Adriana. Tenim a la millor cap de canalla de tot el món casteller, tenim a la Ivet. Bona tarda, Ivet.
1: Bona tarda a tothom.
0: I a part de l'Ivet, doncs, si avui en comptes de castells parléssim de futbol, tindríem a qui seria el nostre Leo Messi, el nostre Lamine Yamal, la nostra Alexia Putellas, la nostra Aitana Bonmatí. Tenim a la millor castellera que ha passat per la nostra pedrera, per les nostres categories infantils. Tenim la millor canalla a vida i por haver, la nostra fan número 1, però també la persona que ens critica més. Berta Zabalza, bona tarda.
2: Què és aquesta introducció?
0: Com estàs, Berta? T'ha agradat o no?
2: Sí, sí.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí? Molt bé. El que sí que no ens falla mai a les vies de so és el nostre tècnic de so, el millor tècnic de so de tot el món, de tot el món sencer, el David. Molt bé. Així que, sense més dilació, tanquem pinya i comencem.

0: Bueno, ja està, ara sí que sí. Espineta treta, nervis fora. Ja hem vist el primer set de la temporada. No és el set més matiner de la història de Matusés, però és un set tan bo com qualsevol altre. Berta, comencem per tu. Primer, com estàs? Tot bé?
1: Molt bé.
0: De vacances ja?
1: Sí.
0: Bona manera de començar les vacances. Quants de vacances hi veureu primer set?
1: Sí. La veritat, és el que esperàvem des de l'inici de temporada i per fi ha arribat.
0: Molt bé. I tu, Ivet, com estàs?
2: De ressaca emocional encara. Ha gustat molt, però crec que tot el treball per fi ha donat els seus fruits i estem molt contentes, la veritat. Esperàvem més, òbviament, perquè som superambiciosos en aquesta colla, però molt contentes.
0: Està molt guai, perquè quan saps la ressaca emocional, perquè és justament el que t'anava a preguntar, en plan, si estaves ja recuperada de tota l'espirada emocional, sí, que va ser una miqueta la prediada, els dies abans, sí, durant la diada i el després de la diada. Però tot bé, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Si us sembla, comencem fent una miqueta un repàs una miqueta cronològic, no? Doncs comencem una miqueta repassant lo que, com arribàvem a la diada, perquè aquí sí que m'interessa molt veure, o sigui, entendre com vosaltres dues, que teniu dues posicions diferents, tu i Beta, evidentment, jo ho hem dit mil vegades, estàs dintre la tècnica de canalla, tu, Berta, portes, si no m'equivoco, més o menys portes com jo a la colla, dos portar 9-10 anys.
1: Sí.
0: I m'interessa molt veure com tu, que ho has anat veient durant tots aquests anys, una miqueta com veies que arribàvem o com estàs veient una miqueta el que ha sigut aquest inici de temporada. Pots criticar la Ivet? Vull dir, sense cap mena de problemes, vull dir, tant o més de com ens critiques a nosaltres aquí al programa. Per tant, comencem la setmana passada, veníem de l'actuació a Prats de Lluçanès, que vam sortir una miqueta a regust a Marc, jo crec que no agrada a ningú, no? Sortir d'una plaça només amb dos castells, assaig de dimecres, assaig de divendres conjunt amb Sant Feliu, el qual no, doncs no vaig ser. Per tant, jo us demanaré que m'expliqueu una miqueta si anem a divendres, per exemple, Sant Feliu, com va anar l'assaig de divendres?
1: Fatal. Però molt malament. O sigui, jo et sortia de l'assaig super frustrada, super enfadada, i després a casa doncs també. Però, o sigui, és que jo crec que és això, que ja arrossegàvem quan vam anar a Prats, que va sortir tot. En plan, jo no m'esperava per res del món fer castells de 6 de dosos i vaig haver de fer-los tots. O sigui, veníem d'una diada complicada, amb una calor horrible, llavors això es va anar arrossegant, dimecres, pues,
2: no,
1: va
2: ser
1: dijous. Eren prou tres persones i jo vaig pensar, bueno, encara ho recuperarem, no sé què, però divendres va venir Sant Feliu, com sempre, omplen el Castellòdrom, llavors era una mica estressant i després que no en sortia i que no en sortia i jo veia com els ànims anaven decaient molt i jo també, però bueno.
2: Sí, el que heu comentat, jo no vaig poder anar a Lluçanès perquè estava fora, però estava telemàticament connectada i parlant amb les nenes també em transmetien que la diada no va anar bé. Òbviament, l'actuació prèvia al nostre aniversari, fer dos castells i com van sortir, no és plató de bon gusto, però jo, des de la meva posició, l'assaig de divendres tampoc el vaig veure tan malament. Potser també en part perquè vaig haver d'estar fora el 70% de lo que va durar l'assaig, però sí que és veritat que no quadrava el que havia de quadrar, però no vaig sortir tampoc amb tan... Parlant de castells, de canalla és una altra cosa, però parlant de tema castells no vaig sortir tan descontenta, perquè el tronc, el que és el tronc, estava superbé. El que feia era l'encaix amb la pinya, que això, pues, és tot matusés i és més típic que passi.
0: És un problema bastant que tenim bastant d'amic, no? Són poca de gent assaig, per tant, dona a vegades per practicar els poms, els troncs nets, a vegades no, els hi posem el pont de la canalla, però quan arriba aquest encaix amb baixos, amb laterals, quan tot el que vindria a ser la pinya, no acostumem a ser mai prous. També és veritat que tots aquests assajos conjunts, històricament, no ens han acabat d'anar mai bé, ni quan els feien amb carallots, ni a les últimes temporades.
1: Però jo crec que ens va millor quan anem a Sant Feliu,
0: Quan no anem allà.
1: Quan anem a Sant Feliu.
2: Home, l'últim cop vam fer 4 magulla.
1: Sí. I vam posar cotxadora a 3 de 7 en pinya. O sigui, jo crec que quan anem allà sí que... I mira que no som tants quan anem allà, però... No, quan venen aquí.
2: Ja ho diu l'Adriana, que els assajos previs d'alguna diada nostra que no surten bé mai. I tiene toda la razón del mundo. Però també són els nervis acumulats.
0: Segurament.
2: I més aquesta temporada, veient com estàvem, que estan els ànims bastant per los suelos, jo crec que s'ha acumulat tot.
0: Bueno, i això, vosaltres això, des de tècnica, també m'interessa molt veure si canalla teniu aquesta percepció. Vosaltres, és veritat, i tampoc crec que falta negar-ho, però i tampoc crec que sigui necessàriament dolent reconèixer-ho, perquè llavors ens permet treballar. Exacte. És veritat que els ànims d'aquesta temporada. Jo més que veure els palsuelos veig que hi ha una mena, entre cometes, de frustració de veure que estem sempre quasi allà, però falta el punt aquest que fins ara no acabaven de sortir les coses. Vosaltres des de tècnica, Ivet, això és una cosa que veieu, que parleu...
2: Jo mai havia notat tant com... O sigui, jo, estant amb la canalla, estant com estic, són les persones de la colla que més il·lusió tenen, més amb ganes venen als assajos i més ganes li fiquen a tot, i aquestes últimes setmanes, veure-les com no volen venir a l'assaig, no volen... que no estan amb ganes, per mi ha sigut el que més m'he donat compte i el que més hem hagut d'estar treballant aquests últims dies, perquè òbviament no pot ser que la canalla no vingui amb ganes quan sempre han sigut el motor de la colla i ho són.
1: Sí, o sigui, jo crec que realment, potser a principi de temporada, jo sí que, clar, al notar un canvi de tècnica, pues sí que vens més il·lusionat i tal, però a mesura que veus que, pues, això, que els sets arriben tard i tal, pues sí que ha anat decaient una mica els ànims, i per part de la canalla, o sigui, jo amb les que em porto, crec que més o menys, sí, una mica el mateix. Llavors, aviam si aquest set fa com un boom i... És un abans i un després.
0: A veure si ens serveix d'inserció. Sí. Marta, t'ho dic també ara en antena, en directe. No et sentis aquí ara portaveu de tota la canalla. Vull dir, tu aquí digues el que penses com a Berta Zabalza. Vull dir, no, que quedi clar també tothom que no estàs aquí representant a ningú. I tu mateix, Ivet, si veus alguna cosa. Això és jo com a Ivet, no com a membre de tècniques. Doncs això, divendres no va acabar d'anar bé el tema. Dissabte, allò fins abans de... Justament, immediatament abans de començar la diada, Com veieu les coses? Veieu...
2: Jo no sé si ho puc dir això, però una exclusiva. Fins 5 minuts abans de fer la reunió amb canalla no sabíem com sortiríem. Aleshores, també per nosaltres va ser com un... No sabem què dir-li a la canalla, no sabem de quina manera motivar-les perquè no sabrem què fem, però bueno, al final ho vam parlar la tècnica, vam parlar amb les nenes i jo crec que us va motivar o us va donar més ganes d'entrar a plaça nostra amb un 3 de 7 el primer de la temporada.
1: Sí, jo no m'ho esperava, sincerament.
2: No,
1: jo pensava que anàvem a fer castells de 6, que anàvem... Podem imaginar una torre, però allò de si no podem treure sets, pues traiem la torre, però no m'ho esperava. Sí que tenia aquell d'esto de i si el fem... que realment sí que estava una mica nerviosa perquè al final jo el 3 de 7 fa que no el faig dues temporades perquè abans el feien la Laia i la Martina i jo feia el 4 i ara he baixat. Llavors sí que era una mica de... O amb la Mar, per exemple, no havia fet gaires castells jo. Llavors sí que era una mica aquests nervis, però no m'esperava fer-lo. I quan ho van dir, buah, és que es va fer un silenci perquè és que ningú sabia, ningú s'esperava gens.
0: No, molt bé. Jo és veritat que divendres no venia, però dissabte sí que vaig arribar una estona abans de a plaça per ajudar a muntar i demés, i sí que és veritat que feia temps que no notava allò un ambient, no sé si raro. Quina és la paraula, raro, si tens o pessimista. També és veritat perquè la gent, això s'hi sumava, no?, que per la gent més de la junta administrativa, clar, era la primera dia de gran aquí a casa, van començar a tenir, haver-hi problemes amb els datàfons, però no per culpa de Matosetes, sinó de l'empresa. Sí. Saps? Vull dir que es van començar com a juntar cosetes i notaves allò una miqueta de run-run. Exacte, una mena d'atenció perquè tu et sortís bé, no? Però sí, va ser llavors començar a diada, no? I automàticament es va parar. 3 de 7, a més. Jo des de la pinya...
2: Hem de dir que els dos primers, o sigui, els pilars d'entrada, es van estrenar tant la Sabela com l'Aina. L'Aina era el primer pilar castell que feia a plaça, aquell pilar, i juntament amb la Sabela, que era el primer pilar que feia a dosos. Sí, es van estar les dues juntes.
0: I bé, totes aquestes coses les has de dir, o les heu de dir, perquè jo, com que sempre estic a pinya, mai veig qui puja, qui deixa de pujar, i evidentment, encara menys tinc el control de qui és la primera. Doncs molt bé, comencem...
2: Sí, vam entrar a lo grande i va sortir superbé.
1: Sí, i realment és un pilar que fa molta il·lusió, perquè et dona a somiar, o sigui, realment jo feia temps que no veia un pilar tan petit.
0: O sigui, que ja és un pilar que olora, no?, a poder-li posar alguna coseta de per allà al mig.
2: Esperem
0: que sí. Mira, després parlarem una miqueta del tema. 3 de 7, vosaltres les dues estàveu cavallada. Tu, Berta, acabes de comentar que vas pujar a dosos. Tu, Ivet, també estaves a quarta.
2: Exacte.
0: Com veure el castell des de dalt?
1: Jo, bones sensacions. Fins la carregada, superbé. Sí, no... Jo tenia pues, el record d'això, de l'assaig de divendres, que és sobre pinya. O sigui, no vam acabar de pujar, però ja es veia els nervis, tal. Quan vam pujar aquí ningú estava parlant, o jo almenys no ho vaig sentir, sí que veia pues, el pont molt més confiat. Vam anar més lentes, però jo no vaig patir en ningú moment, la veritat. i després de la descarregada sí que va ser sufrimiento, apreta i baixa fort, però ja està.
2: Sí. Exacte, era, veníem també de l'assaig previ a divendres, que no van sortir les coses per més que les intentéssim, i s'ha de dir també que era el primer castell de set de la dona d'Enxaneta, el primer castell de l'Aina, i el primer castell que, no sé si el Carlos havia cantat algun castell.
0: Ah, jo era almenys, Lluçanès, però era el seu primer set.
2: Vale, però almenys el de set era el primer que cantava, sí, sí. I els nervis d'haver canviat peces a l'últim moment... No sé, jo tenia moltes ganes de fer-lo, sabria que el faríem, perquè està super treballat. Però òbviament els nervis del primer set de la temporada, però jo confiava molt, la veritat. Amb tot el tronc, amb tota la pinya, les nenes, amb tothom.
0: Jo sé que des de pinya no és ni de lluny el pitjor set que hem fet. Vull dir que n'hi ha que els hem patit molt més allà
2: molt
0: baix.
2: Més.
0: Aquest ha sigut un set.
2: Va ser lent, per això el vam acabar de lluitar una mica, però... Res, o sigui, superbé, superdefensable.
0: Però molt bé. Molt bé.
2: Molt bona sensació.
0: Vull dir, molt bé haver-lo fet ja la primera ronda,
2: sí,
0: nervis fora. Després del 3 de 7, hi ha una gran pregunta, no sé, Berta, igual tu també te l'has fet, perquè estàs més a part de tècnica, 4 de 7, no? Vull dir, va haver-hi bastant amb però una miqueta de... perquè surt el 3 de 7 bé, el 5 de 6 va sortir bé, i estàvem tots una miqueta a plaça, no? Sí. I els que s'anaven envalentonant més de... i els que eren igual una miqueta més percabuts, no? De, ostres, el 3 ha sortit, millor no jugar-se-la. Tu, Berta, en el moment, en l'impàs després de fer el 5 de 6, què et deia el cos?
1: Jo volia 4 de 7. O sigui, jo sabia que la tècnica estava entre 4 de 6 amb agulla i 4 de 7, perquè vaig sentir a l'Oriol i a la Paula parlant un moment, i jo esperava que féssim el 4 de 7, però perquè al final, o sigui, jo és com... el que hem fet sempre, saps? Estic acostumada, doncs, a Diades de Molins, doncs, fas els 2 de 7, i al final, doncs, rebaixar-te un punt, doncs, costa. Però, bueno, al final crec que, no sé, jo m'hagués arriscat, però ja sabem que som una colla així precaguta.
0: Tibet?
2: Com a opinió personal d'Ivet, que no té a rebre amb la tècnica, òbviament, sóc la persona que més ganes tenia de fer aquest 4 de 7, i sabia que el faríem, però com a persona que està a la tècnica, no vull parlar per tots, però crec que vam tenir la sensació com que la colla no ens ho demanava, perquè jo, per exemple, quan era quarta i no tenia res a veure amb els castells, jo anava a la cap de colla d'aquell moment i li anava a dir, fem el 4 a 7, el fem, el volem fer, com que la gent es veia més, anem a fer-lo, el volem fer, el sabem fer, i crec que en aquesta actuació no vam tenir aquesta sensació. No. Igual estem equivocats, òbviament, però vam tenir la sensació aquesta. No volíem com que sortís malament i tot el que havíem fet, el 3, el 5, el Pilar de Sabera, tot com que es veiés opaca o per no haver pogut fer un 4, que no vam poder pujar pinya, que no el tenim tan solvent com el 3, que jo sé que l'haguéssim fet, però no volíem que s'opagués tot el que havia sortit bé per un castell que es veurà aquest any, es veurà molts més cops, però que igual... dissabte no acabava.
0: Ja. És que era
2: va ser molt difícil.
0: Ho vaig estar parlant amb molta gent tota la nit.
2: Va ser difícil.
0: Era una decisió molt complicada, perquè és una decisió que prenguis la que prenguis, sempre hi haurà gent que dirà, ok, heu fet bé, i sempre hi haurà gent que dirà, si te la jugues, que per què te l'has jugat, havent fet el 3, no? I venir d'on veníem.
2: Exacte.
0: I si no te la jugues, doncs, hòstia, havíem fet el 3, hem fet el 5,
2: falta.
0: Haver tirat el 4 endavant.
2: Sí.
0: És una decisió complicada.
2: Ho entenc, entenc la gent que vulgui fer el 4.
0: Forma part de prendre decisions. I si algú les critica, doncs que doni un pas endavant i que les prengui.
2: No, i que és normal, que si estem a la tècnica també ens hem de menjar aquestes coses, que jo quan estava a la tècnica també si no fèiem el 4, Júlia, havíem de fer el 4, i no passa res, i és el que ens toca. Però que aquest castell es veurà d'aquí més aviat que tard.
0: Vale. Bueno, teniu ara mateix dues dies per davant, i si no ja el deixem...
2: El setembre.
0: Exacte, el quadern santillana de deures d'estiu.
2: Exacte.
0: Doncs mira... Seguint amb el tema aquest de castells que queden pendents. 3 de 7.
2: Tachau.
0: Quin és el següent objectiu que
2: crec
0: creieu
2: que
0: hauríem d'haver a plaça?
2: Estem super d'acord les dues, amb la torre.
1: Sí,
2: torre.
1: La torre.
2: I jo no sé per què no l'hem fet encara.
1: Sí, és un castell que tenim, realment.
2: Sí.
1: És un castell que jo crec que el portem tenint des de... a més, ens va quedar la cosa aquella que ho vam tirar a plaça del Rei.
0: A Cornellà.
1: I no va acabar de sortir. Llavors, jo crec que és un castell que tenim pròximes diades. No crec, perquè... Bueno, canvieu...
0: Digues, Berta, digues. Què passa dissabte a la tarda?
1: Canet Rock.
0: Apa, ja estem en aquell moment de la vida, sí, que ja ens deixa per sortir de festa, eh?
2: Sí.
1: I la següent quina és?
2: Estic de fels diumenge que ve. Sí que vens tu.
0: A, 4, a 489 graus?
2: Sí, però després platja, i veniu tots, que després anirem a la platja.
1: Sí, allà jo crec que si ve tothom de tronc. A més, la torre, a veure, si la portes bé de tronc, tipus pinya, tampoc necessites moltíssima pinya, necessites una, en plan, mans, que el primer cordó, que sí que et sigui fort, però ja està. Jo crec que sí que és factible.
0: Clar, la torre, tu Ivet, com a des de tècnica, creus que és factible veure-la abans de l'estiu?
2: O sigui, com a tècnic, o sigui, com a tècnic i com a persona que puja a la torre o l'he fet durant aquestes temporades, sí que la veig. L'únic que ens hem enfocat en altres coses i igual hem apartat una mica massa la torre i és un castell que se tiene que picar mucha piedra perquè és un castell molt fràgil i que no és el mateix la Berta i la Martina de l'any passat que aquest any, que ja són més altes que jo i la Júlia. I jo crec que, bueno, aquestes darreres, no, següents setmanes, ens ficarem a tope perquè l'hem de veure ja, o sigui, no...
1: Sí, realment és un castell que jo crec que poder, sí que s'ha apartat més, que l'any passat li donava moltíssima importància. Jo crec que des de la caiguda que vam tenir, la torre ha sigut com un castell que sempre han volgut portar a plaça i li donem moltíssima importància, sí, i potser sí que s'ha estat apartant més, però...
2: A més, és molt més fàcil portar una torre que un 4 de 6 amb agulla, per les mans que necessitem. O sigui, en totes aquestes places que no hem pogut fer igual tots els castells que hem volgut per mans, una torre te la pots fer i és millor que... O sigui, de...
0: Sí, sí. Home, com a mínim et dona més punt per
2: l'òmetre. Exacte, això, em referia a això.
0: Molt bé, torre de 6, clar, sí que és veritat, jo estic molt d'acord amb vosaltres, és veritat que les últimes setmanes d'assaig és una prova que de cop ha desaparegut, vull dir, li vam començar a donar molta, vull dir, bastant de bola a l'inici de temporada, un dia per l'altre va desaparèixer, també és veritat que el Carlos l'estava provant molt de segon, el Carlos es va lesionar, bueno, jo crec que el Carlos encara no arriba a fer la torre aquestes dues últimes setmanes, crec que encara està una miqueta recuperant-se.
2: Sí. Però es pot.
0: Així que a veure, ens queden 4 assajos els 2 d'aquesta setmana per Badalona i els 2 de la setmana que ve per, per Castefa.
2: Exacte.
0: Així que a veure, o sigui, vosaltres teniu molt clar, la torre és el segon objectiu, abans que el 4 de 7 o que el Pilar de 5.
1: Home, és que 4 de 7 ha de ser una actuació amb molins
2: i a corto plazo, sí, el 4 de 7 a Castefa no el podrem fer, però la torre sí.
0: Val. És que d'aquí a que tornem a actuar a Molins no hi ha tantes diades, vull dir, queden aquestes dues ara per acabar el primer tram.
2: I és una abans de la Festa Major.
0: Sí, jo crec que el primer cap de setmana de setembre anem a Sant
2: Celoni.
0: Sarrià?
2: No.
0: Sant Celoni. Sarrià anem al pont d'octubre.
2: Ah, vale, no.
0: Saps? Jo crec que el primer cap de setmana de setembre anem a Sant Celoni per allà.
2: Sí, és veritat.
0: I el dia 20 anem a la Festa Major. Vull dir que hi ha tres diades abans de tornar a actuar aquí a casa.
2: Exacte.
1: Ja. Però ja l'estiu per mig i tot. Sí, llavors, al final serà com... No comença de zero, però...
2: No, hombre, Berta.
1: A ver,
2: no te da tiempo.
1: Que l'estiu, no sé.
0: Després de l'estiu ja sí que ve el rock and roll a tot
2: tope,
0: plen,
2: no? És que no hi ha ninguna diada que no...
0: A l'octubre anem a Sarrià, que ens ocupi de... A part que ens paguen una pasta, és Sarrià, vull dir que allà esperen veure castells xulos. Trobada del Baix.
2: A Sant Feliu, aquí al costat.
0: I hem de quedar bé.
1: Trobada del Baix ve la tele, eh?
0: I després tornem a tenir la nostra diada ja a principis de novembre i
2: Esparreguera. Que sempre ens agrada acabar per lo más alto.
0: Sí, sí. Vull dir que Esparreguera també és una colla d'aquestes que compten en que els hi vagis a fer sets de casa.
2: I que a nosaltres, com a almenys a mi m'agrada molt actuar a Esparreguera. M'encanta.
0: Acabar allà és una cosa fantàstica.
2: Sí, molt guai. Sí, sí.
0: Perquè és el primer cop que t'has quedat de festa, entre cometes, així sola?
1: Esparreguera
0: l'any passat?
1: No, fa dos.
0: Ja fa dos.
1: Sí, que la Laia... Que la Laia em va dir... Porta, tot l'any diem... Sí, jo em quedo amb tu, jo em quedo amb tu. Em va dir... Bueno, Berta, haig de marxar, que tinc deures. Va marxar, però després... Clar, estava jo ja sola i li dic... Laia, però vine, no sé què. I va acabar tornant, la van acabar portant.
2: Ah, clar, jo t'he ajudat tornant.
1: Sí. Va fer els deures, va venir...
0: Va
2: Molt bé.
0: Doncs això, vull dir, tècnica...
2: Sí, no, a tope.
0: Passa la nota perquè ja no ens queden... Igual Sant Celoni, que és el primer de setembre, així molt tornant de vacances...
2: Que és també la prèvia a Festa Major, que no pot ser com un...
0: No pot ser el Prat de Lluçanès 2.0.
2: No.
0: Vale, doncs queden molts deures per segon tret de temporada.
2: Sí.
0: Tornem una miqueta encara dissabte. Acabem amb els dos pilars, tot ha anat bé, sentiments. Surt tot el que havia de sortir... hi ha encara sensació de... Com sortiu de plaça? Molt contentes? Bé. Hòstia, haguéssim pogut veure el 4?
1: No, jo surto contenta, perquè és això, jo venia amb zero esperances, en plan, em pensava que faríem el 3 del 6 amb Agulla, el 4 del 6 amb Agulla i la Torre. I llavors, pues surto contenta i després, bueno, sí que em va tocar una mica el de que estàvem fent la polca i la Sabela va caure.
3: Pobre.
1: Llavors, això va ser una mica... Però ja està.
0: Com la tenim, la Sabela?
1: Bé.
0: El primer que em van dir va ser... S'ha trencat la mà.
2: A mi ja se'm va dir que tenia la capçalera.
1: És que a mi, ma mare em va dir que se li ha sortit l'os per culpa teva. I jo vaig anar...
2: És una Júlia 2.0.
1: Jo vaig anar corrents al meu pare... I li dic, papa, que se li ha sortit l'os a la Sabela. El papa, pues pensant-se que se li havia sortit l'os del colze.
2: Ai, pobra.
1: Deixa la cervesa i al mig em diu, coge-la, no sé què. I clar, jo vaig a quedar superespantada, però no. I la Sabela després em ve i em diu, que se m'han ajuntat els dos ossos, i jo, ja. I diu al meu pare, s'ha hecho una capsulitis, i jo, bueno... Però no.
2: Va estar veient tota la nit,
0: Sí.
2: A tope.
1: Ni capsulitis ni res,
0: no
1: jo crec.
0: Del s'ha trencat la mà, no tenia res. Coses de Sabela.
2: Bueno, això, jo sincerament, com a equip de Canalla, molt contenta perquè van pujar totes les nenes, van haver-hi moltes estrenes i veient com va anar l'assaig de divendres, sí, es vaig sortir supercontenta, la veritat. Però com a castellera de Matussers, me faltó la cirereta del pastís. Però no, molt contenta, la veritat. Molt, molt.
0: Molt bé. Ja passem a la festa. Ui, sí. Jo, que de fet, Berta, tinc una pregunta per tu, perquè és que més vaig veure automàticament com et canviava la cara. Sopar, bueno, sopar no crec que calgui comentar-lo massa.
1: No
0: estava
1: gràcies,
0: gaire bo, gràcies als organitzadors.
2: Sí, moltes gràcies. Què has dit?
1: El sopar estava...
0: Ja ho has dit, Berta, ja ho has dit. Tira.
1: No. O sigui... Crec, bueno, no sé, crec que el pròxim cop hem d'agafar una altra cosa, perquè és que realment menjar-se allò fred, amb més gust a verdura, que jo que sé què...
2: Jo sincerament no havia vist mai a un sopar de qualsevol colla que hi hagués més gent menjant de fora que de la pròpia colla. Sí, sí, jo em vaig demanar una gata, però va ser una mica...
1: Jo m'esperava la sempre, però bueno...
0: Bueno, a veure, jo crec que la idea del tirar de càtering està més ben trobada, sí, que a vegades que hem hagut de fer bocates, sí, així una miqueta cutres als xitxeros, però és veritat que igual una amanida d'arròs per sopar fa una miqueta de bola, però...
2: A veure, que ningú la queixa, si ho van fer així per...
0: Fantàstic, fantàstic, la veritat. També és veritat que a Sant Feliu van ser uns listos, se'n van anar allà,
2: sí,
0: a Campitja...
2: Sí, a mi em va semblar fatal,
0: a Campitja, no, a la Santa, i van fer allà, la Santa, patrocina'ns perquè et portem, t'omplim els restaurants.
2: Però una taula gegant, eh?
0: Sí, es van fotre tots allà fora. I com que se'n van anar a sopar fora, no es van enterar de que fèiem un magnífic bingo musical. Berta, sense cap mena de pressió, perquè els dos que estem aquí som els que vam cantar el bingo. Què et va semblar el bingo musical?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí. Sí. O sigui, crec que sí que va... Els tempos no estan gaire mesurats, perquè a mi almenys em va donar la sensació que era com molt ràpid.
0: Corre.
1: Però bé, va estar bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Llavors, feedback, i m'interessa molt, crítica constructiva. Tu, què vols en un vídeo d'aquests musicals? Que deixem la cançó en plan molta estona per poder ballar de més? O
1: no,
0: anar directe a l'estribillo?
1: No, però no sé. Altres cops crec que s'havia fet com més joc o coses així.
2: Sí, el de la campana, sí, el castell, sí.
1: Però bé. Jo crec que va estar bé. Tipo, el bingo musical jo crec que és una cosa que després d'un sopar d'així va superbé i realment hi havia música com per tothom i tot, o sigui que molt bé.
0: Molt bé, doncs nena, felicitats, nena, aquí a Comi Activitats.
2: A tope.
0: No, vale, apuntem.
2: Bueno, prenem nota.
0: Sí, prenem nota. També és veritat que inicialment teníem una hora, exacte, pensàvem que teníem una hora, en plan de 9:30, 10:30, però als 9:30 la gent encara estava sopant. Yeah. I llavors vam dir, ja començarem d'aquí 20 minuts, saps? O sigui, és que ho fem, perquè...
2: Yeah. Però... I també donar-li gràcies al grup perquè ens va deixar acabar-lo.
0: Sí, perquè volíem guanyar, eh?
2: Yeah.
0: Perquè volíem guanyar, ens va dir, no, fins que guanyem. Sí. I no vam guanyar.
2: Bueno.
0: També felicitats a la Gregòria, que és la,
2: veritat,
0: la nostra guanyadora, sí. amb Quevedo. Per tant, pues nada, sí, que també doneu-nos likecitos, corazoncitos a Instagram si us van agradar. No sé on, però no, que ens ho diguin, que ens ho facin arribar. No? Si us agrada molt, li podeu dir que felicitats a l'Ivet, i si no us va agradar gens, pues, critiqueu a la Isona o a l'Emma. Vale? Les crítiques cap a elles i el bo cap a nosaltres. I el concertillo? Concertillo... Jo començaré tirant jo la coseta, perquè com a membre pureta de la cadira, a mi m'agrada. O sigui, el grupillo em va agradar, ja, o sigui, ja sabíem que era un grup així de versions més, més rockero que pachanguero. Sí que és veritat que moltes de les cançons, vull dir, jo pensava en plan, hòstia, això no són ni de la meva quinta, són cançons de mon pare, saps? De, a més de rock aquestes espanyoles que, que t'ha d'agradar. Jo ni tan mal, la veritat, però és veritat que la canalla, sobretot més jove, adolescència, i que, Berta, tinc la imatge a la cara de... És que, de la Berta,
2: es que...
0: ballant a tope, però al segon de canviar-li la cara davant de... Què ha passat?
1: No, o sigui, no sé, és això, o sigui, al final de tot sí que van acabar fent cançons que jo em sabia, però és que al principi no em sabia ni una, eh?
0: Eren cançons molt de rock espanyol.
1: Ni una. No sé.
0: Igual de pachanga comercial...
2: I jo crec que tampoc és tant per les cançons com a tal, però jo que sé, l'any passat o l'altre, que venim de grup supertop, jo me'n recordo l'any passat que vam fer una ruïna a totes les colles, saltant, no sé, perquè els propis músics t'incitaven a això, et deien, fem ara una no
1: clar,
2: sé què.
1: La convidava a ballar o a fer festa, però això era més... Bueno.
2: Un concert, no ho veig tant com per animar a l'ambientillo. I sí que és veritat que hi havia cançons que molava, o sigui, no tinc ninguna queixa al grup, molt xulo, o sigui, és el que han de fer, si són un grup de rock no faran un pop, però no sé, a mi la veritat que em va aixafar una mica.
1: Sí.
2: Perquè jo igual també veníem de...
1: No és l'estil que ens imaginàvem.
2: Dels grups que havíem vingut, o sigui, és que hem tingut grups molt guais, igual.
0: Però bueno. Passa molts cops que amb els grups aquests de música a vegades te la jugues una miqueta O sigui, per exemple, jo, els dos que hem portat, crec que és el tercer any que es porta així el primer va ser Cicuta, que ja l'havíem vist a l'Hospitalet
2: i
0: que
2: és un,
0: que ara estan bastant molt clar, era un grup molt bo d'aquests que agafes quan encara són petitons i és com una oportunitat de, per lo que et costen. L'any passat el Rico Coco, que era un grup
2: va ser
0: un concert car. Saps? Vull dir, també és veritat que si has de fer números, clar, el no tenir local l'any passat va permetre, per exemple, poder-li fotre més bitllets al concert. Clar, que tant tenim local, per tant també s'havia de buscar no... Vull dir, però que a vegades, si no domines molt, dius, ostres, aquest grup de versions, i a vegades et surten tremendes castanyes i a vegades et surten coses guais, saps? Però
1: que segur que, o sigui, hi havia gent allà i que segur que a moltíssima gent li va agradar, però
2: òbviament.
1: Jo crec que sí, és d'aquests grups que està més pensat per una específica gent que no un grup que es pot adaptar com a tot.
2: I això que no sé, a mi no em va animar com, no sé, de fer balls, de fer coses, no sé.
0: Bueno, doncs feedback també per la junta de l'any que ve.
2: Sí.
0: És que estava pensant a diades i festes després de diada que haguem anat últimament on hi ha hagut algun concert, en plan, per agafar idees, saps? Jo me'n recordo de fa dos anys a l'esquerra de l'Eixample.
2: Buah, és que aquell va ser el DJ, aquell com es diu.
0: Però
2: buah, és que és increïble.
0: Abans hi havia un grup també, eren de xavals molt jovenets, que tocaven així, que es deien Aqua o Marina, alguna cosa així. Però tocaven tipus així, saps, de versions de... Pues Figaflaues, alguna cosa de...
2: Jo me'n recordo del Cazo, que és supertop, sí. És que igual a vegades és millor un DJ que et fiqui temazo i et faci ballar.
0: També.
2: No sé.
0: Saps? Sí, no sé. Depèn.
1: O fer el DJ al modo cutre, ja està. O sigui, jo tiro més per aquí, eh? Poses allà una playlist de Spotify i algú que et faci el show allà dalt i et surt més barato i jo crec que surt...
0: Clar, però llavors, a vegades amb els DJs, si no és un DJ molt bo, saps, un Cazo, per exemple, clar, passa al revés, que la gent com tu, Berta, igual estareu allà davant perquè s'han de
2: temes,
0: però no arrastra tota la... Saps, més a públic més familiar o més gran, saps? Que a vegades les bandes sí que... Sí,
2: per això, la banda de l'any passat no hi havia com una edat que més... O sigui, jo estàvem tots ballant tots.
0: Sí, perquè són les típiques bandes que comencen amb els èxitos dels 70, 80, de tota la vida, i de cop t'arriben una miqueta el que sona avui en dia, t'acaben amb alguna cosa del Bad Bunny...
2: Però bueno, que gràcies per portar algú, que podríem no haver tingut festa d'aniversari.
0: I després encara vam allargar una mica més, alguns més que altres, per lo que m'acabo d'enterar.
2: Los Reales, los...
0: The Reals, vam acabar aquí al Celtic, a veure així que si senyors cèltics ens esponsoritzeu. Vam acabar al Celtic amb les samarretes de Matusés, la qual cosa és molt d'agrair. I Ja està, i encara n'hi ha
2: que... És que jo crec que no són conscients de les clientes fieles d'anar cada setmana, que no ho saben, eh? Cada setmana aniré amb la samarreta Matusis perquè, jo què sé, ho vegin.
0: Ben fet i bet.
2: Sí, perquè no
0: sé. Jo, llàstima de no haver-ho sabut abans, perquè he tancat moltes nits de Celtic i ja, crec que, clar, ara ja me'n queden poques, per no dir que espero que molt poques.
2: Jo te cojo el relevo.
0: Per tancar, així que hi vet, exacte. Ets a... Fas molt testimoni i la Berta està aquí, calienta, calienta jo, que sales. Sí. I després, pues, en culs encara li van donar ús al local social.
2: Sí.
0: Cosa que està molt bé, que per això hi és.
2: Sí, sí.
0: Per la gent jove.
2: És que no m'ho recordo.
0: Així que, Berta, pren nota del que es pot fer al local social. Exacte. I ve't què es pot fer al local social quan es tanca el Celtic.
2: Morir-se de calor. Se fotia una calor allà. No sabíem connectar l'altaveu. Jo vaig assistir, és que estava molt cansada, també... Em vaig fer algun xupito més de lo que devia i ja estava molt cansada i estava com d'esto. Però vam jugar al futbolín, vam estar molt bé, la veritat.
0: Molt bé.
2: Sí, sí, sí.
0: Vam acabar bastant apanyat, per què?
2: Sí, és que jo, ara no trobo, va venir bastanta gent, eh? Sí,
0: joder,
2: sí.
0: Molt bé.
2: I igual érem uns 10-12.
0: Hòstia, pues...
2: Bueno, igual m'estic passant.
0: Anava a dir, éreu més penya que aquí el Celtic.
2: No me'n recordo, la veritat. Però molt bé, gràcies per deixar-nos al local, Missa i Salva.
0: Molt bé. Bueno, també que per això està al local.
2: Bueno, clar, sí, total.
0: Algú es va quedar a dormir al local, finalment?
2: No, perquè estava llogat.
0: El diumenge, és veritat.
2: El no. Matí superdora i no.
0: Ningú es va quedar a dormir per allà, eh?
2: No. La Isona volia, eh? No. Me la vaig emportar cap a casa.
0: Depèn de quina hora acabis.
2: No. És que era de dia ja quan vam sortir al local i vam dir, anem cap a casa, no cal.
0: Ben fet. És que ben fet, Ivet.
2: Sí, sí.
0: Ben fet. Alguna cosa de més vol comentar de la diada?
1: No.
0: No?
1: Jo crec que...
0: A nivell de canalla verda, com veu viure la diada per dintre? Planau parlant... Sí que el dia abans hi havia molts nervis, hi havíem parlat, hi havia alguna llàgrima, sí, que altra. El dia mateix, durant la canalla, com ho parlàveu, com ho veieu?
1: Bé, jo crec que molt bé. En tipus... Bé, és que jo recordo... la Mar tenia zero esperances en el 3, perquè estàvem allà, estava la Duna fent l'aleta i de cop crida «L'hem carregat!»
2: La Mar, això.
1: I jo, no pot ser, tio, no pot ser. I jo... Mare, calles, jo apret el cul.
2: No vaig escoltar,
1: jo. O sigui, uau. Però després, les altres, bé. Sí. Sí que és veritat que poder alguna frustració pel 4,
2: sí,
1: però...
2: Sí.
1: És això, es va pujar tothom, llavors, per això, doncs molt bé.
0: Van haver-hi plors? D'alegria, de frustració, de...
1: De frustració, sí.
0: Durant la... O sigui,
1: sí. I d'alegria i de frustració, sí.
0: Bueno, llavors... Ivet, següent, una pregunta, perquè això, algun cop quan ha estat aquí l'Adriana, ho hem parlat molts cops de la importància que té la tècnica de canalla, no només en ensenyar a fer les passes o no només en tecnificar, sinó també tot aquest suport emocional i una miqueta de...
1: Sí.
0: Bàsicament suport emocional i gestió emocional, i més amb aquesta edat que comences a tenir algunes que ja tens allà un còctel d'hormones que t'ho dinamita tot.
1: Sí, sí, total.
0: Com es treballa això?
2: Sí, jo sabia que era superimportant i que s'havia estat molt amb elles, però és que... No sabia què tant, o sigui, per exemple, el divendres, o sigui, és que érem totes, és que jo també, tot l'equip de canalla també estàvem frustrats perquè veiem que no sortien les coses, i això és el que us he dit abans, veure les nenes frustrades, sense ganes, sense com il·lusió de sortir, d'anem, de tal, per mi va ser com de lo pitjor que m'ha passat a Matusés, la veritat, perquè era com... Jo quan vaig entrar com a cap de canalla, per mi, dels meus objectius, era que les nenes vinguessin amb ganes, que tiressin endavant sempre... I això, i al veure que se m'estava haciendo así como de esto, vaig dir, buah. Però la veritat que considero que ho vam reconduir molt bé, vam parlar molt amb les nenes, o sigui, el divendres va ser de teràpies, de lloros, d'abraçades i de tot, i dissabte algun també, però que molt bé. O sigui, també dono gràcies per la relació que tinc amb les nenes, amb la majoria de nenes, perquè crec que tenim una relació superpropera, que ens saben que m'ho poden dir tot tant a mi com a qualsevol de l'equip de canalla, i això... Que tots els... Com els rintintines que van haver-hi durant l'actuació m'ho van anar dient i ho agraeixo molt, la veritat. Sí, sí.
0: Hi ha algun moment de la temporada que a canalla, no en general la cosa, que a canalla comencis a olorar, o comenceu a notar de... S'està torçant el tema?
2: Divendres. O sigui, per mi,
0: divendres, eh?
2: Divendres jo crec que va ser com un... Perquè, o sigui, jo ja sabia que... Jo crec que no ha sigut de canalla. Jo sento... Igual és molt egoista, però sento que estem fent un molt bon treball, la veritat. I, però òbviament és això, com l'energia que estava transmitint la colla, la desgana en general, jo crec que les nenes són una esponja i òbviament pues, van absorbint totes aquestes coses que veuen.
1: Els nervis, moltíssim.
2: Els nervis.
1: Totes ens estrenàvem amb algú, totes.
2: Exacte.
1: Sí, tenies a la Mar, que és el seu primer set de dosos. la Martina, que quan fa el 4 és com el seu primer set amb responsabilitat de sense tot el pom, sí. Perquè vulguis o no, o sigui, és una cosa que ens ha passat a totes, a mi, a la Tània, a la Laia, abans de fer el teu primer castell, pues com a dosos, de que ets la dosos gran, posar-te a plorar o... perquè sents tota la responsabilitat del pom, tu. Després, l'Arlet, que primera actuació a Molins, la Berta Solà, no sé si primera actuació a Molins també o alguna cosa així.
2: Crec que sí.
1: Però, o sigui, és com que totes teníem alguna cosa. I al final jo crec que també era pues, una manca així com de confiança o que... Perquè, clar, al final totes t'estrenes d'alguna cosa, tens alguna cosa... uns nervis de lo que aferrar-te la colla tampoc d'esto. Exacte. I era un pes així.
0: Bert, et faré una pregunta que igual és una miqueta difícil, si creus que no la vols respondre, no la responguis, eh? Perquè també és una cosa que hem parlat aquí a la ràdio, vull que tranquil·la que no és cap trampa. Vosaltres passeu d'un equip de... O sigui, l'equip de canalla que teníeu fins a aquesta temporada i l'equip que teniu de canalla ara són molt diferents, no? En el sentit que l'Adriana, la Laura, doncs eren... Doncs l'Adriana és mare, vull dir que són gent ja molt sènior, amb molta experiència... I ara tenim un equip de canalla que és molt jove. I per molts cops això té pros i té contres. Tu, com a canalla, com a preadolescent o com a adolescent, com has viscut aquestes dues cares a l'hora de... la més que et diguin posa la peu aquí, entre cul, treu panxa, o al revés, saps? La part aquesta gestió emocional. Tu com et notes que li podies anar a dir una cosa a l'Adriana o a la Ivet?
1: És que jo crec que és com molt diferent per això, per la diferència d'edat, sobretot, i perquè, o sigui, jo, les primeres caps de canalla que recordo són pues, l'Adriana i la Laura, perquè sí que me'n recordo de l'octavi i tal, però era tot molt per l'estil, és com que sempre... Sí, és com que és això, que no havia canviat la tècnica i la junta així com radicalment des de que jo vaig entrar, pràcticament. Jo sí que veia, pues, a veure, l'Adriana és com més de parlar-li com si li parlessis de ta mare, o sigui, al final una tieta, un d'esto, llavors és com una relació més així i al final li expliques coses més així i la veus més com així i a la Ivet poder la veus més com una amiga, com d'esto de no em surt això, no d'esto, no... Llavors és com diferent, però no sé, jo al final... És que crec que, clar, jo tot això dels nervis, tot això dels castells a dosos i tal, jo tot això ja ho he passat amb l'Adriana i la Laura. Llavors, vulguis o no, tipo, això és una cosa que, bueno, que els hi diré alguna cosa segurament perquè el 4-7 també em cago o coses així, però no és el mateix, jo crec.
2: I el 3 per sota també.
1: No, des d'aquí... Oriol, no vull fer el 3 de 7 el 3 de 6 per sota.
0: No, va dir el 3 de 7 per sota, tranquil·la,
2: no,
0: Berta, que
2: no el veurem.
0: No té molta pinta. I tu, Ivet, notes... Bueno, clar, és que no va dir... No has estat amb l'Adriana i la Laura. No. Per tant, clar, és difícil...
2: Però jo sento com ella, crec que sóc com una amiga, perquè... Cada cop que entro a la Fede, la Valeria, tinc un xisme, no sé què, aquest m'ha dit no sé què. Com que sí, o sea, sento que soc com més com... Perquè també som més properes d'edat. Hem estat... Bueno, és com que hem compartit molt. També en els castells, com que jo sempre pujo amb elles, a un pis més avall que elles, sempre hem tingut com la relació... O sigui, jo encara que no fos de tècnica, Berta, va, anem a tope, no sé què. I llavors sento que no...
0: Molt bé.
2: Això no soc una mare, òbviament, com ho eren elles, però...
1: Clar, o sigui, és aquest canvi de relació, però bé, jo crec que al final és acostumar-se i al final, pues, jo poder, sí que he viscut més de, tipus, jo al cau, coses així, sí que tinc més la relació aquesta que tinc amb tu i Bet, però a castells poder de tècnica de canalla jo havia tingut pues, a l'Octavi quan era molt petita o gent així que eren joves, però clar, jo era molt petita, llavors tenies més la relació que havia tingut amb l'Adriana i la Laura, llavors, pues, no sé. Al final aquestes nenes sí que creixeran més amb això i ja està. És un canvi que, no sé, al final les colles grans també és una mica això. No ho sé.
0: Tampoc ho sé.
2: Jo tampoc. És que habrá de todo, supongo.
0: Llavors, parla molt, no, Ivet, per tota la gestió que està emocional i...
2: Sí. És bàsicament parlar i que et diguin el que... Perquè a vegades costa, òbviament, perquè ni elles mateixes saben el que els està passant. La Mar mateix divendres no sortia el 3 i ja de la frustració que no sortís. És com, no sé què passa, però no surt, no sé què. I és parlar i trobar una solució. O almenys que ho treguin, que no s'ho quedin per elles i no es frustrin. Ja està.
0: Molt bé. Jo m'estic quedant ja sense preguntes, eh? Vull dir, tenim encara 10 minutillos. No, és que jo crec que més o menys el que em queda ja ho hem anat comentant. Espereu o creieu... Bueno, espereu segur les respostes ara que sí. Ja hem vist el primer set a plaça. Creieu que això ha d'ajudar... Refreso. O sigui, aquest primer set ha de ser el nou, diguem-ne, punt i a part. O sigui, ha sortit el set d'aquí de Màlaga pel Mundo. O... creï... Però, que vaig apuntar-me com ha fet la Lola la pregunta. Això ja ho editarem. Vale, sí. Com veieu el... Perdó. Hey. El que queda de temporada, que és una miqueta que si Torres, que si 4 de 7, que si Pilar de 5, creieu que aquest 3 de 7 servirà? No sé, si ha de servir, és evident que la resposta és que sí que ha de servir. Creieu, confieu en que causarà una miqueta un punt i a part de... Hòstia, pues si, som, si, pues si venim, es fan, surten coses. O...
1: Jo, sincerament...
0: O teniu por que quedi com una illa al mig del desert? Com un oasis al mig del
1: desert?
0: Crec
1: que... O sigui, després de l'estiu, no sé, jo crec que passarà una mica que poder et comença a venir gent després de la primera dia després d'estiu, tipus els dos assajos abans. Llavors, jo crec, o sigui, sincerament espero que la colla comenci a tirar des d'allà, perquè és que...
0: Diu-la que se'n va al Canet Roca aquest dissabte. A veure, segueix explicant-nos per què hem de tirar.
1: Porto tot l'any venint, o sigui...
0: Sí, Berta, que ja saps que el meu hobby és xinxar-te.
1: Ja
0: des que vas fer 15 anys, Berta, que el meu hobby és xinxar-te.
1: Però, no, sí. Perquè jo crec que no és tant tornar a fer el 3 de 7, sinó, o sigui, jo sento que s'ha renovat pom, però ja, o sigui, jo espero per FM no fer jo el...
0: De dosos.
1: O sigui, jo espero que la Martina, qualsevol d'aquestes, puguin fer de, tipus, renovar el pom i el tronc, jo crec que al final és practicar-ho amb la pinya a l'encaix, perquè el tronc és el mateix que des de sempre i algun canvi, però...
0: També és veritat, igual això sóc jo que... Jo us dic, jo per Castells tinc molt mala visió i tinc molt mala memòria, però jo crec que al tronc també se li ha de donar una volta. Més que res. Jo crec que està, al revés, jo crec que està massa recanviat. O sigui, tinc la sensació que no hem fet dues vegades un tronc, o sigui, un set amb el mateix tronc, saps? Sempre quan no és un és l'altre, quan no... Els dimecres en proves un, els divendres en proves un altre.
1: Igual mai, però... Les peces al final sempre són les mateixes, està una colla petita, si vulguis o no, poder no has fet el 3 de 7 amb aquell i aquell, però l'has fet amb aquell i un altre amb l'altre, o sigui, realment, jo crec que, o sigui, per això dona pues, la sensació aquesta, però no, jo crec que és això, renovar, però és que clar, costa també un monton, perquè al final tens tota canalla nova, la Laia, que està lesionada, que és la que aquest any...
2: El setembre
1: any
2: comença
1: portar...
2: rehabilitació, eh?
1: Pues ja està.
2: Estamos súper felices.
1: Pues... Però sí. I després també comença a assajar el Pilar pujant escales.
0: És veritat?
2: Uf, sí.
0: Que també el vam començar a practicar algun assaig.
2: Sí, però se quedó ahí.
0: També va caure una miqueta en l'oblit.
2: Sí.
0: Però clar, és el mapa que venia la diada sí, d'aniversari i s'havien de practicar les coses de diada. Trevian, a nivell informatiu només, haver fet aquest 3 de 7 ens ha catapultat 16 posicions al baròmetre, per tant, pues... ja no estem en zona de descens, ja no estem a la part dels coixos, ja estem a la posició número 60. Per tant, molt bé. Ja
1: que... 60.
0: Bueno, els últims anys hem acabat el 50, l'any passat vam acabar el 53, clar, també depèn molt de lo que faci la resta
1: clar,
0: de la gent.
1: Sí, no només, clar, també s'ha de tenir en compte aquest any de concurs.
0: Clar, hi ha molta gent que està apretant molt. Sí. Però vull dir que només a la que surti el 4 de 7 o la torre, només a la que surti la torre,
2: sí.
0: Ja pujarem també. Però bueno, també per aquella gent que està preocupada mirant el baròmetre, hem pujat 16 posicions d'una tacada.
2: Molt bé.
0: Per tant, Trevian, a veure, que això també serveix una miqueta per treure's la pressió de sobre, d'hòstia, mira que malament que estem, que estem una miqueta allà amb colles que són una miqueta meme. Vale, has repassat molt la diada, què ens ve ara? Vivet, què nos viene?
2: Aquesta setmana tenim assaig dimecres a les 7:30 i divendres a les 8.
0: Això és una punta. És a les 7:30 o ja és a les 8 els dimecres?
2: Dimecres segueix sent a les 7:30.
0: Vale, doncs comissió com i comunicació hem d'actualitzar l'estori.
1: A mi m'havien dit que després del col·le era a partir de les 8.
2: Ja, però al final vam dir que per no liar la gent seguiria sent 7:30.
0: Vale, doncs com i comunicació dimecres hem de fer un estori actualitzant horaris.
2: No, si no...
0: A les 7:30 o a les 8. Ja us enviarem un avís matuser.
2: De mitja horeta, no passa res.
0: Exacte.
2: Si no, a les 8 tothom. La canalla a 7:30. I divendres també a les 8. I dissabte a la tarda tenim actuació a Badalona amb...
0: Badalona i algú més, que algú... no sé qui és. No ens, i... Jo crec que ara no ens han passat la info de...
2: No,
0: ah, no, no, vale. Perquè estem esperant per fer el cartell.
2: Vale.
0: Llavors dissabte a la tarda.
2: Sí. I
0: després hi ha festa. Hi ha
2: ah,
0: festa?
2: Sí?
0: Sí,
2: ah, molt bé.
0: Hi ha una festa allà a la Rambla davant del mar. O oh, com a mínim fa uns anys hi havia...
2: Sí, que tu vas
0: la Júlia,
2: anar
0: amb la Júlia i la Carla. No? Ah, amb la Júlia i la Carla. Sí, sí.
2: Vale, perfecto. Pues ahí estaremos también.
0: Trevian, la Berta no, porque estará al Canetro, aquí amb els amb
2: lo
0: els
2: que te pierdes.
1: No. Fomo d'Oriol de tenir posant.
2: Jo ja ho he viscut i no... No.
1: No.
0: Jo, exacte, ja hi vaig anar al seu moment.
2: Sí, no.
0: I diumenge? Diumenge tenim el Pilar del Tour de França. És aquest diumenge? És aquest diumenge,
2: sí.
0: Tenim... crec que l'hora encara estava confirmada, és a la tarda, exacte, a la Mariona, hi haurà, doncs, com que ha passat el Parc Molins, doncs hi haurà actes, concerts,
2: i estàs
0: tot el dia.
2: Eh?
0: Sí, sí que està a l'aleta.
2: Sí? Ah, pues ho he mirat abans i no...
0: Estava igual ahir. I llavors, sí, la setmana que ve, que ja és l'última setmana abans de vacances, el divendres, dia 10, avui m'han xivat pel Pinganillo, que tenim sopar d'estiu, per tant... Doncs,
2: ah,
0: quan
2: sí,
0: tinguem...
2: però van canviar?
0: O sigui, no, havia de ser aquest divendres, el dia 3.
2: Ah, el divendres que ve.
0: I avui m'ha arribat
2: ah,
0: pel Pinganillo.
2: No,
0: no és el 3. M'ha arribat pel Pinganillo, que serà el dia,
2: vale,
0: el dia 10.
2: Bueno, ja ho avisaran.
0: Ja ho avisaran, exacte, vale, ja farem difusió. Mm. El dia 11, dissabte, tenim el Pilar amb els Metal Defenders, el Move Your Fucking Brain, sí, Festival. També l'hora encara segurament serà per la tarda, però sí, encara no ho sabem. I diumenge, dia 12...
2: Última actuació del primer tram, que és a Castelldefels.
0: Correcte.
2: Que encara que faci una mica de calor... Després
0: una mica, molta.
2: Després... Anem a la platja a celebrar que hem acabat el primer tram, que tenim vacances de castells, i acabar de passar-nos bé abans de deixar-nos de veure durant tot l'estiu.
0: Xin, xin, xin.
1: Castelldefels quan és?
0: Diumenge, dia 12.
2: Que ve.
1: 12.
0: Sí,
2: que
0: ve, com marxes al cau?
2: La Sabela no ve, però tu sí.
0: És veritat, m'han dit, la Sabela crec que ja no ve ni aquesta ni a l'altre que ve, no? Pot ser que estigui amb el cau ja fora?
2: No, sí. No està.
0: Així que Berta tocarà, doncs ja saps, fer d'enxaneta. No volies, tu has dit que no volies fer de dos, doncs ara.
2: D'enxaneta
0: no. David, com anem de temps? Anem encara... Anem treviant? Doncs, jo, per part meva, no tinc ja més preguntes, més temes, així que dos minuts per qualsevol cosa que vulguem comentar.
2: Esperem que aquesta actuació ja ve fet el 3, que serveixi com de... Que, o sigui, que a partir d'ara que sigui la base de tot el que ens ve. Que no haguem de lluitar per fer tres castells a plaça i que, sabent que tenim el tronc i, tot, i la pinya i tot com la tenim, que serveixi de coño, pues si ho sabem fer... Ui...
0: Tira, tira, no passa res.
2: Que si ho sabem fer, pues que no estiguem patint per no poder fer tres castells a una plaça.
1: Sí, o sigui, és això. Jo crec que ara ha de crescut molt el volum de gent i realment, o sigui, els que som s'ha de donar tot i intentar córrer la veu de que vingui la gent perquè tenim FM ja aquí i pues, poder fer castells amb decència i sense haver d'estar el dia abans.
2: Exacte.
1: No sabent ni... Si els farem.
2: O el mateix dia.
0: FM, evidentment, la, primer, la que va abans és la Festa Major de Papiol, que és l'última cap de setmana de juliol.
2: I la de Corbera.
0: I la de Corbera, que és la, doncs, la, el cap de setmana abans.
2: Sí.
0: Berta, vols tancar el programa amb algun eslògan Berta 2034? Vote for cap de colla? És avui, aquest programa és el teu primer, és la primera pedra a la teva campanya electoral del 2034?
2: Espera, abans que ho digui, Berta, no te'n vagis de la colla, com se'n vagi de la colla,
0: com se'n vagi...
2: Adrià.
0: Bueno, Berta, has pensat en marxar de la colla?
1: Bueno,
2: com,
1: no,
2: com en
1: no,
2: dos
1: no.
2: mesos
1: no, no,
2: se'n vagi,
1: no.
2: Adrià.
0: Dilluns que ve tornen a venir la Ivet i la...
1: Vaig acabar superenfadada i vaig dir que si no fèiem cap...

0: m'ha semblat fatal, molt lleig. En tot cas, bueno, Berta, no sé jo si és la millor manera de començar la teva campanya pel 2034, dir que el 2034 no hi haurà colla.
1: No, no he dit que no hi hagi colla. He dit que bueno, que ha d'haver-hi bastant relleu i que a veure com estem. Però jo ja tinc la campanya, així que aguanteu fins al 2034.
0: Doncs això, d'aquí...
2: Estarem esperant la teva campanya.
0: Que ningú us baixi del barco fins al 2034. Fins aquí hem arribat avui, així que moltíssimes gràcies, David. I Bet, Berta, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, Bet,
0: ja no t'ho pregunto, que és la tercera vegada que vens. Berta, t'ho has passat bé?
1: Sí, molt bé.
0: Queda pendent que tornis a venir un dia aquí amb el Cristian i la Lola, vale?
1: Vale, però tinc anglès. No, ara jo no faré anglès, ara faré teles.
0: Sí. Els dilluns?
1: Sí. Mitja hora podré venir.
0: Bueno, Berta, queda pendent que tornis a venir l'altre dia, vale? A la teva, vale. A la disposició de l'agenda de sa senyoria. Moltíssimes gràcies. Fins a dimecres, assaig. Adéu, adéu. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. 1.450 persones mortes és la xifra, la darrera que ha donat el govern veneçolà com a conseqüència del terratrèmol. D'aquests, 17 són espanyols. En les darreres hores s'han localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut, almenys havia rebut fins aquest migdia, 635 trucades. El país afronta hores de determinants en les tasques de rescat, perquè ja han passat uns dies, ja més de 1.600 efectius especialitzats sobre el terreny de diferents nacionalitats treballant en aquesta emergència. El balanç de persones ferides és de 3.150. I les motos s'han vist implicades en un 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle representa el 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació pels motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar a la demarcació la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi, per cert, situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons, a la Noguera, com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació.
2: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres. I potser amb unes contínues rugoses, contundents, que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrada, ha imputat avui la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i 24 persones més, entre elles diversos dirigents de l'empresa basca Tubos Reunidos, per presumptes irregularitats en contractes amb empreses públiques. Segons el magistrat, hi ha indicis de criminalitat dels 25 investigats i accepta així la petició de la Fiscalia Anticorrupció. Aquest cas està relacionat amb la investigació del cas Leire Díaz. I una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc ha deixat a les fosques gairebé 13.000 abonats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, segons han informat fonts Endesa. Els companys... La incidència s'ha produït a les 5:24 minuts. Estan pendents a veure si poden solucionar-ho a les 8 del vespre, just ara. I darrer apunt, perquè avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany arriba a la 50a edició. El teatre, el Grec a Montjuïc, serà l'epicentre de tots aquests espectacles.
3: Informació local.
4: Avui comença la ludoteca d'estiu a les tardes. És el Juga a l'estiu que organitza cada any l'Ajuntament per infants de 4 a 12 anys. Activitat de tardes a l'escola Pont de la Cadena de 5 a 8. Cada dia amb activitats diferents.

es faran diferents tallers, jocs d'aigua, jocs de taula, tallers de cuina, activitats diverses cada tarda. El preu per sessió és a 5 euros i si van tota la setmana, 20 euros. Si voleu tenir més informació, podeu enviar un correu a jugatlestiu@molinsderrei.cat o entrar al web de l'Ajuntament, molinsderrei.cat/ludoteca-estiu. I pels que són una mica més grans, dels 12 als 17 anys, també hi ha les activitats d'estiu tot el mes de juliol. Es fan al Molí Jove, a la Sala Polivalent i també als espais exteriors de l'equipament. Són activitats gratuïtes, en aquest cas, activitats tant de matí com de tarda, espais de trobada, tallers diversos, espais de videojocs, per exemple, videojocs no violents, social lovers, també com a taller i divulgació. També hi ha tallers de la cooperativa a Plaer, tallers de cuina, jocs de taula gegants, etc. Activitats diverses per joves que tinguin entre 12 i 17 anys durant el mes de juliol, tant al matí com a la tarda. Activitat gratuïta i us hi heu d'apuntar abans enviant un correu a molijove@molinsderrei.cat o també hi ha un telèfon mòbil per enviar un WhatsApp o també podeu anar directament al Molí Jove per apuntar-vos-hi o demanar informació. Des del Servei Local de Català informen que aquest mes de juliol hi ha cursos presencials i intensius d'un mes que comencen aquesta setmana, el dijous dia 2 de juliol, nivells inicial 1, bàsic 1 i bàsic 2. Aquest juliol, el curs gratuït de nivell inicial a 1.1 fins al 23 de juliol, del 2 al 23 de juliol, es fan els matins de dilluns a dijous a 9:45 a 1 a la Federació Obrera. Abans us hi heu d'apuntar, els dies 30 de juny i 1 de juliol, per tant, demà, dimarts i dimecres, podeu passar per la FEDE tant al matí com a la tarda. Recordem la defunció del senyor Juan José Pérez Martínez. L'acte d'acomiadat serà demà dimarts a la 1 del migdia al tanatori. I la farmàcia de guàrdia avui és la del Passeig, que és el Passeig Pimargall número 11.

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
0: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
5: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
6: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Benvinguts a una altra edició de Tot Teatre, que ja ho sabeu, cada dilluns a Ràdio Molins de Rei, per parlar de teatre. I hi veieu que avui hem començat amb una gran veu del musical, que és la Julie Andrews, i les seves cançons de musicals, que ens acompanyaran tota aquesta tarda. I per començar, volíem parlar amb un senyor, és el jefe, el senyor Toni Casares, de la Bequet, del Poble Nou. Toni, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com va això?
1: Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
0: I ara, molt agraït que acceptis passar una estoneta amb nosaltres per parlar de teatre.
1: Em sembla perfecte.
0: Sí? Volíem trucar-te perquè, com que comença la nova temporada, bueno, acaba, i aviat començarà una altra nova, que ens expliquessis una mica les novetats, i a més esteu d'aniversari, no?
1: Exactament. Fa 10 anys.
0: 10 anys ja.
1: Va canviar de seu.
0: Sí. Si de gràcia vam anar a Poble Nou, no?
1: Ah, exactament. La Beckett va néixer l'any 89, ja fa molts anys,
0: sí,
1: a un petit espai del barri de Gràcia.
0: Sí.
1: I vam estar allà fins a...
0: Quasi que us van fer fora, vaja.
1: Més o menys, exactament.
0: Deixem-ho així.
1: Sí, més o menys. Sí, deixem-ho així.
0: Sí.
1: Però finalment, gràcies també a la complicitat de administracions públiques i dels veïns, sobretot del barri de Poble Nou, que van fer molt per poder recuperar una antiga cooperativa que havia quedat abandonada, i gràcies a, doncs, sobretot a la feina del veïnat i també a la complicitat de les administracions, es va poder reformar i es va convertir en la seu
0: que és
1: de
0: avui
1: la
0: dia.
1: Nova sala Beckett.
0: Que és avui dia. Dicen que d'allà va fer una roda de premsa, a més amb una celebració a mig del carrer. Que bé, no?
1: De fer una festa, una festa major.
0: Sí.
1: Perquè vam dir, escolta'm, tenim moltes ganes de compartir aquesta celebració, sobretot amb el barri, i per tant era important, doncs, això, fer servir el carrer, sortir i convidar a tot tipus de gent, a gent més gran, a canalla,
0: a gent
1: més especialitzada, menys, a tothom, per celebrar junts, doncs, que Poble Nou...
0: I que la canalla comença a prendre nota de que allà hi ha un teatre.
1: Exactament. Poble Nou té una tradició de teatre amateur importantíssima.
0: Sí. A bon no, Toni, a bon no.
1: Per sort, a bon no.
0: Aquí a Catalunya, a bon no.
1: Sí, senyor.
0: Ah.
1: I de fet, el teatre amateur és la base importantíssima de la creativitat i de la bona qualitat que
0: comencem
1: té
0: ja pels pastorets, ja que qui no ha fet pastorets?
1: Exacte.
0: Ja podem començar a preguntar qui no ha fet pastorets.
1: Exactament.
0: Doncs, sí,
1: els pastorets,
0: digues.
1: El repertori del teatre amateur, etcètera. Bueno, ha estat realment cantera del gran i bon teatre que tenim en aquest país.
0: Sí. Doncs, escolta...
1: I de fet, nosaltres, aquesta temporada que ara t'explicaré, el que vam dir és, home, quina millor manera de celebrar amb el barri una temporada d'aniversari, de desaniversari, quina millor manera que no oferir l'escenari a la gent del Teatre Amateur del barri.
0: Per tant,
1: la temporada vinent, la sala d'equip s'obrirà amb una de les companyies tradicionals del teatre d'aficionats de Poble Nou, que són la gent del Centre Moral i Cultural de Poble Nou, que estrenaran el seu nou espectacle, l'estrenaran a la Beckett.
0: Nosaltres
1: estem molt contents de poder acollir no només els actors del Centre Moral de Poble Nou, sinó el seu públic habitual, la seva gent habitual, i convertir-nos, diguem, per un...
0: Faltarà puesto, Toni.
1: Tant de bo.
0: Teniu que fer una sessió baix i una sessió dalt.
1: Exactament.
0: Perquè entre la gent del Centre Moral i els convidats i la gent que voldrà veure-ho, faltarà puesto.
1: Tant de bo.
0: Faltarà puesto i dies per fer-les.
1: Puesto i dies, exactament.
0: Doncs digue'm, Toni, com presenta la temporada que ve?
1: Sí, i aleshores, clar, nosaltres hem dissenyat una programació, la de la temporada que ve, pensant... Això, d'una banda, evidentment, en fer una programació, com sempre, atractiva, interessant, que no només la gent del barri, sinó la ciutat i el país, perquè la Beckett és un teatre que ve molta gent també de fora la gent que està interessada en això que diem la dramatúrgia contemporània, que a vegades aquesta paraula dramatúrgia és exactament què vol dir dramatúrgia. Nosaltres a la paraula dramatúrgia hi posem una mica tot. És a dir, el teatre contemporani, el teatre que s'escriu avui amb ulls d'avui, amb mirada d'avui, per parlar de temes d'avui, això és el teatre de la dramatúrgia contemporània. Per tant, hem fet una programació molt diversa en aquesta línia, i també hem volgut, com que era una temporada d'aniversari, doncs incorporar veus i creadors molt representatius de diferents moments de tota la història de la Beckett. I per tant hi haurà des de creadors que estaven vinculats a la Beckett des dels seus inicis, per exemple en Sergi Balbel, que dirigirà el que serà el primer musical de la Beckett, farem un musical aquesta temporada, i serà el musical d'autoria del Sergi Balbel i de la música original de l'Òscar Roig.
2: Ah, molt bé.
1: I això serà... No sé si algú dels vostres oients recorda, fa uns anys es va fer també un musical amb aquest mateix tàndem, el Sergi Balbel i l'Òscar Roig, que es va fer al Teatre Romea, que es deia El temps de Plany.
2: Sí,
1: és un musical que després moltes companyies també d'aficionats l'han fet reneixer.
2: Doncs
1: el Sergi Balbel, quan li vam demanar, volem una peça nova teva, ell va dir, tinc moltes ganes de fer una mena de temps de Plany 2.
2: Sí.
1: I ha escrit un text altra vegada molt xajubià, perquè és una història molt familiar, d'una dona gran que està a punt de morir, que reuneix tota la família, i la família és complexa i diversa, perquè és una família d'aquestes més modernes, que hi ha fills de diferents matrimonis, etc. Però tot això, per parlar una mica de la voluntat de morir d'una manera digna, d'una manera... fins i tot et diria positiva. És una obra que aconsegueix que la família de la persona que ha de morir visquin aquest moment amb certa lluminositat. La peça es diu El forat blanc, perquè Sergi Balbel explica que, després d'haver llegit un llibre de ciència astronòmica, en què explicava que, així com els forats negres de l'univers, aquests forats que... acumulen o que
2: molta energia,
1: tota la llum, els forats blancs són els que projecten després la llum en fora. I ell volia fer això, no? Convertir un acte com el de la mort, que sempre l'hem viscut d'una manera evidentment trista, doncs intentar donar-li certa lluminositat. I això amb la música de l'Òscar Roig, amb
2: uns actors
1: com encapçalats per un repartiment amb la Bonnie, per exemple, que estarà de nou a la Beckett després d'uns anys que ja hi ha estat. Bé, un repartiment de gent, d'actors de musical, que són veus, diguem, que afinen i que canten estupendament, però que també són grans
2: actors. Home, tornar a recuperar la Mone, doncs, escolta, són molt bé, però que molt bé.
1: Exacte.
2: La trobàvem a faltar. Els fans es trobàvem a faltar.
1: Exactament. Sí. I després, és curiós, perquè ha estat d'una manera una mica casual, però resulta que en una mateixa temporada, de fet, no n'hi haurà un, sinó que n'hi haurà dos de musicals. Perquè més endavant, nosaltres tenim, cada temporada tenim una companyia resident, que una companyia que s'està a la Beckett durant tot l'any, i aquí van coent poc a poc el seu nou espectacle, participen d'altres activitats de la sala, etc. I aquest any, la companyia resident són una companyia que en realitat són la versió teatral d'un grup musical que molta gent coneixerà prou bé, que són la Ludwig Band.
2: Sí.
1: La Ludwig Band, que és un grup musical que últimament no para, doncs tenen la seva versió teatral, que de fet, jo diria que va ser abans i tot que la musical, que es diuen Col·lectiu Pedant i Avisa Repicant, i que faran una comèdia musical una mica thriller, amb una història de, diguem, fosca en els carrers de Barcelona, per retratar una mica la Barcelona canalla, la Barcelona, diguem, de gent que es troba homosexuals, detectius, la Barcelona més fosca, més per fer una comèdia de gènere amb música. Aleshores, això, que tindran l'ajuda d'un director jove, que és l'Albert Reverendo, hi haurà, evidentment, en Quim Carandell i en Duc Valverde firmant la dramatúrgia, que són, diguem, les cares més vistes de la companyia, però que hi haurà, doncs, altres actors que col·laboraran.
2: Molt bé. Escolta'm, també, aquest dia de la festa, també vaig veure per allà el senyor Mario Gas.
1: Sí, senyor. Perquè, clar, nosaltres, ja et dic, estem intentant convidar persones representatives tant de la història de la Beckett com també de la història del teatre en general. Ja, llavors, sí. Està molt ben equilibrada la temporada que ve amb gent jove, amb gent que està començant, o autors i actors emergents, amb gent, diguem, creadors que ja tenen una trajectòria sòlida, com és el cas de la Mario Gas. La Mario Gas no havia trepitjat mai la Beckett, l'escenari de la Beckett com a públic, havia vingut moltes vegades.
2: Sí.
1: Però com a actor no l'havien tingut mai i tenia moltes ganes de convidar-lo. I ve amb un monòleg que ja el va estrenar, que l'ha rodat per Espanya, que s'ha fet a Madrid, el Teatre Espanyol de Madrid, i que arriba a Barcelona de la mà d'una productora basca, que es diuen Tantaca Teatroa, i és el retrat d'un personatge interessantíssim, que és un pedagog de principis de segle belga, un pedagog llibertari, molt vinculat a les tesis pedagògiques de Ferrer i Guàrdia, és un personatge molt interessant, intel·lectualment molt potent, que va decidir suïcidar-se i abans de suïcidar-se va escriure un llibre on explicava una mica els motius de la seva decisió. I a partir d'aquest llibre, el Mario Gas ha fet un monòleg molt intens.
2: I tal com interpreta ell, tu no vegis.
1: I interpreta ell, això mateix.
2: També vaig sentir per allà el nom d'un altre gran, també, eh?
1: El nom Albertí.
2: D'un dels grans, també. Xavier Albertí.
1: Home, és que farem una cosa, i gràcies a això ja tindrem en Xavier Albertí, és una cosa que a nosaltres ens fa molta il·lusió. Fem una mena d'aparador, d'homenatge, a l'ofici d'un dels actors catalans, amb també una llarga trajectòria, que és l'Oriol Genís, que és un actor sempre vinculat a projectes de risc, a projectes molt contemporanis.
2: Veritat.
1: Amb un interès per la llengua, sempre cuidant molt bé la paraula des de l'escenari.
2: És veritat, és veritat.
1: I d'Oriol Genís en farem tres espectacles.
2: Ben fet.
1: I un d'aquests tres, el del Beach, que és una obra de la Lluïsa Cuniller, dirigida per en Xavier Albertí.
2: Vaja.
1: I això ens ha permès incorporar...
2: Quin trifàsic tu.
1: Que torna a ser un tàndem també molt vinculat a la història de la
2: nostra vida. Toni, dic un trifàsic, eh? La Cunilla, l'Albertí i el Genís. Cassinà.
1: Bestial.
2: No ens ho perdarem.
1: És un monòleg molt bonic, amb l'Oriol Genís en un hospital. Aquest espectacle es va fer ja al Festival Grec de l'any passat a la Sala Atrium i el recuperem perquè realment és un espectacle. Ha tingut molts premis, ha estat molt premiat.
2: Molt bé.
1: I l'Oriol Genís, a part, de l'Oriol Genís, també tindrem al començament de la temporada un espectacle que es diu Una nit amb Andrés Villarroza, que és un monòleg d'un cantant de varietés, una figura vinculada també a la Barcelona més alternativa, d'alguna manera. La dramaturgia és d'en Marc Rossic.
2: Vaja.
1: I
2: un altre també, el Marc Rossic.
1: Exacte.
2: Total, Toni, que aquesta temporada està farcida, però farcida. De talentosos.
1: Una altra producció que a nosaltres ens fa moltíssima il·lusió. De fet, les produccions importants de la temporada, on, que són les produccions pròpies nostres, la primera és aquesta que us explicava d'en Sergi Belbel, la segona serà una adaptació del Castell de Kafka, que això ens vincula també als orígens de la Beckett, que, com sabeu, el fundador de la Beckett, José Sánchez Sinisterra, era un gran admirador de la narrativa de Kafka i havia fet grans espectacles a partir de les novel·les de Kafka. Doncs en farem una de nova amb en Ferran Dordal, que és un dramaturg i director jove també molt interessant, i tindrem això, doncs una peça tan important com és el Castell del Kafka, que explica molt bé una cosa que encara continua d'una vigència absoluta, que és la distància que hi ha entre cadascú de nosaltres i les estructures del poder i l'administració del poder. Aquesta llunyania que tot sembla tan complicat de saber on es prenen les decisions i de quina manera es prenen i per què es prenen les decisions que ens afecten, això està molt ben explicat en el Castell i ho haurem convertit en una peça de teatre.
2: Doncs molt
1: bé. I al final de la temporada
2: tindrem
1: la nova obra de la Victòria Spumberg, que en aquests moments...
2: Vaja, otra que tal. Otra que tal.
1: Viva, important, que està fent aportacions...
2: Premiadíssima últimament.
1: Premiadíssima, reconegudíssima, etcètera. És la Victòria Spumberg.
2: Sí.
1: Ella ens proposarà un text nou, una peça íntima, si voleu, entre un pare i una filla, una peça, diguem, de petit format, però molt intensa, amb un tema molt bonic, que és com un home ja madur, un home entre la quarantena i els 50, després de que s'hagi mort la seva dona, queda una mica buit, té una crisi, diguem, existencial, i la seva filla, que és una filla activista, militant, vinculada a 50.000 causes, se l'emporta, el fa reviure, el fa reneixer, gràcies a l'activisme. No? Una peça molt, molt bonica.
2: Sí, sí, sí. Doncs molt bé, Toni. Ens has fet un,
1: em fa molta, molta il·lusió la gent de Molins de Rei que pugueu
2: venim de l'altra punta, venim.
1: Per això, per això.
2: Venim de l'altra punta.
1: Em fa molta il·lusió.
2: Sí, sí.
1: Sí, senyor. Sí, sí.
2: Doncs mira, ja...
1: Per tant, ja ho sabeu, teniu les portes de la Bequet obertes.
2: Molt bé, moltes gràcies, Toni. Que us vagi molt bé. Molta merda. I visca la cultura.
1: Absolutament.
2: És que sí?
1: I visca el teatre. Sortim de tant en tant de les pantalles i anem a trobar-nos junts en els teatres.
2: A veure'ns les cares, fit a fit. Fit a fit, que diuen.
1: Exactament.
2: Que sí? Toni, moltes gràcies, ha estat molt amable aguantant-nos aquesta estoneta. Ha estat un plaer parlar amb tu i doncs això fins la propera, que sí, que sigui molt aviat. Moltes gràcies. I bona tarda, nit ja. Adéu.
1: Molt bé. Adéu. Adéu, adéu. Adéu.

0: Doncs deixem per uns moments la meravellosa veu de la Julie Andrews i ens anem a la Biblioteca de Catalunya, la Perla 29, que estrena L'Albada, de Jaume Vinyes i en direcció de l'Oriol Brogi. I llegint aquí el dossier de premsa, hi ha un tros que m'ha agradat molt, molt m'ha agradat. I el que tenen les històries és justament això, que un cop explicades, ja mai no poden ser esborrades, del Jaume Vinyes. Jaume, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, companys.
0: Què tal, com va això?
1: Molt bé,
0: sí?
1: Doncs eufòric, apassionat, avui molt, bueno, molta il·lusió avui d'enfrontar la segona funció, i vam estrenar,
0: sí.
1: Vam celebrar, i de sobte ara hi ha aquesta cosa tan bonica de, dels intèrprets, no?, i dels muntatges teatrals, aquesta petita ressaca emocional d'haver arribat a l'escena, haver-ho aconseguit, no?, i haver explicat aquesta història davant de tot aquest públic.
0: Jaume, a més de dramaturg, a més és actor a l'obra també.
1: Sí.
0: Apa, dos sous, doncs, eh? Dos sous.
1: Mira, t'he de dir que em feia especial il·lusió que això passés perquè és la primera vegada que actuo en un text meu.
0: Sí.
1: I fer-ho de la mà de l'Oriol, amb qui ja havíem treballat junts i amb qui tinc molta confiança, i també admiro molt una mica el seu ull clínic a l'hora de dirigir o a l'hora de portar els intèrprets, que aleshores m'he sentit doncs super recolzat i super ben portat amb un treball amb tot el que em proposava, no?
0: Molt bé. Jaume, l'altre dia vaig venir a la roda de premsa i vaig sortir allò que encara em falta que m'expliqui ben bé el Jaume. Què m'explica l'Albada?
1: Què ens explica l'Albada?
0: Sí.
1: Què ens explica l'Albada?
0: Sí,
1: l'Albada és un viatge,
0: sí,
1: d'acord?
0: Sí.
1: És un viatge, diguéssim, emocional i fins i tot físic, perquè la protagonista es desplaça a diferents llocs d'Espanya.
0: Sí.
1: El 1992 hi ha una jove estudiant d'història que té l'opció d'optar a una beca molt important que li pot obrir les portes a tot el món.
0: Sí.
1: No? Aquesta noia, el seu punt de partida és que ha sigut òrfana i ha viscut en un orfenat tota la vida.
0: Sí.
1: No? Ara té 20 anys i està acabant els estudis a la Universitat de Barcelona d'Història. Aleshores, l'Alba, a partir del que per ella al principi és només fer un treball per treure bona nota, és una noia que porta moltíssima ràbia a dins i moltíssim dolor, no acaba de saber molt bé per què fa les coses, ella diu, mira, jo faré aquest treball, trauré un 10 i deixeu-me en pau perquè jo vull marxar d'aquest país, perquè, havent estudiat història, he descobert que aquest país doncs encara té moltíssima cosa a revisar-se, molts silencis amagats, etc. Aleshores, l'Alba comença un camí, d'acord, amb aquesta, ens agrada dir-li aquesta gran epopeia o aquesta gran tragèdia contemporània que és l'Albada, l'Alba comença un camí on, a poc a poc, anirà coneixent testimonis, milicianes que van combatre en aquells anys de la Guerra Civil, etcètera, etcètera, i tot això anirà configurant un gran trencaclosques, no, que aparentment pot ser molt objectivable, és a dir, reconstruir els fets del segle XX d'aquesta Espanya gris, però a poc a poc aquests fets que aparentment són externs aniran ressonant amb ella més del que es pensava.
0: Que pensava, sí.
1: I sí, a poc a poc començarà a haver-hi un entramat, una xarxa de trames i subtrames que afectaran déu-n'hi-do a la protagonista. I aquí jo crec que em freno, perquè a partir d'aquí ja tenim el secret.
0: I una cosa que tu aquí em parles, amb els apunts de l'autor, són també les teves àvies.
1: Efectivament. Aquesta història va néixer, el punt de partida va néixer en un moment difícil, a la meva família, un moment dolorós, un gran sotrac que vam patir, però que, per altra banda, això ens va, bueno, ens va permetre començar a fer com molts dinars i molts sopars amb molta part de la família, sempre molt ben avinguts, no? Però,
0: sí,
1: de sobte, doncs,
0: i qui va començar a gratar?
1: Bueno, de manera natural, tant per la part de ma mare com la part del meu pare, quan ens reuníem 10 o 12 a casa, insisteixo, bastant habitualment, durant uns mesos, elles mateixes, en veure que jo i ma germana ja érem grans, diguéssim, ja no érem uns nens o uns adolescents, de sobte van començar a parlar amb moltíssima llibertat de coses que elles havien vist. Doncs, per exemple, la meva mare amb les seves germanes, les meves estimades tietes, De sobte elles van créixer en un poble de Sòria, Sant Esteban de Gormat, en una Espanya molt rural, amb moltíssima pobresa, i amb un ecosistema doncs, de molta fermesa i duresa.
0: Ja.
1: No? Doncs, per ser infant en aquells anys, o per ser nena, etcètera, etcètera. No? I aleshores elles explicaven coses en un equilibri entre de vegades el riure i de vegades el plor, l'enyor o la nostàlgia, que de sobte bueno, va ser molt fort. I després de parlar i parlar, les meves dues àvies, la meva iaia Maria i la meva iaia Gregòria, són dues dones que per context i per circumstàncies van patir moltíssim. I han acabat una mica aquests dinars, un dia la meva germana em va dir, tu te n'has adonat que les dones de la família, que les iaies
0: han patit,
1: patit tota la vida.
0: Sí.
1: Jo no les vaig arribar a conèixer. Aquesta preciosa transmissió de llegat d'història que hi ha hagut entre primera generació de la guerra i tercera generació, jo no l'he tingut, perquè jo no vaig poder parlar mai amb ells, no?
0: Ja.
1: Però de sobte, el dia això, la meva germana, em vaig quedar molt frapat. I vaig dir, ostres, La guerra civil és un tema que a mi sempre m'ha apassionat.
0: Sí.
1: Sempre explico que vaig tenir el privilegi de tenir dos grans professors d'història, el de quart d'ESO i el de segon de batxillerat.
0: Se van creure més en tu que tu mateix.
1: Buf! I tant! Mare meva! I aleshores ensenyaven la història amb moltíssima passió.
0: Ja.
1: Com la sèrie de Merlí, el Francesc Corella,
0: sí,
1: amb la filosofia.
0: Sí. Amb història.
1: Exactament el mateix, amb història.
0: Sí,
1: i aleshores, a banda d'això, jo vaig tenir la sort de fer una obra preciosa en teatre universitari que es deia Diari d'una miliciana, la qual explica la campanya de Bayo, de l'inici de la guerra del 36 a Mallorca, dels republicans de Mallorca, i cinc milicianes infermeres executades allà a Mallorca. I fer aquell espectacle de sobre va ser la primera vegada que una gran passió que havia sigut aquestes assignatures d'història amb la meva gran passió de l'ofici i el món artístic de les arts escèniques s'ajuntaven. I a partir d'aquí hi va haver com una pulsió dins meu la qual aquests fets diguéssim del segle XX contemporanis espanyols, jo els hi he anat donant forma en diferents peces, diguéssim. Entre d'elles una que està molt focalitzada en la història de les Trece Roses, també, d'alguna manera crec que l'Albada és com la... modestament, com en aquell moment quan vaig escriure fa 10 anys, com la culminació una mica de tota aquesta energia, pulsió o afluent que tenia dins meu, que no sabia com creure'l, no? I finalment va sortir d'aquesta manera.
0: Molt bé, molt bé. I dius que fa 10 anys d'això que vas començar a escriure-la?
1: Sí, fa 10 anys.
0: 10 anys,
1: sí,
0: eh?
1: De fet,
0: abans d'ahir.
1: Abans d'ahir. Sí, total. Això, res, vull dir, en un moment on no tenia ni una cana. T'he de dir que en tinc poques, eh? però alguna comença a haver-hi. No, però realment, fa 10 anys la vaig escriure tota, i aquests 10 anys m'ha permès anar-la revisant,
0: ha
1: anat així en petits detallets. De sobte, quan li va arribar la peça a l'Oriol, el 2019, si no m'equivoco, se la va llegir, vam quedar, vam començar a conversar, vam començar a fer volar coloms, i des d'aquell moment, durant aquests ja 7 anys... hem estat cada temporada en algunes trobades per anar pensant i cuinar a foc lent una mica
0: bé.
1: El que sentíem que podria ser aquesta obra.
0: I fixa't tu, a la biblioteca, nada menos.
1: Sí, tant.
0: I tots tenim... Digues.
1: No, que a més és curiós perquè quan jo ho escrivia m'imaginava moltíssim la biblioteca.
0: Sí.
1: I haver-ho fet, a més, ara, el 2026, 50 anys de la mort de Franco, 50 anys del Festival Grec de Barcelona, 90 anys de l'esclat de la guerra, bueno, és com d'alguna manera que totes les...
0: Però mira, encara en parlem, encara en tenim que parlar.
1: Ui, tant.
0: Ves, fixa't tu. I tots tenim història mentre hi hagi algú disposat a parlar-ne.
1: Efectivament.
0: A que sí?
1: Efectivament. Mira, de fet, hi ha una... Sempre penso que els dramaturgs, de manera més conscient o inconscient, crec que sempre enterrem un desig en les nostres peces. En el meu cas, sempre hi ha un petit desig, que és molt personal, que sempre hi poso, però que em fa molt feliç compartir, que en aquest cas, amb l'Albada, era... amb la voluntat de que vingui públic molt transgeneracional a veure-la, de diferents edats, etcètera, de diferents mirades. El meu gran desig és que de sobte les persones més sàvies i més grans que vinguin a veure-ho tinguin aquest poder o aquesta fortalesa de seguir explicant aquesta història als seus fills, o als seus fills, per exemple, i que, per altra banda, el jovent que vingui tingui ganes de preguntar als avis ostres, què va passar?
0: Si venen els avis, t'esperaran a la sortida per parlar-ne.
1: Ostres, tant de bo, jo...
0: Ja veuràs com sí.
1: Això jo, encantat, sí. No té res a veure, però sí que hi ha una cosa molt bonica, de, per exemple, ara pensava en les pel·lícules de Pixar, aquestes pel·lícules tan boniques que les pot veure l'avi, la filla i la neta, tots junts.
0: Sí.
1: No? Doncs l'Albada, potser la canalla de 4 o 5 anys, potser és una mica massa agosarat, jo crec que potser són una miqueta més petits. Sí, però realment l'altre dia a la prèvia van venir una família que eren 3 generacions.
0: Ah, molt bé, fantàstic.
1: L'àvia, la filla i el net.
0: Sí.
1: I el net hauria de tenir uns 11-12 anys.
0: Bueno,
1: i
0: em va
1: emocionar moltíssim.
0: Ah, clar.
1: Perquè, clar, el viure-ho plegat i tot i tal, va ser molt, molt bonic. I és que la funció, al final, també passa això. Ja des de l'any 36 fins a l'any 92, que és el present de l'obra, les Olimpíades, hi ha tota una gran nissaga i el que va succeint, doncs, a mesura que va avançant el temps, diguéssim.
0: Vale, vale. Jaume, fins quin dia l'Albada a la biblioteca?
1: Doncs mira, hi som fins al dia 30 de juliol.
0: Ah, bé. Bé.
1: Sí,
0: però que no se'n despistin, eh? Que no se'n despistin.
1: No, home, no, que a més les entrades estan volant, mare
0: meva. Per això sí. Hi ha un petit pregunta.
1: Digue'm.
0: Quina durada té l'obra?
1: L'obra té dues parts. Té una primera part d'hora 45, hora 50 aproximadament, i una segona part que està entre hora 25, hora 30. Com pots veure, curtíssima, sí.
0: Hi ha un
1: entracte, evidentment la Perla té un servei de bar,
0: i pels que no ho conegueu,
1: té el més bonic... efectivament.
0: També.
1: Té el bar més bonic de tota la ciutat, que està amagat allà, al teatre, amb unes truites increïbles que fa la Núria.
0: Sí.
1: Certament, és molt maco que comentis això de la durada. Jo crec que a dia d'avui, no, la perspectiva del temps, amb com ens relacionem, per exemple, amb les coses artístiques, és veritat que ha canviat molt, està una mica distorsionada amb algunes coses, no? Però, per exemple, nosaltres les pel·lícules de 2 hores i mitja, 3 hores, al cinema les aguantem perfectament, no? I poques són les persones que s'aixequen enmig de la sala per anar al lavabo, no? Fins i tot. Jo crec que al final una història dura el que necessita que duri.
0: També és veritat, no? És veritat.
1: I jo crec que que és veritat que a dia d'avui potser de sobte ens espanten certes durades, no? En aquest sentit, però també és veritat que qui l'ha dirigit, que és l'Oriol, és una persona que en sap molt, molt, molt, de portar aquests grans transatlàntics.
0: I la història està tan ben escrita que cap d'un res, màxim 5 minuts, ja estàs allà enganxat per la història.
1: Jo realment estic molt emocionat aquests dies perquè, clar, estic rebent una mica el retorn de la gent i em diuen que des de la primera escena queden molt, molt enganxats, que la peça... És veritat que jo he intentat escriure-la, no? Perquè una cosa porti a l'altra, perquè de sobte vagin apareguent misteris, et vagis fent troballes, et penses que et perds, però no pateixis perquè et trobes al cap de res, etcètera, no?
0: Sí.
1: Una mica com aquestes grans pel·lícules de misteris, de thrillers, o del Christopher Nolan, no? Que li agrada jugar a despistar-nos, però perquè la troballa final que acabem fent és molt poderosa.
0: Però després ell et porta al lloc on vol que estiguis.
1: Exacte.
0: Va portant, no? Aquí vull que estiguis.
1: Exacte. I aleshores amb el dispositiu escènic, amb els detallets que l'Oriol sap fer anar i orquestrar molt, molt bé, sota no saps com, la peça és molt cinematogràfica. Quasi bé sembla una pel·lícula alçada en un escenari, no?
0: Doncs fantàstic.
1: Té aquest ritme de pel·lícula, sí, tant.
0: Fantàstic. Jaume, que estic molt content que tornes a estrenar a l'Albada fins al 30 de juliol, i després tenim projecte d'anar de gira?
1: Doncs sí, la veritat és que sí.
0: Bé, fantàstic.
1: S'està muntant la gira amb les companyes de la Perla 29. Estan treballant per fer una gira que de moment crec que estaran 2 blocs, hi haurà un bloc de tardor i un bloc de primavera. Encara hi ha algunes dates lliures, de manera que els ajuntaments que vulguin venir, que vulguin portar l'albada cap a la seva ciutat...
0: I no mira nadie, poble, doncs, i no mira nadie.
1: Bueno, al Teatre de Molins jo sempre que hi he anat, vamos, espera vos, collonó.
0: Jaume, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Moltes felicitats, molta merda, eh? I visca moltes la cultura.
1: Gràcies. Visca la cultura. Moltes gràcies, companys, que vagi superbé.
0: A tu.
1: I us envio una abraçada molt, molt forta.
0: Igualment. Gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu.

Així es comença la musical My Fair Lady dels senyors Frederic Loewe, amb la veu aquesta vegada de la Julie Andrews, que l'ha fet moltes vegades, l'ha fet moltes vegades a Broadway. I fins aquí avui, doncs, el programa de Tot Teatre. Hem estat parlant amb el Jaume Vinyes de l'Albada, a la biblioteca, a la Perla 29, i després també hem parlat amb el Toni Casares de la Beckett, que ens ha explicat una mica com va l'aniversari aquest dels 10 anys de passar del barri de Gràcia al Poble Nou, i una mica de les novetats que té aquesta temporada. Us deixem, doncs, amb la veu de la Julie Andrews i My Fair Lady. Fins dilluns que ve. Porteu-se bé. Bona tarda.

0: Mercè Roura, el govern veneçolà ha actualitzat a 1.719 la xifra oficial de víctimes mortals causades pels terratrèmols i 5.000 ferits. El Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra de 17 persones mortes, 138 desapareguts i 12 persones que s'han localitzat sota la runa. Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes a Veneçuela. Per cert, que avui La Guaira, la zona més afectada pels sismes, ha patit una rèplica de magnitud 4,6. I a la Catalunya Central aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir els incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp portaran un gran dipòsit d'aigua per si escala foc. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre el foc tan ràpid com sigui possible. N'ha parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADFs del Bages Moianès, Jordi Tort.
1: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
2: Si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
0: I un home ha resultat ferit aquesta tarda en un nou tiroteig al mig del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. L'incident ha tingut lloc a un quart de set al carrer Mart, en un punt proper al carrer Ponent, una zona habitualment concorreguda al veïnat. Els Mossos han obert una investigació sobre els fets. Per cert, que continua la commoció a Sabadell pel cas del nadó de 3 mesos mort per un presumpte maltractament a part dels seus pares. Ara s'ha sabut que l'infant havia fet dues visites rutinàries al CAP Sabadell durant el mes de maig. El Departament de Salut ha remarcat que en aquestes dues visites no hi va haver cap element que cridés l'atenció. S'ha posat en marxa una investigació per revisar l'atenció sanitària que ha rebut l'infant i comprovar si s'han seguit els protocols establerts. I Barcelona esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega des d'avui 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes. El Congrés es reparteix entre tres seus: el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Hub Design Hub, amb xerrades i activitats, i també les tres xemeneies, amb el que seria una exposició central, on també hi ha fòrums oberts i actes institucionals de tot tipus. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio.

0: Molins de Rei.
1: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
2: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot. I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
3: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

Aquí comença Joc per Randa, un espai en català d'informació, opinió i debat sobre els videojocs a Ràdio Molins de Rei, a 91.2 de la FM. Tres generacions de jugadors i creadors són aquí per explicar-vos actualitat i compartir coneixement del passat. Mirarem de divertir-vos, actualitzar-vos i segurament que aprendrem alguna cosa nova durant la propera hora de tot el que envolta els videojocs.

0: I què tenim avui al menú?
1: Doncs avui veurem les últimes demos del festival de demos de demos d'Steam. Veurem el The Room Tomorrow i farem una petita reflexió sobre l'estat de la indústria dels videojocs.
0: Però no tot es queda aquí. Recordeu que estem per les xarxes socials. Busqueu-nos com a Joc per Randa Ràdio, el PER escrit amb una X. I ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcasts, Spotify i a web de radiomoinsdeRei.cat. I perquè avui tot el programa surti rodó, a la part tècnica en controla David.

0: bona nit, Carles, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Ei, hola, Rafael.
2: Hola, jove. Sí. Feia temps que no et dèiem.
0: Bueno, una miqueta.
1: Estàs en minoria.
0: Avui sí. I què tal, Javi?
3: Hola, l'únic jove. Doncs bé, aquí fresquet.
2: T'has desclassificat de jove, que ho sàpiga.
3: És que estic enmig.
1: Vale. He rebut el diploma ja, el diploma de...
3: dels 33.
2: S'havia de dir. Ja tocava, sí, no? La setmana passada el nostre Javi va fer 33 anyets, felicitats.
3: Merci.
2: Felicitats. Doncs mira, la meitat de la rua de Barcelona, que va fer la 66ena.
3: Ostres.
2: A més, sí, va rebre
1: un diploma més.
2: Ah, va rebre un diploma?
1: Un diploma amb alguna coseta més, no?
3: Sí, un diploma de l'Expedició 42, no?
1: No.
2: 42?
1: Bueno, sí. L'Expedició 42 li va regalar un diploma. A l'Expedició 33.
2: Perquè juguis molt a l'Expedició 33, aquest simulacre o emulador de Final Fantasy X, no?
1: Bueno. què tal? Perquè m'han dit que el vas instal·lar i...
2: L'has instal·lat?
3: És horrible perquè porto ja 14 hores. I ho vaig instal·lar dissabte a la nit, eren com les 11, quan vaig començar a jugar.
2: I ahir vaig anar a dormir?
3: Vaig anar a dormir com a les 3 o 4.
2: Ullo!
3: Em vaig llevar... jo que sé, a les 11 o així, a les 12, vaig estar ahir gairebé tot el dia.
2: Podem llavors dir-li al Carles que és un problema de salut de la població perquè fa que la gent no dormi?
1: No, això, perquè s'acaba. No és un MMO d'aquests eterns, com
3: infinit, no, té un final.
1: La cosa bona és que s'acaba.
2: La Generalitat no t'ha posat en quarantena encara, no?
1: Molt bé, doncs benvingut al món d'Expedition.
2: Si sumem un 3 i un 3 del... de l'Espíritu 33 tenim un 6. I només dir-ho molt ràpidament, aquesta setmana han passat moltes coses amb aquest esperat possible joc de l'any GTA 6. Però molt loco tot, eh? Molt loco. No sé si ho heu vist les notícies, però déu-n'hi-do. Sí. Entre gent que està comprant, que he vist por ahí, gent que ha comprat 500 GTA 6 a 100 euros.
0: Sí.
2: Però amb, no sé per quin, amb quin objectiu, suposo que és revendre'l. Però
1: és que és digital.
2: És que no li veig... No, algú m'explica quin sentit té això?
1: Les caixes, potser col·leccionar la caixa.
0: Tinc entès que això s'ho ha inventat algú.
2: Ah, que és un invent.
1: Sí. Bueno, a veure, és que estan a eBay. El que passa que no sabem si algú l'ha comprat.
0: Crec que això també és un invent.
1: A eBay estan.
0: Sí?
1: El que passa que, clar, ningú... Per què aniràs a comprar un joc més car? Vull dir...
3: Em sembla que això és molt... tonto, però em sembla que existeixen edicions limitades. Dic que és tonto perquè limitar una edició digital és molt de mala persona, no? Però jo imagino, suposo, que potser ha comprat edicions limitades. No, o no és així?
1: No, només hi ha l'edició Ultimate, que és la que costa 100 euros, que és una edició digital que et porta extras digitals, com per exemple uns cosmètics que estan disfressats de tendes. En comptes de donar-te un pentinat... el que et donen és una perruqueria on et fan aquest pentinat. I això, a més, també ha causat molt merder, no?
2: Sí, a més perquè ho han posat només en l'edició definitiva, aquesta. No en l'edició petita.
1: Clar.
2: És allò de qui pagui més tindrà aquestes botigues extra dins del joc.
1: Però en el fons, Rafael, a mi això m'agrada, perquè és un cosmètic més treballat. O sigui, no, és un cosmètic, t'estan venent... El pentinat el tindràs igual a totes les altres llocs, no? Però aquest pentinat extra que et dona l'edició, que costa 100 euros, en comptes de donar-te el pentinat i ja està, t'estan dibuixant una tenda perquè vagis a fer-te aquest pentinat, saps? Vull dir, a mi em sembla que això sí que li dona un valor extra a una edició i ultimate o definitiva,
2: bueno,
1: perquè realment a nivell jugable no hi ha res, no?
2: Cap diferència, suposo.
0: A mi el problema és que jo al lloc, si m'agafo el normal, puc anar a aquesta botiga, però no puc entrar.
1: Clar.
2: No pots.
0: Però a mi això em sembla malament perquè això sí que ho han recortat.
1: Prefereixes que et posin un cosmètic, un cabell a 20 euros?
0: El perruquer que estigui tancat.
2: Perruqueria aquests, tancada.
0: No, o sigui, aquests pentinats que estiguin bloquejats. Si no,
2: però és per si piques i vols allò, pues, és una al·licienda que tu...
1: A mi em sembla que s'han currat més els cosmètics, sí, de posar-te un traje per 20 euros i ja està. Pues és una tenda que et ven el traje, pues està
0: més xulo. Però és que virtualment és el mateix, la mateixa roba de 20 euros, és el mateix.
2: El mateix codi, hi ha un gràfic simplement que hi ha un bloqueig... Bueno, sí, fa una mica de rabiata. Però...
1: A mi no.
0: És que a mi em molesta jo poder anar amb la versió final del lloc a una botiga i que no pugui entrar perquè això es nota que ho han recortat, no que ho han posat d'extra
1: després.
0: Però
1: no ho vegis així.
0: Ja, és que no puc.
1: Clar, mireu de forma que en comptes d'això, de cobrar-te 20 euros per un vestit, han dibuixat una tenda per no, cap ben el vestit.
0: Jo el que veig és que m'estan cobrant 20 euros per donar-me la clau d'una tenda que ja... Que ja
1: I què més dona la tenda? Si la tenda aniràs un cop a fer-te a comprar vestit.
0: Sí, ja, però no? Això és GTA, anar per al mapa, les tendes també...
1: A més, tens 30% del mapa, que no és forma part de la campanya, podràs entrar al 30% del mapa. O sigui, tendes random, cases random estaran obertes i dissenyades per dins. Això és molt heavy, el 30% del mapa, que no és útil, per la campanya ni per les missions.
2: És per passar l'estona.
1: Per passar l'estona.
3: Com a mínim estem tots d'acord que no et canvia jugabilitat, llavors això és cosmètic, és clar, una cosa extra i
1: ja està.
3: Vulguis jo o no...
0: crec bueno. Que hi ha un parell de missions també en aquesta edició.
1: Sí, però això sol passar amb aquestes edicions. I Ultimate són missions que no aporten res a, segurament a la història, o aporten molt poquet i són molt curtetes. Normalment, si és com sempre, són missions molt curtetes i ha passat en molts jocs, això. Això no... no jo crec que no serà... Ja ho veurem, quan surti, perquè estem parlant sense saber.
2: Aquest videojoc surt, per fer memòria, quin mes està
1: previst? Novembre.
2: Al novembre. Doncs al novembre hi ha algunes botigues de videojocs que s'estan començant a plantejar a no vendre aquest joc, a boicotejar el llançament, simplement pel fet de que no tindrà un disc dins de la caixa, sinó que l'edició física serà un codi. I això a les botigues de venda física però els ha semblat molt malament.
1: Clar, perquè la gent anirà a la tenda online a comprar-la en comptes d'anar a les tendes.
2: Llavors és un benefici que no s'emporten ells, clar.
1: Clar. Si no tens cap avantatge per anar a la tenda...
2: Per què vull vendre aquesta capsa que té un codi dins?
1: Ah, exacte, una caixa. Qui vol col·leccionar una caixa avui?
2: Ningú. Ningú. L'únic que s'ha de... Mira, mira, aquí hi ha una caixa del Resident Evil.
1: No, però hi ha un joc dins.
2: Bueno, hi ha una key de...
1: Una keycard. Almenys és una keycard, saps què vull dir?
0: Sí, millor això que un codi.
2: Després ja parlarem de jocs físics, de debò.
1: De debò.
2: A l'última part del programa. Però no només això, si és que a més, algú... Allò que dèiem que si fa una cosa Sony no és notícia, doncs hi ha una cosa que sí que ha fet Sony que ha sigut notícia, que és que està promocionant el GTA 6 com si fos exclusiu seu.
1: Bé, tenen un acord comercial abans de que, des de fa molts anys, Sony va pagar molts calés a Rockstar perquè fos com l'exclusivitat de nivell comercial, no?
2: Però no ho és, o sigui, es pot jugar amb altres plataformes.
1: Tant a Xbox com a PlayStation 5. Sí. No, a PC no.
0: Encara
2: a PC no es podrà?
1: No, no, mai. Sempre surt al cap d'un o dos anys l'edició definitiva, que és la que tothom hauria de jugar.
2: I a Switch 2, no?
1: El Switch 2 es rumoreja que potser surt d'algun tipus de port.
0: En PC, imagino, però... no? Quan surti a PC també sortirà...
1: Segurament, alguna cosa aconseguiran fer.
2: Llavors tenen un acord de dir... Puc dir que el GTA 6 estigui com exclusiu de la meva plataforma a l'hora de fer com els anuncis, no? La manera de fer-ho. És això? El que
1: les dues plataformes poden anunciar-ho, però poden fer coses com fer publicitat de GTA amb la seva consola. No? Llavors, què els hi permet? Doncs fer, jo que sé, posar a xarxes socials una foto de la consola junt a GTA i dir aquest joc a jugar
2: millor,
1: de
2: sí.
1: Conya... Clar, van haver de... No sé si et vas fixar que van tirar enrere. Van haver de borrar tots els tuits perquè deia sí. A la millor plataforma on es juga és a PlayStation 5.
2: Sí.
1: I això no és veritat. Ah. No ho poden dir. No ha sortit a Series X. Encara no ho sabem, això, no? Llavors van haver de canviar una miqueta les paraules i bàsicament el que volia dir traduït era juga de la millor manera o, saps? Com disfruta... Juga de la millor manera...
2: Gaudeix millor gaudeix, nosaltres,
1: exacte.
2: No? Així.
1: I ja està, bueno, ja veurem a veure on es pot jugar
2: només
1: millor.
2: Només han fet això, han fet quasi la foto de l'aplicació de PlayStation té com a foto de perfil una, del GTA 6, un banner principal GTA 6 al costat del God of War i del Wolverine a Instagram, els trailers publicats a YouTube només apareix l'opció de comprar la versió de Play 5, vull dir...
1: Quan arrenques la consola de PlayStation et surt GTA 6.
2: En sèrio?
1: Sí.
2: Ara?
1: Sí,
2: en plan publicitat?
1: Sí, sí, total.
2: Collera.
1: Total, total.
2: Bueno.
1: Per això paguen, vull dir...
2: Sí. No, són acords comercials i a veure qui pica.
1: Sí. Bueno, una cosa, la setmana passada jo vaig parlar d'unes demos i tal,
2: sí,
1: breument,
2: sí.
1: Però clar, a mi em faltava el ping-pong. Normalment és un ping-pong entre el Dani i jo, el tema de les demos. Ell juga a 10.000 demos, es baixa totes les possibles, i jo jugo a 4 o 5. Llavors, vas jugar alguna demo la setmana passada?
0: Bueno, alguna, ara ho veurem.

0: Bueno, doncs aquesta última setmana que no he vingut, he estat provant algunes demos.
1: Per això no he vingut.
0: Clar. Unes poquetes. El meu objectiu era jugar unes 20-25 demos i he acabat jugant 38.
1: Jolín, et semblarà poc.
0: Bueno, no, ja jugava 20 minutets cada demo.
1: Ah, 20 minutets li dediques?
2: 20 minutets.
0: Bueno, o si m'agrada la demo, ostres, el que duri.
1: Amb alguna ta...
0: Alguna, un parell d'hores.
3: Jo la de Jonathan Blow vaig estar-hi 15 hores, eh? Encara no s'acabava. Encara està oberta, eh, per cert? Encara està oberta, si algú la vol provar.
1: Jonathan Blow.
3: Sí.
1: Vale, no, ho dic per en veu alta de nou perquè quedi marcat. Jonathan Blow.
3: Bueno, el joc en si és el joc que vam comentar la setmana passada.
1: Sí, sí.
3: No recordo el nom.
1: Has dit Jonathan Blow?
3: Però no és el joc del... Aquest és el desenvolupador. És el desenvolupador de Braid.
1: Ah, sí, vale, ja sé. Ja, sí. Ja recordo. Que té molts milions de puzzles. 20 minuts.
3: Ah, exacte.
1: Molt bé, doncs has portat una llista de sí. El més destacat d'aquests 38 o parlarem dels 38?
0: No, és el més destacat d'aquests 38. He fet un top 5 de les meves que m'han agradat més. La primera és Chunky Jump, que és com un Five Nights at Freddy's, però que has de jugar a la Game Boy mentre estàs vigilant la teva botiga.
1: Jugar a Game Boy mentre vigiles una botiga.
0: Sí.
1: Però no la vigiles gaire.
0: No molt. I no pots acabar la nit fins que et superes el nivell, que és com un plataforma, és com un Ice Climber.
1: Ah, si no et passes allò de la Game Boy, no, sí. No superes la nit.
3: I mentrestant et van espantant.
0: T'està venint un monstre atacador.
1: No puc. Adéu. No puc. És que no m'agradi, però no podria.
3: Sí. No, jo. Aquestes no coses... No. Poso molt nerviós.
0: Visualment té un pixel art que és molt maco. Xulo, molt maco. He posat imatges que després pujaré a xarxes, sí. I la primera és aquest lloc.
1: És una mica furro, no?
0: És una mica furro, sí.
1: Sí, és molt furro.
3: Us heu fixat que els tres grans hem dit que amb això no podríem?
1: Home, pel cor, el cor. El cor és delicat. Què més?
0: El següent és Ditopia, que és un lloc, crec, diria que narratiu, perquè no, la demora molt curteta. Mhm. Amb puzzles senzills on el protagonista és com un tècnic, però tant tècnic informàtic com tècnic social.
1: Es pot ser això? Alhora?
0: Sí, ets com una persona que ve la gent on d'aquesta ciutat, perquè és com una ciutat vertical futurista, a contar-te els seus problemes i tu els has d'ajudar.
1: Psicòleg?
0: Sí, més o menys, sí.
3: Un psicòleg que estudia enginyeria.
0: Sí. Té uns petits puzzles, però...
1: Aquest t'ha durat més de 20 minuts o no?
0: Aquest crec que va arribar als 40.
1: Ah, et va agradar. Sí. Et va agradar.
0: Sí, aquest està bé. Té una estètica molt neta i com futurista, sí.
1: Ditopia. Vale.
0: El següent és Dusk Fate, que és com un plataformes d'acció... Anava a dir clàssics, però no clàssics, de quan jo era petitet, quan era un nen, com a... un Ratchet and Clank o un...
1: Ah, és aquest dibuix d'aquí?
0: Sí, és aquest. Un Skylanders o un...
1: Fantasia mona.
0: Sí.
1: Però...
3: Recorda que els gràfics em recorden aquell joc d'Ubisoft que va fer del rotllo grec. No sé si
1: recordeu. El de l'Àngel.
3: El de l'Àngel?
1: Sí.
3: Com es diu?
1: El volia jugar.
3: Aquell està molt bé.
1: Sí.
3: Està xulo, eh?
1: Sí. A més, tenia una cosa Zelda, que anaves contra una paret, tenies que pujar a escalar i tenies un món obert...
0: A mi em va recordar entre Kingdom Hearts i Epic Mickey. No sé.
1: Dusk Fate. Això seria... com seria traduït? Dusk Fate? Dusk Fate? Fate.
3: Quan s'acaba... Fate és... Quan s'acaba...
1: S'esvaeix, no?
3: Sí, la... El The Dusk.
1: The Dusk, sí. The Dusk.
3: Quan se'n va a
1: l'atardecer. A tardor.
3: Com es diu l'atardecer?
1: Ara on surt en català. Ajuda, si us plau.
3: La posta del sol.
1: La posada del sol.
3: Sí, al final de la posta del sol.
1: Ah, cap vespre. Gràcies, David.
0: La història, bàsicament, ràpida, és... ets el protagonista aquest, el noi, que vens d'una família de... rellotgers, es diu?
1: Llotgeses.
0: Rellotgers.
1: Ah, de rellotgers.
0: Sí.
1: De fer rellotges.
0: Per algun motiu la seva germana desapareix i ell agafa una espada rellotge.
1: Un espà rellotge que no un espà de clau.
0: Mm. Sí, clar.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Ai, ai, ai.
0: I va...
2: ai.
0: I
2: bueno, no és Nintendo.
0: Té que anar a salvar la seva germana.
3: El joc d'Ubisoft, perdoneu, es diu Immortals Fenyx Racing.
1: Immortals Fenyx Racing, això mateix. Això mateix.
0: El següent és Luz Lagoon.
1: Luz Lagoon.
0: Que en aquest joc ets una missatgera marítimo-aèria.
1: Vale, va amb avió.
0: Va amb un avió, perquè també és avió barc.
1: Vaixell, sí. Un hidroavió.
0: Uh-huh. I bàsicament el gameplay és... vas amb una pistola que recolleix brossa...
3: És en plan... és en plan... no sé... Capitán Siam.
1: No sé. No sap el que és,
0: no sé
1: això.
0: Què és.
3: Els petits canvis no són poderosos.
0: I aquesta brossa que va recollint la pot utilitzar per reparar...
1: ah, mira, foment del reciclatge.
0: Sí.
1: Està bé.
3: Molt bé.
1: Luz Lagoon.
0: Sí, i va ajudar a la gent d'aquestes illes. Em va recordar el mapa com si fos un Wind Waker, mm-hmm, però amb aquesta mecànica d'utilitzar la pistola.
1: Vale, és una plataformeta, llavors, diguem, però amb pistoleta.
0: Sí.
1: Vale.
0: I l'últim és Phase Zero. Phase bàsicament, Zero. És un Resident Evil clàssic, d'aquests amb càmeres fixes i jugabilitat de tanc.
1: Jo estic veient aquí la imatge i és...
3: és sí, tal qual, sí. Es veu ortopèdic, sí. Aquells que es movien, sí, així.
1: Moviment de tanc, no? Això...
0: sí. Sí. Té l'opció de canviar el moviment, però dic... ah, i la gràcia d'això? I el sol haig de deixar movient de tanc.
1: Caminar fent el Michael Jackson, no? Com, sí, anant també enrere i girant al mateix temps.
3: Sí, sí,
1: què té el teu top 5?
0: Sí, aquest és el top 5.
1: I ara què ens queda? Brossa o...?
0: Bueno, una mica de tot. El primer tot, Brazilian drug dealer before four demons from the portal to hell I opened are stealing the favela and now I have to save my mothers from Ronaldo.
1: Què? Això és el nom?
0: Sí.
2: Tot això és el nom?
1: Brazilian drug dealer ja em sembla...
3: before four demons from... bueno, bàsicament, què és això?
1: Em sembla que no...
3: L'has jugat més de 20 minuts?
0: Sí.
3: O més de 20 segons? Diu que sí, és el problema.
0: Dues hores, crec.
1: Dues hores?
3: Mare meva, o sigui, és el que més ha jugat, en realitat.
0: Sí, crec que sí.
1: Però és bo o què?
0: No, és dolentíssim.
2: Però és tan dolentíssim que han donat la volta, com va,
0: sí, això? És un boomer shooter, molt absurd.
1: Un què?
3: Un boomer shooter?
0: Boomer shooter,
3: recordes,
0: sí.
3: Que vam parlar del que era el boomer shooter?
2: Sí.
0: No me'n recordo. Wolfenstein.
1: Sí, sí, sí. Ah, m'ha fet gràcia que m'ha dit boomer.
0: Sí. Bueno, següent.
1: Jo em sento insultat quan vinc aquí, eh?
3: Per cert, ara que veig aquest nom, sabeu que hi ha tres persones que han comprat aquell joc que vam comentar la setmana passada, $980?
1: Aquell que només t'aplaudeixen i...
3: aquells que, bàsicament, i, entres...
1: Sí, he vist la imatge.
3: Has vist la imatge?
1: Vídeo, sí, sí.
3: He descobert que hi ha una pissarra, sí, al final... que,
1: ah,
3: tu
1: que pots dibuixar.
3: Pots signar, sí, signes el teu nom i llavors, sí, apareixes en una web.
1: Sí. Olé.
3: Hi ha tres persones, ja.
1: Ja, bueno, perfecte.
0: Bueno, següent, Next Station. Poc a poc es va baixant la il·luminació del lloc i vaig acabar no veient res.
1: Perquè la demo està malament?
0: Suposo.
1: No sabem de què va, fora.
0: Platonic Space. Em van treure la demo, no vaig poder jugar.
3: Clar, és que això va acabar la setmana passada, sí, el passat.
1: I el volia jugar, aquest?
0: Sí, aquest tenia motiu? Ganes. No me'n recordo,
1: sincerament. És que tenen 38.
0: Project Turbo Blast. És com un F-Zero, però amb mecàniques més modernes,
1: ah,
0: i estava bastant xulo.
1: Això m'interessa.
3: A mi l'F-Zero em sembla modern.
1: Sí.
3: Em sembla... la mecànica no s'havia d'arreglar.
0: No, no,
3: perfecte.
0: Però...
1: no.
0: Més... no polit, però... més actual.
1: Ah, vols dir un Wipeout decent.
0: Suposo,
1: m'agrada,
0: sí,
1: més un Wipeout a mi.
2: Wipeout decent.
0: One Song, One Life no obre el lloc directament.
3: Bé.
0: Kalanoro,
1: ah,
0: no obre
1: el
0: lloc tampoc.
1: Kalanoro.
3: Vale.
0: I Undermire tampoc obre el lloc.
3: Molt bé.
1: I això ho posen després en els comentaris, la gent? A, va, mi no funciona, a mi no funciona,
0: a mi no
1: funciona.
0: Hi ha gent
1: funciona,
0: que sí que ho ha posat, sí.
3: Bueno, de fet, ara Steam et permet posar reviews a demos.
0: Sí.
3: És una, mm-hmm, cosa nova des de fa uns mesos, llavors tu ja pots veure la demo directament quan és majoritàriament negativa.
1: I això,
3: ja, que alguna cosa,
1: alguna cosa que
3: no està bé.
0: Wheelchair for Two.
1: Que hi ha rodes per dos?
0: Sí, és un multijugador de dues persones, cada un porta una de les rodes de la...
2: no,
0: de Wilcher. És horrible, el control no té sentit cap a algun. Ho vaig treure els 5 segons de provar-ho. Ambroise Niflet, que és un lloc molt maco, com si fos un diorama. És com un Layton, has de resoldre un misteri en un poble. En aquest cas has de resoldre d'encontrar qui ha robat la campana del poble. I això és molt maco, són ninots en un diorama.
1: Mm, apostes paret perquè pugi,
0: sí, Jo crec que sí.
1: I sigui conegut, Ambrose Neflet.
0: És Ambrose francès. Neflet.
3: Li direm a la Laia.
0: Sí, és francès el lloc.
1: És francès. Ambrose Neflet.
3: Ambrose.
0: I
3: Ambrosia.
0: A l'últim, Clair Detective One, The Monster of Flower Lake. Tenia ganes d'aquest, però la càmera estava invertida constantment.
1: Què vols dir, que es posa del revés?
0: No, o sea, jo si girava cap a l'esquerra, la càmera no, girava cap a la dreta. Però si girava cap a dalt, girava cap a dalt bé.
3: I si invertia o sigui, només l'horitzontal, no?
0: Sí, però i si invertia l'horitzontal, s'invertia bé, però també s'invertia al vertical. I dona igual les opcions que tocaves, que estava invertit tota l'estona, però al revés.
1: No té cap
3: potser era part del gameplay.
1: Era, no? Gameplay.
0: Era molt confús.
1: No, crec, no.
0: Tindrà que apagar, no vaig poder jugar.
1: Putegem el jugador.
0: Sí, bàsicament.
1: Com podem putejar el jugador? Bueno, llavors el teu top d'hores és el Brazilian Tag Dealer Before 4, sí? The Monster for the Portal and the Heart and the Hand and Hour and the Page. To save... Ai, no vull seguir llegint. És horrorós. Bueno, hem fet coses bones, no? L'Ambrose Neflet hem dit que està molt bé i l'altre que has dit també, per recordar una mica... El d'Etòpia, el Chunky Jump, Das Fate, Lu Lagoon i Phase Zero, que és un Resident Evil.
3: Sí.
1: Bàsicament. Molt bé. Però jo... segurament no és que...
3: No, jo anava a dir que jo he jugat una demo més.
1: Ah, digues.
3: Per posar aquí, que si us agrada Papers, Please.
1: No l'he jugat, però crec que m'agradaria.
3: Papers, Please està molt bé, és molt divertit.
1: Ets una gent de duanes que tens que decidir si passa o no passa.
3: Exacte, mirant el passaport.
1: I pot ser que ho facis malament i hagis deixat passar una persona que, sí. que és assassina.
3: I després
1: li deixes
3: les notícies.
1: Lleis les notícies i l'has liat.
3: Sí. Doncs vale. Hi ha un joc que ha sortit nou que es diu Thank You For Your Application. Vale? Que és, bàsicament, et contracten, tu vols ser un científic de nassos i entres a l'empresa i l'empresa és supercomunista, no? I et diu, no, tu ets entrevistador.
1: Entrevistador.
3: Llavors, sí, becari, en plan becari. Uh-huh. Cobraràs el mínim del mínim del mínim. Llavors, què passa? Tu et ve una persona i et diu l'empresa, necessitem algú que hagi estudiat aquí, que hagi fet un mes com a mínim d'interí.
1: Ets de recursos humans?
3: Sí, ets el que fa l'entrevista de recursos humans.
2: Oh, sí. I llavors et donen el currículum
3: i has de fixar-te que el nom concordi amb el títol de la carrera, amb el no sé què...
1: Però això és feina, no, és molt feina.
3: I a més et ve gent i et diu... Hola, te recordes si érem nòvios a l'escola, tu i jo, oh, et pots ajudar?
1: A més, és una història.
3: Se m'ha mort la mare, no sé què, si us plau, ajuda'm, no sé què. I tu li dius, no. Fora. Oh. No tens la carrera, fora.
1: Torna a dir el nom del joc, si us plau.
3: Es diu Thank You For Your Application.
1: Gràcies per venir.
3: I és que això és l'última paraula que els dius a tots al final de l'entrevista, no?
1: Hòstia, quin mal rotllo, et deu deixar un mal cos, no?
3: És molt divertit.
1: És bueno, en plan conya.
3: Bueno, jo m'ho vaig prendre en conya. Després te'n vas a casa i pots prendre... Clar, tu et vas tornant l'Elo, conforme vas fent coses d'aquestes, vale? Que fas cas a l'empresa, però t'estàs com matxacant a tu mateix, et vas tornant l'Elo i tens un nivell de l'alisme.
1: De l'alisme.
3: Jo li dic l'alisme, però és de bogeria, no?
1: Sí, de boig.
3: I l'empresa t'acomiades i tens més d'un 35%. I llavors has d'anar prenent-te pastilles, posar-te espelmes tranquil·litzadores a casa... No. És molt bo.
2: Com seria això? Qualsevol semblança més realitat és casualitat.
1: Sí. Ja m'he estressat.
3: No, està molt bé, està molt bé.
1: Torna'm a dir el nom.
3: Thank you for your application.
1: Vale, doncs, thank you for your application here, Carlos.

0: Vull començar jo a parlar d'això, perquè Delta Run, sí. Ho dic bé, Delta Run?
1: Delta Run, sí.
0: Delta Run és un videojoc que molta gent m'està parlant, de que fa molt de temps que existeix, i sí. Que és a més una segona part d'un joc que va agradar moltíssim.
1: Sí, així és.
0: Que el joc era...
1: Undertale.
0: Undertale. Jo no acabo d'entendre què té d'especial Delta Run i per què és tan guai. Què doncs... passa aquí? Per què és tan esperat això i per què ho han dividit en capítols? Tinc moltes preguntes.
1: Sí, per punts, primer.
0: Anem per parts.
1: Per què és tan especial o li agrada a la gent? Bàsicament per... que, perquè sembla un joc molt senzill de primeres, però et fa el primer gir de guió a la cara de que els personatges no són el que semblen, que les teves decisions afecten, i el primer boss de l'Undertale, això no és spoiler perquè és quasi al principi, tu ho pots matar, i si et sents trist, cargues la partida i no li la mates, et ve un personatge i et diu: ah, sabia que faries això, ets un desgraciat i tens...
0: Et fan molts canvis en funció de les teves decisions.
2: Sí. Però és que a més que tu carregues la partida pensant que pots, com el Fire Emblem, no? El que dèiem sempre.
1: Sí.
2: I no, detecta que has carregat la partida.
1: Sí, el joc sempre trenca...
3: Et trenca a quarta paret.
1: Sí, constantment. I entre això, els comentaris metanarratius de el que fa normalment un jugador als RPG de matar i farmejar durant hores, l'humor que té, la narrativa i els personatges, i sobretot la música, jo crec, fa que a la gent li agraden molt aquests jocs.
0: I arribem a Delta Run, que és el segon joc,
1: sí.
0: Però no s'ha publicat complet.
1: No, perquè Toby Fox, aquest joc, el va voler fer des d'un somni que va tindre el 2010, més o menys.
0: Ostres.
1: Sí.
0: Aquesta segona part, vols dir?
1: Sí, però com encara no sabia fer videojocs, va fer Undertale per provar un petit joc. I bueno, va anar molt bé.
0: Li ha anat molt bé.
1: Sí.
0: A nivell de ventes.
1: I 3 anys després d'Undertale, en el 2018, va treure a Halloween un programa, es va dir Survey Program, que és com una enquesta, però que l'enquesta era... Aquesta era una demo del primer capítol del Tarn.
0: Toma.
1: I va decidir fer aquest model de capítols perquè el sol no... I no donava el temps per acabar...
0: Ja, cada un del... Tot el que volia fer no li donava temps.
1: No li donava temps i va decidir primer aquesta demo el 2018. Després, volies treure el capítol 2, 3 i 4 i 5, 4 capítols a la vegada. Però, com va ser la pandèmia, el 2021 va treure el capítol 2. I ja després, fins al 2025, l'any passat, que no va treure res, però durant aquest temps va contratar amics i gent per fer el joc i ara està anant més ràpid el desenvolupament del joc.
0: Sí, clar, perquè m'has dit 2018. Va ser 2000... No,
1: el tercer i el quart va ser l'any passat, el 2025.
0: Tercer, quart, i ara anem a parlar del cinquè.
1: I el cinquè ha sortit aquest any.
0: Que és aquesta setmana passada, potser?
1: Sí, el dimecres passat.
0: Ja te l'has acabat.
1: Sí, sí.
0: En parlem, no? En parlem.
1: Bueno, vaig...
0: Delta Run, com es diu aquest cinquè episodi? Té nom? Té un nom o no té nom?
1: No ho he llegit, crec que es diu el festival.
0: Perquè el festival.
1: Perquè ocorreix al festival del poble. I aquest capítol, a part del festival, és com el resta de capítols d'Undertale, o sigui, de Delta Run, que no sé si ho heu explicat mai, Delta Run va d'uns personatges que poden entrar a un món de la foscor, on aquest món hi ha tots els subjectes que hi ha dintre d'aquesta habitació es transformen en personatges.
0: Ok.
1: Sí, per exemple, aquest got seria un personatge.
0: Sí, el micròfon, el got,
1: sí.
0: El mòbil, l'endoll, el cable,
2: com
0: de cop i volta.
2: Com la vella bèstia.
1: Sí, però més humanitzats. I cada un dels capítols és un món de la foscor diferent. Uh-huh. El primer és un armari de llocs d'una escola. El segon és una habitació de la biblioteca on hi ha portàtils, o sigui, una habitació d'informàtica. El tercer és la casa del protagonista, però més una televisió i tots els shows de la televisió. El quart és a una església i aquest últim és a una tenda de flors.
0: D'estètica japonesa, veig per aquí.
1: Sí. L'estètica japonesa, el que és molt desafortunat...
0: Per què?
1: Perquè va haver una polèmica amb Toy Fox que no traduïa els seus jocs a altres idiomes, però sí al japonès. I clar, que sigui japonès, justament aquest capítol no va bé per això, però bueno.
0: Bueno.
1: Aquest capítol m'ha agradat moltíssim. Jo diria que és el que més m'ha agradat dels cinc que hi ha ara, perquè aquest capítol té uns personatges molt carismàtics i té una de les coses que jo veig més fluixes a la resta de capítols, que és molt divertit de jugar i té una rejugabilitat molt bona, perquè afegeixen una nova mecànica i és que de cop agafes un ítem i la càmera es gira i en comptes de ser amb vista cenital és un plataformes 2D.
0: Oh,
1: sí.
0: I pots jugar com un plataformes 2D?
1: Sí. Hi ha seccions on és un plataformes 2D i no un combat JRPG per torns.
0: Ostres, sí que l'heu volut donar més tele, més profunditat, sí. Això.
1: I he mencionat personatges i, bueno, els personatges principals d'aquest capítol són les set flors principals que té el que
0: botiga.
1: Porta la botiga, sí. I són set flors de colors. Que es fan passar per humans, per persones. La primera es diu Flowery, que és una referència a Flowey de Undertale. És la flor durada i és molt, molt bizarro perquè la intro d'aquest personatge és una intro d'anime, però anime, animada a l'estudi d'Evangelion.
0: Què dius?
1: Sí, sí.
3: Padró.
1: I diu, t'ho he fet esperar molt temps i de sobte apareix aquest personatge amb típica posa d'anime. És molt graciós perquè també té clips de veu constantment com si fos una novel·la visual. Alguns dels clips que diu és Leave it to me.
0: Leave it to me, sí. Clar, és una flor.
1: Sorry to keep a lady in waiting. My king, perquè es refereix al qui porta la tenda de flors, que és, la tenda es diu Flower King, i Yarona.
0: Què vol dir això?
1: Crec que és una referència a una cançó que es diu My Sharona.
0: Ah, vale.
1: Sí,
0: Sharona. Sí,
1: perquè també hi ha una altra frase que diu alguna cosa de California. Here I come, California! No sé si és part de la cançó, també, no sé.
0: No crec que ja és una altra cosa.
1: La següent personatge és Aqua, que és una nena molt, molt estil Touhou.
0: Un dia hauríem de parlar de Touhou.
1: Jo he vist, però no he jugat, però vull jugar-los.
0: Jo tinc un expert, tinc un conegut que és superexpert en Touhou. Bueno, dos. Tres.
1: Tres.
0: Bueno, i aquesta nena... Em rodeja gent molt rara.
1: Té uns atacs molt Touhou i estèticament té un... Com es diu? Un monyo?
0: Sí, monyo.
2: Un monyo. Set, o...
1: Sí. I la seva cançó té Sand Pets. Que no sé si...
0: Que té pets?
1: No, sand pets. Trumpets de sand.
0: No ho entenc.
1: Thun pets.
3: En anglès.
0: Trompetes?
1: No, el compositor de Touhou es diu no sé què...
0: Thun. Ah, no me digues.
1: Sí, i aquest instrument...
0: Sí, sí.
1: Aquestes trompetes les diuen thun pets.
0: Hòstia, però està molt, molt treballat tot, no?
1: També el següent personatge és Seth, que és bàsicament un nerd de color morat amb un llibre. El següent es diu Bird, és una cuinera que és muda i fa moltes bromes de parlar amb un cartell.
0: Ah, que guai, com el pare del germà.
1: I en una de les bromes diu, estan dient uns personatges coses bones sobre un personatge i levanta el cartell i posa, em deu $5. que no ho hem mencionat, però ho volem mencionar. Aquests set flors, cada una representen un color i un... com una característica.
0: Això té un daurat.
1: Sí.
0: L'aqua.
1: L'aqua representa la paciència. O sigui, això són de les almes d'Undertale. Que l'aquamarina representa paciència, el morat, perseverança, el verd, amabilitat i, bueno, més. El següent és taronja, que és una petita rateta amb uns guants de box enormes que representa la valentia. El següent és groc, que representa la justícia, i és un cowboy molt, molt semblant a Woody de Toy Story.
2: De fet, sí. És que ho sembla.
1: Sí.
2: Sembla.
1: Sí. I que constantment està dient que es vol treure la vida.
3: Perquè?
1: Un moment diu, I'm going to find a place to blow up myself.
3: Ok.
1: Sí. I l'últim és un ballarí de ballet de color blau. Que aquest crec que representa la integritat.
0: Però que és un home amb tatge de ballarina.
2: Amb tutú.
0: Sí. Amb tutú.
1: I bueno, com sempre, la música és top, com ja he mencionat, molta influència japonesa.
2: De fet, perdona, parlant de la música, hi ha un concert d'Undertale o de...
1: Jo tinc entrades. Ja,
0: aquí a Barcelona?
2: Ho vaig mirar, sí, ho vaig mirar i posava que costaven com 100 o 150 euros, vaig dir...
1: Ja han de 50 fins a 150, aviam. Van acabar-se els 5 segons, o sigui, tampoc...
2: Vaig dir, ok, bye. A mi em sortien que hi havia de 100 euros o així.
1: Dic, novembre, okay, crec. Que
0: el novembre, amb el GTA?
1: Sí. O febrer, què era febrer?
0: Febrer de l'any que ve, llavors.
1: Sí.
0: Ostres, i aniràs, no?
1: Sí, clar. Ens
0: portaràs un reportatge de com ha anat el concert.
1: De fet, una cosa faré, sí.
2: Ho vaig veure, vaig dir segur que hi va.
1: I bueno, això és una mica spoiler.
0: Ojo amb els spoilers. Ojo amb els spoilers.
1: No és tan fort. Hi ha una cançó que la lletra està cantada per Hatsune Miku. I en aquesta part del gameplay és com si fos un simulador de cites japonès i tot.
0: Sí. Com barreja tants gèneres? És un joc que barreja molt gènere.
1: Sí,
0: m'has dit
1: també.
0: Plataformes, m'has dit atacs de RPG...
1: Això sobretot ho fa Deltarune, que cada capítol vol ser diferent i...
0: No, però que dins del capítol hi ha diversos gameplays, a més.
1: Sí, també.
0: Carai, déu-n'hi-do. I a veure, el tema. Quan has jugat aquest joc? Perquè t'ha encantat. Entenc que 100 hores, una cosa així.
1: Tot Deltarune... Bueno, aquest capítol l'he jugat el mateix dia que va sortir, 12 hores.
0: 12 hores seguides?
1: Sense parar, sí.
0: Hosti. Però nen, que has de menjar.
1: No volia tragar-me spoilers.
0: Doncs pues no miris les xarxes.
1: No, perquè les xarxes són part del lloc.
0: No, a veure, com?
1: Sí, sí. No. La mitja hora abans de pujar a l'actualització del Steam, el que fa Toby Fox és anar posant tuits críptics com si fos un personatge del lloc.
0: Però que meta tot.
1: Sí, és que és molt meta el lloc.
0: Que xulo.
1: Sí. I això, parlant de meta... Això sí que és un més spoiler més greu.
0: A veure amb els spoilers, espera. No. Spoilers greus no es fan. Ha sortit fa poc, això. T'has d'esperar 10 anys per fer spoilers d'això.
1: Bueno, però és de la ruta secundària.
0: No, és igual.
1: Molt meta, ja està.
2: De fet, estic saltant el guió. Vaig a posar-me a sobre.
0: Sí, sí, pum. I aquí nadie ha visto nada.
1: Bueno.
0: Els spoilers. T'ha agradat?
1: Moltíssim, jo ho recomano sempre. 12
0: hores de tirón.
1: Sí, en total...
0: Has menjat durant les 12 hores?
1: No, crec que no.
3: No cal.
1: En total crec que de moment... Jo li tinc 53 hores al lloc. Encara queden dos capítols, així que aproximadament el lloc es quedarà unes 70 hores.
0: I està previst que sigui aquest any, el 6 i el 7?
1: El 6 i el 7 està previst... Va dir a Toby Fox el 2027, volia treure el capítol 6, però segurament sortir capítol 6 i 7 dintre de 2 o 3 anys.
0: Vale, doncs deies que el joc també funciona en xarxes. Com en aquest programa, que a vegades també tenim xarxes.

0: Xarxes. Bé, no, ens han posat alguna coseta, no, a xarxes?
1: Ens han posat coses a xarxes i una molt estranya, extasiament estranya.
0: No ho entenc, jo.
1: No, ja, és que té un context. Diuen Camen Cesc, un dels nostres seguidors del Blue Sky, diu, jo deia per la bicicleta estàtica, encara serà veritat que no ets dels grans. El joc per de ràdio. El jovent li diu bicicleta spinning. Està parlant-li a la Laia, a l'Ena Kawai, i diu que no havia entès el que m'estaves dient, realment estic a mig camí entre els joves i els grans i no em volen a cap bàndol, ja, és broma.
2: La bueno, volem els grans.
1: Què passa? Que és que la Laia estava fent el seu caiju dels diumenges, va posar una foto de que estava a la bicicleta estàtica del gimnàs fent-ho, no? Llavors va haver un diàleg entre el Carmen Cesc i ella dient això, diu, ho estic fent des de la bicicleta estàtica. I diu, home, algú que es belluga, no? que fa coses i no, com la gent que no fa res, no sé què. Van tenir un diàleg i llavors van acabar citant-nos en aquesta conversa i ens van posar pel mig, com dient que bueno, que hi ha coses d'això. I una altra cosa que també ha fet molta gràcia, que és que el que va fer l'Arnau la setmana passada que va parlar de Wonder Boy, doncs un usuari, el Arandur Mordangang, Mordangang per abreviar a Twitter, ens ha dit, oh, Wonder Boy, amb una foto de l'Steven Colbert com dient com el que guant des del que gran és el Wonder Boy. I l'Arnau es corregeix. M'he deixat d'anomenar el gran Shinichi Sakamoto, el compositor de la música de la majoria dels Wonder Boys i creador d'autèntics tamacles. És una de les coses que es va deixar l'Arnau de dir a mitges la setmana passada. Molt bé, interaccions xarxes. Estic content.
2: Sí, sí.
1: Estic content. Què farem la setmana que ve, Dani?
0: Doncs jo, com... I quan els contestem, us heu pogut veure... Volia preguntar als oients que si han jugat alguna i que comparteixen quines han agradat.
1: Exacte. Quina demo us ha agradat més del... Com es diu? Steam Next Fest?
0: No, és que... Ja. Això està mal dit. Es diu Festival de Demos.
1: Sí?
0: De Demos.
1: Festival de Demos de Demos.
0: De Demos d'Steam.
1: Festival de Demos de Demos d'Steam.
0: Sí, perquè és un festival.
1: Sí.
0: I el festival és de Demos.
1: Sí.
0: Però el festival de Demos de què és? De les Demos d'Steam. Les Demos d'Steam, que hi ha al Festival de Demos d'Steam? Hi ha Demos. O sigui que és Festival de Demos d'Steam.
1: M'he sentit en un moment una pel·lícula de Groucho Marx. Saps allò? Que a la part de contar la primera part, sí,
2: és
1: una mica el camarot també. Sí, sí. Una mica així. Doncs quines demos del Festival de Demos de les Demos d'Steam us han agradat més?
2: O diria, com ja fa dues setmanes que s'ha acabat el festival, podem dir demos en general d'aquests dies.
0: També,
2: perquè
0: no?
2: La de Thank You for Your Application, per exemple, és nova. Vull dir, no...
1: Em sembla apoteòsic, jo vull veure aquest joc. Doncs ja sabeu, joc per randa a la xarxa social, el pare escrit amb una X, el busqueu, estem a tot arreu.

0: Doncs és que portem diverses setmanes portant-vos les últimes notícies del món dels videojocs, les coses bones, i sobretot moltes de les coses no tan bones que ens estan passant, perquè estan passant moltes coses que no ens agraden tant. I arrel d'una conversa interna l'altre dia a l'aniversari de certa persona...
1: Que no hi ha seguit.
0: Vam estar xerrant i vam arribar a la conclusió que no volem acabar la temporada amb el mateix to negatiu que la resta de xarxes, mitjans i de més. Així que intentarem fer un resum del que ha passat, molt resumit, o simplement les últimes coses que han passat, i a menys que es tanqui Sony o tanqui Microsoft una cosa molt grossa, intentarem disfrutar el que queda juliol, perquè en el fons el que volem amb els videojocs és disfrutar.
2: Clar, és que estem plens de notícies de que si hi ha una indústria o una empresa que ha fet una cosa que no ens agrada o que ha deixat gent sense feina, que si ja han pujat el preu de la nova màquina, no sé qui, que si tal... És que...
0: Sí, tan... fa mandra,
2: sí,
0: però
2: sí.
0: Si és veritat que és important, són coses que passen i... en certa manera, pues, les havíem de comentar, no? Perquè a molta gent li pot interessar si algun joc es cancela o si algun estudi desapareix. Però, com ja és juliol, quasi...
2: a la platja.
0: Anem a fer un break, anem a disfrutar el que queda de juliol i simplement dir unes quantes cosetes. Hem tingut molts acomiadaments, tenim estudis que segurament tancaran. Diuen que juliol serà el més negre dels videojocs dels últims anys perquè passaran moltes coses dolentes. Això està anunciat per tothom.
3: Que bé.
2: No és un bon moment per cercar feina.
0: No.
2: Potser el setembre.
0: Tenim pujades del preu del hardware, sobretot del tema de RAM. S'està predint, primer, que hi ha contractes amb Micron que duren 5 anys amb una pujada del cost de la RAM. Això vol dir que almenys fins al 2030-2031 no veuríem com aquest preu baixa, no? Llavors, en què influencia? Doncs que les noves consoles, tant la Helix com la PlayStation 6, tindran un cost molt superior. L'Steam Machine costarà molt que baixi, la Switch també.
2: Podrien arribar a fer una frenada de no traiem màquina nova fins al cap de més temps o quan els surti més rendible.
0: Saps què passa? Que no.
2: Ah.
0: Perquè com la consola ja està dissenyada, l'haurien de tornar a dissenyar.
2: Uh-huh.
0: I això significaria que seria una consola o que els hi costaria molt més del que ja tenen el disseny fet, ja està preparada per produir. Llavors segurament el que passarà serà que sortirà una consola a un preu molt excessiu i segurament passarà una mica desapercebuda.
3: Clar, perquè si la tornessin a dissenyar seria inclús més cara, no?
0: Clar, tots els anys de disseny, del xip, de la customització, seria molt pitjor. Sony ha sortit avui a dir que ells no vendran, que han canviat l'estratègia, i no vendran PlayStation 6 a pèrdua.
3: Vaja.
2: Que és estrany, perquè generalment les consoles sempre solen sortir a pèrdua.
0: Exacte. Mm-hmm. Però com no té competència... Saps?
3: No.
0: Llavors, el cost de la PlayStation 6 dissenyada, que ja se sap, són $980. Si no la venen a pèrdua, vol dir que la consola costarà més de 1.000 euros.
2: 1.100.
0: Mm-hmm. Llavors, són temps una miqueta fosquets pels videojocs. Tornem una miqueta, jo crec que quan eren petitons i eren una cosa molt cara, que podies tenir un joc cada X temps. Llavors, jo el que faria seria confiar en les consoles retro i amb els estudis independents que podrem jugar els jocs amb els nostres ordinadors, encara que no siguin els més potents del món, no tinguem la RAM de nassos, segur que hi ha un estudi indie que ens sorprèn i ens dona la vida.
2: De fet, en les demos que... A les demos també que he estat parlant el Dani, hi ha hagut coses molt...
0: O per posar un altre estudi, Clarobscur Expedition 33, bueno, també aquí, va ser un estudi independent.
1: Aquí vam tenir un petit debacle, no?
2: Comença a ser una mica forçat.
0: Sí, ja està.
2: Dic jo, una mica forçat.
0: L'any que ve no me'n recordo ja.
2: L'any que ve de la temporada que ve. L'any que ve falten 6 mesos, vull dir, si són 6 mesos més. D'Expedition 33, jo ple.
0: Saps que si els joves no m'haguessin dit res, ens haguéssim oblidat d'Expedition 33, no?
2: Sí.
0: Clar, jo, és només perquè em piquen amb Expedition 33, però, jo, a mi m'és igual.
3: Parlant d'això, l'altre jo, el Neo, s'ho va agafar l'altre dia, l'Expedition, i ho ha retornat ja.
0: Sí?
3: Sí.
0: Potser
2: com que ha retornat el joc?
3: Sí.
2: Potser no el vol? Oi?
0: Potser necessita un ordinador de grans, no?, per jugar.
3: No, és una cosa que us comentaré jo després.
2: Però fora de micro?
3: Sí.
2: Que xungo! Que xungo, fora micro. Tot i així, dintre del món de la indústria, hi ha hagut un dels anuncis que tampoc era... no semblava dolent. Allò que Nintendo, havia llegit jo, que Nintendo volia... no sé si...
0: Ha pujat un 10% els sous. Sí, però hem de tenir en compte...
2: Té truc, això, segur.
0: Sí, té truc, i és que realment cobren molt poc. És a dir, pujar, estem parlant que els desenvolupadors tenen un sou d'entre 50.000 a 60.000 dòlars, que és bastant baixet dins del que és Nintendo, no? Mm-hmm. Llavors, clar, pujar un 10% és una cosa que haurien d'haver pujat. A més, que tenien el sou congelat des de feia molt de temps.
2: I a més, en dòlars... O en gens, perquè si bueno, en gens estan fatal, perquè el gen ha caigut com moltíssim el valor de la
0: llavors,
2: moneda.
0: Està molt bé, sí, sempre, 50... Val, sí. Que els hi pugin el sou, encantats, però no hem de veure com que és una gran notícia.
2: No és una gran cosa.
0: Però sí, endavant.
2: Bueno, molta força a tots els que tindeu moviments segurament en presa aquest estiu, perquè ja estan bastantes coses anunciades. No entenc tampoc en el drap, no? De comentar-ho a fons, però bé.
0: No, l'única cosa positiva que hem sabut avui...
2: Hem sabut alguna cosa positiva?
0: Sí.
2: Abans de venir?
0: Que han denunciat als Estats Units, ha denunciat a Samsung, Micron i a les tres grans productores de RAM per frau, perquè han deixat de fabricar DDR3 i DDR4 pels consumidors i que han inflat de forma artificial el preu de la RAM.
2: I això es pot denunciar?
3: Suposo, sí.
2: Bueno,
0: pues això es pot denunciar perquè ja va passar el 2004 i van haver de pagar una multa multimilionària. Ja va passar, ja ho havien fet abans. Amb la qual cosa són bones notícies que els apretin una miqueta.
2: Pues sí, la veritat és que sí.

0: Feia molt que no fèiem els grans.
1: Sí.
0: Feia molt. Però és que aquesta setmana tocava fer grans sí o sí, perquè durant el dissabte es va celebrar la 66a reunió d'usuaris de MSX aquí a Barcelona per l'Associació d'Amics de l'MSX. He de dir que ha sigut un èxit. Era una reunió d'usuaris d'aquest ordenador dels anys 80, que encara hi ha gent que fa coses per aquest ordenador i hi havia encara moltes novetats, que a primera hora es va omplir de 150 o 170 persones.
2: Uau.
0: De cop, al principi, va ser exagerat. I que, bueno, doncs ja ve molta novetat. O sigui, tot i que és un ordenador que va morir comercialment a l'any 92, encara hi ha gent que fa coses per aquestes màquines, entre les quals estic jo mateix, per exemple, però molta gent va presentar jocs nous. És que, us diré un, dos, tres, quatre. Nora, un videojoc en el que és una mena d'Scrabble, sabeu el joc aquest de les lletres?
2: Sí.
0: Vale, però barregeu-lo amb el Tetris. Imagineu que la lletra cau i cada lletra la pots girar en quatre lletres següents a partir de la lletra que tens. I tens que completar paraules. També es pot jugar a dobles i a veure qui acaba primer les paraules que li han assignat.
1: Però aquest és molt difícil, no?
0: És molt xungo. És bastant difícil, però està molt bé, molt original. Després el Rocketman, que és un joc de plataformes, d'anar pujant cap amunt, que és un petit pilot que té que construir la nau que se li ha trencat, i un cop construïda s'enfronta a uns bosses, és un joc molt complet i molt bèstia.
2: I va amb la nau?
0: Va amb la nau, a la nau.
2: És que el vaig veure, perquè la meva timeline de Twitter, per algun motiu, es va omplir de coses de...
0: No sé per què.
2: I em va recordar molt a l'Air Fortress, que és un dels meus jocs preferits de NES.
0: Hi ha una part que sí. Un altre que es diu Go Figure, però aquest Go Figure és una mena d'adaptació a 8 bits del Geometric Dash. És un Geometric Dash per 8 bits. Molt curiós i molt xulo de veure. Chikubi Ninja, un joc d'Imanok que és un ninja que, en vez de tenir cara, pues, té dos pits de dona, i els dolents són, en vez de tenir cara, pues, tenen culs i que et tiren pets. Per què hi ha aquesta moguda tan estranya? Doncs perquè el seu autor va fer una crida a Twitter, una cosa que no s'ha de fer mai, de dir, què voleu que surtin en un proper joc? I la gent va dir, pits, culs i ninjas. I va dir, juntem-ho tot. Sí, ho va juntar tot i li ha sortit això. Si va fer una para batidora, taca-taca-taca, i li va sortir aquesta cosa animalada. I l'altra cosa curiosa que va passar, que encara no està a la venda, és que per fi l'MSX arribarà a tenir un príncep de Pèrsia. Príncep de Pèrsia és un joc de fa molts anys, ja sabeu, que a la plataforma, moltes plataformes de 8-bit van tenir-la, però MSX no va tenir. Doncs uns autors holandesos han aconseguit fer una versió que estava a punt de Carmel per sortir a la venda, però per uns bugs han retrasat el llançament segurament fins a l'octubre, una cosa així. A part d'això, moltíssimes activitats, una gincama, una mena de també una xerrada de la propera Rouge Japan del 2026, que ja en parlarem, que és una exposició on hi haurà ordenadors dels anys 80 i 90 i vindrà gent molt important, programadors del Metal Gear 2, per exemple, vindrà des de Japó a aquesta fira, però ja en parlarem més endavant. I totes aquestes coses retro que encara estan vives i que es poden visitar. Per cert, era gratuït a la Fontana, això.
2: Molt guai.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Hola.
5: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
5: La de fora.
6: La de dins.
4: La que escriu.
7: I la que parla.
8: I la que parla.
4: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
3: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.

0: Vivim el Tour, amb la Tapa Reina i el suport de l'Ajuntament de Molins de Rei.
1: De juny de 2026. Això vol dir que iniciem la setmana probablement més bonica de la nostra història. El Tour de França arriba a Barcelona, el Tour de França arriba a Molins de Rei.
2: Visca!
1: Portem molts actes, portem molts dies preparant això. I ja ha començat la setmana.
3: Que passi ja, no? O sigui, que el Tour s'acabi.
1: Ja. Estem hasta el monyo del Tour ja, eh?
3: Fins als nassos.
1: Avui us portem,
4: no ens queda res.
1: Avui us portem un programa especial. Pre-Tour de França. Parlarem una mica dels estatals. Tindrem emmascarat al principi. Roger, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda.
1: Anirem per feina, no, avui?
3: Sí, tenim massa coses a dir i poc temps per dir-les.
1: Sí, això és la Tapa Reina, una hora de ciclisme en català. Ràdio Molins de Rei. Marc, com estàs?
4: Jo, fantàsticament, avui m'he posat, de gala. Camarreta groga,
1: Mira, perdó, parla tu, perquè...
3: Ah, sí, esteu aquí fent de germans bessons separats al néixer, amb uns anys de diferència. Espeniscalada, Tour de França, pels que no veieu les imatges.
5: La mateixa inclinació, la mateixa topografia, o com es digui, de...
3: Topografia.
5: Sí. Acabeu entès.
3: T'hem entès perfecte.
1: Home, Sergi. Jo que estic una mica... Estic engreixant, que parlis de topografia...
3: Saluda l'home de la topografia.
1: Sergi, com estàs,
5: Molt bé, molt bé.

0: Aviam, abans de començar, aquest passat dissabte vam tenir un acte aquí a Molins de Rei, Roger.
1: Certament.
0: Explica'm.
1: Vam suar?
0: Vam
1: suar perquè vam triar una hora de suar independentment que haguéssim posat les 12 de nit i haguéssim suat igual, que això és el que penso jo. Per tant, és l'hora que va tocar. Vam anar, doncs, unes quantes persones cap a Santa Creu, que és el port Notur de França, perquè finalment ja sabeu que no es puja, però ens feia il·lusió pujar-lo. Sí. Vam fer en comunitat, en bona companyia, després vam fer un berenar.
0: Érem bastanta gent per la calor que feia.
1: Jo crec que amb molt de mèrit tothom
0: va bé. Sí.
1: Gràcies a tothom. Fins i tot acompanyant. Jo també vam tenir suporter de servei, de moto, avituallament. Berenar de lliure de gluten. Magdalenes Mireia Benito, per tothom.
2: Boníssimes.
1: Sucs, també fresquets, que entraven bé. I finalment, xerrada. Xerrada amb ports en bicicleta, Marcel Borràs.
0: Espectacular.
1: Increïble quan va treure l'Excel, la cara de la gent. Sí, increïble.
0: Increïble veure com feia scroll cap avall.
1: I no s'acabava mai. O sigui, no el vam arribar a veure tot. No, fenomenal, va ser una xerrada molt interessant. Quan puguem, també us la penjarem, perquè a YouTube o a Spotify o a iVox o allà on puguem, us anem penjant tot el que fem una mica d'estems ja. Al principi anàvem bé de tempo, ara ja no.
0: Vam parlar dels ports més bonics, dels ports més durs, o sigui, és que el Marcel és un pou.
1: Ah, increïble.
0: I també moltes gràcies perquè després vam sortir a prendre algú amb els seus amics, amb el...
2: L'Agustí i el Toni.
0: L'Agustí i el Toni. Ens ho vam passar molt bé amb ells. Li fotem canya,
1: sí.
0: Després ja parlarem del que ve.
1: Perfecte.
0: Vale? Anem a l'emmascarat, Sergi? Mm-hmm. Vens emmascarat?
1: Som-hi. Sí, i tant.
0: Va.
1: Amb Mascarat tenim sempre l'ocasió de resoldre pistes precedents. Teníem algú per resoldre, Sergi?
3: Doncs sí. Teníem un equip per resoldre, que era... Aquí el tinc.
1: No, va dir, si jo estic despistat en més,
3: No, perquè m'has pillat aquí. No, molt lent. El meu mòbil va molt lent.
2: No, que no... Clar, la gent que ens escolta no ho veu, però el Sergi té una habilitat, ha agafat una habilitat amb el ratolí.
0: Sí. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Va canviant de càmera.
1: És multitasca, però multitasca.
0: Ell s'encarrega de la topografia de la taparrella.
3: Exacte.
0: Digues, Sergi.
3: Doncs, era un equip rus que després va ser suís, que era el Katyusha, doncs que havia estat allà molts ciclistes, no? Alguns russos, com el Denis Menchov, Nils Polit, que no és rus, vull dir, però que ha guanyat per ser el nacional. I Ángel
4: Vicioso, que bueno eres purito.
1: Molt bé, doncs amb aquesta fantàstica imitació anem a les tres pistes d'avui.
3: Pista 1. La pista 1 és de quin estat és. És de l'estat espanyol.
5: Pista 2.
3: Un any, destaca un any, que ha tingut, doncs, victòries o molt de ressò, el 2024.
5: I pista 3.
3: Tres ciclistes que han format part d'aquest equip. Àlex Aramburu, Pello Bilbao i Joel Nicolau.
1: Doncs aquí teniu les tres pistes amb tres ciclistes que els veurem en aquest Tour de França 2026 que comença a Barcelona.
0: A dos d'ells. A dos d'ells.
3: Pello no.
0: A Pello no.
2: Ah, sí, Pello no, Pello no.
1: Ara parlem d'això.
0: Com que he començat el programa una mica així desperdigat i ràpid perquè tinc pressa, no he parlat de la Eli.
1: Home.
0: I d'aquest podcast que estem fent gràcies a l'Ajuntament de Molins de Rei amb la veu de la Eli.
1: Aquella
0: veu que heu escoltat és la veu de la Eli.
1: És com un somni fet realitat.
0: Mira, el somni fet realitat va ser ahir que em va convidar una paella a l'Eli.
1: Però això ja és una cosa que jo no he viscut. Deixa'm quedar-me amb les engrunes.
0: Doncs comencem a parlar del Tour.
1: Som-hi.
0: Anem a parlar del recorregut del Tour. Som-hi.
2: Això venim.

0: Aviam, aquest recorregut del Tour consta de dues parts.
1: Sí.
0: La primera és...
1: La bona.
0: La bona, que és el Tour a Catalunya.
1: I després, l'altre.
0: El Tour de França. Vale? Llavors, comencem pel... Vols començar per les tres etapes catalanes?
1: Jo crec que la gran part del nostre país, des de Barcelona fins als Angles, bé s'ho mereix, això, no? És una menció específica.
0: Doncs l'etapa 1, dissabte 4 de juliol, a Barcelona. És una crono per equips on el resultat, atenció, és individual. No espereu que arribi tot l'equip per comptar tot l'equip, és a dir, el temps de tot l'equip, sinó ciclista a ciclista. 19 quilòmetres, gairebé 20, amb 200 metres de desnivell positiu. Surten del fòrum, arriben a l'estadi olímpic de Montjuïc, és ideal per turbogrimpaires.
1: Absolutament.
0: La caravana del Tour, que al final això és l'important del Tour de França, surt a les 3:30 de la tarda, comença el recorregut a les 3:30 de la tarda, l'etapa, el primer equip surt a les 5 de la tarda, l'últim equip surt 5 minuts abans de les 7 de la tarda.
1: Impecable.
0: Està previst que durin 20 minuts per completar el recorregut i passen per la Sagrada Família, pel Passeig de Gràcia, passen per tots aquests punts. Què us sembla aquesta etapa? Perquè és una altra forma de fer, és a dir, el Tour estrena aquest format aquí, a Barcelona.
1: Sí, l'hem vist aquesta temporada en proves diverses, que han fet proves prèvies, mai millor dit, no?, per veure com funcionava aquest format de contrarrellotge per equips, no ben bé d'equips, sinó de persones, sinó, no?, una mica aquest format estrany. A mi m'ha funcionat molt més del que esperava abans de començar la temporada. És a dir, jo em pensava que seria un drama d'idea i m'agrada bastant que el Tour, en aquest cas, pugui començar així, perquè realment el primer dia els favorits ja els veus en acció i segurament molts d'ells ja en solitari els últims metres, l'última pujada allà a l'estadi de Montjuïc, que són pocs metres. Però allò és probable que aquests 800 metres finals els facin sols, o com a màxim amb un llançador de 200 metres. Però és interessant veure aquest format i cada equip, sobretot, quina carta juga a nivell de pensar... Si vull lluitar per la victòria per equips, per exemple, Ineos pot lluitar per la victòria per equips, podria intentar-ho. Ara, si tu ets Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, qualsevol d'aquests, tu penses ja en que aquest dia pots fer diferències respecte als teus rivals o com a mínim minimitzar-les, depèn del teu tipus de ciclista. Jo crec que és un inici de Tour molt interessant, més enllà que el recorregut per Barcelona. A veure, sense cridar al turisme de masses, però és que serà preciós.
0: Jo crec que és una bona oportunitat perquè un dels capos es fiqui de líder des del primer dia, si volen fer-ho així. És a dir, per exemple, a Pogacar, que li agraden molt els reptes i aquest tipus de coses, és un dels reptes que té pendent, ser líder des del primer dia. I amb el seu equip, amb aquesta crono, podria ser, Marc.
2: Sí, no veig un altre escenari, jo, eh? No, que surti de la crono un líder que no sigui aquests 3-4 noms que ha citat el Roger. Perquè és que el Tour de França és el Tour. I el Tour, arribes al 100% des del primer dia. Perquè si no, abans potser que la primera setmana era de presa de contacte, això ja fa molts anys que ha deixat de ser així. Llavors, Pogacar i Vingegaard i Seixas i Remco i Lipovic i tothom venen amb la forma impecable. Llavors, no hi haurà lloc a sorpreses. Jo crec que no et sé dir quin d'aquests, però un d'aquests sortirà de groc, de Barcelona, de la primera etapa.
3: És un format que crec que ja fa temps, no?, que demanem al ciclisme alguns canvis o algunes petites modificacions que al final doncs, intentin estimular una mica aquesta monotonia que a vegades doncs, sí que trobem, no?, aquesta falta doncs, d'atac, ja bé sigui perquè doncs, hi ha ciclistes massa bons i ningú s'atreveix a atacar-los o perquè ningú vol perdre i llavors, bueno, buscant fórmules. Doncs crec que aquesta és una d'elles que com a mínim el que fa és que planteges una contrarrellotge per equip en la qual ha d'haver un treball per equip, per tant, l'equip és molt important, vull dir, no és només que l'equip és molt important, igual que una contrarrellotge per equip clàssica, però sí que és veritat que es pot lluir, no? El líder es pot lluir, sempre en una contrarrellotge per equips més clàssica, normalment el cap de files, que acostuma a ser un bon croner, normalment, doncs acaba com, d'alguna manera, hòstia, tirant del carro i dient, va, tio, és que, hòstia, que el pot perjudicar, no?, a vegades aquest equip. I en aquest cas, doncs, crec que el cap de fila es pot treure al seu màxim i aquí sí que l'equip tindrà un pes molt important d'això, de portar amb volandes el seu líder doncs el millor temps possible i és probable que que potser no, no Pogacar, que potser és el màxim favorit, o Vinegar, potser guanyin, perquè sí que, doncs no ho sé, imagino un Lidl Trek, potser, que té ciclistes que també poden anar a funcionar bé, o el mateix equip del Remco, tot i que crec que no va, bueno, potser no va amb tants bons ciclistes de, com a amb crono, però algun altre, inclús, que sigui un bon Tuborgrimpaire, com has dit, i algú que tingui un bon final, doncs potser es pot colar. Es pot colar. És una oportunitat xula.
0: O sigui, us imagineu que en comptes de ser, ja és l'última pregunta i anem per feina, eh? Us imagineu que en comptes de ser, jo crec que els dos grans favorits ara serien segurament Pogacar, Vingegaard i Remco, potser aquests tres.
1: Evenepoel té un equipàs per aquesta crono, sí, per equips, increïble. Sí.
0: I ell és un gran croner. Sí, sí. El tema és que altres equips treballaran pel seu líder. Jo crec que Remco farà volar l'equip també. Però us imagineu algun escenari on pugui guanyar aquesta crono i vestir-se de líder algun ciclista que no vagi per la Jenner, com per exemple Mathieu van der Poel, com per exemple Filippo Ganna, o com per exemple Pedersen?
1: El Marc ja ha dit que no.
2: Sí, jo crec que no.
0: Perquè la pujada ja és massa dura per
2: és
0: ells.
2: Que un Pogacar, un Vingegaard al 100% a la pujada retallarà aquests 5-10 segons que hagin pogut guanyar Ganna o van der Poel en el pla.
1: Vale. Depèn de l'equip que acabi presentant Ineos. Jo veig que Ganna, Tarling, un parell així, si tenen un equip croners i van això, jo no ho descartaria.
0: Bokelen.
1: També. És a dir, tots aquests que van sumant, però no que arribi a sprintar amb Bokelen, eh? O sigui, no cal que passi això, pot ser Ganna mateix, que l'equip digui etapa, etapa, etapa, i...
0: Vale.
1: El Visma té un bon equip, eh?
3: No, és que és que a Fini,
1: els Mirall, equips estan ben pensats, eh?
3: Jorgensen, hòstia, són ciclistes que...
2: Cada equip porta el millor equip possible. Millor
1: així
2: equip.
1: Això
2: és
1: així
2: fantàstic. És.
0: Doncs anem a l'etapa 2, diumenge 5 de juliol, l'etapa reina del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, amb el pas per la fanzone de l'etapa reina a Molins de Rei. 168 quilòmetres, 2.500 metres de desnivell, que sembla una etapa plana, però té 2.500 metres de desnivell. No puja en Santa Creu d'Olorda, no puja en Santa Creu d'Olorda, però puja en Vegas abans.
1: Els fa por.
0: S'han cagat, eh? S'han cagat a Bascal.
1: No
0: s'han cagat a...
1: Home, ja sé d'algun que l'altre dia va passar malament, eh?
0: Joder, però malament de debò, eh? Saps per què ho vaig passar malament? Perquè no portava res d'ètics, tio.
2: Ah.
0: Un dia que surto sense ètics i em vaig cagar el cul.
2: Has d'estudiar.
0: No puja en Santa Creu, puja en Vegas, que és de segona categoria, i fan tres pujades a Montjuïc, que està considerat de tercera categoria. A les 11 heu de ser a la fanzone, perquè a les 11 comença amb Bauca Tonàvia, aquí Molins.
1: Ara que encara diguis Tonàvia, quan fa segles que van treure aquest nom. Però està bé, perquè això vol dir que has viscut la vida.
0: És com es nota que és el representant legal de... O sigui, és el cognom, no?
1: Cognom.
0: Roger Castillo.
1: El DNI fa temps que el van treure, diguéssim.
0: Ah, sí? S'han canviat el nom?
1: Fa uns 10 anys o més, potser.
0: Pues a mi no m'ha arribat la... A mi no m'ha arribat el mail.
1: En Bauca, ara és en Bauca.
0: Ara és en Bauca i ja està, eh?
1: Sí. Per cert, des d'aquí, mira, deixa'm fer una cosa.
0: Digues.
1: Gràcies a la gent que aneu als concerts d'en Bauca, i mentre jo estic fent coses, em veniu a preguntar coses de la tapa reina de la fanzone.
0: Això
1: de
0: passa?
1: Això passa. De vegades no estic molt per vosaltres, però està bé, em fa il·lusió.
0: Ah, molt bé. Molt bé, doncs en Bauca, no Tonàvia, a les 11, Rocktambuls a partir de les 12 i mitja, després la paella, pantalla gegant, Tuk Life a partir de les 5 de la tarda,
1: a
0: 5 i mitja.
1: A partir de 3 quarts, sí. Quan acabi l'etapa.
0: Sí, quan acabi l'etapa, activitats infantils i esportives durant tot el matí, el Soro pintant en directe, alguna sorpresa que no la volem dir perquè després ens falla, llavors la caguem,
1: perfecte.
0: Però són sorpreses que, si us agrada el ciclisme, vindreu allà i flipareu. I a les 11 i mitja... La caravana del Tour surt de Tarragona, a les 3 passa per Molins, l'etapa surt, els ciclistes surten a la 1:45 de Tarragona, a les 4 i mitja passen per Molins, a les 5 i mitja acabarà l'etapa. Que aquesta etapa, que al final lo important és venir a la fanzone de l'etapa reina, passar-s'ho bé, perquè us fiqueu on us fiqueu, ja us podeu anar a Montjuïc o a Vegas o a Tarragona, els veureu passant volant, volant.
1: I aquí teniu pantalla gegant, podeu seguir bé l'etapa, esteu còmodes.
0: Bueno, aquí teniu festa.
1: Hem prohibit la calor. Saps que hem prohibit la calor?
0: S'ha prohibit, no?
1: S'ha prohibit.
0: Sí, sí, sí.
1: No hi haurà calor.
2: Per decret municipal.
1: Sí, sí.
0: Què espereu d'aquesta etapa?
2: Passar-ho molt bé.
1: Passar-ho molt bé i favorits una altra vegada en acció. O sigui, al final a Montjuïc dona molt de joc perquè tots aquests noms que he dit abans tornin a ser els mateixos protagonistes que aquest dia.
2: És que és la cota de la volta. O sigui, pugem per on la volta, per la rampa. Per tant, és selectiu, és selectiu. Si volen, serà una arribada competir entre els de la general.
0: Perquè és una llàstima que només pugin 3 vegades i no 5, no? Per exemple, o 7. Que això hagués sigut, hagués fet selectiva de bola etapa.
3: Podrien
0: no?
3: haver posat alguna pujada més, ja que no es puja a Santa Creu. D'Olorda, podrien haver afegit alguna pujada, potser.
2: Però està bé. És el segon dia, no cal ficar més muntanya del compte, jo crec, i jo crec que està bé.
1: A més, a diferència de la volta, que clar, passa per allà 7 vegades, no hi haurà el tipus de moviments que hi ha a la volta, que són escapades, que ho intenten la primera volta, que duren 3 voltes, clar, això serà, des de que arribes allà, focs artificials i amb els millors. Llavors és un dia que jo crec que pots gaudir realment molt de les grans estrelles a Barcelona lluitant per la victòria, està molt bé.
0: Hi haurà escapada abans.
1: Sí, o sigui, a Vegas sí o sí s'ha d'haver format una escapada, però que tingui opcions l'escapada, jo li dono un 0%.
2: No.
0: Sí.
2: El general segur.
1: És segon dia, vull dir, sí. No pot passar això.
0: Va, doncs,
1: Pogacar ja ha guanyat
2: aquí... en aquest circuit. L'únic, si el Pessin fa una bona crono i està molt apropet, que no Van Der Poel vulgui ficar-se de líder en aquesta etapa.
1: És a dir, pot haver aquest perfil. Pot ser-hi. Ara, màxim nivell de favorits, per tant, han de ser nivell estel·lars tipus Van Der Poel, els que aguantin el ritme.
0: Aquí no hi haurà sorpreses,
2: clar,
0: eh?
2: No.
3: Creieu que Dorian Godon es pot colar en aquest grup?
2: Sembla massa dur.
0: Jo el veig possible, a Dorian Godon, tenint en compte que no tenim Santa Creu i tenim Vegas una mica lluny, ja.
3: Dorian Godon... No sé quin plantejament té el seu equip. Evidentment no crec que sigui que la crono vagi a disputar-la, però és un bon croner i puja prou bé, té aquest punt de potència i, bueno, seria un cas semblant a Van Der Poel, en el sentit que es defensa la crono i té aquest rush final de Turbo Grimpaire, que jo crec que és un perfil que m'agrada.
0: Etapa 3. En el dilluns 6 de juliol, el Tour marxa de Catalunya entre Granollers i Els Angles. Serà l'etapa de 195 quilòmetres. Aquí ja comença la muntanya, quasi 4.000 de desnivell, 3.850 metres de desnivell. Llavors, diferents cotes. La primera, Sant Feliu de Codines, que és un tercera, 7,6 quilòmetres al 4,5%. Després hi ha un sprint a Campdevànol. La Collada de Toses, que és la muntanya més, diguéssim, important del dia, és un primera.
1: Passant 9... per baix, per Toses, diguéssim. Important.
0: 9,3 quilòmetres, al 6,5%, al Coll, o el Port del Calvari, 11 quilòmetres al 4%, i Els Angles, que és una pujadeta de 1,8 quilòmetres, a 6,5%. La caravana surt de Granollers.
1: M'agrada molt que refermem avui la importància de la caravana.
0: És que és el més important, sí, perquè als nens els hi agrada el ciclisme.
1: Tota aquella gent que vas ens escolteu, ja, més que jo, sí, no us escolto, però bueno, a vosaltres sí, no? De vegades sí. Aneu a això. No?
2: Aneu a la caravana. Aquestes
1: horaris que el Lluís està dient, apunteu-vos-el bé.
0: A les 9:55, és a dir, 5 minuts abans de les 10, surt la caravana de Granollers. Llavors feu càlculs, podeu mirar a quina hora passa la caravana per tot arreu, a la web del Tour. Per Manlleu? L'etapa comença a les 12:10 per Manlleu, que nosaltres ja quedem a Manlleu amb el Tour.
1: Doncs
0: avui direm que per Manlleu a les 2:10 passen els ciclistes i per la Collada de Toses a les 3, per si voleu anar a veure-ho allà, començaran a pujar la Collada a les 3. Aquí, què? Perquè queda molt lluny la Collada i Els Angles... Doncs jo m'imagino un bon Turbo Grimpaire, però...
1: Aquí escapada, eh?
0: Però no arriba a l'escapada.
2: Jo tinc dubtes, eh?
1: És un dia obert.
0: Sí.
3: És el perfil d'etapa d'escapada que...
1: No hi ha duresa. De rampa,
3: i...
1: de recorregut.
3: No hi ha duresa, però si comencen a moure's els líders i volen fer mal, hauran d'esforçar-se molt, no? Llavors, és a dir, has de gastar molt per realment crear tu la duresa, no? Llavors jo crec que aquí l'escapada crec que té bastants números.
2: Jo crec que venim de dos dies on els de la general lluitaran i tindrem de groc a Pogacar, a Vingegaard, algú d'aquests... I és cert que en l'etapa 6 torna a haver ja muntanya de la general, però, bueno, tampoc té per què interessar un UAE o un Visma tenir haver de controlar la carrera des del tot el Tour. Llavors, si hi ha una escapada on es fiquen corredors, estil Ben Healy, estil Carapaz, estil... Johannessen, no, perquè crec que anirà a la general. Però, bueno, ja m'enteneu, aquest perfil de corredors... A mi se'm fa difícil pensar un UAE o un Visma tirant fort darrere per arribar a un sprint de 30, perquè no hi ha terreny per seleccionar més la prova, on no guanyarà potser tampoc el seu líder, no ho sé. Veig les dues opcions, depèn. Si hi ha una escapada de 8-10 corredors on hi ha 3-4 perfils d'aquests que sé tu, crec que pot arribar inclús canvi de mallot.
1: Jo no sé si el mallot el voldran perdre en un Tour de France aviat, o sigui, així com altres proves, és una cosa que acostumes a fer per estalviar-te pressió. Tot just començar, tercer dia, no sé si et ve de gust encara mantenir-lo una miqueta més. Llavors, és el dubte que tinc amb l'opció de l'escapada, que potser sí que es controla una mica, potser no deixen marges grans, i llavors, en funció d'aquesta situació, només falta que un es posi una mica nerviós a la penúltima pujada per acabar de tancar el marge, no? És a dir, ja ho veurem. Per mi és un escenari molt obert el que pot passar, realment.
0: Jo aquesta és la que tinc clara que la vol Pogacar. És la més clara de la...
1: És, a dir, és que potser sí,
2: sí.
0: És la, jo, per mi, de les tres catalanes...
2: La que vulgui.
0: Sí, però de les tres catalanes és la que té més a l'abast.
1: El Tour mai ha acabat...
2: Penso el contrari, eh?
0: Sí?
1: El Tour mai ha acabat als Angles. Tothom vol, no?, ser el primer a posar el nom als Angles.
2: Mm. Sí, sí, sí.
1: Lloc mític, amb aquell parc d'animals que hi ha allà al costat. És que és fantàstic.
0: Sí. Anem a conèixer la resta del Tour.
1: Sí, home, això ja em toca a mi, no?
0: Sí. Vols que l'Elins tiri una sintonia?
1: Jo necessito, sí, una mica d'energia pel darrere.
0: Sí, sí. I temps. Energia i temps, som-hi. Doncs va, anem a conèixer una mica per sobre, perquè durant el Tour farem molts altres podcasts amb la col·laboració de l'Ajuntament de Molins de Rei, i llavors ara ja pots explicar-ho tu.
1: Primera setmana conto les etapes de la quarta.
0: Mai havia col·locat una cosa tan malament, no?
1: Però tu, jo
0: però
1: segueixo, jo, no?
0: Però sí, tu tira.
1: Si vols tallar encara, fer-ho més redonda. De l'etapa de la 4 a la 9, estem parlant. Hi ha un dia de muntanya, 2 d'escapada, 3 d'esprinter. Això és la meva teoria. Dimarts, batalla entre escapada i homes ràpids entre Carcassona i Foix. Si ets un ciclista tipus Matthews o Magnus Cort, escapa't i suma ja punts pel verd, que potser també t'endús l'etapa. Dimecres, primer dia claríssim per velocistes. Dijous, alta muntanya, tenim Espen, Tourmalet i al final aquest allargassat cap al Cir de Gavàrnia. Divendres i dissabte, clars dies per velocistes, no hi ha opció de res més. I diumenge, un perfil que és escapada 100%. Segona setmana, vols dir-ho tu?
0: Sí, segona setmana.
1: Etapes de la 10 a la 15, 4 dies de muntanya, 2 d'alta velocitat, podríem dir. El dimarts és festa nacional amb 7 ports de muntanya, 2 de primera i dia divertidíssim de ciclisme. Dimecres i dijous, mira, noves etapes per a velocistes i si hi ha una escapada es caurà primit al màxim les seves opcions que tenia. Divendres, jornada més llarga del Tour amb el Ballon d'Alsàcia per moure la general a 25 de meta. Dissabte, dia de muntanya amb 3 primeres a la mateixa zona. I diumenge, percentatges durs i final a l'exigent Plateau de Solaison.
0: Setmana 3.
1: Fantàstica. Les etapes de la 16 a la 21ena tenim una crono, 2 d'alta muntanya, una mitja muntanya i 2 dies que jo qualifico d'incerts. El dimarts, crono de 26 quilòmetres que inclou un port de segona categoria per començar aquesta crono. Després, dimecres, tenim una possible batalla entre l'escapada i l'esprint, a veure qui guanya. Dijous, més mitja muntanya que muntanya real, jo crec. Hi ha un final de primera que jo hi hagués posat clarament de segona. Divendres, final clàssic a l'Alp d'Huez i dissabte, etapa reina, aquesta sí, amb Croix de Fer, Telegraf, Galibier i Alp d'Huez per la Sarenne. Diumenge, per cert, Classicomans a Montmartre.
0: L'altra etapa que vol Pogacar.
1: Ja m'ha acabat. El Tour s'ha acabat ja.
0: Ja està, eh?
1: Ja està. Havia passat.
2: Sintonia i fora.
1: Vacances.
0: Us ha agradat?
2: I fins al setembre.
0: No ha passat bé? Bueno, no ha sigut tan dur, no, això del Tour?
1: Va, triem etapes divertides, que cadascú...
0: Sí, us vaig demanar que cadascú en triés una.
1: Això.
0: Ja en triaríem alguna altra entre tots. La primera, crec que, per ordre cronològic d'etapes, és la teva mà.
2: Molt bé, hòstia, t'he ficat en ordre avui, eh? Molt bé.
0: Sembla uns altres. Etapa 6, no?
2: Etapa 6, etapa que citava el Roger ara, en final del Cir de Gavàrnia. A mi és una etapa...
3: Vas estar-hi, tu, eh?
2: Vaig estar-hi, jo potser...
1: Se l'estria per això?
2: Potser d'influència, això.
1: A veure, això passa, això passa.
2: És molt guapo, un lloc és guapíssim, si no hi ha anat mai a Neuwied. I el port que arriba és una carretera que va pujant 4-5%. Llavors, a mi m'agrada molt perquè és la primera gran etapa de muntanya.
1: Sí, clarament.
2: Arriba força d'hora i amb els dies previs que han pogut ser incerts, no? Vull dir, podem tenir un líder ja de la general, pot haver hagut algun canvi de líder, com deia jo abans, o en tot cas, no hauran sigut tranquils.
1: No, i a més per que tant, tenir dubtes amb certa gent, no? De que com està, si físicament estarà rendint bé quan arribi realment alta muntanya.
2: Volia anar, aquí volia anar. Si algú arriba a no al 100%, per alguna malaltia, perquè ha tingut alguna caiguda, el que sigui, i no ha pogut descansar, perquè aquests primers dies no seran plàcids, aquest dia pot llepar. Pot llepar perquè ja l'encadenat Espen Tourmalet. És un encadenat conegudíssim i en el Tour, però és que és molt dur, acumulem en pocs quilòmetres molt desnivell. Són dos ports sense grandíssimes rampes, però clar, però són molts quilòmetres seguits per sobre del 7 o 8%. I estar lluny de meta, això és el que més m'agrada. Que si algun corredor perd temps a mirar del Tourmalet, li poden caure
1: minutades. Sí.
2: I si, si es fa dura l'etapa, si es vol fer dura, i UAE, Visma, qui sigui, Red Bull, tira fort, i a mi se'm fa difícil pensar una victòria en solitari, però sí que s'escapa un grupet de Pogacar, m'invento, Vingegaard i Remco. Tenen forat amb la baixada i la pujada en fals pla, bueno, fals pla, en port, per fer més forat amb el grupet de darrere. I a mi això m'agrada, perquè podem... poden llevar forats macos.
1: A la pujada final són 18 quilòmetres al 3,7%. Això és això. Si tu no estàs a peu de port amb el grup del davant, ni de conya els atrapes si els de davant són prous.
2: No,
1: és
2: no.
1: Que ni de conya. I cada quilòmetre que fas, 10 segons que has perdut.
2: És
1: i anar fent, i anar fent, i anar fent.
0: Aquí és una etapa molt tàctica, també, no?
2: És molt tàctica i això, aquest escenari, és si la fan dur, si fan dur el Tourmalet. Si el Tourmalet no es fa dur, coronarà un pilot de 30 corredors al Tourmalet, i hi haurà un, llavors hi haurà atacs i potser arribarà un grupet amb 10 segons a Gavarnia. És una opció i serà un pèl decebedora, però jo crec que el recorregut dona espai a que això passi i és un format que hem vist molt al Tour, no? Amb Finestre, Sestriere i Mortirolo i Àprica.
0: Molt al Giro.
1: Molt bé.
2: Al Giro, correcte.
1: Molt bé, molt bé.
2: I són etapes que normalment han sigut bastant guapes.
0: Que han canviat el líder.
2: Que han canviat el líder. Clar, això no canviarà perquè és l'inici del Tour, però sí que hi ha espai tàctic.
1: Molt bé, molt bona tria.
0: Jo crec, Lluís, que el segon soc jo,
1: sí, toca
0: i he triat la etapa 9. 3 dies després. Això és el 9è dia de Tour.
1: Defensa-ho bé.
0: Sí, perquè estava dubtant entre la 9 i la 10.
1: Val.
0: Perquè les dues són etapes molt semblants i crec que seran dues etapes molt divertides. Molt divertides de veure. Això és diumenge. Si el Tour et fica una etapa el diumenge, ja t'està donant una pista de que el terreny és interessant. Aquí, al mig de l'etapa, pugen un segon, que és el Sukhoumai, que són 3,8 quilòmetres al 7,7%, però amb rampes bèsties. I dona molt de joc. És una etapa que crec que, a nivell tàctic, es pot jugar moltíssim. Ells porten 9 dies seguits de fatiga a les cames, després tindran el dia de descans i després tindran una etapa molt similar a aquesta. Jo crec que aquí, gent com Pogacar, que li agrada aquest tipus de reptes, que és un terreny escarpat, que és tot el constant pujar i baixar. I han de fet un tercer, un segon, un tercer, un quarta i arribada a Usel amb baixada, diguéssim.
3: Aquesta etapa té un nom i el sap tothom.
1: A veure. Sorprèn, Sergi.
3: Ben Gili.
1: Anava a dir, recorda que Enric Mas no corre el Tour.
0: Ben Gili, jo crec que és més la del 14. La del 14 de juliol, que és l'etapa següent.
1: Voleu que anem a la del 14, que és la meva?
0: Aquesta és la teva?
1: Sí.
0: Vinga, doncs...
1: Vull dir, perquè no és per passar-te la mà per la cara,
0: sí,
1: però és tot el que has dit, però molt millor. O sigui, els focs artificials són molt més grans.
0: Però venen amb un dia de descans.
1: Justament, dia de descans. Sempre hi ha sorpreses després del dia de descans. Mai abans del dia de descans, sempre després del dia de descans. Sempre hi ha el clàssic ciclista que a mitja etapa diu, jo què estic fent aquí, me'n torno cap a casa, o l'altre que pensa, no sé què vaig fer ahir, però no vaig entrenar prou bé, i no puc amb aquest ritme que m'estan posant. 14 de juliol, serà un calor infernal al centre de França. Són 7 ports de muntanya, i hi ha dos primeres. És a dir, la duresa està garantida. A més, són ascensions relativament curtes totes, no hi ha un metre de placa, tota l'estona estàs pujant, baixant. Ho he dit bé? Jo diria que sí.
0: M'ha copiat els arguments, però m'ha ficat calor.
1: Molta més duresa que l'anterior etapa. És 14 de juliol, perdona, que per tant és Dia Nacional de França.
0: Mira, comparo 3.300. La duresa. 3.300 la, sí, del dia 12, 3.800 la, sí, del dia 14.
1: I molt més ben col·locats.
0: I el que passa és que hi ha menys quilometratge a la del 14.
1: Sí, focs artificials. Els francesos embogits. Pol Seixas, buah!
0: Jo crec que la del 14. Jo crec que la del 14 és una etapa
2: que
0: boníssima,
2: corre el Tour.
0: Boníssima. La del 14, jo he defensat les dues, l'etapa 9 i l'etapa 10. La del 14 jo crec que és una etapa molt, molt, molt, molt bona per passar-nos-ho molt bé i per la fuga, per veure noms com Ben Gili, com Bokelen. La del diumenge 12, aquí crec que Pogacar farà alguna cosa.
1: Jo,
0: i ho farà aquí, al Sucoume.
1: La meva recomanació és diumenge 12, podeu anar a la platja, no cal que pilleu el tour, però és quan deu forces pel dimarts.
3: Jo tinc una paella, una altra.
0: El dia què?
3: El dia 12.
0: Amb l'Eli? No serà amb l'Eli?
3: No, el dia 12 també tinc una paella.
1: Escolta, i tu, el senyor Pla Paella Cat, quan tries tu? O sigui, quina etapa t'has quedat?
3: Perquè ja jo m'he quedat uns dies més tard, justament aquell dissabte d'aquesta setmana,
0: sí,
3: d'aquesta setmana que estem parlant.
1: Segona setmana, doncs.
3: El dia 18, que és un dissabte,
1: sí? Sí. Un dia maco, eh?
0: És un dia maco, perquè és l'aniversari de...
1: del presentador del programa.
3: Per això mateix.
0: Sí.
3: I com que això s'ha de brindar, doncs sí, què millor que fer-ho una etapa doncs, que passa o que surt i transcorre per Alsàcia, que és una terra de vins.
0: Sí.
1: No val quedar-se als llocs pels vins, Sergi.
3: És que surt sol.
0: Només sempre vas al mateix,
1: no, però, tio. A més, en té dues per triar i s'ha quedat la primera perquè és la primera que visc que arribava.
3: Sí, sí. No. Sí, no, però perquè també és algo... Crec que és millor, perquè venen d'uns dies que sí que és veritat que comencen la setmana com amb l'etapa del Roger, que serà una etapa que serà moguda, segurament, però després sí que crec que una miqueta tornarà una mica la calma.
1: Sí.
3: No crec que...
1: he vist per sobre, ja.
3: I llavors, comença cap de setmana, comença una mica el show, la gent... els equips volen visibilitat, a cap de setmana és quan més gent veu el tour, i per tant, aquí la gent es tornarà boja. I bueno, té prou duresa, vull dir, té tres ports de primera categoria, alguns d'ells, l'últim port, amb quilòmetre, un quilòmetre i mig que supera el 10%, és temptadora i començar doncs, d'alguna manera a provar les forces quan ja portes més de la meitat del tour, a provar les forces dels teus rivals. No crec que encara hi hagi unes grans diferències segurament entre els màxims favorits, vull dir, encara no estarà tot decidit, i crec que és una etapa aquesta, sobretot la següent sí que acaben en un port molt, molt fort, però l'etapa, o sigui, és un monoport, com el que diu pràcticament, sí que hi ha un port d'abans, però crec que aquesta etapa m'agrada bastant més, crec que és una mica més exigent. I es començaran a veure diferències i sobretot es veurà qui no pot seguir el ritme.
0: Cap de nosaltres hem triat. Aquí us hem dit quatre etapes que nosaltres, cadascú ha considerat que són, us heu de marcar
1: el
0: calendari per seguir en aquest Tour de França. En teniu també les tres catalanes i ara jo crec que ens hem deixat una que tots coincidirem que és l'etapa reina d'aquest Tour,
1: sí.
0: I que Christian Prudhomme ven com
1: a veure,
0: que per molts minuts que tingui el líder
1: tot pot canviar.
0: Tot pot canviar la darrera etapa, que és entre Bourg-Dossens i l'Alpe d'Huez.
1: Farem l'esforç de creure'ns aquesta teoria. Sí que és cert que és una etapa, a nivell de duresa, anys llum de la resta.
0: El tema és que amb els 30 primers quilòmetres ja pugen la Croix de Fer, després baixen i han de pujar el Telegraf, Galibier, Col de la Sarène i l'Alpe d'Huez.
1: Sí.
0: L'Alpe d'Huez per la vessant fàcil, diguem.
1: Sí, per la Sarène. No és la part coneguda que veiem cada any a la televisió.
2: Un altiplà des de dalt. Sí,
0: això vol dir...
1: que no vol dir que sigui fàcil.
0: Tres fora de categories i un primera amb 5.450 desnivell aquí, com tinguis un mal dia...
1: I per últim dia del Tour.
0: Clar, amb tota la fatiga acumulada.
1: Exacte. És a dir, jo crec que és una molt bona etapa a nivell de Tour, de llocs clàssics, el perfil no fa justícia a la duresa dels ports, és a dir, no els queda prou espai amb l'horitzontal per fer veure la diferència que hi ha d'alçades entre una cosa i l'altra. Si un Galibier, que són 2.600 metres, és una bajanada, i ho compares al costat dels perfils i no queda bé, o sigui, hauria d'estar molt més alt, per entendre'ns. Llavors, sembla que pot ser assumible, però és que ja comences pujant 24 quilòmetres seguits amb Croix de Fer.
0: Això serà molt dur, eh?
1: I llavors baixes, i tens Telegraf, seguit de Galibier seguits, després de la Sarène, i després aquest final una mica més planer, per entendre'ns, fins a l'Alpe d'Huez, que farà molt de mal, clar, perquè és que estaràs... ja aquí cadascú anirà sol, cadascú anirà una mica on pugui, com pugui. Jo crec que és una etapa que realment... és la inevitable que s'ha de veure d'aquest Tour de França. Només podeu un dia, perquè sempre esteu treballant o alguna cosa, com a mínim aquell, sisplau, és cap de setmana, més final de juliol, reserveu-lo, perquè és que han de passar 50.000 coses diferents, independentment, com diu Prudhomme, de com vagi la classificació. És a dir, si tenim ja un clar dominador, jo crec que això no canviarà, perquè normalment el més fort és el que després, els dies més forts, torna a demostrar-ho, però ens ho passarem molt bé. O sigui, això sí que també n'estic bastant convençut.
3: És brutal l'encadenat, o sigui, tot seguit, no? Telegraf Galibier, que és més d'una hora, en veritat, de pujada pràcticament constant, perquè entre el Telegraf i el Galibier jo crec que estan menys de 10 minuts entre arribar una a l'altra.
2: És la carretera.
3: Vull dir que hi ha com una espècie de mini baixada, vull dir, o trobes on pots recuperar alguna cosa, però entre que comences Telegraf i acabes de Galibí a 2.600 i pico metres...
0: Això és una clau molt important,
3: estan,
0: eh?
3: Una hora i vint, tranquil·lament, entre que comencen un i acaben l'altre, com a mínim, eh? Amb un esforç que, si els equips ho volen endurir, pot ser criminal, eh? I les patades que poden haver-hi al final del Galibí, amb aquella alçada... poden ser bueno, aquí defenso a preu d'hom, perquè és veritat que pot passar de tot.
2: A mi l'etapa em flipa, evidentment, o sigui, el perfil i 5.600 metres de desnivell, crec que a cap espectador no li pot flipar, i aquests ports tan mítics, els tres. L'únic, per ficar-li un però, i és com la contrapartida, que sigui l'etapa 20 i que hi hagi tota la fatiga i pugui haver més explosions. És que el fet de que una duresa tan gran s'acumuli només en una etapa i l'última, abans del darrer dia, pugui fer de fre en dies previs o en altres etapes d'alta muntanya, els favorits guardant-se per por, no? Per por una mica a aquest dia.
1: Diem-ho clar, la pujada el divendres a l'Alt-Oest...
2: Sí, a mig gas. A veure, clar, és veritat que amb els corredors que teníem a dia d'avui mai se sap, perquè afortunadament és un moment que hi ha molt boig en la carretera, però bueno, per molt boig que pugui estar Pogacar, és el Tour, i bueno, fa por, aquesta etapa fa por, i també li farà por Pogacar, jo crec, que al final... Poques etapes ha fet Pogacar amb tant desnivell, amb tanta duresa, Pogacar i els altres, eh? Llavors, jo crec que a priori respecte. Ara, és una tapot.
0: Poseu-li nota al recorregut del Tour.
1: 6.5.
0: 6.5?
1: Sí. No té... Tinc arguments, si vols.
2: Està molt bé. 6.5 per el Roger, no?
1: És una bastant bona nota, però aquí els arguments només són negatius. Val? Si és un 6.5 perquè surt bàsicament, passa per Molins de Rei, llavors això ja puja fins al 6. I el mig és les cosetes que hi ha que no estan malament.
0: Què?
1: Però el 6 és el de Molins. Val?
0: Bueno, venga.
1: És la punta posa notable directament a Molins, però al final m'he frenat. Em falta més crona individual, això ho dic cada any i això no canvia. Algunes etapes de muntanya, jo sincerament, no les veig ben tirades. O sigui, no em convencen el recorregut que han plantejat, jo les hagués fet diferent. No... Aquesta sí, moltes altres no les compro. Em falta quilometratge en general, només hi ha una sola etapa que passi els 200 quilòmetres. Ho sento, però el Tour de França ha de liderar la duresa a la vida. Em falten etapes d'emboscades. O sigui, aquesta que has dit tu... Però aquesta és l'única d'emboscada sense ports durs. La resta ja són o primeres o muntanya més alta, això. Però emboscades així de dies divertits. I vaig lligat amb l'última, que també em falten clàssiques. O sigui, em falta clàssica des del Tour. Hi ha Montmartre i ja està. No tens l'Alt de Montjuïc, però gran part mentalment el situo fora. Em falta això, em falta perfils de dies que puguis pensar una cota dura a 12 quilòmetres de meta, que puguis seleccionar el grup però que no siguin només favorits. És a dir, aquest tipus de coses em falta.
0: Sí, m'estava aixafant la meva etapa dient, no sé què.
1: Ja, ara diu, única
0: que... falten etapes com la teva.
1: D'emboscada, només hi ha aquesta.
0: Falten etapes com la teva.
1: No és castellà, bé.
0: És que, tio...
2: No, aquí pas que... Tu veus l'etapa com a emboscada i el Roger no, aquella que t'has defensat tu.
1: No, la seva la veig com a emboscada, és l'única que trobo que és emboscada.
2: A la teva com a l'espunta com a dura.
1: Si allò és el millor com a emboscada...
2: Clar.
1: O sigui, Tour, posa les piles.
2: Jo crec que comparteixo moltes coses de les que has dit i ho entendràs ara quan digui la nota que dic, però també és veritat que el Tour té 21 dies, 3 gran de part, i si volem ficar-ho tot en un sol Tour, no entra. Jo li poso un 7. Perquè bàsicament hi diria els contraris, perquè l'altre suposa que és a favor, no? 100% el tema de la crono per mi és inacceptable. 26 quilòmetres de contrarrellotge, que més no és plana, més 19 per equips, crec que no és acceptable en un Tour de França, per molt que ja sabem que la crono ha perdut pes, però malgrat això crec que no és acceptable. L'etapa 20 m'agrada molt, però amb la contrapartida aquesta que citava abans em fa por, i si això bloqueja molt, per mi li resta. I bàsicament són aquests dos punts. A mi no és un Tour que em flipi, però m'agrada, potser va influït perquè venim d'un Giro on ens han quedat molt mancats d'espectacle i de recorregut, i crec que qualsevol cosa que vegi m'ho millorarà. Llavors,
1: és millor.
2: Em surt un 7 d'aquesta valoració.
1: Millor el record del Giro, segur, sí.
0: Sergi?
1: Doncs jo, mira, un 5 i mig. Hòstia, el dur. Mira, el dur d'aquest any.
0: Hòstia, Sergi, però què t'ha passat? Va, vinga, va.
3: Sí, que no, perquè quan mires el perfil sí que hi ha alguna etapa que és més cridanera i això sí que és xulo, a mi m'agraden molts encadenats, algun hi ha, però... A part de que em falta crono, en el sentit... És curiós, a mi les crones m'avorreixen bastant.
0: No me les miro, però són
3: però
0: claus.
3: Però són claus i crec que una crono llarga és crec que és important que sigui i sempre s'ha fet i jo crec que al final és una manera de trobar ciclistes potser també més complets. Però bueno, això no ho tenim. I després, no sé, són perfils d'etapa com molt ambigus, no? D'etapa així relativament plana, com un port del mig de primera, no? Bam. O... Llavors, lo normal és que la gent no faci res allà. Tu no et gastaràs amb un port que està a 30 quilòmetres. Si el Pogacar, si només hi hagués una etapa, pues sí, ho faria, guanyaria, pum, s'escapa, ataca, però no ho farà cada dia, això. Llavors, qui mourà en aquestes etapes que són així ambigües, qui es mourà? Jo crec que hi haurà molt de control i que hi haurà poc espectacle perquè són ambigües les etapes. No són ni clàssiques, no són ni etapes superdures de muntanya, ni tampoc segurament una etapa ideal pels sprinters, que crec que sí que tenen les seves 3-4 etapes, però no tenen... masses més, perquè si tu vols endurir, hi ha etapes que si l'endureixes l'esprint no arriba, o els esprinters purs no arriben. No sé, són etapes ambigües que crec que no els hi sortirà bé, perquè Pogacar no pot estar cada dia embogit.
0: Jo crec tot el contrari que tu.
1: Nota.
0: Jo li fico 8 i mig.
3: Sempre
0: pel davant. 8 i mig al Tour de França 2026. Perquè agafa una balança, Sergi, i en un costat de la balança hi fiques que no tenim Pirineus. I no tenim prou duresa als Pirineus. Però per què no tenim la duresa als Pirineus? Perquè sortim des de Catalunya.
3: I perquè hi ha Vegas.
0: No, perquè sortim des de Catalunya i normalment el Tour fa la primera setmana d'apropament, la segona de Pirineus, la tercera d'Alps. O al revés, o Alps i Pirineus. Llavors, si en una balança hem de posar vale, no tenim la duresa de Pirineus, però gaudirem el Tour aquí a casa...
1: Clar, ho han resolt bé, no?
0: Joder, quan resol, perfecte. Llavors, en aquesta balança, jo prefereixo això. Després, les etapes per passar-s'ho bé i no per veure tios patint en una pujada amb una rampa de 20 quilòmetres i, hòstia, aquí es decideix tot, sinó en una etapa sencera, com és l'etapa 9 o com és l'etapa 10 del centre de França, on farà molta calor, suposem, esperem, i on... I es pot jugar molt tàcticament que moltes vegades a les etapes de muntanya als Pirineus no es pot jugar tant.
2: És a dir, li poses bona nota pel canvi climàtic, no?, aquest Tour de França.
0: No, perquè
1: tu creus que aquells dies poden ser decisius i poden moure coses d'una manera diferent. Sí.
0: I crec tot el contrari que tu, tio. Jo crec que hi haurà molt més moviment del que pensem. No només amb la general, sinó amb molts equips valents que voldran fer coses en aquest Tour de França. Jo crec que a part de lo negatiu de la crono i lo negatiu que diu el Marc, que també li compro molt, que l'última etapa és tan decisiva que potser algú va cagat les dues primeres setmanes, tot el contrari, hòstia, no sé, a mi m'agrada, tio.
1: A veure, tu ja des dels angles penses que és un dia bo per Pogacar. Per tant,
0: hi ha el contrapunt aquest, a mi m'agrada.
3: Al revés que nosaltres. Sempre, bueno, totes les coses.
0: No corre Enric Mas i en aquest sentit, avui no vas tu al revés que nosaltres.
1: Va, recorregut fet.
0: Recorregut fet?
1: Sí.
0: Sí, tanquem?
1: Sí.
0: Com arriben els favorits?
1: Quins? Quins són els favorits?
0: A què?
1: Comencem per aquí, no? Anem a posar...
0: No, favorits al Tour.
2: I diem un podi, no? Un top 5 o què? Això no ho direm, eh?
1: Sí, tot el que vulguis. A veure, hi ha coses que ens podríem guardar pel divendres.
0: Sí, vale. entre altres coses, perquè encara no tenim molts equips tancats.
1: Divendres fem un podcast en directe a la planta baixa del Molí de Molins de Rei. Esteu convidats a venir, si voleu. Dos quarts de 7 de la tarda.
0: Sí.
1: Una hora i mitja de podcast.
0: Va. Sí, sí. I després?
1: Després més coses, però... O sigui, podem seguir parlant allà si alguna cosa avui no la podem dir. Hi ha un top, un d'això, el pronòstic, jo me'l guardaré, crec. El Marc el vull sentir avui, perquè si no tindrem un problema, però jo el vull dir allà, davant d'algú.
2: O em truqueu a les 9 de la nit, pot ser un espectacle, això, eh? Ja us aviso, eh?
0: No,
2: no em truqueu, perquè...
0: Doncs,
1: això
0: divendres podeu venir a 6 i mitja de la tarda i al Molí. Després a les 8 tindrem Pica Pica. Podeu comprar
1: tiquets.
0: Tiquets a on?
1: A la botiga, no? En línia de la Tapa Rins.
2: Correcte. Sí,
0: que teniu l'enllaç a l'Instagram, no?
1: I a tot
2: arreu, sí. Tot arreu.
0: I ens ho passarem bé perquè vindrà un noi amb una bici, amb música, serà divertit. Serà un cercatàs que és xulo. Qui són els favorits al Tour de França, a part de Pogacar?
1: N'hi ha més d'un?
2: N'hi ha més d'un...
1: N'hi ha un i mig.
2: Jo crec que n'hi ha dos.
1: Va, dos.
2: Va, un i mig. Sí, n'hi ha un, però...
1: Dos és generosos, ja, està bé.
3: Hi ha dos favorits, va, deixem-ho aquí.
0: A part de Pogacar. Sí. Dos a part de Pogacar.
2: No, una a part de Pogacar.
0: Vinga, va.
2: Sí.
0: Vale. I ja està.
2: O sigui, Vingegaard, o sigui, de Pogacar crec que no cal parlar-ne gaire, explicant-li per què és favorit, sí. i per què parteix com a màxim favorit. Vingegaard, així com els últims dos anys hem dit no arriba al nivell de Pogacar, ja n'hem parlat, és un any on, per sort, no li ha passat res, allà on ha anat ha dominat de manera aclaparadora, és cert que no hem vist cap cara a cara Pogacar, Vingegaard aquest any, però a priori tot ens fa pensar que tot va bé i tot està on ha d'estar, exceptuant el tema del pobre Wout van Aert, però bueno, tot està on ha d'estar. I ja a priori a mi em dona la sensació de que Vingegaard pot lluitar de tu a tu a aquest Tour, a Pogacar. No és tan favorit com Pogacar, però
3: segurament és l'únic, sí. L'únic que tu t'imagines que si passa algo podria guanyar ell. És a dir, si Pogacar no hi fos, seria el gran favorit.
2: Sí, i jo crec que pot guanyar-lo, encara que estigui Pogacar. O sigui, jo no crec que... O sigui, si a un percentatge li poso menys que Pogacar, però jo crec que Vingegaard pot guanyar aquest Tour. Crec que sí. No és el màxim favorit, però crec que sí que el pot guanyar.
1: Mm. Seria una sorpresa gegantina que no guanyés Pogacar el Tour, malgrat el nivell que estàs dient, que és completament cert, de Vingegaard, que està més alt que altres temporades precedents, que se'l veu bé, que se'l veu fi, que se'l veu... No, o sigui, fins i tot el Giro, no? El veies pensant amb el Tour. És a dir,
0: que arriba sense pressió, no?
1: Arriba
0: un Giro,
1: i amb ja, ganes. O sigui, se'l veu bé, amb un equip això, sencer, bloc... Jo crec que seran molt durs el bisme aquest any, molt més que els últims Tours que hem vist. Tot i això, realment, el nivell de Pogacar és tan estratosfèric, i és que no sembla tenir aturador. Costa molt d'imaginar que aquest Tour no el guanyi Pogacar. Quan dèiem de percentatges, jo estic d'acord amb mantenir alguna opció per Vingegaard, però és que és una opció realment petita des del meu punt de vista. I la resta de noms que hi han, que ja no són els dos que potser tenen opcions de guanyar el Tour reals, per mi són Evenepoel, Lipovic, Seixas, Del Toro. O sigui, són només tres equips, per entendre'ns. Mm-hmm. Al final no ens movem d'aquí. És una altra cosa. O sigui, és una altra sensació la que transmeten prèviament. No vol dir que no ens ho puguem passar molt ben vells, no vol dir que amb les tàctiques d'equip d'uns i altres pot ser molt divertit veure Del Toro, a veure quin paper juga un dia que estigui Vingegaard seguint-li perfectament la roda de Pogacar, i són tres. Pot passar això, no? Aquest escenari, que siguin tres davant i Del Toro digui, mira, doncs jo taco i a veure què falta. I potser l'altre el deixa anar i tenim una situació de cursa imprevista en què Del Toro de cop i volta és líder del Tour de França. No? És a dir, que jo si fos Vingegaard jugaria aquest joc mental de dir, vosaltres sabem que Pogacar és la gran estrella del moment. Deixa que l'altre... O sigui, deixa complicar que passin coses a internes.
2: Es compliquin la vida ells mateixos.
1: És a dir, pot ser una estratègia. Tu no tens més cames, evidentment. Si tens cames, ataques, te'n vas i fora. Però si has de jugar tàcticament, juga a la contra també. O sigui, juga també en aquest punt que tu potser et sents superat, perquè Jorgensen ja no hi és, perquè els rivals ja no hi són. Que el mexicà estigui allà al davant. A veure com afronta el Tour Machín i companyia, perquè ja no és el mateix que qualsevol altra prova on van, on els és una mica igual. En Pogacar davant sempre és Pogacar. Llavors això jo crec que pot ser un escenari, un altre. Evenepoel, Lipovic. Si aguanta també al principi.
0: Un moment, abans de tancar, sí, el tema de que deies de sí. Del Toro, és que el que pot fer UAE és fer-li a Vingegaard el que va fer Vingegaard per guanyar el Tour, és a dir, atacar-lo amb Del Toro, Pogacar, Del Toro, Pogacar, i matxacar-los.
1: Clar, però jo el que dic és, no et gastis ni un mil·límetre, ni un gram de força el primer dia quan ataqui Del Toro. Que sigui allí, que tregui un minut i mig. Tu, Pogacar, estàs amb ell.
3: És bona aquesta.
1: I a veure què fa l'equip, a veure com reaccionen els altres, a veure com treballen, a veure... O sigui, a mi em faria gràcia veure això, perquè Del Toro és una persona, que ho hem dit moltes vegades, amb una pressió mediàtica excepcional al seu país, posa el de líder i a veure qui el treu d'allà. És a dir...
0: I tu creus que això permetrà UAE?
1: No, jo dic que és un escenari que a mi m'agradaria veure'l, per diversió de nostra, de veure com gestionen després les rodes de premsa, veure què diuen un i altre, Vingegaard rient sota el nas dient, vale, d'acord, jo estic tercer aquí, però, Vosaltres teniu el problema, no jo. Sense dir, a mi això m'agradaria veure-ho. Ara, reitero, no és habitual, no és, bueno, dono un 5% d'aquest escenari, eh? No, compto molt.
2: Crec que Del Toro, si fos Ayuso l'any passat, m'ho podria pensar, però crec que Del Toro té l'ordre sota pena de mort d'estar amb Pogacar sempre fins que peti.
1: Segur.
2: I només si l'última setmana Pogacar va molt suelt, tu tenia un palet de llibertat.
1: No, o sigui, no ho dubto en absolut.
2: I Del Toro creurà, perquè Del Toro sap que el lideratge de l'UAE serà seu d'aquí 2-3 anys, quan Pogacar es retiri.
1: Segur que sí, però posa carmelets a sobre la taula i a veure què passa. Sempre és divertit. I l'altre, això que deia, Evenepoel Lipovits?
0: Això
1: és una festa. És una festa. Abans de començar el tour, perquè hem vist la temporada com ha anat amb Red Bull, amb totes les tàctiques, coses rares que han anat fent, tinc moltes ganes d'aquest duo, moltes.
0: I què creus que passarà ja?
1: No ho sé. O sigui, vull veure-ho. Vull veure, jo crec que li pots anar a la seva completament i Evenepoel a la seva completament. O sigui, n'estic 100% convençut d'això. I llavors pot ser molt divertit veure que hi ha dies que potser es troben, dies que no, a veure qui és el que es cansa abans dels dos, perquè els dos en algun moment tindran més debilitats que els grans favorits, jo crec. Però si aguanten el Tourmalet, i si només aguanta... O sigui, estan els dos en el grup, no es treballaran, o sigui, mai un tirarà de l'altre.
2: Es deuen portar malament, no?, aquests dos entre ells.
1: No ho sé. Sí,
2: a mi em dóna la sensació de quan fa uns anys... el Movistar amb Nairo Quintana, Valverde i sí. Mikel Landa, que sortien les tres allà dient els líderes som els tres.
1: És l'Almeida Ayuso de l'any passat.
2: I darrere cadascú els seus gregaris i tot l'últim.
0: És una llàstima perquè jo crec que Renko és un superciclista per guanyar un munt d'etapes al Tour. Molt difícil que pugui fer fins i tot un top 10 amb aquest nivell de Tour.
2: Renko farà el tercer.
0: En aquest Tour...
2: Si no el fa Del Toro, del tercer és Remco.
0: Hòstia, jo no t'ho compro gens, tio.
2: Ja us he dit al podi.
0: Jo crec... Ah, sí, eh? Jo crec... Però tu no veus molt més fiable a Lipovits?
2: Lipovits m'avorreix.
0: Sí, a mi també. Però és molt més fiable? Però...
2: Sí, no, sí. És molt més fiable, és objectiu.
0: Sí.
2: Però, no sé, Remco té més carisma. Jo crec que això amb altures...
0: Però
2: no farà tant el tonto com altres llocs, Remco. Crec que és capaç d'amarrar un tercer lloc.
1: He vist molta gent posant Remco al podi, com a prèvia.
2: Crec que és capaç d'amarrar un tercer lloc si el veu possible.
1: Gent que
2: si
1: sembla que t'hi sent com el Marc, diguéssim. O sigui.
2: Crec que sí, crec que és capaç de fer-ho. Crec que és capaç de dir, bueno, pues anem a actuar amb cap fred, vaig al Tour i un podi al Tour em suma. Més enllà dels debats que jo crec que això, que Remco... s'hauria d'anar oblidant d'intentar guanyar el Tour si vol aconseguir un palmarès gegant a la seva carrera.
1: Com arriba a Seixas.
2: Però bueno.
3: Jo crec que és un perfil de Tour que no li va malament a Evenepoel per sortir-se'n. Jo crec que... Imagina't si hi hagués més crono, òbviament, llavors sí que tindria més. Però jo crec que... al final ja està guanyant maduresa en aquest sentit i sap que el no pot aspirar a guanyar. Però sap que pot aspirar a córrer intel·ligent i amb el que és bastant bo és en fer moviments quan molt bons, té aquesta potència que només potser la té ell, que en determinades etapes, jo crec que s'endurà més d'una etapa, i si no punxa, que això també que és la irregularitat que s'acaba de ser el Renko, però si no punxa, crec que això, s'han durat dues etapes i crec que també és el màxim favorit de... per entrar al podi.
0: No sé, tio. Jo arrenco. Tu el veus al podi?
1: No. I tot el que vull dir sobre Pol Seixas m'ho guardo per divendres.
3: Buah! Hype.
0: És que ens hem passat de temps, ja.
1: Ja ho sé, en soc conscient. Jo, de fet, ja me'n vaig, perquè m'he cansat de...
2: Però seguim una estoneta o no?
0: Seguim una estona, què? 5 minutets més, Eli? Podem
3: quedar-nos? Teníem unes coses que ens vas dir.
0: Sí, ja, el que passa que el temps ens ha tirat a sobre.
1: És que parleu molt. Tens el temps. No jo, vosaltres.
0: Vols dir les teves coses abans de marxar?
1: Vols que les digui?
0: Sí. Mira, us vaig demanar el ciclista que ens donarà més alegries, el gran sprinter del Tour, l'equip més combatiu, la gran sorpresa del Tour i l'excepció.
1: Molt bé, intentaré només coincidir amb vosaltres en una sola categoria. A veure si ho aconsegueixo.
0: Home, ja sé quina és.
1: Jo us ho dic, la primera, alegries. Michael Matthews, estem tots d'acord, no? Perfecte, aquest estic sol. Sprinter, Olaf Koch. He vist que avui l'han confirmat.
0: Acaben de confirmar-lo, anirà més solo que la una.
2: Ja me l'has trepitjat.
1: Anant sol com la una,
0: sí.
1: Si Tim Merlier té una mínima debilitat, l'home que aprofitarà els espais que deixi, és Olaf Koy, i acabarà tenint més victòries que ningú als sprints.
0: Va, a veure.
1: Aquest és el que compartirem tots, que és l'equip més combatiu. Es diu Caja Rural,
2: sí.
1: Gràcies a dos, com a mínim dos catalans, que es diuen Àlex Moller i Joel Nicolau.
0: Sí.
1: Després, la gran sorpresa...
0: Enhorabona als dos, que van al Tour, i al Valderston també.
1: Sí, i a també. I Jan, des d'aquí, abraçada, perquè tu mereixies el 100%. Mm. Gran sorpresa, jo he posat un ciclista que no em cau bé, és més, com a persona no em cau bé, es diu Lenny Martín.
0: I sorpresa al Tour, l'has ficat, eh?
1: Crec que el veurem a un nivell de lluita general, no al podi, però de lluita general bé, no com l'any passat que va fer el pallasso, que feia allò del mallot de muntanya. No, va fer el pallasso, l'any passat era...
0: Va sortir molt a la tele.
1: Va ser la distracció, va ser la Philippe de cada any. No, el
2: Weckler.
1: Aquest any el veurem seriós, és la meva sensació.
0: Vale.
1: I què em queda? Decepció.
0: La decepció.
1: No em decebrà ningú. A mi no em decebrà
0: ningú. No te la fica.
1: No l'he posat. No se
0: l'ha preparat.
1: Ale, passeu-ho bé.
0: Per divendres.
1: A divendres tothom allà, eh, sisplau.
0: Sí, sí.
1: Puntuals.
0: Sí, sí. Això ho apunta tu.
1: I parleu de la fanzone.
0: No, sí, però no.
1: Però els rumors no...
0: No, però sí, estem fora de temps. El divendres, voleu parlar de rumors? El divendres parlem de rumors, si voleu.
2: Ficau la sintonia aquella del rumore.
0: Què, pleguem?
2: Sí, ara que sí.
0: El dia 2, presentació d'equips a Barcelona. El dia 3... podcast més la tapa reina per Molins,
2: sí.
0: Tapes per Molins.
2: Important, si voleu assegurar-vos menjar aquell dia, compreu el tiquet ja, perquè s'acabarà.
0: Si aneu a Instagram, allò de la bio que li diuen, al perfil, allà hi ha un enllaç i allà trobareu l'enllaç per comprar la paella del diumenge.
2: Correcte.
0: I per comprar les tapes del divendres, que això ens o sigui, és més perillós perquè allà sí que hem de tancar...
2: Sí. No, és que no menjareu, si no.
3: De fet, el dimecres al vespre tanquem, perquè el dijous al matí hem de comunicar als establiments quantes racions, quantes tapes han de fer de cada cosa.
0: I diumenge,

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això jo vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
4: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
6: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
4: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona nit i benvinguts a Jazz Club de nit. Tanca els ulls, tanca la porta i no et preocupis de res més.
1: Close your eyes.

Aquest programa que us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom. Benvinguts a Jazz Club de Nit. Aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2. Amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Fifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Fifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa, i com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jàsica, al blog hi trobareu l'enllaç. I ja hi tornem amb un programa dedicat al jazz que es publica i que es fa a Itàlia. Podrem escoltar un parell de novetats i acabar el programa amb una publicació d'un concert que el grandíssim Dexter Gordon va fer a Itàlia i disc anomenat More Than You Know. De les novetats, la primera Freedom Trail, amb Reis, Demuth i Wildgen, amb la Luxemburg Philharmonic i el Vince Mendoza, i també el Joshua Redman. Mentre que

la segona novetat és els Circles, de Luca Manuzza. I aquesta setmana amb un microconte de Carme de la Fuente. I començarem el programa amb el disc Freedom Trail de Reis, de Mood, Wilgen i la Luxemburg Filarmònica amb Vince Mendoza com a director, featuring Joshua Redma, publicat per Camp Jazz el 19 de juny de 2026. Dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Michel Reis, piano, Marc de Mood, contrabaix, Paul Wilson, bateria, Joshua Redman, saxo, tenor, en tres temes, Vince Mendoza, director de la Filarmònica de Luxemburg. I les composicions les comparteixen Michel Reis, Paul Wilson i Marc de Mood. I aquest és un projecte amb unes composicions allunyades del món del jazz, sí, però imbuïdes d'una gran bellesa. El fet de sonar en el Jazz Club de Nit està motivat per diverses raons. La primera, la de recolzar la discogràfica italiana Cleam Records amb una producció jazzística important. La segona, la participació del gran Joshua Redman, a qui veurem el 4 de juliol a Can Reon amb el seu quartet King Goig. També hi ha el motiu de les improvisacions de músics com el pianista i compositor Michel Reis, i és clar que les de Redman, i també les del baixista Marc de Mood, i també la bateria. O sigui que situem-nos en una atmosfera amb obertura de mires i deixem-nos portar pels ritmes d'aquestes músiques. Hi ha, però, cançons d'una meravellosa tendresa com Never Seen Again, amb una dolça melodia. També el tema Cross Country té uns inicis força delicats, tot i pujar de to amb les cordes fregades de l'orquestra. Ben aviat el ritme ens imbuirà d'energia, tot i haver-hi breaks com el del solo del baixista, on sembla que s'aturi tot, però no. Després tot canviarà, esdevenint quasi un terratrèmol. Hi ha més temes, també diversos, de ritmes i tempos, però n'hi ha un altre que és força potent, i aquest és el que titula el projecte Freedom Trail. I només els escoltarem en el tema que titula el disc

0: I de nou, quina barbaritat de tema. Per potència, per ritme, per canvis, per solos dels músics, el llarg solo del pianista Michel Reich, que per cert ha estat increïble, també el potent del gran Joshua Redman, que impressionant el seu solo per ja acabar aquest increïble tema. I que important és tenir una base rítmica tan sòlida com és la de Michel Reich, piano, Mark DeMuth contrabaix, Paul Wilson bateria, tot i acompanyant Joshua Redman al saxo tenor. I amb quina majestuositat ha començat el tema. Però ja ben aviat el ritme marcat pel bateria i cops al canto de la caixa, i ja el motiu principal al voltant, on gira tot plegat. Sí que és un motiu recurrent, sí. El van recuperant al llarg del tema, i és clar que Redman al saxo tenor també és impressionant, i el recupera el motiu. I després d'aquest primer i potent tram, el solo del gran Reich al piano, magnífic i percussiu solo, també recolzat pels de la base rítmica de DeMuth contrabaix i Paul Wilson bateria. I ja encara al llarg final d'aquest Freedom Trail, amb el brutal solo de Joshua Redman al saxo tenor, brutal tema ideal per ja deixar-los d'escoltar, o sigui que felicitats nois, mestres, Michel Reich, Mark DeMuth, Paul Wilson, Joshua Redman, Vince Mendoza, director de la Luxemburg Filarmònic, i a tots els seus membres. I després d'aquestes impressionants músiques, sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: L'àvia sempre deia que la vida era un cercle. El Luca no l'havia acabat de creure mai. Ell pensava que el temps era una línia. Néixer, créixer, marxar. Fins que va tornar al banc del parc on de petit havia après a xiular. El banc era el mateix. Els arbres també. Només ell havia canviat. I en seure va comprendre que els cercles no consisteixen en repetir el camí, sinó a retrobar els mateixos llocs amb una mirada diferent. Va somriure. Potser créixer no era avançar sense mirar enrere, sinó donar una volta completa per descobrir que en realitat mai no havies deixat de caminar. Com el jazz, una melodia reapareix, es transforma, improvisa sobre ella mateixa i acaba trobant una bellesa inesperada. Els cercles no ens retenen, ens revelen qui som cada vegada que hi tornem.
0: Gràcies, Carme, per la teva dolçó interpretativa i musicalitat poètica, sempre la de les músiques del programa. I segueixo el programa fent un canvi estilístic endinsant-nos en el jazz més ortodox, tot això entre cometes, amb els cercles de Luca Manuzza, publicat per A.MA Records el 21 de novembre de 2025. Dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Luca Manuzza piano, Paolo Recchia saxo, Jordan Corda vibrafon, Daniele Sorrentino contrabaix, Sasha Machin bateria. Tots els temes són de Luca Manuzza, excepte el 2 de Matteo Sabatini, el 4 de Tony Williams i el 5è de Bobby Hutcherson. El blog hi trobareu enllaç al bancamp del disc. Doncs amb aquest projecte fem una passa endavant endinsant-nos directament en el món del jazz sense preàmbuls ni fusions, en un jazz proper al més neobopper, alhora que interpretacions contemporànies en les improvisacions dels músics. 8 temes majorment potents de ritmes i tempos, havent-hi però també més tranquils com ara Metamorfo i December. També dir-vos que alguns són llargs, de més de 9 minuts. De fet, aquests dos comentats tenen aquesta durada. I els començarem escoltant en el preciós tema del líder anomenat December, Luca Manuzza.

I després del potent tema d'aquells quatre monstres de la música, ja tocava escoltar un tema delicat de tempo, una baladeta, tot i tenir també uns moments molt intensos, emotius, però el so del saxo alt ha influït molt per assolir aquestes sensacions, car primer fent la melodia i després en la seva inversemblant improvisació ens ha deixat clavats a la cadira per com de bé ho ha fet, increïble, el Paolo Recchia per sonoritat, per llenguatge. I també s'ha lluït el jove Jordan Corda al vibràfon per la delicadesa de la seva interpretació. I de quina manera més delicada han acabat aquest tema. I ja heu escoltat de quina manera l'han començat amb el vibràfon, amb el saxo alt, ells dos amb una preciosa i delicada intro del tema. I ja després la melodia amb el saxo alt de Paolo i la resta de companys, remarcant la profunditat de so del contrabaix de Sorrentino i les escombretes de la bateria de Sasha i sempre, sempre la pulsió delicada del piano del líder i compositor. Magnífic tema per començar-los a escoltar. I més dades d'aquest projecte les podreu llegir al blog. I no deixaré de dir-vos que entreu als webs de Discordian Records, Munjun Records, Avant Records, A.M.A. Records, Notami Jazz, Dodi Chilune, Sasell Microscopi, The Changes Music, Crew Records, enllaços que trobareu al blog. I sí que hi ha temes magnífics a tot delicat swing, sí, com és ara Vortex, iniciat a duet de piano i vibràfon, com també ho és Black Comedy, aquest amb un swing més vital. I sí que fan una recreació de l'estàndard de jazz The End of a Love Affair amb un ritme ternari a tot estrany vals per com va la cosa rítmica. Però ja els acabarem d'escoltar en el tema que titula el disc Circles, de Luca Manuzza.

0: nou un increïble tema de Luca Manuzza, alhora que també gran intro d'ell mateix a piano sol, que per cert ha durat una bona estona. Quin gust musical, quina velocitat d'execució, quina intro improvisada ja d'entrada, que bo aquest Luca. I és clar que com l'han seguit tots els altres, amb quina rítmica més impressionant. I ja la melodia a càrrec del saxo alt, amb unes notes llargues que ens la identifiquen. I mentre els de la base rítmica amb una brutalitat rítmica inversemblant per com s'agermanen Sorrentino al contrabaix i Machin a la bateria, amb el líder i pianista en el seu llarg i increïble solo. Mare de Déu senyor, que brutal! I després, quin canvi rítmic a tot delicat swing en la improvisació de Paolo al saxo alt. Quins moments més melòdics d'aquest músic, però també amb uns de més punyents per carretada de notes descarregada. I que bé els de la base rítmica com l'han acompanyat. I de manera igual ho han fet en el sol de Jordan al vibràfon, que impressionants tots tres. I potser amb algunes notes el líder al piano, grandíssim solo de Jordan al vibràfon, per ja aparèixer les notes llargues de la melodia fetes per Paolo al saxo alt i Jordan al vibràfon. I ja acaba el tema delicadament ideal per ja deixar-los d'escoltar, o sigui que felicitats nois, Luca Manuzza, Paolo Recchia, Jordan Corda, Daniele Sorrentino, Sasha Machin. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals d'on es fa jazz: 23 Robadors Barcelona, Jamboree Jazz Club Barcelona, Sunset Jazz Club Girona. Al blog hi trobareu l'enllaç a la seva programació. I ja acabarem el programa d'avui amb el magnífic concert que va fer Dexter Gordon, publicat per Gleam Records el 7 de novembre de 2025, enregistrat el 7 de juliol de 1981 a l'Estate Jazz 81, Villa Imperiale de Gènova, Itàlia. I allà hi eren Dexter Gordon, saxo tenor, Kirk Lexey, piano, Dave Eubanks, contrabaix i Edward Clayden, bateria. Més dades de l'enregistrament al blog. I al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web de Dexter Gordon i l'enllaç al Bandcamp d'aquest disc. I aquest increïble concert que van enregistrar en directe el 1981 i publicat el 2025 inclou una sèrie de llargs temes per com de llargues varen ser les improvisacions dels músics del quartet de Dexter. Una de les més llargues és la que va fer la bateria Edward Clayden d'una pila de minuts en un dels llarguíssims temes, el propi de Dexter, anomenat Backstage, de més de 28 minuts. Per això mateix l'han editat en un doble compacte i també en quatre vinils. Quina meravella! I més temes són el High Fly, de Randy Weston, It's You or No One, de Sammy Cahn i Jules Stein, i el More Than You Know, de Humans, Rose Eliscu. I com que són aquests temes tan llargs, només els escoltarem en aquest It's You or No One, de Sammy Cahn i Jules Stein.
1: This one is called It's You or No One for me.

quin altre brutal tema, no tan llarg com el mort d'en Juno, però vaja, de quasi 13 minuts. Aquí els hem pogut escoltar fent la melodia del tema una bona estona, i és clar que mitjançant el saxo tenor del grandíssim Dexter Gordon. Abans, quins moments més intensos del trio base fent una intro marcadíssima per l'acord permanent a moda de vamp, i ja apareix la coneguda melodia d'aquest gran tema de Sammy Cahn. Després, a volar, Mr. Gordon. La seva velocitat d'execució amb el tenor és una constatació del seu passat. Ell, un dels saxos tenors que va acceptar el bebop en aquells anys 40 després de l'època del swing, i el va saber desenvolupar al costat d'aquells altres monstres, Charlie Parker i Dizzy Gillespie. Quin llarg i increïble solo, igualment dir-vos que el trio base va estar-s'hi, quin llarg i increïble solo que ens ha fet Dexter Gordon, que ens va fer, que va fer el 1981. Igualment dir-vos que el trio base va estar-s'hi una llarga estona fotent-li, i que el llarg solo de Kirk Laxey ha estat també increïble. I sí que al final, amb en Dexter al tenor, hem pogut escoltar a l'Edward Gladden fent un grandíssim solo a la bateria, compartint compassos, i ja tots quatre recuperant el tema, la melodia del tema, això sí, amb l'arranjament, on hem escoltat aquell acord únic a moda de vamp, ideal tema per ja deixar-los d'escoltar i nosaltres acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que moltes gràcies, mestres Kirk Laxey, David Eubanks, Edward Gladden, i sobretot moltes gràcies, admiradíssim i estimat Dexter Gordon, el gegant del jazz. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: Llibreria Byron, Barcelona, Nova Jascava, Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç, Sant Vicenç dels Horts, i nosaltres ja fins al 18 de juliol, que farem el primer dia del 17è Festival de Jam Sessions a Sant Vicenç dels Horts, on comptarem amb combos d'alumnes de grau superior de 4 de les millors escoles de música de casa nostra: Escola Superior de Música Jam Session, ESM, Taller de Músics, ESMUC i Conservatori del Liceu. I això serà a l'Auditori del Molí dels Frares a partir de les 8 del vespre i amb l'entrada gratuïta. Us hi esperem, i també amb l'instrument si voleu venir a tocar o a cantar. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es. I jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionat les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes. I us desitjo molt bona nit i bon jazz, Club de Nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz, Club de Nit.

0: relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
0: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
4: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
4: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
0: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Elena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
2: Bon dia i bona hora. Avui a la cançó del dia portem un tema que tal dia com avui, un 29 de juny, però de 1985, Mick Jagger i David Bowie van gravar junts els mítics estudis Abbey Road de Londres. Es tracta del Dancing in the Street, una cançó original de Marvin Gaye que va popularitzar el 1964 Martha and the Vandellas. Aquest Dancing in the Street ha tingut multitud de versions, entre elles The Kings, Mamas de Papas, de Tage, Van Halen. Molts artistes han versionat aquesta cançó, una cançó que va esdevenir també un himne de la Motown. Motown és aquesta productora que hi havia a Detroit, Motown, per la ciutat del motor, doncs que va treure tants i tants èxits. Aquesta cançó, us deia, va ser un himne pels drets civils de les persones afroamericanes, i David Bowie i Mick Jagger la graven el 85 també, doncs, per ajudar en la campanya del Live Aid que s'havia fet aquell any. Així doncs, avui a la cançó del dia recordem aquest Dancing in the Street en la versió que el 85, el dia com avui, la graven Mick Jagger i David Bowie, Dancing in the Street.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest darrer dilluns del mes de juny, dilluns 29, la compartim amb el Joaquim Martí. Bon dia, Joaquim.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia, Genoveva Català.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Ramon Canal.
3: Hola, bon dia.
0: I bon dia, Joan Barrios.
4: Bon dia, bon dia.
0: Avui, sense el Jaume Armengol, comencem la tertúlia del bon dia i bona hora. Molt bé, a veure, que tenim diversa gent aquí a la taula que va anar amb l'Associació Obrera de Molins de Rei aquest cap de setmana, dissabte, de fet, amb una visita que crec que devia ser força interessant, al MANAC.
3: Sí.
0: Art...
2: Aquí la Junta.
0: A veure, la Junta... Ramon Canal, que és de la Junta...
3: Correcte.
0: De l'Associació Obrera, però també de l'Aula d'Extensió Universitària. Comença a acumular càrrecs.
2: Sí, sí. Haurem d'aplicar-li el règim d'incompatibilitats.
3: No, està, els càrrecs aquests estan bé perquè cada any em pugen un 5%. De zero, segueixen zero, però fa il·lusió dir-ho. Però aquí paguen més.
2: Surten bé de preu, aquests càrrecs.
4: Però alguna cosa es
3: alguna comença. Cosa es comença. No, sí, sí,
0: com va anar la sortida?
3: Molt bé, sí? La veritat és que va anar molt bé. Sí.
0: Quants éreu?
3: Doncs érem una 30, uns bé, 30, 35.
2: Bastant de mogollon.
3: Sí.
0: Entre ells la Genoveva, no?
3: Entre ells la senyora Beva, sí. Català, sí.
0: Sí.
3: Sí, sí. I portàvem, a més, està molt bé perquè a part de la guia, com que nosaltres ja portem un historiador de butxaca, doncs, que és el Carles Martínez, doncs fins i tot la guia va aprendre coses que no sabia.
2: Sí. Perquè... I de més gent, perquè hi havia gent allà, sí, que anava apuntant coses.
3: Sí, hi havia coses. Gent nostrada, sí.
2: Però
3: sí.
2: No, és molt maca l'exposició.
3: Sí, no, està molt bé. De fet, no va ser fàcil lligar-ho, val? Perquè no... Aquestes coses... Aquestes exposicions tenen uns terminis... Clar, has de fer un cap de setmana, perquè si ho fas amb un dia de cada dia, els horaris són quasi bé incompatibles amb moltíssima gent. Llavors, lligar un dissabte no va ser fàcil, però hi ha gent a la Junta que hi posa...
4: Hi posa ganes.
3: Que hi posa ganes, que a més té contactes, amb la qual tot ajuda. I la veritat, sí, primer vam fer-ho per socis i un cop vam veure que podíem ampliar, doncs vam ampliar... a persones...
0: A simpatitzants, no?
3: Sí, bueno, amb un donatiu de 5 euros.
2: Bueno.
3: Que és... perquè el cost de l'entrada es va fer càrrec l'Associació Obrera i llavors vam fer només un donatiu de 5 euros. Bueno.
4: Està bé.
0: Molt bé. Per tant, positiva la visita.
3: I l'exposició és molt...
2: Molt recomanable.
3: Molt recomanable.
0: Era art...
3: L'art i guerra civil.
0: I la guerra civil.
3: Sí. I...
0: Molt bé.
3: Sí, sí.
2: No, la manera, a més hi havia una guia que ho explicava molt bé,
3: sí.
2: I aleshores la manera d'entendre com són qualsevol tipus de missatge artístic de la categoria que sigui, doncs explicat per gent que en sap és molt interessant. És a dir, jo crec que aquella exposició te la pots fer sola i te la mires i vas llegint, no. I de més, però no és el mateix, no. que tutelin, diguem, i t'expliquin text i context, eh?
3: Vull dir... Clar, perquè a més ella ho feia més des d'un punt de vista de l'art.
2: De l'art,
3: diguéssim, clar. Sense entrar tant en el contingut
2: polític
3: que
2: també...
3: Tenia,
2: perquè hi és tota l'estona.
3: Ella va citar diverses vegades Goebbels, no?
2: Sí, sí.
3: I estem parlant del 36. I ja Goebbels ja s'havia convertit quasi en un referent per...
2: El mestre de la propaganda.
3: Sí, sí, sí, ja en aquell moment ja era un referent, no? Però està bé perquè ella hi dona un enfoc més des del punt de vista artístic,
2: sí, no, no.
3: I del significat i de com... doncs persones com en Fonseré i moltes d'altres, sí, sí. Doncs que eren il·lustradors o dibuixants de còmics, doncs acaben fent
2: el cartellisme,
3: no?
2: Hi ha uns cartells preciosos,
3: després hi ha tots els cartells que diguéssim que tenen una clara influència soviètica,
2: sí.
3: Que, però a més
2: el
3: és
2: realisme
3: que
2: soviètic
3: es veu, és a dir, quan mires el cartell no cal mirar molt per dir això és soviètic, no? A l'altra banda, per exemple, hi ha el quadre d'una de les matances, bueno, la de Badajoz, la que va fer el Yahweh.
2: Sí, sí.
3: I clar, el quadre està molt bé perquè a l'ombra, diguéssim, on
2: te
3: dona l'ombra, allò del sol i sombra de les places de toros, on ja el sol està tots els que van a pelar, diguéssim, i a l'ombra estan...
2: Els peladors.
3: Els peladors. I clar, ella et diu, fixeu-vos bé... qui hi ha a l'ombra, no?
2: Sí, sí.
3: Clar, hi ha capellans, noblesa, guàrdia civil, exèrcit, és a dir, tots els sectors que van veure la seva posició en perill arran de la República, sí, sí, i de les polítiques que
2: aquest
3: feia la República.
2: Aquest quadre que diu s'assembla molt amb els afusellaments del 3 de maig, sí, del Goya. Sí. És a dir, saps? Vull dir, que llavors, però esclar, la persona que ens feia de guia t'anava comentant, sí, les diferents èpoques de l'expressió artística, és a dir, la veritat és que va ser molt interessant. Va ser molt interessant.
0: Bé, doncs avancem, si us sembla bé. La Genoveva, quan ha arribat aquí als estudis de Ràdio Montserrat, ha dit quina calor que fa ja a aquesta hora del matí.
2: Sí.
0: Això és una evidència, és evident.
2: A les 7 i 5 ja feia calor.
0: Correcte. Sí, sí. Què n'ha deixat de fer la nit? És una altra pregunta.
3: És una pregunta. No s'ha acabat. Trobo que aquesta és la pregunta més adient.
0: Veus?
3: I més adequada.
0: I s'ha patit. Sí. I avui... Ah, no, perdó, és un article d'ahir que llegim a La Vanguardia. Els sindicats reclamen a la Unió Europea més protecció per la feina sota el sol. Diu que, per exemple, la temperatura, quan supera els 30 graus, el risc de tenir un accident laboral augmenta entre un 5 i un 7%, per exemple.
3: Sí, sí.
0: Llegia també que alguns... diu, per exemple, si em deixa... llegir. En Rafael treballa en un taller de mecànica industrial a la zona del Barcelonès Nord. Tant ell com els seus companys passen la jornada envoltats de forns, soldadures i fresadores que eleven encara més altes temperatures d'aquests dies d'onada, sí, sí, de calor. Diu, treballar així esgota molt perquè et deshidrates constantment. Ah. Ahir, en menys de dues hores, m'havia begut un litre i mig d'aigua. Davant la situació que s'agreuja cada any per l'emergència climàtica, la plantilla va demanar a l'empresa adoptar mesures i finalment han eliminat el torn de tarda durant els mesos, clar, de juliol i agost. Diu, treballaran en jornada intensiva de 6 del matí a 2 del migdia per evitar les hores més caloroses del dia. Diu, ens hem de conscienciar que no pots anar al teu lloc de treball a jugar-te la salut. Davant l'augment de temperatures a tota Europa, que és una evidència, els sindicats han llançat aquesta nova alerta a Brussel·les perquè impulsi una legislació vinculant que protegeixi els treballadors contra la calor. Ho ha demanat aquesta setmana la Confederació Europea de Sindicats, les federacions europees dels sectors com l'alimentació, turisme, agricultura, etc, etc. Plantegen establir temperatures màximes a la feina i límits a l'exposició que es basin en paràmetres científics reconeguts per sobre dels quals s'hauria d'ajustar o suspendre l'activitat. I també arribar a acords sobre els descansos que incloguin pauses remunerades, accés a l'ombra, aigua i refrigeració i horaris de feina ajustats durant els episodis d'altes temperatures.
2: És que és d'una evidència.
0: És una evidència claríssima,
2: no? És que això és salut i productivitat, eh?
3: Aquests dies que estan...
0: Com ho veieu?
3: Aquests dies que estan enderrocant a la casa aquesta de Pi Maragall, cantonada amb Verge del
0: Pilar, Pilar, sí.
3: Jo passava algunes tardes i els veies allà treballant, que a més, clar, tota la roba que porten quan, sí, estan fent un enderroc, doncs...
2: Hòstia,
3: i els veies amb aquells mocadors llarguíssims...
2: Sí. O el dia que van retirar els dipòsits d'amiant.
3: Però els veus allà a les 4 de la tarda, que està caient un sol de justícia. No, el següent, i penses... Bueno, no ho sé, doncs aquesta gent que comencin a les 6 del matí... Si no poden fer soroll fins a les 8, doncs de 6 a 8 que facin, segur que hi ha coses que poden fer, i a les dues...
2: S'ha
0: d'actualitzar.
3: Sí, sí, s'ha d'actualitzar. És que a les 4 de la tarda... És que l'únic que pot acabar passant, que és que ja passa, és que hi hagi morts.
2: Bueno,
3: que ja passa.
2: Ja
3: hi ha morts per...
2: Però a part de tot, jo, l'altre factor que dic, és a dir...
3: Haurem d'anar al final, haurem d'anar al model...
2: El tema de la productivitat, sí, sí. Com pots rendir comerç, amb aquestes condicions?
3: El comerç, tu obres la botiga a les 5 de la tarda, no?
0: Sí.
3: I la poses amb aire condicionat, perquè primerament tu vols estar bé, però que els clients quan entrin estiguin bé. Amb aquesta calor...
2: No passa ningú.
3: A les 5 de la tarda no va
0: comprar. Fins a les 7, quarts de 8 no hi va ningú.
3: És que
0: em deien alguns comerciants.
3: Que és el que fan a Andalusia, que fan? Obren a les 8 de la tarda fins a les 12 de la nit.
2: Sí, sí, sí.
3: Perquè...
2: Hi ha d'haver-hi un plantejament diferent.
3: Aquí s'ha de sentar tothom, i perquè, a més, això cada any va més, cada any comença més d'hora, i veurem quan acaba. Veurem quan acaba, però cada any... comença més d'hora la calor. És a dir, aquest any, al mes de juny, ja hem tingut dues onades de calor, al juny.
2: Sí, sí.
3: Encara no hem arribat al punt...
1: No, sí, passat en teníem
2: sí,
1: el maig.
2: Sí, no, jo no tinc res més
3: línia
2: per posar-me
3: de roba. I el 2022 i el 2023 van ser horribles.
2: Jo no sé.
3: Jo recordo el 2023, sembla que va ser, o el 2022, ara no ho sé, que em deien, ve, una altra, ve la tercera onada de calor. I em perdó, i collons, i quan ha marxat la primera? Dic, jo les onades, les del Covid, sí, sabia que hi havia la desescalada, sí, i tornava una... Però la onada de la calor, perquè, clar, baixa 2 graus, i ha marxat la onada de calor. Dius, bueno, 2 graus, sí, home. Per tant, jo crec que aquí s'ha de fer un replantejament general, tant a nivell productiu com a nivell de comerç, com a nivell, sobretot, de la gent que està treballant a la via pública.
2: I lligar d'una manera molt transversal les polítiques de mitigació del canvi, dels efectes del canvi climàtic. Que això és una frase, ja està dita, sí, està, vale? Sí. I aleshores, com se fa? Quina és la voluntat política de fer-ho i quins són els interessos que no remen a favor de que això es faci. I aquí ara ens podríem extendre lo que no està escrito.
3: Sis tertúlies
2: ens donaria per molt.
5: No, perquè...
2: I això és inevitable.
0: Joan i Joaquim.
5: No, perquè en definitiva estem parlant d'adaptar-nos aquestes noves temperatures del canvi climàtic i de fet ho hem de fer, ho hem de fer. Però clar, és que el problema no és aquest, el problema no és adaptar-se a què ho és, perquè en fi, en ve de la supervivència inclús, però clar, el problema és què origina aquest canvi climàtic, i aquí és on jo veig que segurament doncs, els interessos econòmics i comercials i etcètera, doncs seran més complicats de reconduir. I, de fet, si això no s'aborda adequadament, i és, és anar doncs, al tema de producció, al tema de consum, i aquestes qüestions...
2: Energia, hi ha una paraula que es diu energia.
5: Sí, energia. Però tot això està generat... Sí, pel mateix. Per la producció excessiva i pel consum excessiu. Per tant, o plantegem molt a fons, o es planteja molt a fons, que no sé si ho veurem nosaltres o no, i si no, doncs clar, viure tot això o abordar-lo com una qüestió de supervivència, que al final acabarà sent-ho, doncs, hòstia, és lamentable, i és no arribar, lògicament, doncs, al fons de la qüestió, que no és tant adaptar-nos, que ens hem d'adaptar, ja dic.
0: Joaquim.
1: No, vull dir que veiem que cada vegada fa més calor i, a més, van desapareixent les estacions, podríem dir, intermitges. Cada vegada hi ha menys primavera, sí, cada vegada hi ha menys tardor, per no dir que no n'hi ha, i passem d'una cosa a l'altra. Jo penso que és una evidència. L'any passat, el mes de maig, ens ofegàvem, ara és el mes de juny. S'han d'intentar, bueno, anar-nos adaptant, perquè al final... jo no sé fins a quin punt podrem tirar enrere, però, bueno, s'hi ha de treballar, s'hi han de posar d'acord tothom o moltíssima gent, perquè no és tan fàcil, perquè ara, quan deia el tema de l'energia, bueno, però mirem, per exemple, el tema de l'energia solar, i Catalunya anem a la cua de la cua de la cua, perquè la burocràcia fa que...
5: Bueno, la burocràcia i els interessos.
1: I els interessos, no, sí, però al final sí, els interessos, però no sé què, llavors, si no, toques, depèn de què, hi ha un altre que protesta, però a l'estat espanyol hi ha un...
5: Però el causant...
1: I nosaltres tenim equis partits.
5: Sí, no, però el causant de tot plegat no és la burocràcia, que també... La burocràcia el que fa, al final, és agreuixar, alentir-ho les solucions.
1: Però amb la mà, amb la mateixa gent, amb una mà estan dient, escolta, hem de fer això, i per l'altra banda hi ha qui sigui.
5: Sí.
1: Alenteix aquests i el problema va creixent, i al final, bueno, per una banda jo penso que ens hem d'intentar adaptar, és a dir, perquè no ens queda un altre, perquè com que heu dit, és que ens hi va la supervivència ja directament, perquè ara estem veient, abans, bueno, no fa tant, deies, escolta, me'n vaig a un país del nord, a l'abric, gairebé a l'agost, i ara s'estan fregint.
5: I sense aire condicionat, ni ventiladors, alguns països tenen per allà dalt.
1: Perquè no els hi havia passat.
5: Home, evidentment, no els necessitava.
1: I aquí deies, bueno, doncs me n'aniré aquí, sí, no, i ara fa més calor encara que no en aquí.
0: Deixeu-me dir que també afegia l'article que la Llei Espanyola de Prevenció de Riscos Laborals permet als delegats sindicals a les empreses parar la producció si hi ha un risc greu i imminent, com podria ser la calor extrema. Però atenció, aquesta normativa és del 1995, que podria ser més clara sobre, clar, tant les temperatures i l'humitat màxima permeses en espais de treball. La reforma per adaptar aquesta llei al segle XXI encara està en les primeres fases de la tramitació parlamentària. És a dir, que va per llarg.
3: I lo que te rondaré en Moreno.
2: Però
3: deixeu-me
2: dir una cosa respecte al tema de la legislació.
0: A veure.
2: Aviam, evidentment, en una societat democràtica, el marc legal és un marc que amplia de manera per igual a tothom drets i obligacions, i aleshores és molt important que hi hagi un marc jurídic que sigui clar. Mm. Això és imprescindible.
0: Sí, sí.
2: Però després hi ha solucions que són solucions de consens i de pacte. A mi no em diràs que a nivell de determinats àmbits del món de treball no és pactable segons quines mesures ho és. És una qüestió de voluntat de les persones protagonistes. Mm. És a dir, que el tema és la inèrcia, i si s'ha de fer, ja m'ho diran, que llavors tens la cobertura, diguem, del marc legal. Que no estic dient que no s'hagi de legislar, eh? Uh-huh. Però tot no ho podem enviar en el pensament només cap a la legislació, perquè hi haurien moltes maneres d'acordar a nivell d'empreses, d'horaris comercials en determinats àmbits. És a dir, hi ha un camp immens per al pacte i el consens.
1: Les empreses cada vegada són més grans, les que, bueno, i com que són més grans, els treballadors passen no a ser un número, sinó a la divisió del número.
2: Però,
1: al final, com que el que es prima és el ja m'ho guanyaré, ja m'ho diran, hem de tindre un 25% més d'ingressos que fa 3 mesos.
2: Joaquim, no estic dient que no hi hagi.
1: Però hi ha un camp
2: immens sempre per resoldre coses. Vull dir, aviam, en petit, què han fet la majoria d'ajuntaments? Les àrees aquestes de respir, diguem, a nivell de que la gent pugui anar-se acollint...
3: Espais de refugi.
2: Refugis climàtics, exacte. Ara no en sortia el nom.
3: Sobre això podríem parlar-ne bastament.
2: Bueno, sí, però t'ho dic perquè això... Són coses que es poden fer, que es fan, no siguin ben fetes, no siguin prou, és igual. Però hi ha un camp molt ampli. I després hi ha un camp, que aquest és immens, que és el macrosistema, i és que tenim el senyor aquell, el Naranjito, que li diu el Joan, encara emparrat amb el món del petroli.
3: Bueno,
2: i clar, el món del petroli té un percentatge de, entre cometes, de culpa respecte a l'escalfament molt gran. Potser que transigim això que diu ell, eh? És a dir, avancem de debò amb el tema energètic de les energies alternatives. És a dir, hi ha... Qualsevol científic et dirà que no es pot revertir el canvi.
3: No.
2: El que et parlen és de mesures de mitigació. I les mesures de mitigació tenen a veure amb com produïm, com ens desplacem. És a dir, el tema del transport per carretera o per ferrocarril, etcètera, etcètera. És a dir, hi ha una llista immensa que això sí que està a la mà de la voluntat de persones particulars, d'empreses i, evidentment, del món de la política. Òbviament, té màxima responsabilitat.
3: Ara que parles de transport públic, l'altre dia hi havia diverses publicacions d'usuaris a dins de vagons de tren
0: que no funcionava.
3: A 35 graus.
2: Asfixiadets,
3: no. N'hi havia un cuits. Riu que el tio semblava que estava sota la dutxa, perquè estava xop de dalt.
2: Estava cuit, ja.
3: I després una cosa...
2: Volta.
3: Sé que el que diré ara igual no és molt popular, eh?
0: A veure.
3: Però a l'horari aquest d'estiu, el xiste aquest, uh-huh, acabem-lo ja.
1: Però ojalà s'acabés en una hora, eh? Perquè penso que on estem és que a la nit fa una calor que no es pot, és dir...
3: Clar,
1: jo
3: és
1: estic
3: que...
1: d'acord amb lo de l'horari, eh? Però...
3: D'entrada nosaltres tenim un horari incorrecte.
0: Sí, sí, aclareix això.
3: Perquè nosaltres hauríem de tenir la franja horària de... Si vols una part de Catalunya, potser no, però la península hauríem... com té Portugal, que és la mateixa hora que té Anglaterra. Aquí, a l'any 42, el Paquito Chocolatero va decidir canviar l'hora per fer content al bigotet, al Hitler.
0: Això ja ho han comentat, sí. Sí, sí.
3: I ens hem quedat en aquest horari. Per tant, no anem dos, anem tres hores. Uh-huh. Tres. Sí, clar, sí. Llavors, si tu el que fas és incrementar les hores de sol, clar, tu a les 7 de la tarda vas pel carrer... I el carrer, l'asfalt et llença flamarades, diguéssim. Clar, si redueixes les hores de sol, teòricament... No, és a dir, la calor no marxarà. Però no és el mateix si es fa fosc a les 8 del vespre que a les 10 de la nit.
0: I eres molt crític amb els refugis climàtics, doncs, Ramon? A veure,
3: molt crític.
0: El Ramon bufa.
3: Molt crític, no. Molt crític, no.
6: Una mica.
3: Però ja sabeu que jo, normalment, no m'acaba d'agradar gaires coses, diguéssim.
2: Però digues... L'Elisenda Colell ja t'havia...
3: Ja em va dir que era el primer del Grinch, i com que no sabia el que era, llavors em va dir l'Enfant Terrible. I vaig dir que te'l conec. D'acord, ja està. Vale. el nino aquest verd, el grinx aquest, no m'havia arribat a mi.
2: Bueno.
3: No. Llavors, refugis climàtics. Ara es tanca la sala de comerç del mercat.
1: Ja ho està.
3: Ja ho està tancat.
0: Sí. Era refugi climàtic, ara ja no ho
3: llavors,
1: era una sauna climàtica, més
2: aviat. Bueno, perquè si no anava l'aire condicionat, no es pot ser.
3: Bueno, no, jo no ho deia amb la intenció de tornar a de posar no, més foc a la...
1: Hi ha una altra cosa, que és que com que s'ha climatitzat, si sí. no funciona, com que tampoc hi ha ventilació natural, perquè no. justament, és, dir, és el cas de tot el mercat, eh?
3: Sí, sí, està tot tancat.
1: Això s'agreuja encara. Correcte. Els autobusos, com que no cap finestra es pot obrir, si l'aire condicionat deixa de funcionar, allà t'ho ofegues.
3: Doncs pues és el que passa a Rodalies, si no funciona això, dintre del tren...
1: Bueno, i el tren, doncs, tres quartes parts del
3: mateix. I si a sobre es para a cada estació 25 minuts... Per...
1: Bueno, doncs quan doncs... arriben al final i es pesen amb una pala i, els, estan... i ens sí, sí. treuen a tots.
2: Tenim no, molt poques
3: però llavors, clar, la resta de refugis climàtics que tenim a la nostra vila...
0: Mira, Casal d'Avis, sí. primer de maig.
3: Bueno...
0: Biblioteca al Molí.
2: La Biblioteca al Molí és fabulosa.
0: Ara, menys el cap de setmana, que menys està tancada.
2: No, però avui m'ho explicava una que diu que hi va fins i tot a corregir. És profe i va corregir exàmens.
3: Després, un moment. Durant 15 dies a l'agost tanquen, em sembla, ja no 15 dies o 3 setmanes.
0: Aula d'estudi del Molí Jove, que aquí no tanca, en principi.
3: No tanca.
0: Sala d'actes de Can Ametller, que m'ha sorprès que, clar, has sí. d'anar a Can Ametller i has d'anar a la sala d'actes...
3: Però si
0: els
3: jo...
0: Matins, eh?
3: Sí, exacte, anava a dir perquè això... A la tarda està tancat, diguéssim.
0: Llavors, i l'OAC també els matins
3: i l'OAC també al matí. Llavors,
0: què vols dir amb això?
3: No, no, que on estan els refugis climàtics a la tarda?
0: Només a la biblioteca.
1: Bueno, jo penso que està bé que hi hagi...
3: I millor
1: anar a un primer pis que no pas que no hi hagi res.
3: Efectivament.
1: Han intentat trobar...
3: I que no és...
2: Amb el que hi ha. L'altra cosa és...
1: I altra és que...
3: Escolta'm, jo no dic...
1: A la tarda també fa calor.
3: Sí. Jo no dic que no hagin fet una bona feina a l'Ajuntament amb això.
1: Perquè a més a més... sinó que falta més.
3: Perquè a més, segurament deu ser molt complexa a poder-ho...
1: Seguríssim.
3: I vosaltres ho sabeu.
1: És més fàcil trinxar una cosa que fer-la.
3: Ara, hauríem de repensar, potser, doncs, alguns espais i alguns horaris. Perquè el Casal d'Avis primer de maig doncs està molt bé per la gent que, com diria el Jaume...
2: I a Rebonet, el centre cívic, però... també deu estar-s'hi bé, no? A Rebonet,
1: suposo,
2: el centre cívic,
1: és un altre.
3: Però és de la Generalitat.
1: No en tinc idea, això ho estic inventant.
3: Sí, és de la Generalitat,
2: Sí.
3: Bueno, allà hi ha...
2: Però en el municipi, ara ho vaig a dir-ho d'una manera molt poc ortodoxa, a mi m'importa un bledo de qui sigui.
3: Correcte.
2: El tema és que estigui a disposició, que estigui obert.
3: Però, per exemple, ja
1: i el Max no...
3: Les tardes s'està tancat, també.
1: Hores.
2: Bueno, doncs, pues, el centre cívic de Riera Boneta està tancat a les tardes?
1: No, crec que no.
2: No.
3: Fan activitats a la tarda.
2: No, jo sé d'una que hi anava a fer ioga, vull dir...
3: Sí, però fan coses de la tarda.
1: Suposo que deu funcionar, però deu ser un tema de poder-lo publicitar o no, no tinc ni idea.
3: Clar,
2: de manera conjunta. Tu estaves mirant la portada d'un llaç, no?
0: No, és un cartell de l'Ajuntament que et diu els horaris... Ens ho han passat d'això de fa una setmana.
2: Vale.
0: S'ha actualitzat. Abans hi havia l'aula de cuina del mercat i ara ja no apareix.
2: No, jo el que segurament a l'Ajuntament, si això va així, haurà de fer és ampliar-ho, trobar la manera de que pugui haver-hi unes franges horàries més àmplies i, a més, a la millor hi ha espais que són de tipus privat que s'haurà de convenir amb ells, penso, amb el mateix Foment, amb la PENI, la Federació Obrera, que, vull dir, que hi ha tot d'equipaments que s'han d'encarar una mica, s'han de buscar solucions. Clar, suposo que això...
3: I la gent que viu a la granja deu tenir també dret a tenir algun refugi climàtic i s'haurà de buscar.
2: Sí.
1: Segurament. Però ha d'existir també.
3: Ha d'existir. No,
1: si
3: jo...
1: Però
2: hi ha una cosa, per exemple. A l'estiu tens 3 mesos, uns equipaments
1: parats,
2: com són les escoles, però les escoles no tenen climatització, la majoria, perquè la reivindicació que hi ha en aquest moment...
1: Saunes,
2: perquè què ha passat, també? Que això ens ha acabat venint... Aviam, s'anava parlant, però amb la intensitat que estem fa 2 o 3 anys, amb sinceritat.
1: Fa uns quants més, es deia que era dolent per les criatures.
2: Exacte,
1: això,
2: per tant, tot plegat és que... Estem en un moment que primer que tot, ens hem de creure que això ha vingut per quedar-se, que és el que ens costa de creure'ns-ho, i l'altra cosa és llavors s'han de treballar els mecanismes. I no dic, per, abans quan deia el tema de les lleis, no vull exculpar a ningú, ni a nivell polític ni res, no m'entengueu d'aquesta manera. Quan et passen coses que tu no era habitual que et passin, que a casa establir la logística diferent de com ho feies perquè han passat unes determinades coses ens costa, doncs sí, això... vull dir, el tema aquest del clima és un tema molt seriós.
3: Però és que, a més a més,
2: això... dimensions molt serioses.
3: Com tu bé deies, això no és de fa...
2: No.
3: Això va venir pràcticament enganxat amb la pandèmia.
2: Sí.
3: És a dir, les grans onades de calor aquesta va començar el 2021, 2022, 2023, per tant és una cosa de 5-6 anys que, a més, ens va venir...
1: Amb la pandèmia vam descobrir que era estar tancat a casa i no tindre...
3: Correcte. Bueno, amb la
1: no
3: pandèmia...
1: Ni un balcó, ni...
3: Amb la pandèmia vam descobrir
1: això
3: moltes coses...
1: Ens ho van tirar directament a la...
3: I malaurada... Els habitatges
2: sense...
1: Valien
2: la gent
1: més
2: que
1: diners els
2: estava...
1: balcons que els habitatges,
2: sí, sí.
1: No?
2: Bueno, van cotitzar-se diferent els habitatges clar, amb balcó sí, que els que sense balcó.
3: I malauradament
0: bé,
3: la pandèmia...
0: Parlant del mercat, si passeu pel passatge de la Sardana, ja hi ha habilitat una màquina alternativa de climatització.
3: Avui, entre avui i demà funciona.
0: Correcte.
3: Ja.
0: A l'espera, doncs, de que hi hagi doncs, aquesta reforma bueno. Ja licitada.
1: Si funcionés, seria
3: sí, però,
1: un lloc...
3: Una cosa. I heu pensat en això que esteu dient, que teniu tota la raó.
0: A veure.
3: Amb una mena d'incongruència que pot haver amb el que estem demanant, doncs, el benestar de la gent, o la climatització, sí. etcètera, però això va en contra, justament,
2: correcte.
3: Del tema energètic. És a dir, que és el peix que es mossega la cua. És el moixés que...
2: Però
3: peix
2: has de generar l'energia per
3: a
2: uns altres procés.
3: Correcte. És a dir, que si no anem als orígens, i tornem
2: sí,
3: al que estaven dient
2: l'arrel,
3: abans, si no tornem als orígens, la solució està. Però llavors, allò, pa per avui i fan per demà.
6: Sí. Però llavors, jo, com que sóc una mica justet, diguéssim, resulta que estem en un país que tenim sol per donar, vendre, regalar, avorrir,
3: sí.
6: I caguen sent pedrin patas pa abajo. Llavors,
3: bueno,
6: hauríem de tenir plaques solars...
1: A dojo.
2: S'hauria de portar un al clatell
6: bueno,
2: cadascú. No,
6: doncs si cal, ens en col·locarem una si ens refrigera.
1: Però això és el que referia, no? Que,
6: no,
1: que
6: clar, dius...
1: Amb uns índexs molt baixos.
6: Perdó, la península Ibèrica, una altra cosa, no, però sol.
2: Mm-hmm.
3: No?
2: Sí,
3: pues
2: sí.
3: No,
2: bé,
3: vale,
2: pues doncs. a por ello.
6: Sí, I per acabar, jo, amb lo dels refugis climàtics, no estic dient que l'Ajuntament no hagi fet una bona tasca, al contrari.
0: D'acord.
6: Ha tingut la sensibilitat de fer.
3: Home,
6: el que estic dient és que segurament...
3: De tenir el que tenim,
6: és,
3: no tenir res, doncs...
6: És insuficient, al meu entendre,
3: clar.
6: I s'ha de replantejar. I estic segur que l'Ajuntament ho té en compte, això.
3: Però, Ramon, és el que deia la Bea fa una estona. Ara, és, i aprofitant el que tenim, intentem optimitzar-lo i utilitzar-lo.
1: Hi ha incongruències de... fem refugi climàtic qualsevol del que heu dit, però ara tanquem de vacances.
6: Sí, o al migdia.
1: És una incongruència.
3: No, perquè és utilitzar
2: el que
3: tenim.
2: Públic o que semi. Sí.
3: D'acord. Aleshores, doncs, ampliem horaris, ampliem espais, ampliem no sé què. Això què vol dir?
6: Despesa.
3: Despesa, bueno, vol dir despesa, sí, i vol dir més consum energètic.
6: Despesa de personal, sí.
1: Però depèn d'on vingui la generació energètica, també serà més bé que d'altres, no? Perquè també hem descobert ara que si fem tota la... Ho hem descobert al rebut, no? Que si fem tota l'energia alternativa podem tindre una pagada brutal, no?
3: Bueno.
1: I llavors et diuen, ara que vam fer malament, ara ho pagues tu.
3: Però per això que de vegades intentar trobar solucions senzilles, com seria aquesta, doncs obrim més hores,
1: no.
3: Posem més sales
1: per
3: de refrigeració.
1: Per sort no ho he de decidir.
3: No, ni cap
1: per
3: de nosaltres. Cap de nosaltres.
1: Per això, vull dir que és complicat.
2: És que abans de que s'inventés el foc, estàvem més tranquils.
3: Sí.
0: Avancem. Diu la Beba que la calor ha vingut per quedar-se. I la intel·ligència artificial segurament també.
2: Sí, no, ja hi és.
0: Fem un esment perquè des del Centre d'Estudis Comarcals organitzeu per demà a les 11 una xerrada a la seu de Comissions Obreres a Cornellà.
2: Sí.
0: La IA redefineix els límits? Pregunta. Algoritmes més enllà del món laboral.
2: Sí. Aviam,
0: poca broma.
2: On te situem aquesta xerrada?
0: On la situem? A la seu de Comissions Obreres.
2: Sí, no, no. Però aquest any és any de premis de reconeixement cultural. És la 13a
0: edició. Que precisament se celebraran a Cornellà.
2: Se celebraran a Cornellà i es van presentar a la seu de CityLab a Cornellà.
0: Sí.
2: Perquè l'equip, la comissió que s'ocupa de lo dels premis ha volgut aprofitar l'ocasió dels premis per fer una activitat d'intensificar una miqueta la reflexió del que significa la intel·ligència artificial en molts àmbits, eh? I per tant farem uns actes, per dir-ho d'una manera, de preescalfament, de motivar la gent que es presenti candidatures dels premis. Aprofito per dir que si penseu en iniciatives que tinguin lloc a Molins de Rei que siguin interessants de presentar, us poseu a la pàgina web del centre i allà teniu la fitxa i podeu fer arribar la
6: relacionats
2: proposta.
6: Relacionats amb l'àmbit cultural?
2: Aviam, els premis s'atorguen en relació a quatre àmbits, mantenint la cultura des d'un punt de vista molt antropològic. Experiències culturals, experiències socials, experiències econòmiques, experiències ecològiques. Poden ser premis per activitats col·lectives o premis per activitats personals d'individus, persones que tinguin a veure com qualsevol d'aquests camps, perquè els premis individuals és una miqueta el del perfil de la persona. Llavors hem decidit que en el marc d'aquesta convocatòria les activitats que fem, diguem, d'escalfament anessin a intentar entrar una miqueta a fons amb les avantatges i els inconvenients que té el tema de la IA. I aleshores anirem fent diferents activitats a diferents localitats. La propera que fem, que em sembla que és el 2 de juliol, si no estic equivocada, la fem a Esplugues, i treballarem més a fons aquesta eina en el marc de les activitats que fem als centres d'estudis. És a dir, és una activitat adreçada molt específicament en els centres d'estudis, perquè, evidentment, és una eina, l'altre dia mateix jo no sé què aquí vaig buscar, és a dir, és una eina,
0: sí.
2: I és una eina que el tema dels algoritmes té una importància molt gran, perquè, per exemple, en el món de les dones i del feminisme hi ha molt a dir amb com quan consultes acabes quedant reflectida en la IA, perquè al final la IA còpia, oi? Et fa resums del que hi ha posat a dintre d'aquest macrocervell. I aleshores, doncs, bueno, ens semblava que era molt interessant. No fa gaire vam començar fent un curs persones de la Junta i altres amics amb el Lluís Carrasco, que en sap molt.
6: També va fer un curs amb l'aula d'extensió
2: universitària per saber-la fer servir. Més, aquest era més utilitari, i ara, diguem, estem fent una miqueta una reflexió més ideològica, per dir d'alguna manera.
0: Molt bé.
2: I llavors, doncs, bueno, anem tenint diferents experts. La persona que conduirà aquest debat són dues persones, però un d'ells, que és aquest xicot, el David, de Comissions Obreres, hi ha treballat molt intensament.
0: Daniel,
2: David, jo els noms...
0: Daniel Cruz.
2: Lo dels noms...
0: Tranquil·la.
2: Se me
0: cae el perder, també.
2: però... I llavors, bueno, ja anireu rebent les diferents activitats que es fan, però que el que volíem... Bàsicament, l'objectiu és aquest. És
0: molt
2: a dir,
0: bé.
2: Saber tots plegats de què parlem, avantatges i riscos, com en tot.
0: La IA redefineix els límits?
2: Ho veurem.
0: No, ho veurem o ja ho estem veient?
6: Jo crec que ja ho estem veient.
2: Eh? Ens ho diran
0: sí,
2: aquí.
0: Sí, el Daniel.
2: Demà. Jo quan m'hagin explicat bé ja us faré el resum.
0: Molt bé. Joaquim.
7: Això també és, bueno, sí. Una revolució que ens ve a sobre.
0: Sí.
7: Ja la tenim.
2: Ja hi som,
6: Ja hi som.
7: Bueno, tampoc jo no la sé, veig que no la sé fer anar, perquè alguna cosa que d'allò veig que s'ho inventa, hi ha coses que el que no sap s'ho inventa, llavors dius, escolta, això és... Ah, perdona, no, sí, és una altra...
6: Me n'alegro perquè ets una altra del meu club, diguéssim, clar, pensava que estava home, sol no i veig que no, per tant...
2: Està artificial, està com jo!
7: Sí, és artificial, d'intel·ligent no sé si massa...
6: No sé.
7: Però, clar, l'has de fer servir per coses que hi entenguis una mica, perquè si no et poden colar...
2: Sí, sí.
6: Bueno, el que dèiem
7: un gol per tota l'esquadra,
6: el que dèiem,
7: això
6: m'ha passat
7: ara l'altre dia d'una altra vegada, i que parlava d'unes coses que m'atanyen i deia, però sí.
6: Del que ja
7: això,
6: entens,
7: quan era l'altre tot això no era així, ah sí, llavors canvia,
2: et diu, perdona et diu, perdona
7: sí, no, és que i clar, ho fas, depèn de què, imagina't que han d'operar amb algú clar, suposo que en saben molt més que jo,
2: però
7: d'entrada i que n'hi deuen haver de les, com tot, la gratuïta, la gran, la que pagues, la que és més bona, però bueno, que això està aquí i que serà
3: i que ha vingut per
7: una revolució complicada, bueno, cada vegada més. Les...
3: I enllaçant amb el que parlàvem abans, és un gran...
7: consumidor.
3: Consumidor d'energia.
2: D'energia i d'aigua.
3: D'energia i d'aigua. Amb la qual cosa, doncs...
7: Brutal. Bueno, brutal. Però com que diuen que l'energia sí, sí, no es crea ni es destrueix...
2: Solo se transforma. Ja, ja, ja. Exacte, i l'aigua... Ens ho van dir col·legi, que ens ho vam creure, oi?
7: Sí, ens ho vam creure. Bueno, bueno. I la... Sí, sí.
3: Ara de fet, no, no.
7: Costa a vegades ja s'instal·larà.
2: Hasta ho hem dit amb
0: això,
2: fixa-t'hi.
0: És com ens ho gravàvem en poc.
3: No, no, i és cert, bueno, cert, sembla que és cert, això de que no...
7: Sí, sí.
3: Sí, de fet, aquí a Catalunya es transforma.
6: Volen instal·lar però, un gran...
7: Sí, parc, ja, ja hi és, ho està fent.
3: Bueno, s'està fent, que, però, que clar, que diuen que gastaran, no sé...
7: A mi el que costa d'entendre és que puguin gastar tant allò, perquè penses...
3: Els milers de litres d'aigua que gastarà, i et diuen que no, que això després...
2: Jo, precisament per això, sí. Per això hem provocat que hi hagin aquestes activitats per aviam si ens assabentem d'alguna
7: veure,
2: sí. Cosa.
7: Però, bueno,
3: va, ja si cal ja ens avisaràs.
7: A la curta fa provocar, fa pensar, perquè sí. Hi ha moltes...
6: A mi ja m'ho explicaràs tu, perquè jo no...
7: Hi ha moltes notícies.
6: No em vaig apuntar a la de l'aula i no m'apuntaré.
7: Les empreses, no sé quina empresa, 100.000 persones al carrer. L'altre, sí, sí. Esclar...
3: Bueno, aquesta és una altra, aquesta és una altra.
7: Que es recol·locaran, perquè diuen que és igual
2: a la revolució. És una revolució equivalent a la revolució industrial.
7: Però el que passa és que el millor és a la velocitat de l'ordinador en comptes de la velocitat dels carros. No?
2: Sí.
3: Sí,
2: o de qualsevol enginy mecànic de l'època de la revolució industrial. Sí, quan... Estem en un altre... Juguem a un altre...
3: La gran dificultat, que com tot això va tan ràpid, doncs és més ràpid, diguéssim, la producció de problemes que la solució dels problemes que originen aquestes noves tecnologies, perquè no deixa de ser una nova tecnologia. I,
2: però,
3: bueno,
2: però resol moltes coses.
3: Sí, no, no, sí. Sí, sí, sí, sí. No, no, que estic d'acord.
2: Tu, fixa't, l'altre dia...
3: Però inclús, perdona, ja acabo, però inclús la utilització i la manipulació que es pot fer de la IA, a veure, jo no és que estigui en contra d'ella, perquè
2: no
3: la faig servir gaire tampoc.
2: Un martell és una eina molt eficaç, alguna consulta.
3: Ara de fet, per exemple, i no vull fer publicitat, però fer una cerca d'una informació amb el Google, per exemple, és diferent a com es feia abans.
6: Sí. Ara ja et surt la IA.
3: Ara, exacte, ara ja...
6: Si no vols a la IA, has d'anar a les pàgines específiques.
3: Ja et dona una resposta, i a partir d'aquesta resposta pots anar a la pàgina específica, etc. Vull dir, que la informació que donen, si entens una mica, com diu el Quim, diu, pot ser interessant. Ara, si no, clar, pots trobar...
2: No, perquè ha de ser, perquè hi ha l'element aquest aplicat.
6: Ara que ho dius, jo que faig recerca pel programa de ràdio...
3: Sí, sí.
6: Amb algunes cerques que faig, el primer que em surt és la resposta de la IA i algunes són per sortir corrents. Perquè, a veure, jo ja entenc una mica, no sóc historiador, però ja entenc una mica del que ja, parlo, diguéssim. I clar, a vegades li has de dir, escolta'm, és que això...
7: Però imagina que li preguntes a Groenlàndia, que potser no sé si en saps, no sap res, i et contesta el que vol... Diu
2: però és
7: que allà
2: no,
7: hi ha...
2: I
6: si tu no hi entens, doncs endavant. Sí, sí,
2: clar. Amb un d'aquests grups que de vegades hem fet alguna cosa d'aquestes d'intentar entendre o almenys sapiguer fer anar l'eina, corria un post amb la cara de l'Einstein, sembla que l'altre dia ho vaig dir, que l'Einstein deia que a nivell del coneixement el que és més important és saber preguntar.
3: Segurament.
2: I en la IA... passa el mateix, és a dir, tu depèn de com formules la pregunta, la IA respon, és a dir, si tu contextualitzes bé la pregunta perquè on te va ella?
3: Bueno,
2: sí,
7: jo recordo una d'aquestes
6: portaré els exemples, si vols
2: sí,
6: del meu programa de ràdio
2: que jo l'he fet que l'he fet anar bastant i tinc arguments per compartir i donar-te la raó i d'altres que no. Per tant, aviam, precisament i en canvi hi ha la part de l'eina feta servir des d'un camp específic. L'altre dia m'estava mirant el quadre mèdic dels serveis de l'ICO, dels que fan els temes de cirurgia toràcica, perquè em van enviar una citació, hi havia el nom d'una metgessa que aquesta no la coneixia i vaig estar mirant el seu currículum. I en el seu currículum ja hi ha el tema de saber usar la IA amb finalitats
3: quirúrgiques.
2: Vale? És a dir, perquè vas a consultar amb una base que ja hi ha tota la informació sí, que hi ha hagut de sí. les diferents casuístiques.
8: El que jo parlava és que aquesta, bueno, amb sí. això la IA s'ho inventés i et sí. digués
2: no, clar,
8: un
2: no,
8: títol
2: no,
8: per
2: no,
8: la universitat
2: no, no, no, no,
8: de no sé què.
2: No, no, no,
8: i llavors no, dius, no, quina universitat?
2: No,
8: ai, no, si
2: no,
8: no existeix
2: no,
8: aquesta...
2: No, no, no, no, no, no, aquí és una base
3: jo no crec,
2: de,
3: jo no
2: és una
3: crec
2: base
3: que
2: de dades d'informació no, no. de diferents...
3: No, jo no crec que s'ho acabi inventant. El que passa que... No, no, no. Jo no crec que s'acabi inventant absolutament res. El que passa que busca la informació, cerca la informació amb tota la informació que hi ha. I clar, i com a la xarxa i a, la, i a tot arreu hi ha tanta informació que no és bona, que és una falsa, doncs és possible que la resposta que et doni diu, hòstia, se l'ha inventat. No, l'ha tret de no sé on. I segurament, ah. doncs, d'on l'ha tret era informació falsa. Mm. Això sí, això és que, però, que és possible.
8: No,
3: però,
8: ja no,
3: no, en alguns casos com aquest, no, per exemple, però... pot ser no fiable. En alguns altres sí. Però no és que s'inventi. Per dir... no, si tu li preguntessis una cosa, que no hi ha informació en lloc, no et dona resposta. No te la donaria.
6: No, però mira un exemple. Per exemple, un sí. exemple, no? Sí, sí. La Wikipedia posava un article referent al que fos.
8: Sí.
6: Llavors, el que feien els usuaris eren aportacions.
3: Pues clar, mm.
6: Si tu veies que hi havia alguna informació que era incorrecta, tu escrivies,
2: sí, sí.
6: ells ho contrastaven mm. i automàticament ho modificaven, que és el que segueix fent la Wikipedia.
3: Sí. Sí.
6: Doncs amb la IA...
3: Això no existeix.
6: Això no existeix.
3: No.
8: Doncs si no existeix, és molt útil, i clar, ho serà, dir, però també és perillós.
6: És a dir, tu quan consultes, si tu toques canvi, tu quan consultes no a la Wikipedia sempre ho has d'agafar amb una certa distància, diguéssim, i intentar contrastar-ho per altres llocs,
2: però
6: té la, bueno, la capacitat de dir...
2: Em pots explicar si tot el que hi ha amb suport de paper a l'Enciclopèdia Catalana és suficientment correcte i
3: no,
2: suficientment
3: no,
2: comú.
3: No, no,
2: vale. No. És que no.
3: Ni a l'Enciclopèdia Catalana ni segurament enlloc.
2: Vale. No, no, ja està, ja està.
3: Passa,
2: ja està,
3: ja
2: està, ja està, ja està. Ja m'ho heu aclarit.
8: No, però la diferència és que no està a la base instantània.
3: I hi ha molts llibres, per exemple, que no són ciències, són pseudociència i són...
8: Sí, sí.
3: Història... Bueno, doncs ja està. Doncs si això està...
2: I d'on te veu la IA?
3: Si això està a la xarxa i la IA busca la informació i veu allà...
8: El que vull dir és que si et fiques...
2: No, és que era per aclarir-ho.
8: No tens ni idea, oh, i et creus tot el que et diu...
3: Però a veure, si no tens ni idea, si no tens ni idea d'una cosa, què dimonis estàs buscant a la IA?
8: No sé, no, jo no busco.
3: No, no tu, no, perdó, no. Parlo en genèric, eh?
8: Però, no, ja ho sé, ho sé.
6: També escapen el que diuen a la tele, qualsevol.
3: Bueno, sí, d'acord.
2: Ja sabeu que busco de vegades a la IA determinades receptes de cuina.
3: També. Però ara, com el que volem...
0: A veure...
6: Quan trobis si fan la truita de patata paria, m'avises.
0: Sí.
3: Com el que volem és respostes ràpides, doncs en comptes de buscar-les segurament en fons més fidenines, doncs anem a la IA, doncs, perquè ens la doni ràpid.
0: El company Roger passa un enllaç d'una notícia referent a la IA que diu que quan la intel·ligència artificial s'inventa coses, un fenomen conegut com a al·lucinació es deu principalment a la seva naturalesa. No pensa ni coneix la veritat, sinó que calcula estadísticament quina és la paraula següent més probable en una frase.
2: Sí. És que, clar, és que funciona amb sí. paràmetres matemàtics, la IA.
8: Pot acabar dient una cosa que no té res a veure
2: sí,
8: amb l'altra.
2: Sí. Sí.
8: Que això no treu que...
6: En lloc de que verdera mi valle, que naranja era.
0: Claro.
8: Sí, sí. Bueno,
6: i ja està.
0: I cinc minuts i acabem. Setmana important, perquè és la setmana ja, finalment, que passarà el Tour de França per Molins de Rei.
2: Demà vingueu tots a córrer allà, que així us assabentareu.
0: A la seu de Comissions Obreres.
3: A les 11.
6: Una setmana molt important, perquè és el meu aniversari. El Tour de França i tal està molt bé, però...
2: Els ja has dit, els del Tour?
0: A tu ets cranc?
6: Jo sóc cangrejo, i és.
0: Avui parlarem dels crancs a l'espai d'astrologia. Sí. Que ho sàpigues.
8: Som, som dos.
0: Ja ah, mira, el Joaquim també ho és. Sí. Molt bé.
6: Doncs jo...
0: Demà?
8: Sí, sí.
0: Home, el Joaquim és de l'últim dia del mes de juny.
8: Sempre estic al mig,
6: jo. I sí. jo demà passat.
8: De l'any.
0: I tu, 1 de juliol.
6: L'1 de juliol, correcte.
2: Molt bé. I que feu 25 anys cada un.
6: És una setmana sí, important,
8: sí, sí, sí.
6: perquè és l'aniversari del Joaquim.
0: Desconeixia les dades concretes, però efectivament. La resta ja...
2: Està molt bé, l'1
6: de juliol. Aquests que van en bicicleta ho fan molt bé, però...
8: Sí.
6: No,
8: ja van passant, però... L'important és que em puguin assumant, eh?
0: Sí. efectivament.
9: Lo primero es antes.
6: Home, clar, exacte.
0: Però clar, això serà...
2: A quina hora passa per aquí, Molins?
0: Això serà dimarts, això serà dimecres, però després el diumenge. Això ho hauria de precisar bé.
9: Diumenge.
0: Per donar la informació correcta.
6: Però és diumenge només que passen per aquí.
0: Sí, clar.
7: El dia 5. No donen la volta i tornen a vindre.
0: No passaran cada dia dels tres que estan per aquí.
10: La previsió és a quarts de 5 o així?
0: Ara no m'atreveixo. Jo vull precisar bé per...
6: Jo és que ho he vist no segon, eh? Ara no voldria... No voldria enredar ningú.
0: Sí, una bona hora, oi? Un aixafogó maca.
6: Home, però de fet, és a la tarda, perquè clar, si surten de Tarragona i arriben a Barcelona i passen per aquí...
0: Sí.
7: Això no també haurien de passar a la tarda, haurien de fer horaris. Sí.
0: Exacte.
2: Si hem de pactar això, més
6: algun dia m'explicaran això de començar l'etapa del Tour a les 12 o a la 1.
0: Sí, també els ciclistes, Déu-n'hi-do.
6: Amb el Llorenç aquell que cau, anar pedalant, fot-li pujant i baixant, pujant i baixant. Jo ho veig per la tele. I el segon dia estic esgotat.
7: Tot això és d'on dinero, no?
6: Bueno.
7: Perquè el Tour de França és fora de França.
6: Bueno.
7: I, bueno, sí,
0: per la grande part.
6: Sí, però quan ho fan a França també.
2: La xerrada que es va fer aquí sobre les dones ciclistes va estar molt bé,
6: Jo també hi era, eh?
2: Jo també. No, va estar molt bé.
0: Són actes que s'estan organitzant en el marc de Vivim el Tour.
6: I és veritat que va estar molt bé.
2: Era de molta qualitat. Les ponents, i va estar molt ben organitzada, els que la conduïen, també.
6: Home, col·laboradors de la casa.
0: Home, efectivament.
2: Sí, no, va estar molt bé.
0: Hi ha qualitat. I ara teniu dues exposicions que encara podeu veure també.
2: Sí.
0: Bé, la primera, Camins, es va inaugurar la divendres.
2: Sí. Aviam si trobem.
0: I la de Can Ametllers tanca aquest diumenge. Sí,
2: molt bé.
0: Per tant, doncs ja ho tenim tot.
6: Ja ho tenim.
0: Tot a punt aquesta setmana, i sobretot els aniversaris, en fi, que desitgem que vagin molt bé.
2: Bueno, aquest jovent.
0: Demà el Joaquim, dimecres el Ramon.
2: Podríeu dir els anys que feu, eh?
0: Tu en fas un.
6: Jo també.
0: Un amb una altra, amb una dècada.
6: Un cada any, sí, sí.
7: Sempre en faig un. Tota la vida, jo crec que tots ho fem, eh?
0: I també bufes...
2: Has agafat aquesta tendència.
7: És veritat, és veritat.
0: Un mes. Bufes una espelma, també, només?
7: O...
2: Les que li posin.
6: Jo sempre bufo l'1.
0: L'1. És a dir, any amb any.
6: Correcte.
0: El que et posin, va, és
7: sorpresa. Al final, hi ha una cosa molt pitjor de no fer.
2: L'alternativa és molt futura.
6: Si no els fas, vol dir que estàs tocant l'arpa.
7: Jo, per el que hi faig, ja hi estic bé.
6: Si no compleixes anys, vol dir que estàs tocant l'arpa.
0: Bé, doncs ja ho celebrarem, no?
6: Oi, tant.
0: Sí? Efectivament. Alguna cosa més que vulgueu afegir? Un minut? Doncs tanquem.
2: Visca l'embalatge.
0: Heu estat bé aquí climatitzant.
2: Exacte, és un refugi, això. És que se t'omplirà.
0: No ho diguis gaire fort, ara, que haurem de fer torns. Joaquim Martí, Genoveva Català, Ramon Canal, Joan Barrios, moltes gràcies i que tingueu una bona setmana i un bon aniversari als que celebreu anys, eh?
6: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
6: Bona setmana.
0: Bon dia i bona hora. Adéu-siau.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: I think I might.
1: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.